0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui parlarem dels permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons justificades. Sabem que n'hi ha molts, en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
1: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
2: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, eh? I estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada a l'escola del teu fill, el teu fill s'ha trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta'm, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre, perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin faltar unes hores o uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó que aquests drets a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, eh? Efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, avui posarem una mica de llum a la foscor.
1: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
2: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem, perquè en tenim de diverses categories, eh? Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització, no?
1: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
2: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem. Ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi un repòs domiciliari, no? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet, també s'inclouen els familiars fins a segon grau, que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Efectivament, això és remunerat, i aquí l'empresa ha de pagar el sou com si com de qualsevol altra situació es tractés.
1: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet, o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
2: Correcte. I que, a més, dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no?, que depèn de la jornada que tingui cadascú.
1: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
2: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar el dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, És una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si és concreta o no és concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
1: Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
2: Sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
1: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
2: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
1: Per tant, si un progenitor no les gaudeix,
2: es perden. Efectivament. Mm-hmm. Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també m'he trobat és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
1: A veure com funciona això.
2: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho de per hores, per anar-ho gaudint per hores. No?
1: I llavors ho pots allargar, entenc.
2: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més. Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs, d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos. Val?
1: Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem, això, a la vida pràctica?
2: Com ho apliquem, això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? Uh-huh. En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Uh-huh. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs no es pot moure. I aquí l'empresa doncs et diu, escolti, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs ens diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs. I, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
1: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
2: Correcte.
1: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies encara.
2: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina el dissabte no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també, per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això, diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè, imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que es comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2+2=4.
1: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
2: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una és una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No, és a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
1: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
2: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte, la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
1: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
2: Correcte. Mm-hmm. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
1: Uh-huh. Doncs Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
2: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem? No? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc. És freqüent que se'n sol·licita, que acreditem allò, per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolta, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no? Que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no? Que
2: correcte.
1: Al final la feina no ho és tot i també és important, no? poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
2: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
1: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Trets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, fins la propera.
0: Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dimarts 26 de maig. Les tres paraules del dia són enterrament, transport, campió. Enterrament. L'AFA de les Colines Iglesias impulsa per demà una mobilització a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. La concentració arrencarà a les 9 del matí des de cada centre educatiu públic de Tordera i finalitzarà davant l'Ajuntament. I el telèfon 112 rep 3.351 trucades des de Tordera durant el 2025. Els mesos en què es van rebre més trucades van ser juny, agost i setembre. Transport, obert el període d'inscripció per al servei de transport escolar no obligatori del proper curs 26-27. El servei passarà a ser gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. I més de 300 persones omplen l'església de Tordera en el concert solidari de gospel d'AEDCO. La presidenta de l'associació, Zoraida Gómez, qualifica d'èxit total la recaptació de fons pels pacients amb la malaltia. Campió. L'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono Futbol 7 després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu. L'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per 4-1. I preocupació del teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies impulsa, juntament amb famílies i professorat, una mobilització demà dimecres 27 de maig en defensa de l'escola pública. La concentració servirà també per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Mireia Rincón és presidenta de l'AFA.
2: Ara estem centrats sobretot en la línia de tancament d'I3, que és una cosa que ens preocupa, perquè nosaltres creiem que així la tassa de natalitat és una oportunitat per fer les coses bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
1: Avui és Santa Mariana de Jesús, també Sant Felip Neri, és el Dia Mundial de Dràcula. Avui fa anys el cantant Lenny Kravitz, que fa 61 anys, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda, voluminosos, a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui tindrem un dia assolellat amb màxima de 28 graus, demà també dia de sol i calitja, mínima de 14, màxima de 29. La dita no és bon maig el que no deixa la bassa plena. Fa un any explicàvem que l'administració de loteria de la plaça venia el primer premi de la Bonoloto, valorat en més d'un milió d'euros. Fa 5 anys el Consell Comarcal del Maresme manifestava el seu rebuig a les agressions que patia el personal d'atenció directa al públic i fa 10 anys Adif milloraria la catenària de la R1 malmesa per la corrosió marina. La notícia curiosa, avui us parlem de la mort d'un home que el 2006 va ser detingut i després exonerat per l'assassinat del tordarenc Josep Carbonell Martoni, de 38 anys, copropietari del Club Rosa, trobat en un voral del camí de Can Burgada, lligat i agonitzant. El difunt ha aparegut en un carrer de Salt amb el cap fracturat i els Mossos d'Esquadra n'investiguen les causes. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar com es prepara aquesta edició 2026 del Memorial Barceló. Ho hem explicat dins l'espai La Teranyina.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El Sindicat d'Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz.
6: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar o l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament de la crisi habitacional.
4: I la policia local de Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà, Melina Morilla.
7: Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.
4: El cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner, Sergi Ferrer.
8: Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori.
4: Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
9: Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació dels camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'espai agrari de la Baixa Tordera.
4: La Sala Cabanyes porta al Centre Cívic Algor de Sant Vicenç de Montalt una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí Capçada.
10: Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil espanyola.
4: I l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Marc Tres Serres.
11: Sí, després d'una final a 4 apassionant, l'equip que ja havia quedat primer a la Lliga Regular va guanyar 4-1 als Bambinos i es converteix en el primer equip en guanyar aquest nou torneig de futbol al municipi.

0: El Sindicat Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o bé l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme, on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. Ahir de matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'Avinguda Maresme de Cabrera de Mar i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment al magatzem on van començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'estan reproduint. També assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així, assenyala la portaveu de l'entitat Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en locals reconvertits en habitatges.
0: I la policia local a Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquells espais on les queixes per comportaments incívics són més freqüents.
0: I el CAP de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La primera visita al CAP acostuma a ser també el primer pas per entendre com funciona el sistema públic de salut, com demanar hora, a quin professional cal adreçar-se o quins són els canals per fer consultes i tràmits. Per facilitar-ho, el CAP de Calella ha definit un programa d'acollida adreçat a pacients nouvinguts. La iniciativa es coordina des de l'àrea de gestió i serveis al ciutadà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i participen tant professionals sanitaris com personal administratiu que s'encarrega d'explicar com funciona el centre, resoldre dubtes i detectar si hi ha alguna necessitat urgent. Ho explica Dolors Garcia, que n'és la responsable.
4: Quan arriba un pacient nou, li assignem aquest equip i, en un termini màxim de 48 hores, l'administració referent se'l contacta. L'objectiu és crear un primer vincle, explicar com funciona el centre, quines vies de contactes té, ajudar amb eines com la meva salut i revisar si hi ha necessitats immediates, com renovacions de medicació o seguiments pendents. Si cal, també es programa la primera visita amb el metge o la infermera i, sobretot, s'escolta la persona.
3: Aquest model d'acollida encaixa amb el procés de transformació que viu el CAP de Calella des que el Departament de Salut el va incloure la primavera passada dins la prova pilot dels centres de salut integrals de referència. El projecte es va començar a desplegar a partir del 2025 per provar noves maneres de treballar per fer una atenció primària més resolutiva i accessible. Entre els objectius del TESIR hi ha reduir els temps d'espera i oferir una atenció més personalitzada, especialment en aquells casos que necessiten orientació des del primer moment. També s'hi estan incorporant nous perfils professionals, eines tecnològiques i recursos digitals per agilitzar tràmits i millorar l'acompanyament als pacients.
0: Gràcies. I a Palafolls, l'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. Merina Morilla.
2: L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat aquesta factura fins als 385.000 euros. Però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes tècnics municipals, de fet, indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia. Segons diu, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte dels habitatges.
5: La companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els hi faig construir una de nova i faig portar la línia d'on te sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant en un... Per què, no?
2: Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
0: Gràcies, i malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, on ha malgrat...
6: La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs de que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidoria de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que farà ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernicharo, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts per Magrat, Joaquim Albert, d'Esquerra Republicana, Josep Aymeric, de Magrat ens mou, Anna Vega, del PP, i Enric Zaldo, de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà Medi Ambient, i Toni Riera, pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent, Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet, de l'Institut Ramon Turró, en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Nonna i David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: I èxit de participació a Calella a la marxa solidària contra el càncer, on s'han recaptat 9.400 euros. Sergi Ferrer.
3: Sí, la marxa solidària contra el càncer, celebrada aquest diumenge a Calella, ha aconseguit recaptar aquest total de 9.400 euros gràcies a la participació de 920 persones en una jornada marcada per la solidaritat. L'organització ha volgut agrair públicament la implicació de totes les persones i col·lectius que han fet possible l'esdeveniment. En especial, han destacat la feina dels voluntaris, els alumnes de les escoles Pia i Freta, Calella Marxa i l'Ajuntament de Calella, així com la col·laboració dels comerços de la ciutat. La caminada va tornar a convertir-se en una autèntica festa solidària, en un ambient familiar i participatiu, amb un record especial per a totes les persones que han perdut la vida a causa del càncer durant aquest últim any. Durant la jornada també es van sortejar 162 regals aportats pels establiments comercials de Calella que van voler sumar-se a la iniciativa solidària. Des de l'organització han explicat que a causa de les nombroses inscripcions d'última hora van faltar algunes talles de samarreta. Les persones afectades van rebre provisionalment una samarreta d'edicions anteriors mentre esperen l'arribada de les noves peces, que ja han estat encarregades i es lliuraran en els propers dies.
0: Gràcies. Més qüestions. Arriba la 5a edició de les Jornades Esportives Interescolars de Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: Tant avui com el proper 2 de juny, més de 250 alumnes de les escoles públiques i concertades de Canet participen a les jornades esportives interescolars de la nostra vila. L'objectiu és fomentar els valors de l'esport, el treball en equip i la convivència. La jornada d'avui està adreçada a l'alumnat de quart de primària i la del proper dimarts comptarà amb la participació dels alumnes de sisè de primària. Canet acull avui la cinquena edició de les jornades esportives interescolars que compten amb la participació de les escoles FEDAC Canet Iglesias, l'Escola Misericòrdia i el Col·legi Turó del Drac. La iniciativa està impulsada pels propis mestres d'educació física i vol promoure els hàbits saludables, l'activitat física i els vincles entre la comunitat educativa del municipi. La segona jornada serà el 2 de juliol i estarà adreçada, com bé dèiem, a l'alumnat de sisè de primària.
0: I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil arriba avui a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Com tu bé dius, Sant Vicenç de Montalt acull avui una nova parada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, un servei itinerant que vol apropar l'administració pública als municipis amb menys accés a oficines presencials. L'oficina està instal·lada al carrer Picadestats i ofereix atenció presencial, personalitzada i sense cita prèvia entre 11:45 del migdia i fins a 13:45. Els veïns poden fer-hi tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions o rebre orientació directa sense cap necessitat de desplaçar-se fora del municipi. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, ha visitat avui el servei i ha atès els mitjans de comunicació a partir de 12:45 del migdia.
0: Gràcies. I a Canet, la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran organitza avui una xerrada per tractar el fenomen de la soledat no desitjada a la tercera edat. Ràdio Canet.
7: La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la. Aquest és el títol de la xerrada que es farà avui a les 5 de la tarda al CAP de Canet a càrrec de Luis Fernández, referent de benestar emocional del Centre d'Atenció Primària de la nostra vila. Aquesta sessió està impulsada per la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran. La soledat no desitjada en persones grans és un problema social complex que requereix una estratègia integral de prevenció i actuació que inclogui la participació comunitària i la sensibilització. És fonamental involucrar múltiples actors en la seva detecció i tractament, ja que afecta significativament tant la salut mental com la física de les persones grans que la pateixen. Segons Luis Fernández, es calcula que una de cada cinc persones pateixen aquesta soledat no desitjada i afegeix que un dels problemes és que sovint està silenciada. Des del CAP de Canet fan accions per treballar aquest fenomen a través de sessions grupals. La xerrada d'avui és a les 5 de la tarda al CAP de Canet i és una activitat gratuïta.
0: I els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC de Malgrat a les municipals el 2027. Ona Malgrat.
6: 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Laroussi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta a la Federació del Maresme per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny.
0: I encara en clau política, a Premià Crida continua sense entendre que es permeti plantar parades a la ultradreta. Laia Muñoz.
1: Sí, com ha fet altres vegades, en seu plenària, ahir el grup municipal de Crida Premianenca denunciava públicament a Premià Mèdia que es permeti la presència de parades informatives a Premià de Mar als partits Aliança Catalana i Vox. Segons ens deia ahir el regidor Pere Ramoneda, aquest cap de setmana totes dues formacions van plantar la seva parada i ho estan fent, deia, com a mínim un cop al mes. Ramoneda creu que no té sentit fer homenatges a la Neus Català o a l'Agustí Centelles i al mateix temps permetre que aquests partits difonguin el seu discurs d'odi.
9: seguim sense entendre com encara se segueix permetent la presència d'aquests grups que venen al nostre poble, doncs això, a fer aquest discurs d'odi. A més, un cop al mes o cada 15 dies els tenim aquí. No comprenem com es fan accions com ara, per exemple, un mural amb frases i amb declaracions d'intencions de gent com va ser la Neus Català i en Agustí Centelles, lluitadors incansables contra el feixisme, i per altra banda es permet això, que segons quins grups que no tenen cap tipus de representació municipal puguin venir lliurement a fer aquest discurs d'odi.
1: Respecte de l'argument legal que ha esgrimit el govern habitualment en resposta a aquesta denúncia, Ramoneda afirmava que en el passat molts col·lectius i iniciatives no legalitzades han tingut molts problemes per plantar parades com aquestes, i pregunta sobre l'opció que aquests partits puguin concórrer a les eleccions. El regidor de Crida sentenciava que si fos així, i més encara si obtenen representació a l'Ajuntament, deia que tots ens haurem equivocat molt.
0: En cultura, la Sala Cabanyes porta al Centre Cívic, al GORG de Sant Vicenç de Montalt, una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí.
8: Correcte. El Centre Cívic al GORG acollirà el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda la representació de l'obra Ombres de memòria, una proposta teatral de la Sala Cabanyes basada en un text del dramaturg mataroní Toni Cabré. Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola. La història segueix una arxivera municipal que, a partir de testimonis i documents històrics, reconstrueix la vida quotidiana d'una ciutat durant els primers mesos del conflicte. La funció també recupera episodis reals de la memòria local, com per exemple l'assassinat del doctor Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, executat l'any 1936.
0: I més de 300 persones al concert de gospel solidari a l'església de Tordera, Marc.
10: Sí, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica va organitzar diumenge un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por, destinat a ajudar a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'AIDSEO, Zoraida Gómez, va fer-ne un balanç immillorable de la convocatòria a l'Església Parroquial de Tordera.
11: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'Església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
10: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al poble on ella també n'és resident, veient com els seus convilatants responien omplint l'església.
11: Fer el concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
10: Des d'AIDSEO van agrair la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible la malaltia de l'esofagitis eosinofílica.
0: Gràcies, i tornem cap a Premià, perquè l'Amistat acollirà demà dimecres l'estrena de La Flama, el nou curtmetratge de Martí Sala i Castells, protagonitzat per Blanca García Lladó. Sergi.
3: La peça explora qüestions com la burocràcia, els problemes de parella i el desgast emocional quotidià, elements que es converteixen en el centre d'una història marcada per la tensió interna i les ferides personals. Martí Sala ens desvetlla alguns dels ingredients del curt.
12: Una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar.
3: Aquest nou treball arriba després d'anys vinculats a projectes creatius i personals, sempre amb una mirada molt centrada en les emocions i els conflictes humans. En aquest sentit, La Flama manté aquesta línia i també deixa entreveure alguns elements de tot la novel·la en què treballa actualment. Precisament, el projecte literari es troba immers en una campanya de micromecenatge impulsada per Quòrum Llibres, amb l'objectiu de trobar mecenes que ajudin a fer realitat la publicació del llibre. La projecció a l'Amistat començarà a 9:15 del vespre i l'entrada serà gratuïta.
0: I en clau esportiva, l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Marc Tresserres.
10: Sí, aquest cap de setmana la competició de l'Octágono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit també pel tercer i quart lloc i la gran final tot al camp principal del Municipal d'Esports de Tordera. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. En feia balanç el seu entrenador, Albert Fernández, un cop havent aconseguit el títol.
13: Bueno, nosaltres estem molt contents. Més enllà d'haver aconseguit el títol, el que realment ens importa és que gràcies al torneig ens hem pogut tornar a ajuntar i compartir allò que ens agrada, que és el futbol. Però ja et dic, haver aconseguit el títol és lo de menys. El que realment ens importa és juntar-nos, fer una mica d'esport i retrobar-te amb aquells amics que tenies quan eres més petit. Per tant, això és lo maco.
10: La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, justament l'Eterno Juvenil contra Clàssics, que va ser una autèntica guerra i el partit va acabar amb empat a un i es va resoldre a la tanda de penals. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. I la gran final, com dèiem, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga El Octágono Futbol 7. Recordem que es disputen els partits en camp petit. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
14: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
10: Després de mesos de competició i aquest èxit final i la bona rebuda que ha tingut aquesta Lliga amateur i totalment de partits amistosos, l'organització no descarta seguir treballant de cara a les pròximes edicions.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com diguem de cara a demà, pugen una mica més. I alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3/4 del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps, molt pendents d'aquest augment de les temperatures que es mantenen altes per aquesta època de l'any. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida a l'Ona Maresme. Fins ara, no marxeu.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. radiotordera.cat i xarxes socials.
18: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
19: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
20: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
19: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
20: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
21: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
22: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Moment de fixar-nos en el que passa a les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Com estàs?
3: Doncs mira, amb la veu...
4: Ja.
3: A punt de jubilar-me.
4: Ja t'han dit al grup que una miqueta d'aigua, un caramel, el que sigui, per recuperar-te aviat.
3: Això són els canvis de temperatura, que ara fa molta calor de cop i volta, aires acondicionats... I mira...
4: Justament aquí el tenem a l'estudi també en Cesc, perquè tenim el rac al costat i amb la calor que fot, doncs no hi ha més remei que posar-lo, perquè si no ens morim.
3: Jo feia anys, doncs... que no estava així. Potser més de 5 anys.
4: Ostres, Déu-n'hi-do. Bueno, esperem que et recuperi, Gemma. Comencem, si vols, repassant que hi ha al Maresme, a xarxes. Doncs destaquem en primer lloc que els principals agents empresarials del Maresme han valorat el retorn al debat sobre el projecte del tren orbital, una infraestructura que preveu connectar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i que tindria un impacte directe en la mobilitat del territori. Segons indica el diari El Capgròs, tant la patronal com Fagem com la Cambra de Comerç coincideixen en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries, però situen el focus en la prioritat de la xarxa ferroviària existent. De fet, la Fagem considera que el tren orbital és clau tant per a la competitivitat de les empreses com per a la qualitat de vida dels treballadors. Ara bé, adverteix que qualsevol plantejament s'ha de fer amb rigor tècnic, consens territorial i realisme pressupostari. I reclama evitar que grans infraestructures quedin en debats recurrents sense concreció.
3: Molt bé, això pel que fa a petita escala, a nivell comarcal i en clau internacional.
4: Bé, marxem a Bèlgica perquè us hem de donar una notícia trista. Almenys 4 persones han mort aquest dimarts a causa de l'accident entre un minibús escolar i un tren de passatgers a la localitat belga de Bugenhout, al nord del país, quan el vehicle escolar ha irromput a les vies de tren quan el pas del nivell estava tancat. Segons ha explicat el ministre federal de Mobilitat, Jean-Luc Crook, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven a l'autobús, el conductor i també l'adult que acompanyava els escolars. Val a dir que els alumnes eren d'un centre d'educació especial.
3: Vaja, doncs lamentem aquesta trista notícia que ens expliques avui. I el tema curiós del dia, quin és?
4: Doncs el tema curiós és que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc. Concretament, estarien operant a Espanya sense comptar amb l'habilitació administrativa obligatòria que es dona en aquests casos. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes, la de Polymarket i Calci.
3: Molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
4: Doncs preguntem si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Val tot, eh? Tant també si jugueu, aposteu a videojocs online, si jugueu a les tragaperres de les fèries, és igual. Avui volem comprovar la ludopatia, el nivell de ludopatia de la nostra audiència, i llavors tenim aquí 4 opcions, Gemma. La primera és sí, habitualment, jugueu a aquestes plataformes o aposteu a casinos, bingos, etc. També l'altra opció és sí, però bé, d'una manera més puntual, no? Això que potser un cap de setmana, de tant en quant. L'altra opció seria no, però ho provaria, és a dir, aquells que tenen la curiositat de dintrar-se en aquest món, o finalment, els més prudents i els que tenen millor seny i que diuen no, mai de la vida ho farien.
3: Tu, d'aquestes 4 opcions, quina és la que marcaries?
4: Jo marcaria la de no, però ho provaria. És a dir, potser provaria anar al bingo. Sempre he tingut curiositat de fer com les iaies, no? Això de jugar i veure la tòmbola i que vagi la boleta, no sé, sempre m'ha fet gràcia. Però em sembla també una cosa petita, anar a petita escala, no és tant com anar a un casino, sinó una cosa més lleugera, portar-me 20 euros només, punto, apostar i a veure què passa. I ja està, només per fer la gràcia.
3: Jo crec que apostar digitalment no ho faria, perquè és molt addictiu. addictiu, vaja, és addictiu digitalment i no digital, però crec que amb el telèfon mòbil és pitjor. A mi m'agrada el bingo. No hi vaig cada setmana, obvi, potser hi vaig un cop a l'any, però el bingo m'agrada.
4: O sigui, que seria que sí, però de forma molt puntual, no? Seria
3: de forma extremadament puntual, fa potser... Mira, una vegada em vaig trobar un bitllet de 20 euros pel carrer i allò que me'l vaig guardar, vaig anar al casino a Barcelona, i, sí. Però no expressament, perquè mira, anava a dinar per allà al port i els vaig invertir, els vaig jugar i crec que em vaig guanyar 40 o 50.
4: Déu-n'hi-do. Doncs pues mira, al final sí. Vas tenir sort i tot.
3: Sí, sí. Però bé. Doncs molt bé, Javi, gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.
3: I després de la pregunta del dia i del repàs a les xarxes, anem cap a Palafolls per parlar de les danses tradicionals. Jordi, també de tallers que es duran a terme cada setmana al centre del municipi.
5: Sí, Gemma, de fet, és una d'aquelles activitats tradicionals al nostre municipi, normalment per aquestes dates. S'assagen aquests balls, entre d'altres, per un sopar popular que es farà més endavant, el mes de juliol, i poder-les també ensenyar a moda de mostra a tota la gent que participi d'aquest sopar. És un taller de danses tradicionals que organitza la Puput, i amb nosaltres avui, asseguda aquí al nostre costat, tenim doncs, la persona que porta aquest taller de danses. És la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda a l'Ona Maresma. Bona tarda.
6: Hola. Bona tarda.
5: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
6: Sí, des del 2017.
5: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas que no plogui?
6: Doncs... Veiem danses tradicionals d'arreu del món, no? D'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
5: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
6: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir, tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther i jo, i la Rocío, ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i vàrem dir, doncs, per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
5: Hi ha una ocasió ben especial, i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco, aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
6: Doncs, des de fa un parell d'anys, dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís, i evidentment ens ho ensenya en Xavier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
5: Flabiuraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí. Sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabiuraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs.
6: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Està convidat qui vulgui.
5: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no? De la Mar, d'en Xavier. Per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
6: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi. I a més, amb una... tan bona participant com la Mar. Sí.
5: Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no? No hi ha un no per
6: no,
5: resposta.
6: No, en Xavier mai, i la Mar tampoc. I a més, li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitar la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
5: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
6: En venir a la plaça de Popi a 9:15 del vespre.
5: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple, a la sessió de demà.
6: Sí, sense cap problema. I, a més, està bé. Llavors, venir cada dia el que suposa és que una habilitat que tens per escoltar la música, dius, ai, aquesta dansa deu anar més o menys així. I llavors, mica en mica, aprens habilitat. I en saps cada vegada més, i cada vegada tens més ritme, i cada vegada pots aprofundir més.
5: A més, Dolors, ara que hi penso, hi haurà molta gent que et segueix des de l'inici. Jo, si no recordo malament l'anècdota, has anat aprenent, òbviament, aquestes danses a través dels teus viatges. Una de les coses que t'agrada precisament és conèixer la tradició de cada país on vas, i en aquest cas inclou també les danses. Però gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè, com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de l'inici, i que els passos també se'ls sap, i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
6: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip, i tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
5: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
6: Sí, ballem algunes danses en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella. Però, tot i ballant en parella, és el grup. Una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors...
5: Per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup, d'estar
6: sí, sí, sí.
5: molt
6: importantíssim.
5: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
6: tothom
5: gent es
6: ballar.
5: Va relaxant.
6: Tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme, pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
5: Una de les dates que marcàvem a l'agenda, precisament, és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vilà Flaviolaire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca, i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
6: No. El 4 de juny, no, el 4 de juliol.
5: 4 de juliol, perdó. 4 de sí. juliol, en aquest cas, doncs encara queda un meset més. 4 de juliol, com dèiem. La Puput organitza aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
6: Sí, i llavors no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. no fa falta venir a mirar, si no pot participar. Seran, no farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment i que tothom pugui disfrutar.
5: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc? No sé si ho recordes.
6: Sí, d'entrada tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 8:15. A 8:15 serà la ballada al carrer i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
5: Home, i tant. Que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta ballada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
6: Sí. I participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
5: Home.
6: I vindrà la Mar i en Xavier.
5: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Bobby? Entenc que pot anar variant, perquè com dèiem, no és un taller continuat en el temps.
6: Sí.
5: Però quantes persones poden venir als tallers?
6: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve, de Santa Susana, i de Santa Susana és al voltant. Hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va ballar a Santa Susana, que és, hi ha molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
5: Doncs escolta, ja sou prou gent,
6: Sí, sí.
5: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
6: Moltes gràcies, Jordi.
3: Moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
7: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
3: Aquí, sobrevivint. I
7: sí,
3: tu?
7: Ja t'escolto, ja ho hem parlat abans,
3: però
7: això.
3: Vaig millorant, Vaig millorant perquè m'estic menjant molts caramels de llimona.
7: Ah, veus? Exacte, aquest és el remei casolà.
3: O sigui, crec que em porto com 4 o 5 ja, i quan acabem el programa m'hauré menjat la capsa sencera i crec que ja m'hauré curat.
7: Va, t'hauràs curat, però t'hauràs convertit en llimona, eh?
3: Sí, el monstre dels caramels. Molt bé, a veure, Marc, de qui és l'aniversari avui? A qui hem de celebrar? Que li escriuré per Instagram.
7: Hosti, doncs mira, a un jugador del Barça, no és Robert Lewandowski, però... Marc Bernal, el que passa que li treus uns quants anys. Saps quants en fa?
3: Perdona, quants en fa?
7: 19.
3: Ah, sí, que li trec uns
7: sí,
3: anys.
7: Sí, És del és nascut el 2007.
3: Una dècada. I una mica més.
7: I una mica... Vale, no ho volia dir jo, però dic, vale, no
3: 11 anys. 19 anyets, criatura.
7: Marc Bernal, que ja porta 2 temporades jugant al primer equip, tot i que l'any passat va estar lesionat gran part de la temporada per un trencament als lligaments del genoll, aquest any poc a poc ha anat entrant en convocatòries i a veure si fa una bona carrera al Barça. I no només ell, Gemma, fa anys avui, sinó que també està d'aniversari el cantant nord-americà Lenny Kravitz i l'actriu britànica Helena Bonham Carter.
3: Molt bé, doncs aquests són els aniversaris d'avui, que doncs aquests famosos que celebren anys i...

0: Jo t'anava a explicar la vessant històrica, però si tu vols fer un breu resum de la, del per què es va convertir en Dràcula, endavant.
1: En Dràcula era un senyor que vivia a Romania, d'acord? Un príncep.
0: Sí, el príncep Vlad. Mm-hmm.
1: Exacte. I ell estava, doncs, tenia de nòvia una princesa i van matar la princesa. Aleshores, en Dràcula, abans de que matessin a la princesa, el Dràcula li va demanar al cura, el cura del castell, si us plau, protegeix a la princesa, que no li passi res, perquè ell anava com a la guerra, no? Una batalla.
0: Exacte.
1: Que, vale? Llavors torna de la batalla i li diuen, doncs mira, s'ha mort la teva xurri i tal. I aleshores es va enfadar molt en Dràcula, o sigui, es va enfadar moltíssim, i li va clavar com una vara de ferro, com si fos un pinxo moruno al cura.
0: Sí, sí, pobret, va quedar enforquillat.
1: I clar, Déu va castigar en el senyor Vlad i li va dir, ara doncs et tornaràs un monstre, un Dràcula.
0: Sí.
1: I, però clar, el Dràcula el que vol és trobar com a la seva dona, perquè en teoria doncs com que es va reencarnant, fins que la troba.
0: Exacte, per això és immortal i a més té prohibit veure la llum del dia.
1: Sí. I això de la llum, per què?
0: No, perquè Dràcula és un ésser nocturn, és com els ratpenats, que els hi costa molt poder sortir de dia. Jo no sé, no hi entenc tant, però jo diria que la majoria de ratpenats no els hi pot tocar la llum del dia i per això apareixen al capvespre o a la nit totalment, per la seva sensibilitat en els ulls, i Déu, com tu dius, va castigar el príncep Vlad així. Així que molt bé, Gemma, exacte. Per aquí va la història de Dràcula.
1: Vaig veure la pel·lícula, una pel·lícula que han fet fa poc, que es diu A Love Story o... alguna, el títol no recordo bé com era, però vaja, està doncs la podeu veure a plataformes. Però bé, en qualsevol cas, que m'enrotllo, Marc, i estic una mica dispersa, així que seguim amb l'efemèride.
0: Molt bé, doncs va, avui és el Dia Mundial de Dràcula, com dèiem, i ja tornem al tal dia com avui. La primera és històrica. L'any 2011 es va detenir a Sèrbia l'exgeneral serbobosni Ratko Ladić, un dels homes més buscats per la justícia internacional després de la famosa guerra dels Balcans, als anys 90. Més de 15 anys escapant-se a Ladić i amagant-se, però la seva captura va ser clau per aclarir, finalment, responsabilitat sobre el genocidi Srebrenica el juliol del 95, on van ser assassinats més de 8.000 musulmans bosnis. Aquests crims de guerra i contra la humanitat van permetre que Sèrbia, tancant a Ratko Ladić, també posés punt i final a un dels capítols més foscos de la seva història i més recordats, que encara a Sèrbia, per qui ho vulgui anar a visitar i li interessi el tema històric, encara hi ha moltes zones, moltes ciutats, en què hi ha esfondrades edificis, marques de bala, canons, vull dir que és bastant dur de veure, impactant.
1: Molt bé, Marc, anem a l'efemèride musical, tenim 2 minutets.
0: Doncs som-hi. Tal dia com avui, l'any 2005, la banda espanyola El Canto del Loco va continuar la seva gira de Zapatillas, que és la cançó que escoltarem avui, que va emplenar múltiples espais de concert arreu de l'Estat. El disc Zapatillas havia entrat directament al número 1 de vendes a Espanya i es va mantenir moltíssimes setmanes. De fet, més de 100 a les llistes oficials de ràdios musicals. La cançó Despiértame, inclòs el disc, va néixer arran del viatge de David Otero a Tailàndia després del tsunami del 2004, i part dels beneficis es van destinar a ajuda solidària. Per tant, més cançons emblemàtiques i amb significat d'aquest disc a dia d'avui, però Gemma, Zapatillas es considera encara un dels discos més importants del pop-rock espanyol, amb èxits com Besos, Volverà i l'esmentada Zapatillas. Escoltem, doncs, aquesta cançó, que parla sobretot de la necessitat de ser un mateix i rebel·lar-se contra la superficialitat, que critica bàsicament la cançó les aparences, el jutjar la gent, i sobretot en un àmbit de discoteca, no? Que és el que als cantants els hi tocava més de prop l'època que van composar la cançó.
1: Mm-hmm. Doncs Marc, moltes gràcies. Escoltem, com bé comentes, aquesta cançó del Canto del Loco fins arribar al 57. Fins ara.
0: Fins ara.

0: perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Abans de res, cuida't aquesta veu, que sé que estàs fent aquí un esforç per poder presentar el programa. Deixa'm comentar-te que avui ens centrem en el municipi d'Arenys de Munt, un 26 de maig de l'any 85. Els diaris es feien ressò de les repercussions de la sal que s'utilitzava en les últimes glaçades, ja que semblava que era la causant d'una malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt, i ja tens la disputa muntada. Els serveis de protecció dels vegetals de la Generalitat especulaven amb la possibilitat que la malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt doncs hagués estat provocada per la sal que es va utilitzar arran de les glaçades del mes de gener d'aquell any. En principi, les mostres analitzades no havien de determinar l'existència de cap fong perjudicial, i això, segons els tècnics, fa pensar que els arbres doncs haguessin rebut la salinització per mitjà de la filtració de la sal amb les aigües de pluja o de rec. Les anomalies trobades en les branques i les fulles dels arbres de la riera d'Arenys de Munt i de la plaça de l'Església no eren degudes, doncs, a un fong, com es creia en un principi. Segons tècnics, doncs, era per culpa de la salinització. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no creia que la sal que es va utilitzar per evitar els efectes de les glaçades en el terra doncs hagués estat causant de la malaltia que patien els plataners de la riera. En aquest sentit, l'alcalde, Sebastià Colomer, comentava que descartaven la possibilitat de la sal perquè hi havia zones afectades on no es va tirar sal. Fins que no tinguessin doncs els informes, no se sabria de què es tractava, però estaven convençuts, segons l'Ajuntament, que era per culpa d'un fong. Dues bandes que van acordar tornar a fer els anàlisis per intentar sortir de dubtes. La riera d'Arenys de Munt tenia un total de 200 plataners que vorejava l'artèria principal del municipi, una de les poques que no estava pavimentada llavors, malgrat la seva extensió. Parlem, com dèiem, de l'any 85, Gemma.
1: Els plataners, Jordi, hem de dir, vaja, els arbres i la vegetació és important, no? Però aquest arbre en concret dona molta al·lèrgia.
2: Sí que és veritat, i a més, sí que és veritat que és molt característic, si no es poden, en el seu moment, veure com tot el terra com ple, no? Ara, jo no sóc un expert en botànica i menys en plataners, Ara pot ser que no et parli amb llenguatge científic o tècnic per entendre'ns, però sí que és veritat que és molt característic. Fan les seves funcions, però, òbviament, s'ha de treballar la planta i s'ha de podar quan toca, perquè, si no, doncs poden provocar algun tipus de problemes, tu mateixa ho deies, Gemma, a al·lèrgies, o poden provocar algun altre tipus de malestar, no?
1: Totalment. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara, gràcies.

0: I anem ara cap a Malgrat, perquè l'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Èlia Mas, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. El seu treball sobre entrenament cognitiu a l'aula conclou com l'ús de les calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Parlem amb ella des de Malgrat.
1: Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
2: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir, mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
2: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques, i llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
2: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques, com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
2: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo, principalment, vaig assolir... Vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
2: Vale. Del nivell bàsic comencem amb operacions de una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
2: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
1: Val. I dels resultats vas extreure que, malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
2: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental. Però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no el fem per nosaltres mateixos, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1 per 1, ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes, com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres, i els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit a primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment, si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució?
2: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí. Et diuen que no es pot alterar.
2: Bé,
1: això.
2: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària. Mm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
2: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i de perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
2: Veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el vocacionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. Hi ha operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Mm-hmm. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa, a les aules, sinó també fora d'elles. És a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, a persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com hauríem de treballar nosaltres, ara, que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Bé, avui dia ja hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa, i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Sí. Val. Quina, alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
2: Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain?
2: Sí.
1: Vale.
2: que és molt bona, i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, de memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar, diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques... no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
2: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix al cervell.
1: Molt bé, doncs Èlia Masquiménez, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I avui us portem una nova secció de música a l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer, i avui ens presenta Trinitat Nova, un projecte musical nascut al Masnou. Sergi, endavant.
3: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bugunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins del seu projecte. Amb aquesta combinació de pop-folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica de Trinitat Nova mostra una evolució clara des dels seus inicis més crus fins a una proposta cada cop més consolidada i definida dins el pop-folk d'autor amb actitud crítica. El projecte comença en final principi del 2014, un EP que ja deixa entreveure les bases del seu univers. Cançó d'autor amb sensibilitat pop i un punt d'inquietud lírica. És un primer pas on el grup encara està definint la seva identitat sonora.

El 2016 publiquen Alienats, el seu primer àlbum, on comencen a agafar més forma com a banda. Aquí el seu so es torna més reconeixible i apareixen amb més força les influències de pop dels 60, combinades amb una mirada més crítica i personal.

L'any 2018 arriba tal qual, un nou àlbum que consolida el projecte i aquí sí que es veu clar aquesta influència punk experimental, com l'han definit ells. Les lletres guanyen molt de pes i la banda comença a definir millor el seu discurs. Després, ja veureu que ho parlarem, estil i influències, a quina banda o a quines s'hi semblen més.

Els que tingueu oïda ja us imaginareu a qui diré després. L'any 2019 publiquen Accident, un treball que manté aquesta línia, però amb una energia més directa i un so més treballat com a banda. És un disc que reflecteix ja una maduresa artística clara i una identitat encara més sòlida.

Després d'un període més espaiat el 2020, publiquen el senzill Tot està bé, que manté viva la seva presència i continua desenvolupant el seu univers sonor amb una mirada més continguda, però igualment crítica. I finalment, el 2026, arriben amb l'EP Aquí estem, un treball folk country que veu tant de l'herència de Bob Dylan, com hem comentat abans, com de la bogeria de Pau Riba. És música feta sense artificis, gravada amb calma, mirant més cap endins que cap enfora i reivindicant una manera de fer i de dir que sembla en perill d'extinció.

Vinga, va, anem a la part final de cada episodi. L'estil i les influències. L'estil de Trinitat Nova es mou en un territori difícil d'encasellar, com hem comentat a la introducció, on conviuen el folk d'autor, el pop-rock i una actitud clarament inconformista, és a dir, punk. A nivell sonor, parteixen d'una base de cançó folk amb arrel mediterrània, però sovint introduïda amb un punt irònic i humorístic que els dona una personalitat molt particular dins l'escena.

En aquest sentit, el seu plantejament pot recordar un folk amb tocs teatrals i humorístics. Per la part de folk, òbviament, Bob Dylan, que ja l'hem comentat, i per la part teatral i humorística, una banda que, a més, aquesta última cançó que hem escoltat seva, la que estem escoltant de fons, de fet, que es diu Trinxat de la Cerdanya, s'assembla molt a la banda que us diré ara, perquè és una banda que porta tocs humorístics, tocs teatrals, i van, aquesta banda, a Trinitat Nova, a la línia de propostes com Doctor Hook and the Medicine Show, però adaptat al context català, òbviament, i amb una mirada més local i contemporània. Aquest component desenfadat conviu amb l'arrel de la cançó d'autor, però sempre amb una certa distància irònica i crítica. Per altra banda, també incorporen una energia més crua i directa pròpia del punk i del rock més bàsic, amb influències que poden recordar a bandes com The Clash o Ramones. Aquesta part més punk es tradueix en una actitud escènica més desacomplexada i en una manera de plantejar les cançons amb menys ornament i més urgència. Us posaré dos referents, en aquest cas un humorístic, parlarem de Doctor Who and the Medicine Show, i després escoltarem a The Clash. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroidered on my jeans. I got my poor

Qui no ha escoltat mai aquest magnífic riff de guitarra molt reconeixible de The Clash? De fet, el resultat final d'aquesta banda de Trinitat Nova és una combinació bastant singular. Una base de folk amb relat i ironia barrejada amb una energia punk rock que aporta contundència i molt de caràcter. Aquesta dualitat fa que Trinitat Nova es mogui entre el concert de cançó d'autor i l'actitud de banda de garatge, sense acabar de situar-se del tot en cap etiqueta tancada.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: I després d'aquesta fantàstica secció de música, anem a fer el repàs a la pregunta del dia des de Malgrat. Javi, què estàvem preguntant?
2: Doncs avui preguntem si utilitzes plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. I de fet, la resposta ha sigut una miqueta sorprenent. De fet, tenim un 60% de la població que diu sí, però de forma molt puntual. Després tenim un 20% que ens diu que no, però ho provaria, i després tenim un altre 20% que diu que no, mai de la vida. No hi ha ningú que reconegui que jugui o que aposti habitualment.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem formulant a l'Ona Maresme. Podeu respondre fins a les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme a Instagram, i també ens trobareu a X. Javi, moltes gràcies. Fins ara.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres Altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Tordera. La xarxa de comunicació local.
8: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
9: Seguim a l'Ona Maresma, 4:35 de la tarda, i avui dedicarem els tastets de llengua als mals noms que s'utilitzen dins la nostra comarca, i també parlarem dels cursos intensius d'estiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Martí, endavant.
10: Doncs sí, Gemma, aquí estem com cada dimarts amb la Gemma Martínez, però d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. I avui els tastets de llengua vindran dedicats als malnoms dits al Maresme, que ara tot seguit la Gemma ens els dirà. I a l'acabar, si tenim temps, parlarem dels cursos intensius d'estiu, ja que estem pràcticament a les portes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
11: Bona tarda, Martí.
10: A veure, quins són aquests malnoms que ens tens preparats?
11: Sí, avui parlarem de noms, o més ben dit, com dius tu, de malnoms. Repassarem els malnoms que tenen els habitants de diferents pobles del Maresme. Els malnoms sorgeixen de manera negativa, com diu la seva paraula, mal nom, i són una manera d'adreçar-se als del poble del costat de manera pejorativa. Tots coneixem l'eterna rivalitat entre pobles propers, no? Com ara, per exemple, els d'Arenys de Mar i els d'Arenys de Munt, no? O a vegades entre Mataró i Argentona. Rivalitats de pobles que estan molt a props, que tampoc són rivalitats fortes, Però una mica, doncs, sempre hi ha hagut una miqueta d'estira i arronsa entre els habitants d'un lloc i de l'altre. Arran d'aquestes tibentors, o potser llegendes, o potser històries del passat, que no sabem ben bé si són certes o no, sorgeix un mal nom. Avui dia, alguns potser no són tan utilitzats o estan més oblidats, però n'hi ha d'altres que, com veureu, es fan servir molt, val?
10: Molt bé, doncs res, anem a veure quins coneixem, quins no, i a veure quin és el que té el nom més pejoratiu, diguem-ho d'alguna manera.
11: No els podrem fer tots, Martí, perquè n'hi ha molts, val? Avui en farem uns quants i en deixarem uns quants per un altre tastet.
10: Perfecte.
11: Ho dic perquè, com que ens escolten des de tota la comarca, si no surt avui el del seu poble, paciència.
10: Que estiguin pendents, oi? Que potser el proper dia en parlem dels seus. Molt bé. Doncs som-hi.
11: Doncs mira, comencem amb amb la rivalitat entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. Diuen que els d'Arenys de Mar deien als de muntanya patacots, en referència al fet que eren persones senzilles que no vestien tan elegantment com els de la costa. De fet, aquesta paraula, patacot, aquest insult, no surt al diccionari normatiu de l'IEC que en parlàvem la setmana passada, sinó que l'hem d'anar a buscar al diccionari Alcover Moll, que és un diccionari molt útil per trobar paraules d'aquest tipus, localismes, paraules que només es fan servir en zones molt concretes i que no apareixen en el DIEC, d'acord? És un diccionari descriptiu i que, a més, fa molt de temps que ja podem consultar en línia i els que ens dediquem a la llengua, doncs, el fem servir molt. Segons l'Alcover Moll, doncs, aquest diccionari que us deia, patacot és una persona malgirbada, apedaçada, mal vestida, d'un aspecte poc pulcre. També es diu, a més, per això recordo que deien els de mar, els deien els damunt patacots. I també es diu, o es veu, que els d'Arenys de Mar deien els damunt, un altre mal nom, els deien boies, en referència a les ovelles velles i llanudes que els damunt solien menjar per Sant Martí. O sigui, els d'Arenys de Mar deien els d'Arenys de Munt patacots i boies. I sabeu com en deien o com se'ls diu als habitants d'Arenys de Mar?
10: A veure, perquè els hi han de dir d'alguna manera, els pobres, si no.
11: Doncs tots sabem que els d'Arenys de Mar, per la seva relació amb la pesca, no? Sent un poble de pescadors, amb la indústria pesquera, doncs va ser durant molt de temps el motor de la població, els d'Arenys de Mar són uns sardinetes.
10: Bueno, però
11: ja té relació, ja encaixa, no, la cosa?
10: Encara, crec que han sigut més bons els d'Arenys de Munt, perquè trobo més maco sardineta que patacot.
11: Sí, patacot, és que encara que no sàpigues ben bé el significat, ja no denota...
10: Sona malament, ja.
11: Cap cosa bona, val. Doncs mira, com us deia, potser aquests dos no són massa coneguts, o potser per mi, que sóc de Mataró, val? Però si us dic com s'anomenen els habitants de Mataró, bastanta gent ho sabrà. Els de Mataró ens diuen capgrossos, i d'aquí la llegenda, hi ha diverses variants del perquè d'aquest mal nom. Segons sembla, no és que construïssin un element festiu amb el cap massa gros i que després no passés per la porta, que això a vegades es diu. La gent es pensa que el cap gros, el mal nom, ve d'un gegant o un nan, no?, amb un cap massa gros que després no passava per la porta. I sembla que això no és així, val? Sinó que hi havia al portal, a l'antiga muralla, uns personatges amb el cap ben gros. Concretament eren uns caps de bou. Un cop van enderrocar el portal i amb la bona voluntat de fer el mal nom una miqueta més suau, es va deixar d'anomenar els habitants de Mataró caps de bou i es van passar a dir capgrossos.
10: Sí, doncs ja sabem l'origen d'aquest cap gros.
11: Sí, sí, en aquest cas penso que la llegenda, que no és veritat, s'estès molt més que aquesta.
10: Sí, sí, perquè jo, que no sóc d'aquí, em coneixia la que no era veritat, val. Així que mira.
11: I com deia, s'han fet, és un mal nom que és bastant conegut, també arran del nom de la colla castellera de la ciutat, que és Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Per tant, això s'ha... s'ha fet conegut a altres llocs de Catalunya que no és el Maresme.
10: Diguem que no s'ho han agafat del tot malament els habitants de Mataró si li han ficat el propi nom a la colla castellera.
11: Mai.
10: Molt bé.
11: Continuem baixant?
10: Continuem baixant, i tant. A veure què més tenim.
11: A Mataró, i de Mataró ens n'anem a Vilassar, que és el proper poble, tirant cap avall a la costa. I és que els de Vilassar, tant els de mar com els de dalt, són penjaases.
10: Ah?
11: Sí. No només són penjaases els de Vilassar, els dels dos Vilassars, val? Sinó que hi ha altres llocs de Catalunya que també tenen aquest... altres poblacions de Catalunya o habitants que tenen aquest mal nom, val? El motiu és per la llegenda, que també, com dèiem, és compartida amb llocs com Solsona, en què els del poble penjaven un as al campanar perquè mengés l'herba que hi creixia. D'acord? I arran d'aquesta llegenda i d'aquest mal nom, a Vilassar, avui dia, encara doncs, es fa... evidentment no amb un asa de debò, però quan és festa major doncs, es penja un asa del campanar.
10: Però una figura,
11: sí.
10: Molt bé.
11: Sí. I sense anar gaire lluny de Vilassar, tornem una mica a la confrontació entre pobles. Els de Vilassar es veu que van començar a dir peluts els de Cabrils quan finalment Cabrils es va poder independitzar en alçar una església. Després d'unes quantes baralles i bé, una miqueta això, d'estira i arronsa, els de Vilassar van dir peluts els de Cabrils, que estan a tocar,
10: I els de Cabrils es van revenjar d'alguna manera o no? Es van quedar...
11: No sé com continua la història.
10: Ja la seguirem.
11: Si algun oient ens vol dir com va anar exactament, que ens truqui.
10: Exacte. Estarem pendents.
11: I finalment, doncs, acabem, també sense marxar gaire lluny de Mataró, amb el mal nom dels habitants d'Argentona, que són repicatruges.
10: Ah, mira, aquest m'agrada,
11: No sabies, Martí?
10: No, repicatruges, ho trobo un bon mal nom.
11: Sí, d'aquí, de repicatruges, del mal nom, és d'on ve també el nom de la festa major d'Argentona, o de la festa major alternativa, que és la Garrinada. No sé si sabies que,
10: sí,
11: que es deia així.
10: Sona.
11: Doncs també ve en relació a la llegenda que va donar el mal nom als d'Argentona. I és que, segons sembla, segons m'explicaven a mi també, que la meva iaia era d'Argentona, esperaven la visita d'un personatge important en el poble, diria que era un bisbe, un personatge de l'església important, i van encarregar a algú que vigilés des de dalt del campanar si s'acostava algun vehicle cap al poble i que en veure un vehicle que fes sonar les campanes, que repiqués les campanes. La persona que vigilava així ho va fer i va començar a repicar les campanes, però quan el vehicle es va acostar a Argentona no era de la persona que esperaven, sinó que era d'un camió carregat de truges. I per això els habitants d'Argentona són repicatruges.
10: Bona història, m'ha agradat molt per acabar amb aquesta secció, que ja veurem, com hem dit al principi, si la seguim, perquè...
11: La seguirem, en tinc més de preparats.
10: Perfecte, doncs estiguem tots pendents. I per acabar el tastet d'avui, ja ho hem dit que parlarem dels cursos intensius d'ara a l'estiu, que estem a tocar. Així
11: sí.
10: Que què teniu pensat?
11: Doncs mireu, us volia dir que ara som a finals de maig i a partir de la setmana que ve ja podreu consultar quines poblacions i quins cursos d'estiu intensius oferirem. Són cursos de nivell bàsic 1, inicial i bàsic 2, i els oferim durant el mes de juliol. Val? Encara no està tot posat al web, però a partir de la setmana que ve sí que podreu consultar els cursos i les inscripcions seran a finals de juny. Això sí que ja ho podeu consultar els dies d'inscripcions a les nostres pàgines web.
10: Perfecte, doncs nosaltres ja amb els tastets us anirem actualitzant aquesta informació, però, com has dit, hi ha la gent que s'ho vagi apuntant a l'agenda.
11: Sí, eh? Si coneixen algú que té doncs, aquest mes de juliol lliure i vol aprofitar-lo per fer un dels nostres cursos, doncs que no dubti, vagi a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials i trobarà tota la informació.
10: Molt bé, doncs dit i fet, moltes gràcies Gemma, com cada dimarts per venir aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem el proper programa. Merci.
11: Perfecte.
9: Molt bé, ens acostem al final del programa d'avui. Sembla doncs, que mica en mica anem recuperant aquesta veu i ara doncs, el que farem és una petita tertúlia sobre aquesta pregunta del dia que estem formulant des de Malgrat. Quina és aquesta pregunta?
0: Doncs bé, la pregunta, us ho dèiem abans, si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc., amb diferents respostes que teníem, doncs sí, habitualment, que de moment ha votat el 0% de la nostra audiència, després una altra resposta que era sí, però de forma molt puntual, amb el 60%, després tenim el no, però ho provaria, que és el 20% dels vots i la que jo personalment optaria, i finalment gent més prudent que diu que no mai de la vida, que també ha votat amb un 20% dels vots. I de fet també ho comentàvem abans amb els companys de l'Ona Maresma, que bé, dins d'aquesta pregunta doncs també incorporàvem doncs la franja, no, dels videojocs, també una opció que avui dia s'està aprofitant molt, no? Jo com a opinió personal crec que s'està aprofitant una mica, no, aquesta afició pels videojocs com per introduir, no, de forma subliminal tot el que és aquestes apostes i les lootbox i tot això, que crec que és un perill.
9: Què és això? Explica'ns, perquè el tema de la gent que no estem habituats a jugar a jocs, no teníem ni idea de que es pot apostar, també.
0: Bueno, a veure, les lootbox, o sigui, no és ben bé una aposta com allò que diu, sinó que és gent que gasta diners reals, doncs, bueno, sí, gasta diners reals per optar, no, a obtenir millors beneficis dels jocs. Per exemple, el que seria doncs, una eina per jugar millor, un traje, no, o un vestit diferent pel personatge que t'agrada. Doncs clar, tu poses diners reals i llavors, doncs, diguéssim que la màquina actua i si et toca el premi, doncs obtens aquesta skin, que li diuen en anglès, o potser et quedes sense ella, no? Llavors és una manera de fomentar la ludopatia. Després, clar, hi ha gent que també en ven, no, d'aquestes caixes i les revén per internet i, bueno, no sé, és un món que directament jo no m'hi vull ficar perquè no m'agrada, bàsicament. O sigui, jo crec que desvirtua bastant el que és el videojoc en si, no? I jo crec que s'estan aprofitant, però bueno... Mm.
9: Més companys de l'Ona Maresma, doncs a vosaltres que jugueu a jocs d'aquesta mena, aposteu per internet o potser sou usuaris del casino?
12: A mi el tema de les apostes em fa molt de respecte, us haig de dir, eh? I segurament per por no m'hi he posat mai. I segurament allò que penses, tinc tanta mala sort que el dia que m'atreveixi m'hi deixaré tots els calés. M'ha passat un parell de cops que he pogut accedir a anar allò per provar l'experiència en un bingo de carn i ossos, és a dir, per anar a l'edifici, i m'hi he deixat tots els diners i no he guanyat absolutament res. Les quines de Nadal em passa el mateix. Per tant, jo m'ho miro amb respecte, que juguin els altres, i en tot cas, ja, si em ve de gust, ja ho faria. Però sí que és veritat que jo penso que encara hi ha d'haver-hi molt més de control, eh, sobre això, perquè és molt fàcil el fet de que a través d'això, d'una pàgina d'aquestes característiques et puguin enganyar i es puguin quedar els calés, directament. S'ha de ser molt intuïtiu i s'ha de saber molt bé el que fas per jugar aquest tipus de pàgines, no?
9: També inclouríem, ara que has comentat, no, el tema de les quines, la loteria, Javi.
0: Sí, la loteria de Nadal. Sí, ho estava pensant justament ara, o sigui, al final podríem tenir aquest debat, no? És com una mena d'aposta, realment. O sigui, estàs apostant per uns números perquè et toqui en un dia concret, no? Doncs sí, jo crec que, mira, et diria que en aquest cas el meu vot seria per sí, però de forma molt puntual, perquè jo jugo a vegades a la loteria de Nadal i m'he arribat a gastar pasta per guanyar, intentar mirar de guanyar, no més que res, sinó quan la gent que hi juga, no? Que dius, he comprat un número i tu perquè no et quedis, no? Amb el que han comprat, ha tocat aquell número i tu has pogut comprar-lo i no ho has fet, no? Perquè no et quedi aquesta sensació, vas i ho compres, però després no et toca igual. Per tant, doncs et deixes diners i diners i diners en tema de loteria.
12: Però aquí
0: i, no sé,
12: ja entra molt la tradició, no? Amb la loteria de Nadal ja és un fenomen com de toca i el que tu deies, no? Javi, al final, no sé, si aquí a la ràdio, per exemple, comprem un dècim entre tots i jo no el compro, llavors els hi tocarà a ells i a mi no. Hi ha un factor d'aquestes característiques, però clar, el tema d'apostar per internet és posar els teus diners, molts o pocs, és igual, a gent que no veus, que no controles i que tampoc saps si realment podràs aconseguir els que ells et plantegen, no? Al final també hi ha molta gent que es dedica precisament a això i que utilitza fórmules matemàtiques per saber quin percentatge o en quin moment et podrà tocar el gran premi i que segons diuen, molts d'ells ho aconsegueixen, eh? O sigui, hi ha un tipus de fórmula, probabilitats, no sé, jo no sóc matemàtic, però que d'alguna manera t'ajuden. Parlo, per exemple, dels TPX casinos online, en castellà són en català les màquines escurabutxaques, que saben en quin moment et sortiran les tres maduixetes, no?, que són les del premi. Doncs aquí existeix el factor sort, però també hi ha gent que ho estudia, eh? Això compta i no deixen de no sortir-se'n, eh?
0: Ja, al final és estadística i és el que dius tu, no? O sigui, al final s'analitza, s'estudia, juguen molt al prova i error i fallen i perden moltes vegades, però van aprenent i al final aconsegueixen, no?, captar amb aquesta fórmula per optar, no?, a guanyar aquest gran premi, no?, que seria doncs l'objectiu final. No sé, és un món que de debò jo també li tinc molt de respecte. Sí que jugo a la loteria de Nadal, més que també per la il·lusió aquesta, no?, que tenim tots de, ostres, mira, poder optar, no?, a sortir de la misèria i optar i ser milionaris, no? Però, i també per la tradició, no?, aquesta de compartir el dia de la loteria, no?, i parlar amb la família, de dir, m'ha tocat, no m'ha tocat, ha sortit el gordo i tal, doncs també és una mica això. Però després penses, i ostres, la quantitat de diners que et pots deixar a la loteria i al final no et toca mai, o sigui, no ho sé, és un...
13: És molt difícil.
14: Però ho has de provar.
0: És difícil. Clar, sí, és això que diuen, no? Si no jugues no guanyes, no?
13: Clar.
12: Però
13: sí,
12: també
13: sí.
12: Diuen, ara, jo que us explicava abans el tema de probabilitats, que és molt més fàcil que toqui un altre tipus de joc qualsevol que la grossa de Nadal, eh? Vull dir, al final, si parlem de temes de probabilitats, el fet de que et toqui algun premi important de la grossa de Nadal és gairebé improbable, eh? No sé si vosaltres coneixeu algú que li hagi tocat algun premi així gran a la grossa de Nadal, però diuen que és bastant improbable, eh?
14: A Tordera n'hi va haver un fa 15 anys enrere o 20 anys enrere, una família que jo conec, que els hi va tocar una part de la loteria. Sí, sí. I bastant, eh? Bastant calés.
0: I segueixen visquent a Tordera o han marxat?
14: Segueixen vivint a Tordera i, de fet, hi tenen un parell o tres de negocis.
0: Ostres.
15: Jo, companys, vull fer la meva aportació, ja que crec que normalment s'acostuma a romantitzar el tema aquest de les loteries i tot això, però té una cara bé molt preocupant, i ho deia en Jordi al principi, que crec que el tema dels casinos és un gran problema que cada cop va més de la nostra societat i que pot arribar a arruïnar famílies i gent. Per tant, jo des d'aquí, que en el seu moment, amb els amics, lo típic que sí, que ho hem fet, i tinc amics que bueno, que és una mica un cercle viciós, que els propis casinos se n'aprofiten i s'acaben arruïnant moltes vides. És a dir, si està molt bé, si et toca el gran premi, que això és un cop de cada un milió, però els que es queden pel camí, jo crec que és un tema que s'hi ha de ficar molta mà i s'ha de tractar amb molta cura, la veritat,
13: doncs sí,
15: perquè s'ha d'anar amb compte.
13: Totalment. Companys, ja fins aquí nosaltres doncs acabarem el programa d'avui. Gràcies a tots per les vostres aportacions.
14: Molt bé, que vagi bé.
0: Adéu.
12: Adéu, gràcies.
13: I nosaltres, doncs, ja ho dèiem, acabem el programa d'avui dimarts i ho fem amb música. Adéu, fins demà.
16: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: que si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així amb l'aigua al cor no pot ser bo.
1: Situació meteorològica amb els detalls d'en Joaquim Serra.
2: La situació meteorològica ve marcada principalment per l'estabilitat i sobretot per les temperatures estiuenques, unes temperatures que esperem que al llarg dels pròxims dies encara puguin pujar una miqueta més. Tenim ben bé una setmana per davant, marcada per la forta calor, amb màximes que podrien fins i tot arribar cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca de cara a dijous i divendres. Sembla que aquesta calorada aguantarà fins al proper dimarts, el dimarts de la setmana que ve. Podríem tenir a última hora del dia una línia de tempestes que obriria les portes, almenys ni que sigui momentàniament, a un respir, a unes temperatures clarament més baixes ja de cara a dimecres de la propera setmana. Queden molts dies, ja veurem com evoluciona. De moment, el que dèiem, temps estable i calorada. Avui, amb temperatures semblants a les d'ahir, vents molt fluixos aquest matí, de component sud-sud-oest, aquesta tarda també, i per tant la situació marítima dominada per la mar arrissada. De cara a demà, la temperatura que puja una miqueta més, especialment cap a l'interior de la comarca, amb alguna màxima superant els 30 graus. De moment els hem fregat, demà es podrien superar. I pel que fa a la jornada de dijous, encara podríem arribar als 32-33, puntualment als 34, cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor assegurada, temps estable, sol, i els pròxims dies, de moment, res no ha de canviar.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, 26 de maig del 2026, últim programa d'aquest mes de maig. Bé, benvinguts a tots i a totes i, com sempre, salut per tothom. Bé, avui ens dedicarem a donar una mica de propaganda, podem dir-ho així, d'aquests comerços que hi ha a Tordera que se dediquen a la venda de productes alimentaris, més ben dit, aquests grans àrees de superfície com són els supermercats. Bé, d'això en parlarem, d'una molt en concret, i sabreu de seguida de qui ens referim. I avui, doncs, escoltarem també aquesta publicitat que moltes vegades ens passen i que diem, hombre, aquesta l'havia escoltat i fa temps que ja no la passen. Bé, també tenim el programa penjat en el Facebook de Ràdio Tordera perquè sapigueu de què va el tema i fem una pregunta sobre un poble, sobre on ens trobem. Bé, tot això i més fins a les 7 de la tarda. I ara escoltem si teníem publicitat d'aquests súpers.
1: Aldi, las mascotas de supermercados Aldi se han salido un poquito del modelo dirigido a los niños y nos sorprenden con este mensaje. Satisfaction. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario.
2: Con la EDE, único supermercado que marca la diferencia. Hay tantos helados como veranos. Y sea cual sea el tuyo, con la compra de 2 euros en cualquiera de nuestras variedades, podrás ganar un cochazo y muchos premios más. Entra en el sorteo con tu app Lidl Plus y acumula participaciones con cada compra. Cuantas más consigas, más posibilidades tendrás de ganar. Lidl, marca la diferencia.
3: Con los productos Día, siempre llegas a disfrutar de la más alta calidad. Porque están aprobados por las más estrictas normas. Pero no solo por estas estrictas normas, sino también por las más estrictas semillas, obsesivas del sabor. Mirá la cámara lenta que me tiene. Y los más estrictos Marianos y Pedros. Y las más estrictas Jimenas. Dulceras ellas, como yo. Y los Jiménez ni te cuento, que son del Team Salado. Todos para Día y Día para todos. No es ningún secreto. Todos los que nos prueban, nos aprueban y nos recomiendan. Por eso, nuestros productos siempre van de boca en boca. Con los productos Día llegás a disfrutar de la más alta calidad. Este se pasó un poco de alto. Ya sabes, con Día llegás.
4: ¡Súper cerca! Es hora de comprar en Supermercado Centro. ¿Sabés por qué? Porque hoy tenés hasta un 20% de descuento en vinos, espumantes y cervezas. Y podés pagarlo hasta en 3 cuotas sin interés. ¡Qué grande, Supermercado Centro! ¡Tú súper cerca!
5: Hola, amor, ¿qué vamos a llevar para la casa?
6: En el área de enlatados tenemos la promoción que estabas buscando. Melón chino, 29.80 pesos el kilo. En el departamento de cereales, aprovecha el 3x2.
0: Ui, la publicitat, quanta propaganda, oi que sí? Bé, la irrupció de supermercats i la recuperació del terreny per part d'aquests formats de proximitat davant dels grans hipermercats van començar a accelerar-se de manera significativa a partir dels anys 90 i principis del 2000. Encara que els hipermercats, iniciats als anys 60 i 70, van dominar durant dècades, el canvi de model es va deure a diversos factors. El canvi d'hàbits de consum, els consumidors van començar a prioritzar la comoditat i la proximitat davant de les grans compres mensuals dels hipermercats, buscant doncs, supermercats més propers a casa o als llocs de treball. Supermercats com Mercadona, Lidl, van liderar aquest creixement oferint més agilitat, productes frescos i marques pròpies guanyant terreny amb freqüència de compra. Diria que tothom té en ment una llista de súpers, Carrefour, Consum, Aldi, Condis i, com no, el Bon Preu. I que d'aquest ens parlarà la Cristina amb una entrevista amb la Nuri Pujol.
7: Bé, doncs, amics, avui estem en el Bon Preu de Tordera. El Bon Preu, doncs, que és una empresa alimentària catalana I doncs la Cristina ens explicarà on va començar aquesta empresa Bon Preu. Cristina, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Doncs la Cristina de Bon Preu ens dirà on va començar aquesta empresa, que és una macroempresa.
8: El grup Bon Preu és una empresa d'alimentació catalana amb la seva seu a Masies de Voltregà, a la província de Barcelona.
7: Mm-hmm. Quants treballadors té actualment, aproximadament?
8: Vora els 12.000 treballadors.
7: Mm-hmm.
8: I el seu... Sí, el grup Bon Preu té... Treballem en dos grups, l'hipermercat, que és l'Esclat, i el supermercat, que és el Bon Preu. Dintre d'això també tenim l'Esclat Oil, Esclat Energia i tots aquests.
7: Doncs hi ha doncs, diferents poblacions que també estan no solament a Tordera, sinó que el 74 en varen obrir una...
8: El primer supermercat que vam obrir el grup Bon Preu va ser el 7 de setembre del 74 a Manlleu. Mm. Després el primer hipermercat que vam obrir a Catalunya va ser l'Esclat a Vilafranca del Penedès.
7: Molt bé. I doncs Bon Preu sempre s'ha caracteritzat per potenciar l'ús en català. Com ho feu per potenciar aquest ús doncs, de cara al client o de cara, no sé...
8: La primera paraula que surt és la de, és en català, és hola, bon dia, i tots els treballadors és un...
7: Sí, és un distintiu.
8: Distintiu que té l'empresa, que aposta per l'ús del català.
7: I les marques catalanes rotulen en català? En el...
8: Totes.
7: Totes?
8: Sí.
7: Totes estan en català. Després doncs, també podríem parlar d'uns altres establiments per tot Catalunya, que n'hi ha moltíssims, però aquí, durant aquesta... A Malla també hi ha un altre edifici d'aquests, que és la comarca d'Osona.
8: Sí, és el primer hipermercat amb més de 1.500 metres quadrats de superfície comercial i és de la més gran de la comarca d'Osona i amb més de 5.500 metres quadrats entre magatzems i zona comercial.
7: Sabeu més o menys, Cristina, quants treballadors teniu en total aquí a Catalunya? Perquè és una empresa catalana.
8: Vora els 12.000.
7: Vora els 12.000 treballadors que teniu.
8: Sí.
7: Doncs... Quants anys fa que esteu a Tordera? Perquè ja fa molts anys que estàveu al centre del poble.
8: A Tordera fa que estem des de 1989. Vam inaugurar el primer Bon Preu a Tordera a l'abril del 89 i des d'aleshores estem donant un servei a la localitat.
7: Uh-huh. Quin és el valor que porta el Bon Preu, aquest valor de producte?
8: A Bon Preu i Esclat ens sentim molt arrelats al territori i apostem des dels nostres inicis pels productes de quilòmetre zero. El compromís amb el territori i amb els productes de proximitat és clau en la nostra proposta comercial. Mm. Actualment doncs, treballem amb més de 600 productes locals i treballem per tenir productes arrelats a cada comarca. En alguns casos treballem amb els artesans petits, de petites dimensions, que no compten amb una gran estructura i només distribuïm el producte a nivell local. En altres casos podem oferir els seus productes de proximitat a tot el territori. Aquí, per la zona que tenim, que és Tordera, tenim varis... varis artesans petits, no? Llavors, com ara tenim Can Xicoi, que és de formatges, matons, que són d'Arenys de Munt. També tenim els gelats Alemany, que són d'aquí de Malgrat. I si ens anem una miqueta més endintre de lo que és la comarca, tenim el Costa Brava Beer, que són les cerveses de Caldes de Malavella. I si ens endentrem una miqueta més, que per Riudarenes tenim doncs, el Camp Moragues, que són les marmelades.
7: Ah, molt bé. I quin és el model comercial del Bon Preu? Com són aquests experts, aquests productes frescos?
8: Som experts en producte fresc, tot el que fa la referència a varietats i al tall de carn, peix, xarcuteria, formatgeria i fleca. Oferim una àmplia varietat de productes i una excel·lent atenció al client. Preus molt competitius i un entorn de compra agradable. Disposem d'una gran varietat de marques de fabricant i de marques pròpies de bon preu, com ara, per exemple, productes sense gluten, dietètics, ecològics, etc.
7: Sí.
8: Seccions especials que podem destacar per permetre fer una compra completa i gaudir dels serveis, doncs tenim aquí a Tordera tenim el forn de cocció de peix, que tu arribes, veus el peix i te'l cuinem. No has de anar cap a compres a casa
7: i fer-lo a casa.
8: Sí. I surt força bé. Mm-hmm. I tenim altres serveis, no sols a Tordera, sinó arreu de Catalunya, com els serveis bàsics, com la benzinera, l'electricitat, el gasoil a domicili. I ara fa res, una setmaneta, que hem entrat amb el servei de compra online, que tu fas la compra i t'ho porten a casa.
7: Aquesta compra online, jo, per exemple, des de casa puc veure tot el que hi ha al Bon Preu de Tordera online i anar tot fent baixar els productes.
8: Fas la compra,
7: sí.
8: I quan finalitzes t'ho porten a casa.
7: Però hi ha el dibuixet, jo puc
8: tot,
7: triar, hi ha el dibuixet.
8: El dibuix de tot el que hi ha, producte fresc i producte no
7: Això
8: fresc.
7: És molt important, Cristina, perquè hi ha molta gent que està fumuda o que està sola, que no pot venir, i llavors és un servei pel poble i rodalies, poder també,
8: sí,
7: no?
8: Sí, hem entrat ara a el que és Tordera, Palafolls, Malgrat, Santa Susana, Blanes i Lloret, ara mateix.
7: Està molt bé, està... Això és una de les coses que crec que, bueno, jo com que ja soc, saps, ja dies que no puc, que llavors si hi ha un servei d'aquesta
8: classe...
7: Sí, que
8: classe, no pots apropar-te a casa, sí, al supermercat, sí, sí. I fas la compra online.
7: I bé, aquest Bon Preu que aposta per la aquesta sostenibilitat, com és aquesta empresa?
8: La nostra empremta és el compromís que tenim des del grup Bon Preu com a medi ambient. El planeta, vale?
7: Sí, sí, sí.
8: I la nostra comunitat, tant en termes socials com a culturals. Com a empresa referent i responsable, volem enfatitzar la idea que tota acció deixa una marca i que les accions que estem impulsant tenen un impacte real i mesurable. Però no només apostem per la sostenibilitat, sinó també per les persones. El 2025 hem posat en marxa el projecte Una generació amb empremta, amb el que impulsem les beques menjador per garantir alimentació dels infants de Catalunya i nodrir el seu potencial. Amb aquestes beques hem proporcionat més de 36.000 àpats saludables i equilibrats a les escoles.
7: Això de la beca menjador, com funciona això? Vosaltres ho subvencioneu? O no entenc això de la beca menjador... és una de les coses que deu ser, doncs, potenciar econòmicament aquestes, sí, beques, i llavors doncs els nens ho reben, però no, vosaltres no feu menjar aquí
8: No. Funciona quan el client ve a comprar a la caixa,
7: sí,
8: a l'hora de pagament amb targeta,
7: sí,
8: et pregunta: vols arrodonir aquesta compra, sí, en aquests cèntims? Per exemple, si la compra et surt 5,20 € i tu fas un pagament amb targeta, la màquina, o sigui, et pregunta,
7: sí, ho pregunta.
8: De 5 euros, sí, 20 a 5,40 aquests 20 cèntims, vols arrodonir-los per aquesta beca. No només són beques menjador, hi ha per fundacions...
7: Saps on te va concretament? Hi ha una fundació sola o va vària?
8: Cada mes tenim un projecte nou. O sigui, cada mes tenim una fundació o beques menjador o qualsevol altra...
7: Sí, sí. A través d'algunes fundacions diferents, sí, vàries. Són vàries. Cada mes ajudeu a...
8: Cada mes va... Sí. Nosaltres no fem res, o sigui, va directament...
7: Va directament allà. I ells allà distribueixen els diners que vosaltres rebeu a través nostre, no? A través de la gent
8: del
7: que va
8: client,
7: comprar.
8: Exacte.
7: Llavors ells amb aquests diners...
8: El rendiment pues, solidari, se li diu...
7: És solidari, solidari. Sí, sí. Sí. Molt bé, doncs penso que és una de les coses que està molt bé. Després, una cosa que, que jo veig que és molt curiós, que entres i cada secció té... entres a, hi ha la secció de neteja... Dreta i esquerra són diferents productes. Més endavant hi ha els iogurts, les neveres, tot això. Com és la distribució d'un supermercat? Perquè, clar, jo veig que ho teniu molt ben posat, molt ben ordenat tot. Com es fa per ordenar tan bé les coses?
8: Sí, tal com està, ve distribuït des de la central. Hi ha un equip de darrere de departament, darrere de les implantacions. Mm. Ells marquen com ha d'anar la botiga. I a partir d'aquí, el dia a dia és la gent del supermercat.
7: O sigui
8: és...
7: que vosaltres ja sabeu concretament allà on te va, mitjançant potser doncs, que us ho estan indicant amb...
8: Planogrames i...
7: Planogrames d'aquestes i dius aquí això, aquí allò. I com canvieu un producte que, de lloc, ens feu anar molt de cul, també, perquè jo buscava les pizzas en un costat i un tassó, i estava l'altre... De tant en quant feu alguna remodelació, no?
8: El departament diu, moveu aquesta família perquè donin una volteta més. Va depenent del que diu el departament, no?
7: Ja, ho feu així. En quant a la distribució dels camions que us venen a portar el producte, uh-huh. Quan us venen a portar el producte fresc, com és verdura, com és peix o com és carn, qui us ho distribueix, això? La mateixa companyia?
8: Sí, tot.
7: Tot ho fa la mateixa companyia?
8: Tot. L'únic... qui ho porta és una altra empresa externa, però sí. que pertoca al grup Bonpreu, mm. El peix el porta a Mercabarna,
7: sí.
8: I el que és la resta de producte fresc ve de Masies. Mm. Tots els camions surten de Masies.
7: Ah.
8: Tots els camions surten de Masies.
7: O sigui que els animals són criats a Catalunya, distribuïts aquí, però és producte català tot. Està bé, està bé, està molt bé. Això és una de les coses que pensava, ho preguntaràs, perquè és important, no?, potenciar el país. Després, en quant a arrossos i tot això, veig que teniu diferents marques. Llavors ja teniu bastant...
8: Les marques, sí. Quan tenim les marques arriben. Per posar-te un exemple, si les enciams Floret arriba al camió a Masies.
7: Sí.
8: Sí, l'empresa Floret
7: sí.
8: arriba a Masies, mm. descarrega, i Masies, l'empresa nostra, distribueix a totes les botigues.
7: Sí, sí, sí, sí. És una gran red de distribució que també, déu-n'hi-do, ja ho ha de portar una persona doncs, entesa amb la matèria, perquè, clar, si la verdura es va buscar en un puesto, la carn en un altre, el peix en un altre... Vull dir, si n'és de Mercabarna, el peix, per exemple, doncs Bonpreu va a Mercabarna a buscar-lo. No sé si tens curiositat per dir alguna altra cosa. Teniu el forn, el pa i tot això, com ho feu? Però hi ha les pastes i el pa...
8: Els proveïdors venen a descarregar aquí. Els proveïdors que tenim directes mm. venen a descarregar aquí. No surten de Bonpreu, o sigui, no surten de Masies. Els proveïdors tenen les seus d'aquí al voltant i ens distribueixen directament a nosaltres.
7: Aquí no feu res del que són les pastes o...
8: Sí que elaborem.
7: Elaboreu?
8: Elaborem.
7: Què elaboreu aquí?
8: Elaborem les coques de pa de pessic,
7: sí.
8: les bandes de fruita de pasta de full, això sí ho elaborem. El que és el pa no, el pa ja ve del proveïdor, però el que són les pastes sí.
7: I a vegades teniu productes que els poseu, com es diu això, que s'estalvia, aquest producte val tant, està en estalvi...
8: Les ofertes.
7: Ah, això, les ofertes, que ara m'han d'això. Com són aquestes ofertes? Però a vegades una oferta, dius, entres, i aquí hi ha una oferta, és maca, no?, i la pots... No sé, a vegades consumir al dia, no?, una oferta, com són les ofertes?
8: Les ofertes... canvien cada 15 dies, per norma general, les ofertes de quinzenals de l'establiment, i després tenim ofertes diàries o no diàries, perquè pel malbaratament del producte, per no llençar el producte, li posem el gomet i té pròxim a caducar, que és un o dos dies a caducar per poder consumir, perquè aquest producte no es llenci, no acabi llençant-se, i... i fem això. Posem un estalvi, un gomet de color taronja per...
7: I llavors també estem engrescats nosaltres ara en fer, com es diu això, els cromos aquests que doneu per enganxar
8: les campanyes
7: aquestes que són vàries, eh? Que ja tenim vàries coses, tenim la cassola aquella tan grossa, que tenim més. Ara volem fer els coberts, les copes, també les vam fer. Com és que feu això? Són unes ofertes de bon preu.
8: Una altra promoció, no?
7: Sí, perquè...
8: Per engrescar el client. Quan acaba una campanya, comencem una altra o ja estem pensant en l'altra, no? Ara tenim el dels coberts i és cada... Vens a comprar amb la targeta client. Cada de 10 euros tens un punt.
7: Un punt, sí.
8: I n'hi ha diferents... productes, com ara, ara tenim els coberts i tenim dues safates per l'enciam o per el que tu vulguis,
7: sí,
8: no?
7: Sí,
8: cada 10 euros donem un punt i quan arribes a 20 punts pots escollir el regal. Regal, el compres, però per un preu de 2 euros. O sigui, els coberts potser valen 20 euros i amb els 20 punts pues, pagues només 2 euros.
7: Ja bé, perquè és una promoció que a vegades dius, això és tan maco i que ho pots fer-ho i a mica no te'n dones compte i ho fas, no?
8: També tenim amb la targeta client, vas acumulant a cada compra un 1%.
7: Ah, sí, això també.
8: Tenim la guardiola, que tu pots descanviar aquesta guardiola, són els diners teus que tu has invertit i pots descanviar-los quan tu vulguis.
7: Sí, sí. Dies enrere, diu la caixera, me diu, vols canviar? Mira, diu, quasi bé, diu, et quedarà 8 o 10 euros per... O sigui, vaig fer la compra gratis.
8: Sí.
7: Vaig fer la compra gratis aquell dia i dic, mira, vaig anar cap a casa més contenta. No?
8: Vas acumulant i quan et dones compte ja tens aquí uns dinerets que surt la compra gratis.
7: Llavors també feu una promoció que va molt bé per... Jo perquè tinc gallines... I llavors també ho remullo molt poc, però una mica per al gos, el pa que teniu aquestes bosses de pa, perquè deuen caducar del dia.
8: Nosaltres fem el pa cada dia. Cada dia es fa el pa. I el pa que sobra, aquí com és una població que n'hi ha petits horts o granges que tenen animals, el pa aquest l'aprofitem, fem unes bosses... Per no llançar-lo.
7: Sí,
8: i llavors les posem a la venda per 50 cèntims i el client pues, les aprofita per les gallines, pels conills, pel bestiar.
7: També, sí.
8: Pel bestiar aquest. És una manera de no llançar el pa i l'aprofitem d'aquesta manera.
7: Molt bé. Doncs a veure si tu te sembla, Cristina, que hem fet un bon recull, però si tu te sembla que... Tu, per exemple, la teva tasca aquí, quina és?
8: Gestionar l'establiment i les persones.
7: Ah, està bé. Cada dia estàs aquí?
8: Cada dia.
7: Cada dia aquí.
8: en diferent hora, o matí o tarda.
7: Sí, fa molt que hi treballes aquí.
8: Aquí a Tordera fa 2 anys i a l'empresa porto uns 15 anys.
7: I ara actualment aquí quants treballadors deuen? Perquè va per turno?
8: O... aquí a Tordera som uns 32 treballadors. I anem a dos torns, el torn de matí i el torn de tarda.
7: És molt, 32?
8: Sí, sembla que no, però sí, sí.
7: Sí, perquè, a la vista del supermercat, 15 no hi són pas.
8: No, clar, hem de comptar que n'hi ha festes, perquè com obrim els diumenges, llavors hi ha un torn que té un dia de festa.
7: Ah, val, i així aneu fent la roda.
8: Exacte, i al cap de setmana... Comptem amb un altre torn que són estudiants que treballen el cap de setmana perquè un dels torns que hi ha durant la setmana tingui festa.
7: Bueno, aquest estudiant també deu tenir una puntualitat, o sigui, també en els estudis això també li val, no? Són unes pràctiques.
8: Sí.
7: Són unes pràctiques que es fa i que... Déu-n'hi-do. En quant a l'aparcament, també déu-n'hi-do l'aparcament que teniu, que podem venir aquí a aparcar, però vaja, i els dies que hi ha més gent, costa moltíssim d'aparcar, però com que hi ha la batxinera, hi ha, bastant bé, no?
8: Sí, tenim el pàrquing interior, amb unes 20 places, i a l'exterior, que n'hi ha unes 12 o així places.
7: Mm-hmm. No hi ha per vista, Tordera, d'obrir un esclat bon preu?
8: De moment no.
7: De moment no.
8: No.
7: Doncs mira, no sé si vols dir alguna altra cosa. Ara ja estem a la part final d'aquest recull. I
8: ja
7: no, doncs bueno.
8: Sembla que ha quedat tot, més o menys.
7: Sí, doncs moltes gràcies, Cristina, per el teu recull informatiu del Bon Preu. Ja ho sabeu, amics, podeu venir aquí en el Bon Preu de Tordera, que està doncs, a l'alçada del Camí Ral, i doncs, que, bueno, el Camí Ral i també la Nacional 2. Cantonada amb Nacional 2. I si hem de trucar aquí per fer una comanda o per dir alguna cosa, quin telèfon? Perquè aquí potser, doncs... Per cercar-lo per internet? Com el cerquem per internet per fer una comanda?
8: Per fer una comanda per fer una comanda online
7: sí.
8: O per trucar a l'establiment?
7: No, per fer una comanda online, ara m'he pensat també.
8: Per fer la comanda online, per això que hem fet ara, que ara nou, entres a la web www.bonpreu.cat
7: sí.
8: I et surt ja com compra online, vale? Mm. I després, si volen trucar aquí al supermercat, el telèfon és el 93-825-3030.
7: D'acord. Doncs moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Adéu-siau.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

I la Nancy Sinatra ens convida, doncs, en aquells moments que nosaltres anem de visita. I on anem? Doncs ens passejarem per Roda de Ter. I per què Roda de Ter? Primer perquè és de la comarca d'Osona i així fem l'ulleta aquests comerços del bon preu. I segons ens serveix, i segon, que ens serveix com a excusa, però també tampoc tant, que és un poble en el qual hi naixeran il·lustres escriptors i poetes. Sí, sí, sí, en plural. Però del poble podem dir que és una vila del municipi de la comarca d'Osona i situada al centre de la regió de l'Alt Ert. Està ubicat en la part baixa de la plana de Vic i és un dels municipis amb menys extensió territorial de tota la comarca. És una vila bàsicament industrial. Antigament la indústria va ser aprofitar el cabal del riu Ter per generar energia a les fàbriques tèxtils. L'emplaçament primitiu d'aquesta població es troba a la península de l'Esquerda, que actualment pertany al municipi de les Masies de Roda. En aquest punt hi hagué un assentament ibèric que arqueològicament pot recular-se fins al segle VIII abans de Crist. Aquest primer assentament va cobrar importància i a la primera meitat del segle IV abans de Crist ja s'hi basteix una potent muralla defensiva. En el segle IX, en aquesta mateixa península, s'hi establiria una fortificació carolina destinada a controlar els avenços de les tropes musulmanes des del sud de la península ibèrica. Aquesta fortificació fou destruïda durant la revolta d'Aissó. Totes aquests, doncs, aquestes desfetes no passarien si existís un amor infinit. Ai, un amor infinit, com el que ens canta la Maria Carey.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
5: La Maria Carey Luther Vandross, bé, ens ha ofert aquest amor infinit, però el món no canvia i tornen les revoltes, sí, i la revolta d'Aissó fou l'alçament armat que entre els anys 826 i 27 va afrontar la noblesa autòctona de la marca hispànica liderada per Aissó i la noblesa franca. Arribada amb la conquesta carolíngia liderada per Bernat de Septimania, bé, llavors conde de Barcelona i de Girona. Direm que la participació de les tropes musulmanes en el conflicte va indicar una certa confluència d'interessos entre la població local hispana, romana, gòtica, musulmana i l'emirat de Còrdoba, el qual lògicament era contrari als propòsits expansionistes de l'imperi franc. L'ocupació àrab de Catalunya fou efímera i els musulmans dependents de Còrdoba estaven governats per valís o representants emirals. Els visigots, legitimistes del poder de Toledo, foren expulsats i els proserraïns ocuparen el poder. Però en el segle IX, amb la conquesta carolíngia de Catalunya, els francs dugueren els seus propis comtes i marquesos, que eren els visigots expulsats. I reaparegueren els conflictes entre els profrancs, que volen constituir un poder superior, i els proàrabs i els autòctons, que s'hi negaren. Bé, ja veieu, tot un conflicte. Això ens queda molt lluny, però el que ens queda aquí no para de créixer. És el maleït afany de poder que els tenen a cada cantonada. Oi que sí? Aquest poder que tothom, bé, tothom no, però molta gent li agrada tenir. Tots coneixem més d'un. I ara escoltarem un tema per desinflar una mica tant de poder. Vaig aprendre...

Bé, Osona, comarca de conflictes musulmans, hispano-romànics, gòtics, musulmans, els Emirats, l'imperi franc, els visigots, la conquista carolíngia... Bé, tot un món que no se n'aprèn mai, per més que passin els anys. Conflicte darrere conflicte. Bé, però també hem dit que aquí és terra d'escriptors i poetes, com ara Esteve Busquets i Mols, Miquel Martí Pol, Jaume Salés, Emili Teixidor, Miquel Obiols i Prat, un munt de poetes i escriptors. Escoltem un tema que potser després parlarem una mica d'ell.

Doncs el gènere és relativament jove, sobretot en el nostre país. Bé, i aquests collarets de llum, aquests collarets són d'una lletra, semblava que no ho coneixia, és una lletra que va escriure en Miquel Martí Pol i que la música és d'en Gerard Borrell amb la col·laboració de la Loli Soler. I ara, doncs, per anar finalitzant, doncs, un tema versionat per en Ramon Muntaner d'un poema de Miquel Martí Pol que molts de vosaltres coneixereu. I és aquesta remor.

0: Doncs sí, el soroll continua present. Bé, fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem la propera setmana, que entrarem ja en el mes de juny. Per tant, adeu-siau, felicitats, que sigueu feliços. Adeu.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Break them.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts, 26 de maig. Jo sóc en Jordi Duran i estaré aquí al vostre costat en aquesta propera horeta doncs, per destacar una mica els continguts que tindrem en el dia d'avui. Un programa ben complet, amb molta varietat i, sobretot, moltes notícies també d'actualitat local, perquè aquesta setmana sembla que no hagin acabat les competicions, però compte que tenim moltes coses ben interessants. Per conèixer-ho, anem a donar pas a l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs, per conèixer els continguts que tindrem en el dia d'avui. I és que, com sabem, i ja ho vam destacar una miqueta ahir en aquesta tertúlia que vam fer amb l'Ot, doncs que aquesta setmana estava ben carregada. Començarem, ens centrem en el programa d'avui, perquè a l'inici tindrem una entrevisteta amb dos dels organitzadors de l'Octagono F7, aquest torneig de futbol 7, que s'ha estat disputant durant tota aquesta temporada, els dimarts a les 8:45 del vespre, doncs en el Municipal d'Esports de Tordera, una iniciativa d'Ivan Moreno, Eric Pacho i Alejandro Ortega, tres torderencs, doncs que han decidit ficar aquesta iniciativa en el futbol amateur de més de majors de 26 anys, doncs per poder disputar i passar una bona estona plegats, que va ser tot un èxit, perquè les finals es van disputar aquest últim passat cap de setmana, el dissabte 23, amb una Final Four, i ja tenim campió. Després ho desvetllarem, però parlarem amb ells per conèixer com va néixer aquesta iniciativa, com la valoren i si pensen fer una següent edició. Tot això en parlarem. També en la següent part del programa, doncs, que tindrem en Pau Serrano amb la secció de Minut 90 per destacar aquest final de Lliga que ja ha acabat i també per analitzar les convocatòries de les seleccions cap al Mundial.

Vinga, va, passem a l'actualitat general. I és que el Barça s'està movent per João Pedro a l'espera de que Julián Álvarez pressioni. Deco va viatjar ahir a Londres acompanyat de Boxan i Johan Amaral per avançar pel davanter del Chelsea mentre s'espera un moviment de l'aranya que jugui a negociar amb l'Atlètic de Madrid. El Barcelona segueix amb totes les vies obertes per trobar el millor substitut de Robert Lewandowski. I com va avançar Mundo Deportivo, el club blaugrana té una cartera de tres davanters top per substituir el davanter polonès Julián Álvarez, de 26 anys, João Pedro, de 24, i Harry Kane, de 32 anys. Ahir a la nit, Gigantes va avançar que Deco va viatjar a Londres acompanyat del seu adjunt Bojan Krkić i el responsable de l'escolta blaugrana João Amaral per avançar el fitxatge de João Pedro, cosa que va poder confirmar Mundo Deportivo amb unes fonts ben solvents. No és la primera vegada que Deco viatja a Londres per jugar davanter del Chelsea. De fet, el director esportiu blaugrana, davant de les dificultats que el Barça trobava per aconseguir el fitxatge de Julián Álvarez per la pressió que estava exercint el PSG, ja va estar a Londres veient in situ a João Pedro. Va ser a la final de la FA Cup disputada a Wembley contra el Manchester City el 16 de maig passat, en què el Chelsea va caure per 0-1, i on també es va veure a l'agent del brasiler. El Barça podria aconseguir el fitxatge del davanter blu per un preu inferior al de Julián Álvarez. De fet, el club blaugrana estimen que el fitxatge de João Pedro podria sortir per un poc més de 70 milions d'euros, encara que des del club blu llisquen que el brasiler no està en venda. Caldrà veure si, després de quedar-se fora de la Champions, el Chelsea pot retenir el seu davanter. Pel que fa a Julián, el Barça té un límit fixat de 100 milions pel davanter argentí, tot i que al Madrid comencen a donar-se moviments per l'aranya, ja que el Xolo deixava entreveure la sortida després del partit contra el Villarreal, i el diari Marca informava ahir que el davanter ha rebutjat l'oferta de renovació que li ha ofert el conjunt blanc i vermell. Falta que l'argentí acabi de fer un pas més per pressionar a l'Atlètic. En el cas que se li comuniqui que només preveu jugar al Barça, això forçaria el club matalasser a seure a negociar per ell. En aquest escenari, el club blaugrana intentaria abaratir l'operació, incloent a Ferran Torres, a qui només li resta un any de contracte al Barça. Tot i això, caldrà veure si el tiburó està per feina de sortir o, per en contra, si no renova, prefereix marxar gratis a l'estiu del 27. O si l'Atlètic no s'actés al FOA, el de Foix, en el contracte, caldria veure si la petició estaria dins dels plans del Barça i si el club blaugrana estaria disposat a fer aquest sacrifici. Però, però mentre això no es dona, el Barça vol continuar avançant aquest dimarts per João Pedro a Londres. I és que tot està obert.

0: Comencem ara amb l'actualitat a Localis, que tenim dues notícies per llegir-vos. La primera és que arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Durà a terme demà dimecres a 8:45 i s'explicarà totes les novetats del torneig. I és que Tordera es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu de l'any, la 27a edició del Memorial Josep Barceló. El torneig d'enguany es presenta oficialment aquest pròxim dimecres 27 de maig, a 8:45 del vespre, a l'Esplai de la Gent Gran, en un acte on s'explicaran els canvis del format i que seguirà la competició. I, a més, hi haurà una xerrada esportiva amb Xavi Torres, Guillem Ferrer, Edgar Galán i Jordi Guerrero. Tot això, també, entre les grans novetats d'aquesta 27a edició, destaca el canvi en el protocol de cloenda. Enguany, l'organització ha decidit apostar per una cerimònia d'obertura que tindrà lloc dissabte al migdia, una mesura que permetrà deixar els equips més lliures un cop acabada la jornada esportiva. En l'àmbit esportiu, el torneig fa un salt quantitatiu important i recupera el format de 20 equips participants per categoria, superant els 16 de les darreres edicions. Des de l'organització, asseguren que també hi haurà alguna que altra sorpresa. Ho explica Joel Caparrós, membre de la Junta del Memorial Josep Barceló.
1: Molt xula, sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a lo que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperarem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior.
0: El torneig manté el seu compromís amb la diversitat i l'esport base de formació, reunint enguany categories S10, Benjamí de segon any, S11, a la 20 de primer any, i S12, a la 20 de segon any. Un any més es consolidarà la categoria de la B femení i la modalitat de futbol inclusiu amb la participació d'equips com els Invencibles i l'Atlètic Club d'Ordera. Tota aquesta preparació no seria possible sense els col·laboradors que destinen el seu temps i dedicació. Des de l'entitat asseguren que, tot i el treball constant de les 14 persones de la Junta durant tot l'any, la col·laboració dels voluntaris durant tot el cap de setmana en totes les tasques del torneig és el que fa realment viable el Memorial.
1: És que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el Memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això, de veritat, que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si al cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
0: L'organització convida tota la ciutadania a assistir dimecres a la presentació per conèixer de ben a prop un esdeveniment que tornarà a convertir Tordera en el punt de trobada del futbol base català i el show dels esports que estaran allà. Per rebre tot el resum el tindreu el dijous, aquí, en el show dels esports.

0: Passem a l'altra notícia d'esport urderenc, i és que l'Eterno Juvenil es corona campió de l'Octàgono F7. Després d'una jornada plena d'emocions, gols i ambient festiu, l'Eterno Juvenil aconsegueix el títol de Lliga imposant-se amb autoritat a la gran final per un 4-1. Aquest passat cap de setmana, la competició de El Octagono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la gran final. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. La pilota va començar a rodar en els enfrontaments decisius on cap equip es volia quedar enrere. La primera semifinal que enfrontava l'Eterno Juvenil contra Clàssics va ser una autèntica guerra de titans, on el partit va acabar amb un empat a 1 al temps reglamentari. Portant l'emoció al límit a la dramàtica tanda de penals, l'Eterno Juvenil va aconseguir el bitllet a la final imposant-se amb un ajustat 3-2. A l'altra banda del quadre, Bambinos no va donar marge a la sorpresa i va dominar el partit amb una contundent victòria per 5-1, deixant fora Benjamí a 2.0, l'equip revelació del torneig. La lluita de l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics, després d'emposar-se 7-3. I a la gran final, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i s'hi va imposar a Bambinos amb un sòlid 4-1 i va proclamar-se campió de la Lliga de l'Octàgono F7. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després d'aquestes grans finals.
1: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga, i sempre ho hem dit, que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar, i crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
0: I després de l'èxit i la rebuda d'aquesta Lliga, l'organització no descarta en seguir treballant i mirar de cara al futur en properes edicions.
2: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera, perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, i és que ara acabem de llegir aquesta notícia de l'Octàgono d'aquest cap de setmana, que ja sap el campió, l'Eterno Juvenil, doncs, que s'ha coronat en aquest Octàgono Futbol 7. I tenim aquí els organitzadors. Doncs, els organitzadors tenim l'Ivan Moreno i l'Alejandro Ortega, doncs, perquè ens facin una mica de balanç de tot el que ha estat aquests mesos de competició. Bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per estar aquí, Ivan, moltes gràcies, Alejandro.
1: Bona tarda, moltes gràcies a tu, Jordi.
2: Molt bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu, com esteu?
1: Jo crec que contents. La veritat, tot va sortir més o menys com esperàvem i crec que els quatre equips que van venir i algun altre capità que també va passar-s'hi per allà, crec que van sortir molt contents i això era la idea principal que teníem.
2: Sí, una mica similar tot en general, no?, el que ha estat la temporada i sobretot aquest últim cap de setmana, però molt contents. Balança general, molt contents, la veritat.
0: A més, és una competició que l'Eric Pacho també forma part d'aquests tres organitzadors que ho heu tirat endavant. Una iniciativa que va sorgir a principi de temporada. Pel 18 de setembre, doncs, coneixíem aquí a Ràdio Tordera aquesta iniciativa. Expliqueu una mica com va néixer, és a dir, quina necessitat vau veure que tenia Tordera per poder tirar endavant aquest projecte?
1: Bueno, crec que, si no m'equivoco, fa ara un any... any i un mes, sí. Any i dos mesos que vam quedar, em van citar en Pacho i l'Ivan i em van dir, ostres, Alejandro, mira, hem pensat fer això, com ho veus? I la veritat és que va ser bastant fàcil per les tres parts i també quan ho vam presentar al poble hi havia moltes persones que volien participar-hi i en cosa d'un estiu vam muntar-ho tot i crec que el resultat ha estat molt millor del que esperàvem. O sigui, va ser una idea que, és el que et dic, va sorgir al maig, a l'abril, i ho vam poder muntar.
2: Sí, al final és, bueno, tres amics que ens junten, que volen jugar, que no saben on anar. Teníem una idea del que volíem, però no teníem on fer-ho. Llavors vam dir, pues, la creem nosaltres i ja està. I, bueno, aprofitant que l'Alejandro, pues, ja es movia una mica amb el tema de fer tornejos i tot això.
0: Això d'organitzar tornejos tu portes bé.
2: Ah, exacte. Sí. M'ha aprofitat una mica, no? I res, ens van juntar i en cosa d'un estiu, és el que diu l'Alejandro, que en tres mesos ho teníem més o menys organitzat. I la implicació que ha tingut la gent també ho ha facilitat molt.
1: Molt.
0: Clar, perquè vau tenir primer un cercle proper, no?, per proposar de dir, ei, farem això, us apuntaríeu, no? Suposo que també teniu una mica de contacte fàcil per veure si realment tenia cabuda.
2: Exacte. Sí, al final jo jugo amb els veterans de Tordera, llavors ja conec a gent que juga a futbol, que, ostres, volem fer això, doncs molt bona idea, jo m'apuntaré, tal. Ell també, bueno, Alejandro, coneix tothom del poble de futbol, o sigui que al final és un ambient que coneixem molt i que teníem molta facilitat per saber si hi hauria o no aquesta predisposició a fer-ho.
0: I primer vau proposar tots els equips, perquè clar, el nom d'Octàgono d'aquests 8 equips, no sé si es van poder presentar com més equip, però volíeu mantenir el nom, no sé si primer va ser els equips i després vau anar amb el nom. Expliquem una mica com va ser això.
1: Bueno, la idea principal era l'Octàgono, perquè nosaltres pensàvem fer una lliga petiteta de 8 equips, un any de prova que no volíem flipar-nos tampoc molt, hòstia, anem a tocar això, som 8 equips, anem a provar i aviam què tal. Sí que al final... van haver-hi un parell d'equips, crec que volien entrar al final, però la nostra idea era de 8 per poder-ho controlar tot i també perquè quadrava tema horaris de dos partits jugants a la vegada. I crec que per això va venir el nom. Més la idea principal que no pas els equips que van venir.
0: I ara, més endavant, això pot canviar? Voldreu mantenir el nom, però potser després d'aquesta primera edició hi ha hagut èxit, la gent es vol apuntar més...
1: Jo crec que l'essència i el nostre nom ara mateix és l'Octàgono i crec que això no ho hem de canviar. Però sí que, òbviament, i tant de bo sigui així, obrim la porta a molts equips que vulguin entrar a poder participar a la Lliga. Clar. Ja mirarem com ho farem, si fem dues lligues, si fem una de 24, però tant de bo que sí, que puguin entrar molts més equips.
0: Perquè la idea, Ivan, ja és clara, eh? Tornar a fer una següent edició a l'any vinent.
2: Sí, per la nostra part, claríssima. Vull dir, ja des d'abans d'acabar aquesta, per com ha anat la temporada, ja teníem clar que si es pot, tirarem cap endavant la segona edició. Sí.
0: A l'hora de proposar el projecte, tornem una mica enrere, aquest maig que us trobeu als tres i mireu d'organitzar-ho tot, va haver-hi algun problema logístic o ja sigui de, sobretot una vida a la instal·lació, no?, que potser entre setmana al camp, doncs, a part dels entrenaments no hi ha res, però us vau trobar amb algun problema? És a dir, quina part va ser la més difícil de l'organització?
2: És que no et sabria dir, perquè ha sigut tot com molt fàcil. Vull dir, entre nosaltres ja ha sigut molt fàcil, després hem estat permanentment en contacte amb gent de l'Ajuntament, amb gent del camp, No ha sigut cap problema, sinó de dir, ostres, tenim forats? Sí, aquests. Vale, doncs intentem organitzar-lo, aquests forats. Us va bé? Sí, no. Sí, ha sigut tot com molt, molt dinàmic, molt orgànic i molt, molt fàcil. O sigui, no sé...
1: Al final també nosaltres anàvem una mica a veure què passa, quin dia ens donen, vale, aquest, doncs fem-ho aquest. Vull dir, no hem posat cap problema tampoc a l'Ajuntament ni al Tordera, i crec que per la seva part tampoc ha hagut cap problema cap a nosaltres, i al final això és el que diu l'Ivan, ha facilitat molt, molt l'organització de tot.
0: I els participants, molta gent, la majoria eren de Tordera o també venien de fora, de pobles del voltant?
1: Jo crec que els que venien de fora eren de Blanes,
2: sí,
1: però tots els altres eren de Tordera.
2: Sí, Tordera-Blanes.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Per tant, l'hora també, que era més al vespre, anava perfecta, no? Perquè després la gent surt de treballar, pot anar a gaudir del futbol, no? Us va quadrar estupendo, no?
2: Sí.
1: Sí, a més el dia també de fer un dimarts, perquè teníem la idea de que al final és, són pues, gent que ja no juga a futbol per diferents motius. Poder perquè volen tenir el cap de setmana lliure o perquè ja no volen competir a nivell de la federació, i crec que sigui un dimarts també va facilitar molt que aquesta gent que no volia tenir el cap de setmana doncs enfeinat en futbol o això, pues disfrutar el dimarts.
0: Parlem del nivell futbolístic que s'ha viscut a dins de l'Octàgono. Esteu satisfets? És a dir, hi ha hagut nivell?
2: Estem sorpresos, perquè la idea principal va ser pues, una lliga amateur i, bueno, pues, per això, no? El que diu ell, gent que ja no competeix a nivell federatiu a futbol, pues, que digui, ostres, tinc un espai per jugar, no? I la idea era aquesta, no? Pues, fer 8 equips de gent del poble per poder jugar i tal, però, ostres, a mesura que han anat passant les jornades, el nivell ha crescut moltíssim. Jo crec que equips que van començar... Bueno, tenim la prova, no? Que un equip que va començar molt a baix a la taula la primera volta ha acabat a semifinals, vull dir, una pujada bestial, i en general el nivell dels equips ha sigut super... Vamos, super alt.
1: Jo crec que això ho ha viscut més l'Ivan en primera persona que ha jugat els partits, però sí que des de fora es veia el que diu, o sigui, a principi de temporada sí que poder hi havia equips que no estaven acostumats a jugar a futbol set o que no estaven acostumats al format, però al final és el que diu, ei, Benjamí va arribar a semis i, bueno, li va tocar Bambinos i no va poder passar, però l'exemple de clàssic també el tenim, crec que va quedar quart o cinquè, i semifinals contra Eterno Juvenil, que anaven primers, que ningú podia guanyar-los, pues a penals, i ho van tenir. Llavors crec que sí que el nivell, conforme anava passant la lliga, ha anat evolucionant també en els equips, i crec que és un nivell sorprenent el que ens esperaven a principi de temporada.
0: No sé si al principi també veieu els equips una mica d'anar a passar-ho bé i després, de mica en mica que passava la competició, l'esperit competitiu que sortia. No sé si vosaltres sabeu, bueno, tu, Ivan, suposo que sí, perquè jugaves, si els equips també s'entrenaven, és a dir, tenien un espai per poder-se entrenar o ja era cosa seva?
2: Sí, sí, de fet, nosaltres a la planificació teníem setmanes que no hi havia partit per poder quadrar també horaris i tal, i aquesta setmana es disponíem del camp i ens preguntaven si podien anar, si podien fer entrenos... Bueno, també hem donat la possibilitat de canviar fitxes de jugadors si hi ha un jugador que es lesiona o que no pot venir per lo que sigui, doncs poder ficar un altre jugador, i de buscar gent que diguis, ostres, aquest sí que ha jugat més temps a futbol, no és algo de per provar, saps? O sigui, sí que s'ha notat aquest compromís de la gent per voler millorar. Sí, sí.
0: I l'ambient fora del camp, hi havia en aquests dies de partit, els dimarts, hi havia ambient també?
1: Més del que m'esperava. O sigui, jo hi havia vegades que sortia l'entrenador del primer equip, anava cap allà i deia, hòstia, però si hi ha bastanta gent a la grada aquí un dimarts a les 10 de la nit, què està passant? I òbviament, el dissabte també hi havia molt i molt d'ambient. O sigui, veies al final la gran majoria de persones que juguen allà o són grans, tenen família, són pares, i joder, feia molt de goig veia allà la família que estava veient el seu pare o el seu tiet o el que sigui allà disfrutant del futbol.
0: Parlem una mica ara del format, ja anem encara una mica a la recta final. En el futbol normalment, doncs, el típic format, qui queda primer en la lliga regular, prou, és campió. Per què va sorgir aquesta idea, doncs, de fer aquesta Final Four, que també suposo que és molt atractiva?
2: Bueno, va ser una mica perquè primer per aquest al·licient que et dona jugar-te coses a un partit, no? O sigui, sí que és veritat que la lliga regular pues, premia això, no? La regularitat durant tota la temporada, però aquest al·licient, jo crec, d'unes semifinals, d'una final, no? D'un partit on guanyes i t'aportes un trofeu, pues, això també. I també és una mica el fet de que la classificació tingui un sentit posterior perquè la gent es jugui coses fins al final. És a dir, no és el mateix quedar tercer que quedar cinquè, que quedar setè... Llavors això fa que si queden dues jornades i vas sisè, doncs potser dius, bueno, com no puc guanyar, doncs ja no hi vaig. Però sí que pots guanyar perquè al final hi ha uns quarts de final que pots jugar, pots arribar a semifinals, o sigui, era aquest al·licient també per dir, ens juguem coses fins al final.
0: Mm-hmm. Pràcticament durant tot el dissabte, el 23, que es van viure aquesta Final Four, hem parlat de l'ambient dels dies de competició. Com va ser, Alejandro, l'ambient en el dia de la Final Four, que des de pràcticament al matí fins a la nit, a més amb servei de bar, que era, ens vas comentar, no, una experiència per viure no només de qui disputava la final, sinó també de la gent que podia adreçar-se a veure el torneig?
1: Crec que el que et vaig comentar, al final era un dia per ells, perquè som tres els que organitzem la Lliga, però al final els que disfruten cada dimarts i cada partit són els 16 jugadors per equip, per 8 equips que juguen, i al final el que volíem era això, que aquell dia, aquell dissabte, fos un dia per ells, que disfrutessin ells, que tinguessin el saber de bar per poder prendre alguna cosa o menjar qualsevol cosa, i crec que això ho vam aconseguir. O sigui, els 4 equips que van venir crec que van disfrutar molt d'aquell dia, i és el que t'he dit, o sigui, veure ja la seva família i com disfrutaven, crec que era la idea principal quan vam parlar fa un any, i crec que això dissabte es va veure i per això estem molt i molt contents.
0: I van sobretot també l'ambient de germanor, perquè jo veia les fotos, no hi vaig poder anar, però jo veia les fotos i, ostres, sigui quin sigui l'equip, amb un somriure a la cara, passant-s'ho molt bé, amb els altres equips també xerrant, passant l'estona, també suposo que molt satisfet, no?, per això.
2: Sí, molt content. Al final són jugadors que coneixem gairebé de sempre, del poble, i el poder compartir amb ells una jornada així, doncs, és molt gratificant també, no? I sí, es va veure el companyerisme, al final donava una mica igual qui guanyara, qui no, l'important era passar bé el dia, jugar, o sigui que ens quedem amb això, i és el que tu dius, he estat veient fotos i vídeos i dius, ostres, ho assimiles després, no?, el fet de dir... Què bé ho van passar allà, no?
0: I ara, per acabar, suposo que ho voldreu tancar, també voldreu descansar d'això, però no sé si durant el torneig heu vist algunes petites coses que dieu, mira, això, per la segona edició m'ho apunto i que possiblement li podem donar alguna volteta.
1: Sí, bueno, no només aquell dissabte, sinó durant tot l'any veus coses que dius, hòsties, pues, poder això ho podríem millorar, però crec que això sempre ens passarà, l'any que ve també, el següent si continuem igual... I al final el que hem d'intentar nosaltres és això, doncs, cada cop perfeccionar una mica més per poder oferir el millor per la gent que hi vulgui participar.
0: No sé si teniu alguna molt clara que vulgueu avançar ja de cares a l'any vinent, alguna idea que hagueu dit, ostres, doncs això per l'any que ve pot estar molt guapo i pot agradar molt.
1: Pots dir en quant al format?
0: Sí.
1: Bueno, la idea que ens passa...
0: Mira, quin somriure se li va arribar,
1: No, però la idea que ens passa pel cap és, òbviament, a l'hora d'afegir-hi més equips, doncs poder fer més coses amb més equips, no només una lliga regular. Mm-hmm. Llavors, això dependrà de si la gent vol participar o no, i ja es veurà la sorpresa.
2: Al final, la nostra idea és que el que es va viure a Final Four ho pugui viure al màxim equips possibles. Mm-hmm. Llavors... Contra més equips podem fer que un dia es juntin i es juguin coses entre ells, millor.
0: Doncs estarem pendents d'aquests canvis de format, tot el que aneu anunciant, i ens veiem de cares a la temporada vinent, sobretot amb tu, Ivan. Alejandro, malauradament, que hauràs de passar per aquí
1: d'aquí poquet,
0: perquè la setmana que ve ja tindrem notícies de Ràdio Tordera.
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Ivan, per venir, com també a Alejandro, i ens veiem a la propera.
2: Moltes gràcies.

0: Vinga, anem encara a aquesta segona part del programa i la darrera part d'avui, dimarts 26 de maig, i és que demà us preparem una sorpresa, i és per això que no hi ha cap jugador dels primers equips. Sabem que els dimarts a vegades hi havia aquests canvis, però avui portem la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Jo estic molt bé i, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Què ens portes? Tira'm algun titular del que ens portes avui.
1: Us porto com a titular la derrota de l'Atlètic de Madrid, la convocatòria d'Espanya i els trofeus que han entregat la Lliga.
0: Doncs compte, tot això i més a la secció del dia d'avui.

0: Vinga, Pau, doncs anem a començar. Anem a entrar per feina. No sé què primer vols comentar. Potser l'última jornada de Lliga, perquè de Lliga ja s'ha acabat. Sí que és veritat que els dos últims partits la part de dalt no jugava res i on es jugava era el descens, que ja coneixem tots els equips.
1: Sí, tràgicament sí, però bueno, sí, és el que deies, anem a comentar la jornada 38, l'última jornada de la Lliga Espanyola de Futbol. Comencem amb el Barça mateix, que perd 3-1 contra el València, que la veritat un partit on es jugaven gairebé res, per no dir res. Bé, un partit en què el València potser va tenir més oportunitats, va jugar una mica més bé. El Barça, que jo no veig que va jugar malament. Sí que és veritat que va tenir un parell d'errades i crec que els gols del València van ser més errades nostres que mèrit seu.
0: Bé, i és un partit que sí que és veritat que estava treballant i no el vaig veure, però és que clar, aquests dos últims partits que el Barça ja no jugava res, ja no em cridaven.
1: Ja,
0: era
1: no
0: com que ja no perdien interès perquè tampoc veies el jugador realment anant per la victòria.
1: Sí.
0: O 100% concentrat. Vull dir, ja no jugaven res, a més a Hansi, que als 100 punts jo crec que ni el preocupaven. Jo crec que, òbviament, li preocupava més aquesta ple de victòries com a local, que és un també fet històric, però en els dos últims partits, deixant a Joan García fora perquè no li marquessin més gols pel trofeu Zamora...
1: Clar.
0: Posant a Chesney, moltes posicions en el mig del camp que ve, també estranyes de jugadors que pràcticament han jugat pocs minuts, ja no jugaven gaire cosa i van anar a sortir a passar una mica a l'estona.
1: Totalment, això és ben bé, gairebé com el partit del Madrid que guanya 4-2 a l'Atlètic Club, on torna a marcar Mbappé i es transforma en el jugador Pichichi de la Liga amb 25 gols, i bé, és el que dèiem, un partit... de 4-2, on el Madrid es va veure superior, partit on s'acomiaden David Alaba, Dani Carvajal i Arbelo, l'entrenador, com bé havíem dit, que en uns dies es farà la presentació de José Mourinho com a entrenador. Jordi, tu vas veure aquest partit?
0: Tampoc, no, és que d'aquesta jornada no vaig veure absolutament cap. Sí que d'alguns estava pendent amb el mòbil de resultats com el del Girona, però en aquest partit, que bé, tampoc em deia gaire cosa, un 4-2, cap dels dos equips es jugava ja pràcticament res, bé... Un Madrid que acaba una mica doncs, amb bon peu, sobretot per acomiadar també a Carvajal, que ja ha sigut el seu últim partit, i comentaves allò de Pichichi, i és que, bé, doncs sí, Mbappé ha sigut el Pichichi amb 25 gols, s'ha quedat molt a prop a Muriqui amb 23 gols, un Mallorca que ha acabat baixant de categoria, però ostres, que tot i baixar de la categoria, 23 gols, segon, ha estat a només dos gols de Mbappé, molt bona temporada del Pirata.
1: Sí, el segon màxim golejador de la teva lliga i acabar baixant a segona divisió és una pena, la veritat. Però bé, hem de deixar aquestes coses de banda, enfocar-nos en la temporada que ve. I si vols, parlem d'un altre equip que ha baixat a segona divisió tràgicament, que és el Girona, que aconsegueix un molt amarg empat contra l'Elx en un partit on només li valia la victòria. L'Elx, que salva que si hagués perdut ell també hagués baixat. Però bueno,
0: no hagués baixat, eh?
1: No hagués baixat.
0: No hagués baixat perquè hi havia un altre resultat que ara em vull mirar la classificació perquè no recordo quin és. Crec que l'Osasuna estava perdent també i tenia... Bé, que si el Mallorca estava perdent.
1: Clar.
0: I l'Osasuna perdia, baixava l'Osasuna i l'Elx es salvava.
1: Sí.
0: I aquí Catalunya Ràdio va donar una informació que bé, que no sé si és certa o no, però jo la tiro, i és que en el partit... Mitchell i Arnau Martínez, el capità del Girona, van demanar a Eder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, que es deixessin marcar un gol en el final del partit perquè sabien que l'Osasuna estava perdent, que l'Elx es salvaria igualment i així, d'aquesta manera, doncs el Girona es podria salvar. No sé res més, no sé si realment això és veritat o no, tampoc se'm faria gaire estrany, és a dir, t'estàs jugant la vida, i jo fins i tot crec que jo ho podria arribar a dir, de dir, mira, tu ja estàs salvat, tot i perdre, deixa't marcar un gol i ens salvem els dos. O sigui, ens salvem els dos. Però bé, això no va acabar passant. El Girona, que ha baixat, això és una pena. Sí que és veritat que bé, el club d'aquí al costat de casa és el club que més a prop ens queda. Potser el sentiment més de, també de casa. Per tant, sí que em fa llàstima el Girona, que va lluitar, ha aconseguit unes temporades molt bones, va anar a Champions, ha fet història... Veurem què és ara del club gironí i si realment s'ha acabat un cicle, el cicle de Mitchell, que tot això també es comentava, que podria marxar o no. I bé, haurem d'estar pendents perquè tant acomiadaments per un lloc com per l'altre, com d'aquí com d'allà, jo crec que ara en els propers dies també en veurem. Anar al Barça, en aquest cas no sé si d'algun jugador, però de jugadora potser Alexia Putellas, que també està aquí. Demà ho repassarem més amb la secció amb l'Eli, doncs aquest futbol femení. I una altra dada que volíem, que ara estava mirant, i és que el tercer màxim golejador és Budimir, de l'Osasuna, un altre equip que gairebé baixa.
1: Sí, eh? És el que parlàvem abans.
0: Sí, sí, ostres, em sobta, no?, que dins del top 3 de Pichichi, dos, un hagi baixat i l'altre hagi estat a punt de baixar. De fet, està empatat a punts amb el Mallorca.
1: Uah!
0: És a dir, sí, tot ha acabat apretadíssim. El Girona s'ha quedat amb 41, Mallorca amb 42, que baixen els dos, Osasuna amb 42, Llevant, també amb 42.
1: Totalment. Bueno, és una pena, però seguim amb els partits. Seguim amb els equips catalans i l'Espanyol, que empaten un partit contra la Real Societat 1-1. En un partit, la veritat, no el vaig veure, però per aquest sentit, no gaire interessant.
0: Bueno, ja els dos equips tampoc jugaven res.
1: Clar,
0: un està classificat per l'Euroleague.
1: Europa League.
0: L'Europa League, ara em sortia del bàsquet l'Euro League. per l'Europa League, com és la Real Societat, per haver guanyat la Copa del Rei, i l'Espanyol, que es va salvar amb aquelles victòries de les dues consecutives que va fer i al final, quan no havia guanyat mai, es va salvar. Per tant, un altre partit que tampoc jugaven res, els dos equips, bueno, l'Espanyol que continuarà primera, la Real que tot i que va a desens a mitja taula pot jugar Europa League, doncs aquí tampoc hi havia gaire misteri, com tampoc en el Villarreal Atlético, que el Villarreal va arrasar l'Atlético 5-1.
1: Ara en parlem, ara en parlem.
0: I el Villarreal, no sé si diries que ha sigut la revelació de la temporada.
1: Home, em sembla que ha quedat tercer, sí. Si no m'equivoco, sí, tercer, i és ara el que anem a comentar, el partit que goleja 5-1 a l'Atlètic de Madrid, o sigui, un Atlètic que la Lliga l'ha deixat passar totalment, com dèiem fa unes seccions que des de que va guanyar el Barça la Champions ell ja es va conformar, però que, bueno, anava a dir que et fotis 5 al Villarreal, no, però és jugar sense ganes, bàsicament, tot i que no et jugui res, com a molt que no t'humilin, més ben dit.
0: No, és que, a més, l'Atlètic de Madrid s'ha quedat a 25 punts.
1: A 25 punts del Barça?
0: A 25 punts del Barça, sí, entre el primer i el quart hi ha 25 punts.
1: Buah.
0: I sí, el Barça ha acabat amb 94, el Madrid amb 86, el Villarreal amb 72 i l'Atlètic amb 69.
1: Buah.
0: És a dir, hi ha molts punts aquí de diferència, i per mi jo crec que el Villarreal és l'equip revelació de la Lliga aquesta temporada.
1: Sí.
0: Ha fet molt bona també campanya. El Celta, que ha quedat sisè a les portes també de Champions, s'ha classificat per l'Europa League també. Ostres, jo crec que entre aquests dos equips han fet molt bona temporada.
1: La veritat és que sí, així com el Betis, que diria que ha quedat cinquè.
0: Sí,
1: que s'ha classificat a Champions gràcies a que el Rayo ha arribat a la final de la Conference League, un partit que no ens podem perdre també perquè l'Euro Rayo, així que el diuen, pot fer història. Però bé, seguim, ara anem...
0: Que juguen demà, de fet, eh?
1: Juguen demà?
0: Juguen demà.
1: Ah, bueno, clar, un dimecres de Conference, sí.
0: Juguen demà a la Conference League a les 9, un cop acabi el show dels esports. Aquest Crystal Palace Rayo Vallecano és de les últimes finals europees que queden. Serà l'última abans d'aquest cap de setmana, que hi ha la final de la Champions.
1: És veritat, ara la comentarem d'aquí unes curiositats que us explicaré ara mateix, com són que Joan García ha guanyat el trofeu Zamora de la Liga com a porter menys golejat en diversos partits.
0: No, és increïble, eh? Aquesta...
1: Totalment.
0: La primera temporada, per dir-ho manera, en l'elit del futbol, i ja és Zamora, és una barbaritat. A més, ha salvat el Barça en moltes d'aquests partits. Per tant, ostres, ha estat increïble.
1: Totalment. Cada parada ha valgut cada cèntim que hem pagat per ell. Seguim amb els trofeus, i bé, ja ho havíem comentat, Mbappé Pichichi amb 25 gols. Poc a dir, la veritat, amb l'últim gol que havia marcat a l'últim partit, aquest contra l'Atlètic Club, ja s'havia assegurat el trofeu perquè minut 90 i Muriqui encara no n'havia marcat 3. Bé, era molt improbable que marqués 2 més Muriqui. Mm-hmm. Seguim amb el trofeu Zarra, que és el trofeu pel màxim golejador espanyol de la Lliga, que aquest any se l'han repartit entre no un, sinó dos jugadors.
0: Sí, no?
1: Que són Lamine Yamal i Ferran Torres, els dos del Barça.
0: Sí, amb 16 gols, no? També.
1: 16 golets, exactament.
0: Oyarzabal s'ha quedat amb 15, que era el tercer.
1: Tercer?
0: Sí, sí, sí. Bé, porta 15 gols a Oyarzabal. Per tant, ostres, doncs es queda en aquest top 3. I bé, bones notícies també pel Barça, que dos dels seus jugadors estan en aquest top.
1: Està molt bé, està molt bé. Seguim amb els trofeus. I Bruno Fernández ha guanyat el premi a millor jugador de la Premier League. No sé tu què en penses.
0: Mira, doncs aquesta dada no la sabia. El millor jugador de la temporada, dius?
1: Sí, sí, el millor jugador de la temporada.
0: Doncs amb un United doncs, que de mica en mica ha anat pujant els esgraons, que no acaba de tenir aquesta regularitat que potser se li manaria, sí, però que s'ha classificat de nou per la Champions. Per sí, tant, sí, això també són bones notícies per els aficionats al Manchester.
1: Sí, uns anys després que s'han tornat a classificar, està molt bé. Bruno Fernández, un migcampista que el vol a tots els equips. Així és com Bernardo Silva, que aquest cap de setmana l'han acomiadat, com Guardiola i John Stones també del City. I no sé si ho sabies, però es rumoreja que Bernardo Silva és el que acaba contracte i tal. Podria venir el Barça. No sé tu si t'agradaria pel Barça, si penses que s'obre.
0: Vindria bé.
1: Però com a suplent.
0: El tema no és... O sigui, el tema és que no sé realment si té cabuda com a jugador de pes. És a dir, la fitxa de Bernardo és alta.
1: Sí, això ho sap.
0: Si bé, crec que se l'ha de rebaixar, perquè per mi Bernardo ara mateix no està per davant de cap jugador que tinguem a la plantilla.
1: La veritat
0: és que no. Té molta qualitat, òbviament. A mi aquests fitxatges, per exemple, quan va venir Gundogan, ostres, sí, a l'època que va venir Gundogan, potser sí que el Barça necessitava un jugador com ell,
1: sí, sí,
0: amb experiència al mig del camp, que tot i no fer una molt bona temporada va ser un dels millors del Barça.
1: Sí, sí.
0: Però no sé si ara estem a la mateixa circumstància. És a dir, el Barça s'ha reconstruït, té molt de talent en el mig del camp. Estem veient ara Marc Bernal, s'ha recuperat Gavi. Tenim a Fermín en les posicions més ofensives que potser és de les que juga més Bernardo. Pot jugar, sí, també per la banda. Sí, però ja amb una certa edat potser li
1: Exacte.
0: Agrada més jugar pel mig del camp en una posició més d'Olmo i Fermín. No sé jo si acaba tinguent cabuda. Jo, si he de fitxar, ho hem parlat moltes vegades, per mi la decisió de pes és de fitxar un davanter i després algun central o lateral.
1: Totalment, la veritat. A mi no sabria dir si m'agradaria o no, però al final com a jugador suplent que no cobri gaire estaria bé pel Barça.
0: No, si rebaixa la fitxa endavant, és un bon revulsiu. Ara, si ve amb el mateix que cobra fins ara, te'l pots quedar, m'entens?
1: Totalment, totalment. Seguim parlant de premis i és que Di Marco, el lateral esquerre de l'Inter de Milà, ha guanyat el premi a millor jugador de la temporada de la Sèrie A.
0: Doncs mira, estrany,
1: després de guanyar...
0: no? Un lateral?
1: Sí,
0: que guanyi... Sí que és veritat que, òbviament, a l'Inter juga amb tres defenses i el lateral, que
1: Clar.
0: És el carriler...
1: És ofensiu.
0: Exacte, és carriler i que pot, bé, tant en defensa com en atac pot aportar molt més, però bé, han guanyat la Copa, han guanyat la Lliga, per tant, havia de sortir de l'Inter.
1: Exactament. De la Lliga encara no el sabem, però bé, es rumoreja que pot ser Lamine Yamal, no sé, tu qui creus que pot ser?
0: Bona pregunta. Jo crec que aquí potser em pesa una mica més els colors, però clar...
1: Mbappé també ho ha fet molt bé aquest any.
0: Ha marcat 25 gols, sí, però què més ha fet?
1: Ja, això és veritat. Tipo, al final...
0: O sigui, què més ha fet, Mbappé? No l'he vist gaire. Per exemple, Lamine, doncs sí que està...
1: Guanyar la Lliga.
0: Ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Supercopa, ha sigut el màxim assistent de la Lliga, el màxim golejador espanyol i en el top 4 de global... Ostres, no ho sé, la veritat que aquesta temporada potser està una mica més empatat tot, no?
1: Sí.
0: De dir, ostres, no sé quin és. Jo crec que, òbviament, hauria de sortir del Barça, no per colors, sinó ha guanyat la Lliga. Hauria de sortir del Barça a l'MVP, eh?
1: Ah, val. M'havia ratllat, dic, la menya mal sortir del Barça, ui.
0: No. El dic a l'MVP, bàsicament, bueno, haver guanyat la Lliga
1: sí,
0: amb diferència...
1: Sí,
0: ostres, l'any passat sí que, per exemple, Rafinha estava molt clar.
1: I el va guanyar.
0: Sí, estava molt clar. Veurem aquesta temporada qui se l'emporta.
1: Veurem, veurem. Bé, Lamine Yamal, que diré una curiositat que no té res a veure qui és qui ha fet més bona temporada de la Lliga o qui ha fet més dolenta, però és que Lamine Yamal ja acumula més lligues que Cristiano Ronaldo
0: en
1: tot el que porta.
0: Sí, aquesta dada és molt de TikTok, eh? Aquesta dada, amb 7 anys, Ronaldo va guanyar dues lligues, òbviament no és el mateix futbol, no són els mateixos equips.
1: Totalment,
0: vull dir,
1: no volem insinuar res, però són dades. Bé, ara m'agradaria comentar la convocatòria d'Espanya pel Mundial, si jugador, aviam si a tu t'agrada aquell jugador, si penses que hauria d'haver anat convocat, si penses que potser faltava algú. I també repassarem una mica, la que m'ha semblat molt curiosa és la d'Anglaterra, per jugadors, més que res, jugadors que falten, que no pas que hi hagin. Bé, anem a repassar la convocatòria d'Espanya, que portaria David Raya. Què en penses?
0: No, bé, vull dir, millor porter de la Premier aquest any.
1: Sí, sí, totalment. Ha guanyat la Premier. A més, jo tampoc tinc cap dubte de que hauria de venir. Joan Garcia.
0: També, es mereix
1: estar. Cap dubte, tampoc. Unai Simón.
0: Bueno, és el davanter de confiança de Luis de la Fuente. Per tant, jo crec que bé, si has de decidir tres porters, són aquests.
1: Sí.
0: Per mi no hi ha debat. El debat sorgeix en qui serà el porter titular. Per mi...
1: Joan Garcia, per mi.
0: O sigui, jo crec que el que serà és Unai Simón.
1: Sí.
0: Per mi serà Unai Simón, bàsicament per la confiança de Luis de la Fuente.
1: Clar.
0: Ara, per mi, Unai Simón seria el tercer.
1: Per mi
0: també. La titularitat s'hauria de discutir entre David Raya i Joan Garcia. I si hagués de decidir, en el primer partit jo ficava David Raya. I no tinc cap problema en admetre-ho. Bàsicament, David Raya ja té experiència amb selecció, ja té experiència amb d'altres exigències com és un Mundial. Per mi, Joan Garcia, òbviament, ha de tenir minuts en el Mundial, però, ostres, David Raya ha fet una temporada boníssima, es coneix també l'ambient de la selecció, es coneix també tot, per tant, jo ara tiraria l'ordre si hagués de ficar David Raya, Joan Garcia i Unai Simón.
1: Bé, no t'ho descarto, al final és molt bona opció. Mm-hmm. Però bé, és el que dic.
0: No, tenim molta sort a la selecció espanyola,
1: sí,
0: perquè els tres porters
1: no
0: són boníssims. Sí.
1: Bueno, doncs anem a seguir amb la defensa i Marc Pubill, que va ser el que va marcar el gol de l'Atlètic de Madrid l'altre dia, central dretà, 23 anys o 24.
0: Mm-hmm. No, Marc Pubill, a més, un català.
1: Sí,
0: per tant,
1: dels 8 que n'hi ha, crec...
0: No, hi ha 8 del Barça.
1: Ah, 8 del Barça, això.
0: Però crec que catalans, l'he comptat abans així ràpid, m'han semblat veure 10 o 11.
1: 10?
0: Sí.
1: Imagina't.
0: Però Marc Pubill jo crec que també s'ho mereix. Ha fet molt bona temporada amb l'Atlètic de Madrid. S'ho mereix, igual que Eric García, també, que és l'altra novetat a la defensa. Per mi també s'ho mereix. Aquesta temporada ha sigut espectacular, tant en defensa com de lateral, com de mig del camp. Per mi és el comodí de Luis de la Fuente. Pot jugar en aquestes tres posicions, falti qui li falti.
1: Sí, sí.
0: Si algú té molèsties, doncs pot comptar amb Eric García. I la baixa de House, per mi és totalment normal. És que molt bé que hagi vingut convocat a les altres vegades, que sigui un fixe, però aquí la cosa no va de fixes i de no fixes.
1: Sí.
0: Ve de com estàs a la temporada, si has patit lesions o l'entrenador no ha confiat en tu i no has jugat, no pots anar a un Mundial.
1: Ja. Sí, és això que deies. Eric García és molt polivalent. Et pot jugar tant de central com de lateral com de mig, i vet a saber si pot jugar més, però a més que ha fet una molt bona temporada, defensa molt bé, a l'hora ofensiva també ho fa molt bé, o sigui que és un pilar que no pot faltar en aquest equip. Seguim amb un altre lateral com és Grimaldo. No sé què em penses, a mi la veritat ni em va ni em ve, no sé què dir-te per tu.
0: Per mi els dos laterals, Cucurella com Grimaldo, em semblen increïbles. Per mi hi ha un total encert. Valde per mi no està a nivell per anar al Mundial. Per tant, per mi Cucurella em sembla el millor lateral esquerre del món.
1: A mi també.
0: I Grimaldo em sembla un central, un suplent, de totals garanties.
1: A mi també, però és veritat que Cucurella em sembla millor que Grimaldo, perquè al final juga al Chelsea, ha guanyat el Mundial de Clubs... defensa molt bé, ho fa... En general, el tio fa tot molt bé. Però, bueno, seguim altra vegada amb la defensa, i Pau Cubarsí, cap dubte, no podia fallar Pau Cubarsí, un dels millors centrals actualment.
0: No, per mi la defensa no hi ha cap dubte. Per mi Cubarsí, òbviament, s'ho mereix. Potser hauríem de parlar d'Emeric Laporte, no?
1: Sí, que ja, bueno, per experiència, potser.
0: Sí, jo crec que també ho ha fet per això, experiència, però la temporada amb el Bilbao, bueno, el Bilbao tampoc és que ha tingut una meravellosa temporada, però també ho podria entendre per tenir aquest punt d'experiència a la defensa, que a vegades també fa falta. Ara, no sé si ha de ser titular o no. És el mateix que Unai Simón. Crec que per Luis de la Fuente sí que ho serà.
1: Clar.
0: Per mi, tinc els meus dubtes, però ja et dic, com a experiència, també, per mi em sembla bé.
1: A més, és un central esquerrà que potser fa falta
0: sí.
1: I mai ja saps si es necessita. Sí. Seguim ara amb Marcos Llorente, que la veritat, un lateral que a mi em sembla bo, a mi em sembla bé per convocar lateral dret, tot i que tinguis a Eric García, com a Marc Pubill, com a Pedro Porro, que ara en parlarem, està prou bé.
0: O sigui, jo per mi, Eric García i Marc Pubill són centrals, el que sí, Marc Pubill segur,
1: sí,
0: Eric,
1: sí,
0: García, Eric García depenent sí que et pot jugar de lateral, però per mi Llorente em sembla molt bon lateral, però... Clar, no és la seva posició natural, yeah. Realment. Ell era migcampista.
1: Sí, sí.
0: Es va adaptar amb aquesta posició amb en Cholo Simeone. Òbviament, per mi serà el titular de lateral dret. Pedro Porro m'agrada perquè és un perfil molt diferent a Llorente. Per tant, en aquí pot tenir aquests dos perfils d'importància segons el partit, segons què convingui, si ser més ofensiu, si ser més defensiu. Per tant, a mi em sembla una bona posició. Vull dir, aquí tens aquests dos laterals i pots jugar una mica també amb Eric García.
1: Totalment, totalment. Un lateral molt bo que també les faltes les llença molt bé i mai sap quan necessites un defensa així. Seguim amb el mig del camp, anem a parlar de Mikel Merino, que tant pot jugar de migcampista com de davanter centre. Jo crec que Luis de la Fuente el ficarà de migcampista perquè al final, si ja tens a Oyarzabal, que ja en parlarem en punta, no necessites un davanter.
0: No, per mi em sembla bé, un molt bon migcampista. Ja es va veure la temporada passada amb l'Arsenal en aquesta. Sí que ha passat més temps lesionat.
1: Sí, una llàstima.
0: I es va recuperar en aquest tram final, però bé, també se li dona aquesta confiança. Òbviament, Lamin també està lesionat, es recupera. Nico Williams també ha estat una temporada molt irregular amb moltes lesions per la pubalgia, que no ha pogut disputar bé. També hi ha molts jugadors que ha tocats, i també hi ha jugadors que han passat gran part de la temporada lesionats, però que si saps el seu nivell, saps que es poden arribar bé, els convoques.
1: Totalment, totalment. Així és com Fabián Ruiz, que ha arribat a la final de Champions, ve de guanyar la Champions també l'any passat.
0: Aquesta temporada sí que ha estat més lesionat,
1: sí.
0: I és el que comentava, m'havia oblidat totalment de Fabián, però em sembla un migcampista de total de qualitat.
1: És increïble.
0: Ha passat temps lesionat, però les garanties que et dona també Fabián al mig del camp són molt bones.
1: Unes altres garanties que et dona un altre suc al mig del camp és Gavi, que al final...
0: Per mi s'ho mereix.
1: Per mi també s'ho mereix. És un tio que li fot moltes ganes al camp, on ningú fica el peu, fica ell al cap, i bàsicament jo crec que tant defensivament com ofensivament pot aportar a l'equip.
0: Sí, sí, em sembla espectacular.
1: Doncs seguim ara amb Àlex Baena, jugador de l'Atleti, que, bueno...
0: Bueno, per mi ha fet bona temporada.
1: Sí, com a extrem, potser...
0: Bueno, és aquest perfil una mica polivalent, no? Que
1: sí.
0: Et pot jugar a les dues posicions.
1: Regatejador, sí, ho pot fer bé. Rodrik, al final, no pot faltar pilota d'or el 2024 per organitzar el joc. Tampoc pot fallar en un equip com el de Luis de la Fuente.
0: No, tampoc et pot fallar Pedri, no? Suposo que és el següent.
1: Exactament.
0: Bueno, per mi,
1: Pedri,
0: potser...
1: el millor migcampista del món, entre ell i Vitinha.
0: Un dels millors de la selecció.
1: I un altre també de la selecció molt i molt infravalorat és Martín Zubimendi, que també ve de guanyar la Premier League amb l'Arsenal, així com Mikel Merino, i tampoc pot fallar.
0: No, em semblen també... Crec que el mig del camp d'Espanya és un dels millors.
1: Sí, per no dir-te el millor, eh?
0: Uh-huh.
1: Bé, seguim ara amb la davantera. Ferran Torres, que al final, bona temporada, Pere Mizarra...
0: No hi ha dubte per mi.
1: Molt bé. Borja Iglesias...
0: Bueno, és potser la sorpresa, fet.
1: Sí.
0: Ja et dic, abans hem repassat la temporada del Celta. Per mi ha fet bona
1: Està
0: temporada
1: bé.
0: Estant a Europa League, és el seu davanter, per tant, mira, l'oportunitat, crec que no és la primera vegada que va convocat i tinc ganes de veure'n amb algun partit,
1: sí,
0: de veritat.
1: Sí, sí. Sí, com a davanter i amb experiència també. Jeremy Pino, que amb el Villarreal, és el que dèiem, ha fet una molt bona temporada.
0: Revelació.
1: Quedant tercer... Nico Williams, que és el que comentàvem, potser ha tingut irregularitat aquesta temporada, però si saps el que et pot aportar ofensivament,
0: mm-hmm.
1: Ja ho tens. Lamine Yamal no pot faltar, és el millor extrem del món, llàstima que ara està lesionat.
0: En principi arribarà cap al segon partit. Veus? El problema és a veure que si realment no està recuperat, que no forci. Clar. Òbviament forçarà,
1: sí, sí.
0: Tothom ho ha de tenir clar, però bé, és a veure com es va recuperant d'aquesta lesió mica en mica.
1: Després seguim amb Dani Olmo, un jugador també molt i molt tècnic, que també et pot aportar molt a l'equip.
0: Sí, tant al mig del camp com de fals nou, molt bona combinació, sí, sí. Que juga molt bé en espais reduïts del camp.
1: Mikel Oyarzabal, un davanter que no pot faltar.
0: Per mi és un davanter que, t'he de dir, que no m'acaba d'agradar del tot, no?
1: Ostres!
0: Però t'he de dir que la selecció no ho fa malament.
1: A mi és un davanter que m'encanta, però la selecció, eh? Perquè el Reial, bueno, de vegades. I Víctor Muñoz, que també ha sigut sorpresa, per dir-ho d'una manera.
0: Bueno, és que ha fet molt bona temporada,
1: sí,
0: amb,
1: sí.
0: Amb l'Osasuna, que l'Osasuna s'ha aconseguit salvar, però Víctor Muñoz ha sigut una de les revelacions, també, potser de la temporada com a nivell espanyol.
1: Sí. Bé, bueno, si vols comentem jugadors que no han anat a la convocatòria d'Anglaterra.
0: Tirem-lo ràpids, Pau, perquè ens estem quedant sense temps. Comenta'm, quines sorpreses, com diries, quins noms has trobat a faltar en la convocatòria d'Anglaterra?
1: Bé, et comento el que més s'ha trobat a faltar, que és Cole Palmer, així un jugador que no pot fallar mai, que és molt bo com a mitja punta, i bé, és molt tècnic.
0: Per mi, òbviament, ha estat lesionat gran part de la temporada, no ha fet la temporada com l'any passat. Per tant, Thomas Tuchel, doncs, que bé, ha tingut poder de decisió, ha tingut pebrots i no l'ha convocat. Jo no el puc criticar gaire. Si no ho veus clar perquè un jugador està lesionat i creus que hi ha altres...

Vinga, va, i amb això nosaltres que arribem al punt final ja del programa d'aquest show diari d'avui dimecres 26... d'avui dimarts, perdoneu, 26 de maig, un dimarts, que hem tingut ple, un programa ben ple, una horeta, doncs, que hem tingut aquesta entrevista amb l'Alejandro i l'Ivan de l'Octàgono per valorar una mica aquestes finals que s'han viscut aquest cap de setmana, i també, ara amb en Pau Serrano, doncs amb aquesta secció de Minut 90 destacant aquestes finals de lligues com a premis, i la setmana vinent, doncs, que tindrem aquesta petita sorpresa, destacant una mica els 11 més importants que hem vist durant aquesta temporada. Demà, atents, que ho vam tenir la setmana passada, potser algú ho va trobar a faltar pel YouTube, doncs farem balanç amb altres jugadors del Club Futbol Tordera. D'això i més, en parlem demà. Que vagi molt bé, bona nit!

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara, i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir. I aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, com se circula aquesta hora, Ferran?
4: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tancada la portada, ara sí entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
5: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
6: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
2: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
7: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
8: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
7: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
9: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
10: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
9: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
11: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
12: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
13: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
14: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
2: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
15: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
16: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
15: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
2: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
20: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
21: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que hem fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
20: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
0: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
20: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
2: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
3: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
3: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamor encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
3: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar al mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura. De verdad, creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre al descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
1: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
2: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC 12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso de TAC 12.
4: Les colles vallenques distingeixen TAC 12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC 12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
5: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
6: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC 12. Crec que l'aportació que ha fet TAC 12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
4: TAC 12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
27: Com a trans et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest amb un trastorn mental és violent.
30: Una soledat, la gent gran.
31: Són gent que roben.
32: Paràssi, marimatge.
33: Però si estic solo.
34: Com un terrorista.
35: Ve a menjar plata.
36: Tot això és obvi.
37: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
38: El diccionari TermCat.
39: 40 anys, 40 paraules.
40: 2010. Informàtica en núvol.
41: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
42: Marta Graner.
43: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
0: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
38: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte concepte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
9: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
10: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
2: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
11: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
12: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
11: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
13: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
14: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
13: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
15: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
1: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
2: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
6: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'està redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
8: Es demostra que les administracions molts cops només estem per fer-nos apunyeta una als altres, i això no pot ser, que al final que perjudica els ciutadans, en aquest cas doncs els animals que li falta aquest refugi.
6: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
2: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
16: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
17: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
16: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
18: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
16: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
2: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
19: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
20: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest tema, entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
19: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
2: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
21: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
0: I bueno, és una tecnologia nova. Sembla que ha anat bé. I ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé. I bueno, no ha tardat res. Només ha sigut 5 segons, 10 segons, com molt. I bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
21: Des del cap de salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
3: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
21: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
22: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
23: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
24: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat,
9: hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell, a què situa Badalona, doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
2: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
10: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposa

0: activitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
1: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
3: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
2: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: El pebrot. El pebrot, capsicum humanum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot

0: Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
1: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i Aqua del Papiol a Barcelona, la C32, lentitud i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès, a la C58, i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs ben present que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava. I atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol. Del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat Lamunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, evidentemente, el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: De nou a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb Patronal i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia a tothom.
0: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
12: Ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. I qui cal que ho facin, i ho facin bé.
0: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard, aquest seria potser el principal escull, vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
12: Sí, en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure, Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions, més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
0: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamava o creieu que servirà per alguna cosa?
12: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan ja han hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
0: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
13: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
14: El que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
13: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
0: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
15: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis de l'Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què trobarem en aquesta edició número 27 del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
16: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etcètera, no? Fins a 300 activitats trobarà.
15: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
16: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest enfoquem sobre aquesta realitat.
15: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
16: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés, ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, fer-la.
15: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
0: Doncs gràcies Anna, de moment tot molt buit, però és evident que a les 10 quan això obri serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid si es pot, i si no, l'objectiu és lògicament guanyar la Lliga.
5: L'assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Tomo no.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plàtans.
13: Monstre. Tot això és odi.
14: Aturem-lo.
15: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
17: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
18: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
19: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
18: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
19: Adeu, Embaladits!
20: Ens agrada la poesia!
16: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important, doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert. Amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord a l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs, tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú, doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front, doncs, a aquests compromisos, no?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats, i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació, és a dir, crec que, si no vaig errada, és fins l'any que ve que és a dir, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps amb l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat, i com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir. Ho anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica,
5: sí,
1: les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom, tothom que coneix l'àmbit tributari, i ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que ara hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places, que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, aprovar un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar, doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem d'incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui, i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa, perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
5: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no?, i en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agència Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
5: Seria dramàtic. climàtic, no? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%,
5: eh? El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 queden 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte de programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts, una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants, i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
5: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop el tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat? Consellera, això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca. No?
5: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu i, per tant, nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el Consorci d'Inversions i el Consorci de la Zona Franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil les poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre, s'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis, i escolti, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que malgrat totes les dificultats és un govern estable que ha generat una economia en aquests moments doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora. Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Pronuncis una mica amb això.
5: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, aquí vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs veurem finalment si és una persona... Jo, l'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula, com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
5: molt
1: temps.
5: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia que no tardi tant, perquè em deia que fa
5: deia
1: molt temps
5: que no
1: havia
5: venia,
1: vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
6: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
7: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
8: Nosaltres som les que anem informant de la... de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
7: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
8: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
7: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
9: Tant es pot defensar al mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema. I repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
12: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita... una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
11: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiella va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera amb un doblet van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiella

0: va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local, amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceu Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
1: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
0: I tant que sí.
1: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
1: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança. I demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

La xarxa de comunicació local. Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dimecres 27 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 21 graus centígrads. Repassarem, com sempre, al llarg d'aquesta hora, informació de servei d'aquest dimecres, començant per l'última hora informativa, avui centrada en aquesta vaga de mestres, que també té la seva incidència al nostre poble, que anirem seguint amb els nostres companys dels serveis informatius. Repassarem també l'àmbit general a través de les portades dels diaris, avui amb Pedro Sánchez, Jonathan Andic i Alexia Putellas com a principals protagonistes, juntament amb la pujada de temperatures. Píndola d'opinió, i avui dimecres ens visiten des del RUSC per explicar-nos els seus xismes.

0: serà a partir de 2:15 del matí. Abans també haurem repassat l'informació de servei i també les efemèrides d'un dia com el d'avui. Comencem de moment amb l'última hora. La cita ampliada és a les 10, ens avança els continguts informatius d'avui el nostre company Lluís Sabatellis. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs a partir d'aquesta hora, a les 9 del matí, està prevista una concentració davant l'escola Inés Iglesias de mestres i famílies en contra de les retallades en el sector educatiu. Està previst que facin una manifestació pels carrers de Tordera fins a arribar aquí, a la plaça de l'Ajuntament, on expressaran les seves reivindicacions i faran lectura també d'un manifest. Recordem també que la concentració també serveix per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'Escola Inés Iglesias de cara al curs vinent. Cal recordar que tant avui com demà hi ha vaga a les escoles públiques de Tordera convocades pels principals sindicats del sector educatiu. Seguirem de prop totes aquestes reivindicacions. Us expliquem també que el català tenyés xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol. La primera edició d'aquest programa impulsat per l'Ajuntament de la Universitat de Girona vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i també l'aprenentatge lingüístic. Feia balanç del projecte Pere García, que és regidor de Política Lingüística.
2: Quan els veus que t'expliquen, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: Tordera organitza una passejada ambiental per la vall de Sant Ou per descobrir els seus serveis ecosistèmics. L'activitat serà avui a 6:15 de la tarda, tindrà una durada aproximada de 2 hores i anirà a càrrec de l'agent major d'incendis, el tordarenc Sergi Fonseca Riera. Ens parlava de la caminada la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
3: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona, i un cop arribem a Can Saleta, doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals.
1: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons publica el Punt Avui, els Mossos d'Esquadra investiguen els punts foscos d'aquesta darrera mort que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. En esports, avui destaquem l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera que es proclama campió de Lliga. Després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Avui també us explicarem una notícia curiosa que ha divulgat el sindicat Revolta Pagesa, que ha denunciat el robatori d'un ramat d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. En concret, s'haurien robat una quarantena d'animals d'ovelles joves i des de les xarxes socials, així ho critiquen. Els fets haurien passat entre dilluns i dimarts a la nit. A banda d'això, avui molt pendents, com dèiem, d'aquestes vagues, d'aquestes manifestacions aquí a Tordera. Avui precisament parlem en els serveis informatius amb el regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística, Pere García, que parlarà d'això i més també a l'informatiu, i pendents també de la previsió del temps amb en Joaquim Serra. Tot plegat us ho ampliem a les 10.
0: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents de tot això. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu en què comencem aquesta revista de Moment Música.
4: Xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac, xac,

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

3 minuts, arribem a un quart d'hora del matí, anem a repassar la premsa del dia. Comencem amb els titulars de la premsa generalista catalana. L'Ara destaca sindicats de mestres i govern acosten posicions. La conselleria apuja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la jornada de vaga general. Fotografia de portada per al vídeo d'Alexia Putellas. He estat i sempre seré una culer, diu la davantera del Barça, que anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Fotografia pràcticament de mitja pàgina, la que veiem a la portada. El jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el Líban, malgrat la negociació. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango. Veiem la fotografia de l'hereu de Mango a la sortida dels jutjats. I una nova jubilació activa vol promoure el treball dels pensionistes. La Vanguardia diu que Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia, mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. Europa resigna la calor extrema, imatge per turistes a Londres, concretament, amb indumentària completament d'estiu. Els enginyers catalans demanen un pla ambiciós per al futur. Experts de prestigi sol·liciten consens per replantejar les insuficients infraestructures actuals de cara al 2075. Indra aposta per Requesens, directiu de l'automoció, com a nou conseller delegat. Fotografia per Iñaki Gabilondo, ahir en una xerrada organitzada per La Vanguardia. Diu que el periodisme consisteix a explicar el que la gent té dret a saber. El Cercle d'Economia alerta de les mancances en tecnologia i productivitat. Fotografia per Alexia Putellas, diu Alexia, se'n va. El Barça perd a la seva reina. Se'n va al London City. Jonathan Andic deixa el càrrec de manera temporal a Mango. El periódico diu que Indra escull Requesens com a conseller delegat, relleu en una empresa clau de la indústria espanyola de defensa. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de De Los Mozos, en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. Fotografia de portada per Alexia Putellas amb el braçalet de capitana, diu el Barça perd la seva reina. Putellas deixa el club després de 14 anys, convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. Els 6 indicis que apuntalen en el sumari la imputació de Zapatero. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda. El govern activarà abans de l'estiu el pla de pobles amb 100 milions. Els 6 comissaris del Congrés d'Arquitectura de Barcelona analitzen la seva funció social. I els jubilats podran treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió. El Punt parla de Sabadell. Veiem la imatge de l'aeròdrom. Diu que Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001, mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutica. El Rics diu no els falten els amics. Zapatero envia un col·lega a defensar la seva innocència. Andic fill plega de Mango i els termòmetres s'enfilen. Més portades ara des de Madrid. El Mundo diu que la Moncloa assumeix un calvari per ZP. Diu tenim 5 trets a la panxa. Sánchez es blinda la seva bombolla internacional per esquivar l'escàndol de Zapatero. No hi ha proves clares, però sí hi ha evidències de que s'ha envoltat malament. Això és desesperant, asseguren. Alcaldes i federacions del PSOE s'uneixen a García Page. Diu Sánchez ens crema a tots. Atipament revolucionari i pobresa a Cuba. A l'espera de Trump, la població està desesperada i ja no connecta amb el somni comunista. La majoria implora un canvi mentre els Estats Units apreta el seu setge. Fotografia per persones omplint bidons d'aigua.
L'agenda de Zapatero. L'agenda del pagador de Zapatero diu tenia anotacions sobre el pla Z que aplica Delsi. El govern atorga un nou canal de TDT als rebels de Prisa propers a la Moncloa. L'ABC diu que Bolaños va cessar a la jutja de Suïssa després de la petició d'ajut per Plusultra. Va suprimir la plaça helvètica dies després de sol·licitar a l'Audiència Nacional col·laboració al Ministeri de Justícia per facilitar l'extradició del broker al que va recórrer l'aerolínia per aconseguir crèdits. Fotografia de portada pel ministre de Justícia. Una empresa xinesa va utilitzar a Zapatero per tancar un acord de petroli amb el chavisme. I Hisenda va crear un certificat a mida de l'aerolínia per justificar el seu deute. Finalment, El País diu que la SEPI anticipava les empreses que anaven a rebre el rescat. El magistrat veu com indici de tràfic d'influències que Plusultra celebrés el seu ajut per avançat, però el més habitual és que les companyies sàpiguen davant mà que l'obtindran. El jutge sospita que Plusultra va desviar gairebé 16 milions del rescat a una xarxa de blanqueig. Un expert farà una valoració de les joies intervingudes a l'expresident. L'instructor investiga a un comandament policial per la seva relació amb un implicat. Calama diu posposa la declaració de Zapatero, el qual veiem a la imatge. La llei d'intel·ligència artificial prohibirà els deepfakes de contingut sexual. La norma preveu multes de fins a 35 milions d'euros als infractors. Consum ordena el bloqueig de les plataformes d'apostes Kalshi i Polymarket. I el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia. Un darrer punt en esports. Alexia Putellas diu la jugadora que va canviar la història deixa el Barça. I fins aquí el més destacat de la premsa generalista. Anem ara amb els diaris esportius i econòmics. Aquí també, novament, Alexia Putellas, Regna és la portada del esportiu, titula Per sempre. Putellas tanca una etapa de llegenda en el Barça després de 14 cursos, més de 500 partits i 30 títols, amb 4 Champions i 10 Lligues. Icona d'una revolució esportiva i social, la doble pilota d'or té avui l'acte de comiat oficial i l'últim partit al Johan Cruyff. Fotografia també per Monchi, a l'Espanyol, que arrenca amb la confirmació a la banqueta de Manolo. L'esport amb imatge d'Alexia diu fins aviat. La capitana i jugadora amb més títols de la història del Barça confirma que deixa el club després de 500 partits disputats i 233 gols marcats. Mundo Deportivo, també amb imatge de Putellas, diu Goodbye Alexia. No va donar a conèixer el seu destí, però sí va valorar que la seva trajectòria blaugrana. Diu, ha estat una història perfecta, m'he buidat i sempre seré culer. Avui la blaugrana, que juga el seu darrer partit a les 7 de la tarda contra la Real Societat. A Madrid, l'AS dedica la portada a l'afició del Rayo Vallecano, titula Vamos Rayito. Nit històrica per un equip i un veïnat que busquen a la final de la Conference League el seu primer títol. 11.000 vallecanos recolzaran des de la grada. Íñigo Pérez diu que cal replicar el que sentíem de nens al pati. El Marca, també amb imatge del títol de la Conference, diu del veïnat a la glòria. Un dia per la història de Vallecas. L'equip de la Franja busca a Leipzig la conquista de la Conference, el seu primer títol europeu. I acabem, ho fem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que Requesens pren el poder executiu a Indra. El directiu, confirmat pel relleu dels Mossos, que presenta la seva dimissió. El Economista diu que Criteria afiança el seu control sobre Naturgy després de sortir CVC del capital. I acabem amb Expansió. Destaca també que Naturgy afronta un reajust de poder amb la sortida de CVC. Amb aquest titular completem el repàs a les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornem amb més continguts.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Notícies en xarxa. Edició Matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Matí.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants es concentren aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura de manifest.
1: Bona, sóc la Mireia, la presidenta de la Federació Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació.

0: perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
1: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
2: Parlarem avui també que el català tenyeix xarxes d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol. La primera edició del programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Pere García, regidor de l'Ajuntament.
3: Quan els veus que t'expliquen, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
2: Tordera organitza avui una passejada ambiental per la vall de Sant Ou per descobrir els seus serveis ecosistèmics, una durada de 2 hores de passejada amb la gent major d'incendis del cos d'agents rurals. El tordarenc Sergi Fonseca ens parlava de l'activitat. La regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
4: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals que...
2: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, també. Informació meteorològica que ens apunta en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent i la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà, les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
2: Un informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística, Pere García. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Com dèiem, mestres i famílies es mobilitzen avui a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Una comitiva de manifestants que ha sortit a primera hora d'aquest matí des de l'escola Ignasi Iglesias, direcció aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera, on està previst la lectura d'un manifest. Una concentració que també serveix per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'escola Ignasi Iglesias de cara al curs vinent. Cal recordar que tant avui com demà hi ha vaga a les escoles públiques de Tordera convocades pels principals sindicats del sector educatiu. Escoltem la presidenta de l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias i una de les famílies.
1: Soc la Mireia, la presidenta de l'AFA de l'Ignasi Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
2: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
0: Estan ja a direcció aquí a la plaça de l'Església, un cop arribin i connectarem en directe. Una jornada on també us expliquem que Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, ha destacat el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions.
3: A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària que està aprenent català i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, em vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera, està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn i es desenvolupa en col·laboració amb l'equip d'impulsors del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona.

0: Aquesta tarda el Parc de l'Amistat serà el punt de sortida d'una nova passejada ambiental sota el títol Els serveis ecosistèmics de la Vall de Santou, activitat que tindrà una durada aproximada de 2 hores. La caminada anirà a càrrec de Sergi Fonseca Riera, agent major d'incendis del cos d'agents rurals de la Generalitat, que guiarà els participants per aquest entorn natural, tot explicant els beneficis que ofereix l'ecosistema de la vall. L'experiència es complementarà amb una visita i berenar d'estiu a Can Saleta. Ho explicava la regidora d'Educació Ambiental, Nadia Cantero.
1: Farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la Vall de Santou. Anirem per carrer, quedarem tots a la Pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada, i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona, i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals.
0: La mort d'un veí d'anglès en estranyes circumstàncies ha tornat a obrir vells fantasmes d'un crim sense resoldre a Tordera. Segons publica El Punt Avui, un home de 55 anys va ingressar fa uns dies a l'Hospital Trueta de Girona després que una ambulància el recollís estès a terra al carrer Assal, amb una greu ferida traumàtica a la part posterior del cap. Malgrat rebre atenció mèdica, va morir divendres a la matinada. L'home mort va ser protagonista d'un dels casos més foscos de Tordera, quan la Policia Nacional de Lloret de Mar el va detenir el 2006, juntament amb dos individus més, per al presumpte assassinat d'un torderenc copropietari del Club Rosa de Tordera, que va ser trobat agonitzant i lligat a la zona boscosa de Can Burgada. El torderenc va morir a l'Hospital Trueta a causa d'un traumatisme cranial provocat pels cops d'un objecte contundent. El Punt Avui explica que, segons el relat d'un testimoni protegit, l'home, que ara s'ha trobat mort, hauria traslladat amb el seu cotxe els dos presumptes agressors fins al bosc, on van deixar lligada la víctima tordarenca. Tot i això, el jutjat d'Arenys va exculpar els tres homes arran de la manca de proves i va dictar el sobreseïment de la causa. Un any després, l'Audiència de Barcelona va reobrir el cas a instàncies de la família de l'assassinat per noves diligències que no van permetre portar ningú a judici. El 2010 es va tornar a sobreseure. Avui, més de 20 anys després del crim, el delicte ha prescrit. La mort ara d'un dels sospitosos d'aquest cas tordarenc ha reobert el cas i els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació.

L'equip infantil A del Club Atlètic Tordera ha tancat una fase regular impecable, proclamant-se de forma brillant campió de Lliga de la Primera Divisió. Amb aquesta fita matemàtica, els joves torderencs no només s'enduen el títol de la regularitat, sinó que aconsegueixen el bitllet directe per disputar els play-offs d'ascens a la màxima categoria de futbol base català, la Divisió d'Honor. L'equip dirigit per Carlos Casado va guanyar els primers 15 partits de manera consecutiva, només a perdut 5 partits i ha empatat un. L'eliminatòria definitiva de play-off d'ascens a Divisió d'Honor es disputarà sota el format de partit únic el proper dissabte a 4:45 de la tarda contra el Sant Andreu, l'equip que més punts ha aconseguit de tots els grups. Cal destacar que la fase final d'enguany tindrà lloc a la seu de la delegació de Girona. Això suposa una magnífica notícia per tota l'afició tordarenca, que es podrà desplaçar amb més comoditat.

0: I anem a continuació a connectar amb la plaça de l'Església, on estan arribant ja els manifestants.
1: L'educació acaba d'arribar i on s'ha, doncs, com ja hem explicat des dels serveis informatius, s'ha organitzat o s'ha impulsat per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglésies, amb la participació de les escoles públiques del nostre poble. I el que estem veient, doncs, és ara mateix l'arribada d'aquest grup que ha sortit des de l'Escola Ignasi Iglésies. En el grup que veiem de persones que s'han agrupat aquí a la plaça, veiem pràcticament el grup del referent de l'Escola Ignasi Iglésies. En principi no acabem de veure mestres o pares d'altres centres. En principi estava previst que hi hagués també, doncs, participació de famílies i mestres de les escoles públiques de Tordera, tant de Serra de Miralles com també de la Raureda, que, doncs, ara mateix no veiem en aquí. Sí que veiem, però, una àmplia representació de mestres, famílies sobretot, que representen l'Escola Ignasi Iglésies, on també, doncs, han vist aquest curs la trista notícia del tancament d'una línia d'I3, una de les reclamacions que també es poden veure. No sabem si es produirà algun parlament, imaginem que sí, que aniran, en tot cas, verbalitzaran aquí a la plaça aquesta mobilització, que, com dèiem, ja havia estat convocada prèviament i que coincideix també amb aquesta vaga general que hi ha d'ensenyament al país, convocada per avui i també per demà. Insistim, som en directe a la plaça de l'Ajuntament, on acaba d'arribar aquesta mobilització de mestres i també de famílies. De fet, la mobilització ha estat impulsada per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglésies i és la que, amb aquesta representació d'una tomba, doncs, ha encapçalat aquesta manifestació. Anem, en tot cas, a conèixer més detalls amb alguns dels participants. Hola, bon dia. Heu fet aquesta mobilització, sí. Heu sortit des de l'escola, arribeu fins aquí. Al principi el pla és aquest, oi?
2: Al principi el pla és aquest i ara parlaran les companyes una mica i explicar per què ho estem fent. És més que res per defensar l'escola pública i el tancament de la línia D3 a l'Escola Ignasi Iglésies de Tordera.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs parlar amb una mare, com dèiem ara, doncs hi haurà aquests parlaments que s'han preparat aquí i que nosaltres, doncs, també donarem en directe pels nostres oients de xarxes socials i també des de la ràdio.
3: Famílies, AFAs, professorat, AFET, artesanes per defensar l'escola pública. Diem prou. Deixem els mestres i a les mestres fer de mestres i a l'alumnat aprendre. Donar l'esquena a aquest problema és deixar els nostres fills i filles desprotegits. Volem una educació digna i de qualitat, perquè aquests nens i nenes, nois i noies, són el nostre futur de demà. Perquè la inclusió no és posar un infant a necessitats educatives especials en una aula ordinària. Això és abandonar el professorat, a l'infant i a les famílies. Senyor Illa, senyora Niubó, la inclusió s'aconsegueix amb què, profes? M.
4: Mans.
3: R.
4: Recursos.
3: B. Baixa.
4: Vetlladors i vetlladores.
3: P.
4: Personal educatiu.
3: Necessitem personal de necessitats específiques, no policies, no ordinadors, no tablets. Mans. Calen més professionals per atendre com cal a l'alumnat, PAE, TEI, mestres d'educació especial, TIS i altres professorats.

0: suport. Donar recursos no és donar ordinadors, és escoltar que necessita cada centre per atendre bé els nostres fills i filles. Cuidar de qui cuida, guia i acompanya. Des de Tordera dient no, no és suficient. Gràcies a les famílies, a les escoles, a Artesanes, a AFAS, a FED i a tots, per la feina feta. Han sigut dues setmanes de córrer, però no us abandonem. Seguim aquí, perquè l'escola és de tots i per a tots i la tenim que defendre entre tots. Moltíssimes gràcies.
1: Simplement, de part de totes les mestres, tots els mestres, tot el personal d'atenció educativa que treballem a les escoles, famílies, portem nosaltres molt de temps que vam decidir no mirar cap a un altre costat i defensar l'escola pública. Gràcies, moltíssimes gràcies, perquè la mobilització d'avui confirma que us tenim al nostre costat. És una lluita, és una defensa compartida. Així que, simplement, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi, per el vostre suport. Sempre. Gràcies.
2: Qui parlava ara era el director de l'escola, Ignasi Iglesias, que també doncs, ha intervingut en aquests parlaments d'aquesta mobilització motivada pels pares.
0: Teniu els meus fills més que jo, entre setmana. Teniu els meus fills molt més que jo entre setmana. Sé el patiment. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
2: Doncs hem fet ja els parlaments per part de famílies, per part també del centre i no sabem si encara hi haurà un tercer parlament en el que, doncs bé, s'insisteixi en aquestes reclamacions que s'han fet públiques arran de la situació a les aules i també en l'atenció dels infants per part també de amb necessitats especials i també doncs, amb els ràtios i també amb aquesta línia d'I3. Sembla doncs, que no hi haurà més parlaments. Nosaltres que hem seguit en directe aquesta arribada de la mobilització de pares i mestres aquí a la plaça de l'Ajuntament, on ha acabat aquest recorregut amb doncs, també l'atenció d'alguns veïns, també regidors de l'equip de govern i de l'oposició, que també han participat d'aquesta mobilització i que els han acompanyat fins aquí a la plaça. Les consignes les hem anat seguint. En principi veiem doncs, algunes que fan referència doncs, al lema de fet de la vaga i també de totes aquestes mobilitzacions, de la defensa de l'educació pública. També doncs, es parla dels més petits, de la lluita per una educació pública de qualitat, aquesta pancarta que de fet ja hi ha habitualment penjada a les portes de l'escola Ignasi Iglesias, i docents, AFAs i famílies defensem l'educació pública. Segurament aquest és el lema, de fet era la pancarta que obria aquesta mobilització en un recorregut que han fet doncs, tots els participants que han sortit des de l'escola Ignasi Iglesias amb aquesta primera pancarta on les famílies, concretament també les AFAs, han volgut donar suport a totes aquestes mobilitzacions i també aquestes manifestacions que els docents han anat donant a conèixer arreu i que també en el nostre poble doncs, s'han fet palesa amb aquesta trobada, com dèiem, de les AFAs, que s'ha vehiculat a través doncs, d'aquests parlaments i d'aquesta concentració que ha arribat doncs, fins a la plaça, sortint des de l'Ignasi Iglesias pel camí ral i fins a arribar aquí. Insistim també en el fet de que ens constava que havien de venir també altres escoles. Intentarem també confirmar, en tot cas, si arribaran des d'altres indrets, com seria el cas de Sant Pere amb l'escola de Raureda, o també des del centre vila de l'escola Serra de Miralles.
0: Ara començarem la marxa pel Sant Pere de Ferro, on posarem la nostra pancarta perquè sigui visible. Vale? Comencem, mira.
2: Intentarem parlar amb la portaveu. Perdona, bon dia, una pregunta. Vosaltres sou de l'AFA de l'Ignasi Iglesias? Amb...
3: Jo personalment no, jo sóc una mama típica, ella sí que és Mireia de l'AFA, i això només és per donar-li suport als nostres profes, que realment ho estan patint i ho passen molt malament.
2: Mm-hmm. Ets de l'AFA,
4: sí, sóc la
2: quina valoració fas d'aquesta concentració o mobilització que heu fet?
4: M'hauria agradat que hagués sigut més gran, sí. Ja que estaven convocats tots els centres, ens van dir tots els centres que vindrien, els instituts públics també, m'ha pensat que vindria més gent, però bueno, no passa res. Nosaltres estem defensant els drets de tots els nens i el que volem és això, una educació de qualitat i digna.
2: Heu parlat novament per al cas de la I3, perquè és el que dius, més o menys hem vist que bàsicament la mobilització ha sigut de famílies i de mestres de l'Ignasi Iglesias, on a més de la situació d'ensenyament també insistiu amb la línia que suprimirà de cara al curs vinent. Hi ha novetats en aquest aspecte?
4: No ens han donat cap resposta, hem fet molts escrits amb famílies, l'AFA... Tenim l'escrit que ens va fer en Pere d'Educació i l'alcaldessa, res, ens han ignorat completament.
2: Ho heu acabat aquí a l'Ajuntament, volíeu enviar també un missatge a l'Ajuntament o era un missatge a la ciutadania amb aquesta concentració d'avui?
4: És un missatge a la ciutadania perquè no només defensem el que t'he dit, els drets dels nostres nens de l'Ignasi, sinó de tots.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
4: Gràcies a tu per venir.
3: Nosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs parlàvem amb membres de l'AFA i també de famílies que avui doncs estaven aquí, ens confirmaven el que havíem dit, que en principi estaven convocats també altres centres públics en aquesta mobilització. Finalment doncs no han assistit. Nosaltres doncs que intentarem també captar a nivell institucional la valoració que pugui fer el regidor d'ensenyament, en Pere García, el regidor de l'Ajuntament, que també, doncs, com altres membres de l'Ajuntament, han assistit en aquesta mobilització i també volíem conèixer doncs, una valoració final d'aquesta mobilització que avui doncs, ha viscut el nostre poble.
5: Bueno, doncs, gràcies també a Ràdio Tordera per ser-hi, no? I al final doncs, avui el que hem posat de manifest és que hem de treballar junts, no? Des de l'Ajuntament, les famílies, els centres educatius, doncs, per poder donar resposta a aquestes necessitats que es plantegen des de les escoles públiques i, evidentment, doncs, traslladar totes aquestes demandes al departament, que escolti quines són les demandes reals dels centres i que la diversitat que tenim als centres i la complexitat doncs, requereix doncs, recursos per poder atendre més i millor doncs, a tots els infants. No? I, per tant, doncs, també donar l'enhorabona doncs, a l'AFA de l'Ignasi Iglesias per organitzar una trobada com la que hem viscut avui.
2: Molt bé, gràcies, regidor.
5: Gràcies.
2: Doncs en Pere García, el regidor, i també intentarem parlar, ja per anar acabant, també amb els mestres de l'escola Ignasi Iglesias, que estan, doncs, en aquests moments fent fotografia i també perquè ens valorin una miqueta aquesta trobada, aquesta reunió de concentració reivindicativa per part dels mestres. Els veiem ara, doncs, fent fotografies de record d'aquesta trobada i nosaltres doncs ja intentaríem amb aquest darrer testimoni per part dels mestres doncs que acomiadar aquest directe que hem fet amb l'arribada d'aquesta mobilització organitzada per l'AFA doncs també al punt de vista. Acabaríem, si pot ser, amb la valoració final. Escoltàvem el Parlament del director de l'escola Ignasi Iglesias, suposo que agraïts per també el suport rebut per les famílies, no?
6: Més que un Parlament, és simplement l'agraïment. L'agraïment, com hem dit, al suport a les famílies. És una lluita en defensa de l'escola pública que agraïm moltíssim i que és molt important que les famílies estiguin al nostre costat. Nosaltres, com he comentat, no? Portem mesos en els quals ja tota la comunitat educativa decidim no mirar cap a una altra banda, defensar una escola pública de qualitat amb més recursos, el que necessitem. Esperem, tenim la confiança que aquestes negociacions que s'estan portant a terme doncs, arriben a bon port i puguem aconseguir tot allò que estem demanant en defensa, com diem, de l'escola pública.
2: A més, també hi havia la reivindicació afegida de la desaparició de línia I3. Imagino que no hi ha novetats respecte a això.
6: D'això, malauradament, tira tot endavant. No s'ha pogut revertir la situació, però continuarem lluitant perquè no es tanquin línies en un futur. No es tanquin línies per tenint en compte també doncs, la matrícula viva que hi ha a molts municipis i Tordera és un d'ells. Per tant, malauradament, sembla ser que aquest any no hi ha volta enrere en aquesta decisió, però esperem que en un futur doncs, es plantegi no els tancaments de línies i disminució de ràtios, que és el que estem demanant, també.
7: El tancament de línia ja té fet també els canvis que hi haurà de plantilla en l'Ignasi Iglesias. Quins efectes tindrà o que ja hagin confirmat?
6: Doncs, per exemple, això, un tancament de línia suposa que tenim una dotació menys per l'any vinent. Les dotacions van en nombre de diferents, van en funció de diferents dades, però en el nostre cas és una disminució d'un mestre menys, una disminució de plantilla i no poder portar a terme el projecte educatiu tal i com tenim establert. Per tant, ja ho tenim confirmat, de fet, quan va sortir la plantilla ja es va recollir aquesta disminució.
7: Molt bé, gràcies, Albert Rojo, director de l'Escola Ignasi Iglesias.
6: A vosaltres, sempre, a totes les mobilitzacions que fem. Gràcies.
7: Moltes gràcies. Parlàvem amb Albert Rojo, com dèiem, el director de l'escola, que també ens acabava de confirmar a l'última hora. Aquí ja la mobilització ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament, on, com dèiem, a les 9 del matí s'han concentrat famílies, mestres i també alumnes a les portes de l'Escola Ignasi Iglesias. Finalment, no hi ha hagut participació d'altres centres públics de Tordera. Ens explicaven des de l'AFA que també estaven convocats l'Escola Serra Miralles, la Roureda i de l'Institut, finalment. Però només ha estat l'Escola Ignasi Iglesias i tot el col·lectiu de famílies, mestres i treballadors els que s'han reunit aquí a la plaça. Nosaltres acomiadem aquí aquesta retransmissió. Gràcies per la seva atenció.
8: Gràcies, Albert. Anem a parlar del temps. A continuació, la previsió que esperem per aquest dimecres, per les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
9: Avui la jornada torna a venir marcada pel temps estable i assolellat a tota la comarca i, a més, amb unes temperatures que tornaran a ser elevades, fins i tot més que no pas ahir. Tot i que les mínimes han baixat un palet en la major part de la comarca, en zones altes de la serrada litoral han pujat i això denota aquest aire més càlid que tenim al damunt i que aquest migdia tarda abraçarà tot el Maresme, màximes que arribaran als 32 graus a la zona més interior de la comarca i, en canvi, prop de la costa quedaran entre els 28 i els 29 graus les temperatures al centre del dia. Amb vent que aquesta tarda serà moderat de garbí. Almenys aquesta tarda, a prop de la costa, la temperatura refrescarà una mica gràcies a aquest vent, però, no obstant això, doncs, tindrem temperatures plenament estiuenques. Ahir parlàvem de la possibilitat d'un canvi de temps de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent que ens portaria una baixada de temperatures. Doncs bé, no només no es produirà aquest canvi de temps, sinó que probablement de cara a la pròxima setmana, a la recta final, podríem tenir temperatures realment d'una de calor important. Ja ho acabarem de concretar, però és molt probable que de cara a la recta final de la setmana vinent tinguem màximes de l'ordre dels 36-37 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa podríem fregar els 35. Per tant, ja anirem veient com evoluciona, però tot apunta que la calor continuarà sent la protagonista al llarg de les pròximes setmanes. Un estiu que ha començat amb contundència i que de moment res sembla que hagi de portar-nos un descens de temperatura. D'entrada, de cara a demà, fins i tot les màximes podran pujar una miqueta més en una nova jornada que es presenta estable i assolellada, i el mateix esperem per demà passat dissabte. Això sí, dissabte baixen una mica les temperatures, hi haurà més núvols. No descartem alguna gotellada puntual de cara al vespre cap a la zona interior del Maresme, però en general s'espera un cap de setmana que tornarà a ser força tranquil, tot i que, com hem dit, amb temperatures una mica més baixes.
8: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre Ajuntament. Avui, com poden comprovar, ens acompanya el regidor de Junts, Pere García, benvingut.
10: Moltes gràcies.
8: Entre d'altres, regidor de Cultura, Educació, Política, Lingüística. Regidor, aquests dies l'educació és notícia, no només a Tordera, sinó arreu de Catalunya, la mobilització dels mestres de l'educació pública per millores en el seu sector, en tots els sentits. I aquí a Tordera també tenim aquest extra de, novament, una retallada de línia d'I3 al nostre poble. Si l'any passat va ser la Roureda, aquest any és l'escola Ignasi Iglesias. un sector educatiu doncs, que està en debat. Des de la perspectiva com a regidor d'Educació, com valora tot aquest seguit de mobilitzacions que hem viscut les darreres setmanes i que continuen precisament aquesta setmana?
5: Ja ho dèiem al ple fa pocs dies, no?, que és un orgull, no?, que es parli tant d'educació en aquest moment, perquè creiem que és important que s'hi doni valor, no?, al paper de l'educació, i de veure com aquesta educació a les escoles ha anat canviant moltíssim en els darrers anys, no?, amb tota la diversitat que hi ha als centres, amb les diferents metodologies, els canvis de normativa, tota la burocràcia que acompanya tots aquests processos i el nombre elevat d'alumnes per aula, no? Tot això ha fet, no?, doncs que els centres i les direccions es trobin en un moment doncs de dir prou, no?, d'aturar-se, de reivindicar el seu paper com a mestres, perquè moltes vegades toca doncs acompanyar moltíssimes situacions de moltíssima diversitat i calen mans per poder atendre bé a l'alumnat i dedicar-se a fer de mestres, que al final és el que els agrada, no?
8: La veritat és que hi ha moltes reivindicacions sobre la taula, però a nivell d'aquí Tordera, amb el tema del tancament de la línia D3, doncs s'argumenta, no?, que potser seria una oportunitat això per reduir ràtios, i és el contrari. L'any passat ja dic que es va retallar una línia D3, aquest any s'ha tornat a retallar en una altra escola. Temen que això sigui ja una conducta que podem viure de cara als propers anys, que el Departament d'Educació ens vagi tancant línies D3 a les escoles públiques?
5: El que és cert és que el Departament utilitza unes dades molt objectives, no?, que és el nombre de naixements que hi ha al municipi, i aquesta dada és cert doncs, que en els darrers anys ha anat baixant. Sobre el paper, no?, distribuir aquests alumnes en les diferents línies del municipi, doncs ens dona aquesta ràtio d'uns 6 grups al municipi, i nosaltres el que sempre hem defensat és que hi ha d'haver prou marge perquè les famílies puguin escollir quin és el projecte educatiu de les escoles de Tordera que més els encaixa per la seva manera de ser, per la seva filosofia, per la proximitat, i que a més de poder escollir projecte educatiu, doncs tinguem la capacitat doncs, de escolta, si s'obren línies, doncs aprofitem-les per resoldre aquestes altres demandes que tenim sobre la taula. Tenim unes escoles a Tordera que estan preparades, no?, tant Roureda com Ignasi Iglesias estan preparades per tenir 2 línies a la seva totalitat. No perdem infraestructura, no perdem professionals. Aprofitem-ho per abaixar les ràtios i per poder anar millorant progressivament l'educació d'aquests infants i joves, garantint-los més estones de proximitat.
8: Perquè aquí a Tordera tenim també aquest problema de la matrícula viva, que no se'n parla gaire, no se sent gaire a parlar, però que aquí a Tordera és una realitat en els darrers anys de bastant, bastant important, no?
5: Sí, la matrícula viva es tracta, no?, de famílies que van arribant al municipi al llarg del curs i que els centres educatius han d'incorporar en el seu dia a dia amb l'esforç que també suposa això als centres, no? Perquè una classe que ja té la dinàmica del curs, del grup, del seu tutor, doncs té una nova incorporació que s'ha d'adaptar, s'ha de treballar, s'ha de fer una bona acollida a aquell alumne i a aquella família, que tampoc sabem si és una rebuda que serà per 2 mesos, si durarà tot el curs, o si seran uns dies, no? Perquè a vegades també ens passa que de la mateixa manera que arriba gent al municipi, en marxa del municipi. Llavors, és un procés constant de les reunions que hi ha tècniques, no?, de matrícula viva, doncs de revisar els casos, de poder atendre també les peticions de les famílies de m'agradaria anar a aquest centre o preferiria aquest altre, no?, a resoldre temes de transport escolar, també que és un dels temes que a Tordera és important de tenir en compte a l'hora d'escollir centre, no?, i per tant, doncs hi ha aquest moviment que genera que un grup que potser a I3 comença amb menys alumnes, a mesura que aquests alumnes es van fent grans, van rebent incorporacions al llarg dels anys i les ràdios es van augmentant.
8: Bé, veurem com es va desenvolupant la situació, però segurament que en seguirem parlant. Aquests dies, regidor, sentíem que s'havien atorgat diverses subvencions en l'àmbit educatiu per reforma d'escoles. No sé si aquestes subvencions arribaran també a Tordera, si han arribat, i quina és la previsió d'aquests diners on es poden destinar.
10: Sí, el departament el que ha fet és que les inversions que li tocarien fer com a departament, perquè quan es tracta d'inversions als centres educatius públics, qui té la competència i qui les ha de fer és el departament, l'Ajuntament ha de fer aquelles tasques de manteniment, doncs el que ha fet és crear una línia de subvencions, perquè des del mateix departament no tenen capacitat tècnica, no? Doncs per fer projectes i atendre i arribar a tots els municipis de Catalunya, i una mica com que ens traspassen aquest encàrrec en els ajuntaments, que coneixem bé les necessitats dels nostres centres, i a partir d'aquí doncs, hi ha uns barems que ara em sembla que hem sabut que rebrem uns 125.000 euros per millorar centres educatius públics, i també incorpora, no, quins són els criteris doncs, per definir els centres. En el cas de Tordera, aquesta subvenció serà gairebé per dedicar-la a l'escola Serra de Miralles, perquè és l'escola més antiga del municipi, la que encara té necessitats que tenim detectades per millorar, i bàsicament doncs, estem ara començant converses tant amb la direcció com amb les famílies, com amb la part tècnica, no, de l'Ajuntament, per poder establir quin és el full de ruta, quines són les inversions més necessàries, i a partir d'aquí doncs, pressupostar-ho i tirar-ho endavant i que sigui una realitat el més aviat possible.
11: Hi ha algun termini d'execució de tots aquests treballs?
10: Sí, tenim fins al 2029, hi ha marge per fer-ho, però és evident que sabent que tenim recursos per poder invertir en els edificis de Tordera, ho volem avançar com més aviat millor.
11: Regidor, aquests dies també hem conegut la bona notícia que l'Institut Lluís Companys oferirà el curs vinent un nou grau bàsic de comerç i màrqueting, però continua aquesta lluita per intentar aconseguir tenir un nou cicle formatiu de grau mitjà al centre. El mateix director ens ho deia, no? Estem picant pedra, però no s'aconsegueix ser que des de la regidoria d'Educació també hi ha aquesta voluntat i s'està treballant en aquest sentit. Ho aconseguirem al final, ho dic perquè portem molt de temps batallant, i entenc que també els municipis veïns, instituts veïns, també, clar, hi ha aquesta competència sana, no?, de que tothom vol tenir aquests estudis.
10: Clar, és el que dèiem, apostar per la formació professional avui en dia és una aposta valenta i seguim defensant que com a municipi mereixem tenir més oferta educativa, no?, en aquest sentit. Per tant, des de l'Ajuntament celebrem que tinguem aquest cicle formatiu de grau bàsic més encarat, no?, aquesta part de serveis comercials. Per tant, això ho celebrem i evidentment que traslladem al departament la necessitat de poder continuar ampliant aquesta oferta educativa. Hem intentat posar totes les facilitats possibles en quant a infraestructura, en quant a suport, des de l'institut estan molt oberts a remengar-se,
11: sí,
10: pel que calgui,
11: adaptar-se, sí.
10: I perquè creiem, no?, doncs que hem de donar oportunitats educatives, doncs, a tots aquests joves que acaben amb 16 anys al municipi, doncs que puguin tenir diferents vies en el municipi per poder continuar estudiant. Perquè és cert el que dius, no?, que tenim certa competència positiva en municipis del voltant, però ens agradaria poder marcar-nos, no?, com a punt educatiu també al nostre municipi, i que poguéssim atraure doncs, estudiants també d'altres poblacions veïnes.
11: Clar, és que si mirem la població de Tordera, pràcticament 20.000 habitants, sembla que per població i per quantitat d'alumnes, potser, no?, faria falta més educació professional.
10: Faria falta, perquè tenim detectat, no?, que alumnes de Tordera o joves que viuen a Tordera es desplacen. Per tant, nosaltres apostem per un model educatiu de proximitat i creiem, doncs, això, que nanos de 16-18 anys, si ho tenen més accessible en el seu municipi, és més fàcil que puguem garantir-ne l'èxit, que puguin continuar estudiant, que no que els posem ja amb 16 anys doncs, a buscar-se un bus, aquestes combinacions, que a vegades en aquestes edats ja frena una mica.
11: Bé, entenc que les converses estan obertes, que continuaran també el curs vinent i que bé, la voluntat és això, no? I fins i tot potser fer el cicle superior del cicle mitjà que actualment hi ha.
10: Exacte. La part aquesta de donar continuïtat, no, també el cicle mitjà també és sobre la taula. Aquesta porta és la que potser està més oberta en aquests moments també, perquè és cert que tenim nanos que acaben el cicle formatiu de grau mitjà i han de poder continuar els seus estudis, no?, aquest itinerari. Per tant, aquesta també és una lluita amb la que hi treballem.
11: Regidor, presenten ara aquesta guia de Consell d'Infants, el Gaudeix Tordera. Com es presenta aquesta edició? Quines novetats presenta?
10: Doncs aquesta guia és el resultat, no, d'aquest projecte que hem fet amb el Consell d'Infants. El Consell d'Infants el reunim 3 o 4 vegades al llarg de l'any i els hi vam encomanar, no, que ens fessin una llista d'aquells espais, d'aquelles activitats que creien que era important que la gent de Tordera conegués, o si arribava això una família nouvinguda, doncs, que havien de conèixer, i hem tingut moltes sorpreses, perquè és cert que la gent els nanos del Consell d'Infants, doncs, coneixen moltes coses de Tordera, ho han treballat també amb els seus grups classe, i a partir d'aquí, doncs, hem pogut fer una guia, un llibret que hem repartit a tots els alumnes de 5è i 6è del municipi, també amb propostes d'activitats, doncs, de participar a l'aplec de Sant Pons, activitats de festa major, buscar diferències, i després també una llista de tots els parcs que hi ha al municipi, als barris i a les urbanitzacions, perquè tothom se'l pugui sentir seu, perquè Tordera és el tot del municipi, no és el conjunt. I avui, per exemple, que hem fet Consell d'Infants, doncs estaven els nanos il·lusionats de veure aquest producte final acabat i que queda un testimoni també, tant en paper com en digital.
11: La valoració entenc que és molt positiva d'aquest Consell d'Infants, perquè cada any, doncs, hi ha propostes i que són propostes que aporten al municipi un plus, no? A nivell de coneixença, a nivell d'involucrar precisament els més petits, doncs, en la vida pública del municipi. Entenc que això, la voluntat és que tingui continuïtat i intentar fins i tot potenciar-ho.
10: Sí, així és, perquè el Consell d'Infants dona aquesta oportunitat en els consellers i conselleres, no, de 5è i 6è, de formar part d'aquesta taula de plens, de treballar les propostes amb els seus grups classe, de parlar davant d'un micròfon, no, de fer valdre, no, la seva opinió, i de la manera que els estem treballant últimament, que els fem treballar una estona junts, després exposen el que han treballat, ho recollim, a la propera sessió tenen un altre encàrrec, doncs anem fent com una mica el seguiment i ells acaben veient, doncs, que allò que diuen acaba plasmat en un producte o en una idea, no? I de cara a l'estiu, per exemple, avui també han votat, doncs, una activitat que els agradaria fer com a municipi, i des de la part de l'Ajuntament entomem aquest encàrrec per fer-lo realitat.
11: Parlem de més coses. En Pere és el regidor de Política Lingüística, una regidoria de nova creació aquesta legislatura, amb l'objectiu això, de potenciar el català, de fer valdre el català, i em sembla que properament volen engegar una campanya Parlem en Català. En què consistirà aquesta campanya?
10: Des d'aquesta comissió i des de la regidoria és cert que anem treballant de manera coordinada, perquè creiem, doncs, que hem d'assentar molt bé les bases del que volem que sigui aquesta regidoria, que alguna vegada hem dit que ens hauria agradat avançar més ràpid del que ho hem fet, però creiem que els passos que hem anat fent ens donen aquesta estabilitat de tenir clar que, per una banda, com a ajuntament hem de tenir clar la part interna, no, de l'ajuntament, de portes endins, quins drets i quins deures tenen els nostres treballadors i quins deures té la ciutadania també. Per tant, vam aprovar el RULC, no? Aquesta modificació del RULC, de com enteníem que havia de ser el català a l'Ajuntament. També hem començat a fer formació pels treballadors i treballadores que fan atenció al públic de manera directa, doncs, perquè convidin a parlar en català els usuaris, que no tinguin que no donin prejudicis, no? Davant de la persona que tenen al davant, de que no sàpiga parlar català, perquè tant des de Càritas com des de l'escola d'adults com des del consorci s'està fent moltíssima formació, no, en català, i hi ha molts aprenents de català que ens reclamen, no, espais on no se'ls jutgi i puguin parlar lliurement català. Llavors estem en aquesta fase també de formació en els treballadors, i de cares en fora, doncs, també tenim feina, doncs, amb l'àmbit esportiu, amb l'àmbit del comerç, amb l'àmbit de l'educació, no? Per tant, engeguem una campanya que es diu Aquí parlem en català, i aquesta campanya l'hem personalitzat, doncs, també en els diferents espais. A la ràdio parlem en català, als clubs esportius parlem en català, i d'aquesta manera, i amb les complicitats, doncs, de cadascun d'aquests espais, doncs, poder generar com més interaccions en català millor. Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
11: Malgrat això, hi ha aquesta normativa lingüística que també és d'aplicació i que entenc que l'Ajuntament aquí el que ha d'intentar és informar, sigui a comerços o sigui a entitats o el que sigui, d'aquesta normativa, no? I que s'ha de complir.
10: Sí, en aquest sentit estem treballant una documentació, una informació que puguin donar des de les àrees de comerç i emprenedoria doncs a tots els establiments del municipi, de quina és la normativa que està publicada en relació a la política lingüística, i a partir d'aquí doncs donar tot l'assessorament i acompanyament que calgui doncs per si algun establiment ha de fer algun canvi o alguna millora, doncs poder posar-nos també a la seva disposició. Això creiem que és important, no? I també en quant a les entitats del municipi, a la propera convocatòria de subvencions també incorporarem el tema del català amb referència doncs a que no perquè per participar en aquesta convocatòria doncs també s'ha de tenir aquesta mirada lingüística, i de la mateixa manera que hem de tenir una mirada cap a la perspectiva de gènere, no? Cap a la igualtat en aquest sentit, i cap a una conducta respectuosa amb qualsevol activitat, no? Per tant, la idea d'aquesta regidoria és una idea transversal que l'hem de poder aplicar en qualsevol espai, i amb això estem treballant.
11: M'agradaria conèixer la seva opinió sobre una crítica que va fer Junts a nivell de Parlament amb el procés de regularització, que els hagués agradat que potser el català hagués sigut un requisit o que aparegués com a punt positiu les persones doncs, que volguessin aprendre el català. Mm. Què en pensa vostè? Creu que hagués sigut positiu doncs, que el català tingués un paper més rellevant en tot aquest procés de regularització que estem ara en marxa?
10: Clar, estem parlant d'un procés de regularització que afecta moltes persones i per tant per nosaltres era important que aquest punt hi fos, perquè generava una nova oportunitat pel català doncs d'extendre's encara més, no? Perquè estem parlant doncs que volem que aquestes persones que es poden acollir doncs al procés de regularització s'integrin especialment a Catalunya, i no entenem la integració sense la llengua, no? Llavors la nostra postura anava en aquest sentit, doncs per sentir-nos plenament catalans doncs també necessitem la llengua més enllà d'altres condicions que es demanaven, no? En aquest sentit.
11: Per sort, com comentava vostè, la gent que vol aprendre català a Tordera cada any va a més, vull, tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci, vull dir que hi ha molta demanda.
10: Hi ha molta demanda i cada cop també treballem de manera més coordinada entre tots aquests agents que fem possible l'aprenentatge del català, no? A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària que està aprenent català i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, em van fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
11: Tornem una miqueta, agafant la branca de cultura, tornem a l'educació, parlant de la biblioteca. No sé si enguany també es tornarà a habilitar aquest equipament per als alumnes que estan preparant la selectivitat. No sé si hi haurà horaris especials de cara a ja aquest mes de juny que comença ja la selectivitat.
10: Sí, sabeu que la biblioteca des de fa ja uns mesos doncs tenim tota la plantilla en marxa, hem pogut recuperar el seu horari habitual, no?, oberts fins i tot els dissabtes. Per tant, això ja dona moltes franges perquè els estudiants puguin apropar-s'hi i tenir el seu espai d'estudi, i a més doncs els dies de la selectivitat sí que aquells tres dies la biblioteca està oberta ininterruptudament, no?, perquè al migdia doncs també, com que Tordera també és seu, no?, de la selectivitat, doncs els estudiants que arriben doncs puguin tenir un espai per estudiar, un espai per anar a dinar. Habilitem la sala polivalent també com a espai d'estudi de menjador. Per tant, és un aspecte positiu, no?, que tinguem la biblioteca també a prop de l'espai on es celebra la selectivitat.
11: I el Teatre Clavé també tanca temporada, ara aquests dies hi ha les mostres de l'Escola de les Arts, s'ha tancat també la programació estable, el teatre escolar, l'art de ser espectador d'aquesta programació, bé, un equipament també consolidat i que cada any doncs totes aquestes campanyes acaben amb un èxit rotund. Com ho valora el regidor de Cultura?
10: Sí, de fet és això, el mes de maig sempre és com un mes de tancament, no?, tant a nivell educatiu, no?, com a nivell cultural. Llavors totes aquestes mostres que hem pogut gaudir d'educació i cultura amb els centres que participen en el projecte han funcionat molt bé. L'escola La Roureda ja és el desè en curs escolar que hi participa i per tant es veu tota aquesta trajectòria de la immersió, no?, de la part d'expressió corporal i dramàtica en els centres educatius, i per tant aquesta vessant molt positiva. L'Escola de les Arts amb totes les seves disciplines doncs també ha tancat un curs amb un projecte renovat, no?, i amb molts alumnes, per tant també en positiu. L'Art de ser espectador ja sabeu que és la campanya que més èxit té del Teatre Clavé, en la que més de 10.000 alumnes doncs passen pel teatre, i és cert que és tancament però també la mirada oberta cap a l'estiu, no?, ja estem a punt d'anunciar l'altre Clavé, Festival Multipolar, totes aquestes propostes d'estiu doncs que també ens donen un aire diferent i més fresc a la programació, i amb una programació doncs més de tu a tu, no?, més de proximitat.
11: Ja per acabar, la cultura com sempre és un element clau. Com es pot millorar la cultura a Tordera? Sé que és difícil, perquè es fan moltes activitats, hi ha molts fronts oberts, però evidentment estem a un any d'unes eleccions municipals, en ment del regidor Pere García, com es podria millorar a nivell cultural al municipi?
10: No, mira, nosaltres creiem que educació i cultura han d'anar de la mà. En són dues regidories que perquè realment puguem tenir incidència en la nostra ciutadania, en la societat, necessitem que aquestes dues regidories treballin plegades tal com ho estem fent i més encara, no? Llavors hem iniciat aquest any un pla pilot, en el que joves que estan en els centres educatius, que no fan cap extraescolar, que poden tenir algun talent a nivell artístic, els hem proposat que entrin al Teatre Clavé, no? I els hem incorporat doncs en grups de belles arts, en grups de teatre, en grups de dansa, i hem aconseguit que famílies que no havien accedit mai al teatre, a la cultura, doncs per primera vegada ho estan fent. És una feina lenta, no?, perquè tots els processos també artístics i culturals tenen aquest necessiten, no?, pòsit, i amb això estem, no? Creiem que és una experiència molt positiva. Fem una valoració molt positiva.

0: bon equip a la biblioteca perquè veníem d'una època convulsa, doncs per tant reforçar aquest aspecte era essencial i creiem que ho estem aconseguint. Ordenar el Teatre Clavé també era una cosa important, i a partir d'aquí doncs aquests dos grans equipaments culturals que tenim de referència, si poden tenir aquesta mirada encara més oberta cap al municipi, doncs crec que ens ajudaran molt a treballar la cohesió i a treballar el futur del nostre poble.
1: Perfecte, regidor, deixem aquí. Moltes gràcies.
0: Gràcies a la ràdio també per donar-nos aquest espai.
1: Per acompanyar-nos i fins a la propera.
0: Gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: Sense 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i, com a mínim, es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
2: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
4: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament.

0: El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
1: Tenim treballadors amb 45 anys de torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
0: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
2: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia i benvinguts a l'Ari aquí. Avui, dimecres 27 de març, i obrim el magazín amb una de les notícies socials més destacades del moment. La possibilitat que les persones jubilades puguin continuar treballant mentre cobren la pensió. Una proposta que vol donar més flexibilitat al sistema i aprofitar l'experiència de molts professionals que encara tenen ganes i capacitat de continuar actius laboralment. És un debat que genera opinions diverses per alguns. És una oportunitat per complementar ingressos i mantenir-se actius. Per altres, cal garantir que això no afecti les oportunitats laborals dels més joves. En qualsevol cas, el tema està damunt la taula i continuarà donant molt que parlar. Contertulians presents, Patrícia, bon dia.
1: Bon dia a tothom i
0: què
1: bona hora.
0: Què penses d'aquesta notícia?
1: Doncs, bueno, hi ha gent que si vol continuar treballant, doncs estupendo. I el que vulgui jubilar-se quan li toca, doncs també estupendo. Jo crec que cadascú ha de fer...
0: I això de que traurà la possibilitat dels joves a trobar feina?
1: No ho crec. No? Sincerament no ho crec. Perquè els joves, encara que la gent es jubili a l'edat ordinària que li correspon, continuen tenint problemes també per trobar feina.
0: Toni, bon dia. Gràcies per
2: bon
0: estar aquí.
2: Bon dia i bona hora. És un plaer. No, jo estic totalment en contra. La gent quan es jubila s'ha de jubilar i descansar i pot fer altres coses, com escriure unes memòries, com també pot...
3: Fer un voluntariat.
2: Fer voluntariat, també,
1: per exemple.
2: Clar. Sí, sí, sí.
1: Jugar a la pagada.
2: I tant, i tant, i tant.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia i bona calor.
0: Que bona, fa? Gràcies.
2: Bueno, només vull dir una cosa. Va, estem esperant que algun jutge es jubili... Com el juez Peñado...
3: Aquest no, aquest no jubila.
0: I si posem algun de nosaltres, no?
2: No, tampoc.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia. Jo estic d'acord, perquè si un està amb les seves plenes capacitats i vol fer l'activa i treballar quan li vingui de gust, però hi ha gent que també es jubila i llavors agafa unes depressions i als 4 dies, no sé pas...
0: Adéu-siau.
4: A l'altre barri.
0: No? Sí. Maria Jujós, bon dia. Gràcies per estar aquí, per el tema que avui portes, també.
5: Bueno, a mi tampoc em sembla massa correcte perquè per molt que o sigui, costa trobar feina als joves, imagina't una persona gran, o sigui, que tingui ja més de 65 perquè t'agafin a qualsevol lloc. Això és complicat. El que deia, que el millor és trobar un voluntariat, que passa que tampoc se't reconeix, o sigui, que per molt que facis. Perquè jo fa més de 10 anys que sóc voluntària i ningú m'ho té, o sigui, a banda de l'associació per la que estic voluntariant, ningú no els interessa, no, el govern, que les persones, perquè ja no és només un voluntariat d'aquest tipus, perquè la majoria d'avis avui dia, quan no, si estan jubilats, quan no cuiden nets, cuiden fills. O sigui que tampoc és que estiguin sense fer res.
0: Això representa, però jo sobreentenc que tindrien que cobrar aquests avis, no?
5: Sí, s'entén que... Però també hi ha una trampa aquí, perquè t'atreuen part de la pensió, eh?
0: Clar.
5: O sigui, no és...
0: No s'acaba encara d'acabar de gestionar, a veure com va. Joan, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
6: Molt bé.
0: Doncs vinga, què t'estava, això?
6: Jo estic d'acord perquè ho estic fent. Jo estic jubilat, estic jubilat i treballant. Llavors m'ho agafo o intento agafar-m'ho més tranquil·lament perquè a la pràctica tampoc pots fer massa. I bé, sí que ja has de continuar pagant la Seguretat Social, una part més petita, però sí que a mi personalment me manté actiu i tal. Llavors, pel que dèieu dels joves, també costa... Jo no crec que traguem feina en els joves, perquè jo mateix, en el meu cas, he ofert el negoci a 4 o 5 joves i no els interessa. Ells volen tenir un sou a final de mes, no volen la responsabilitat de portar un negoci a ells. I llavors també, una mica relacionat amb això, voldria donar la idea de la contrapartida d'algunes professions o algun funcionariat que els permeten jubilar-se 5, 10 anys, bueno, 10 potser no, però uns anys abans, sí, amb el sou ple, quan podrien fer una feina potser no tan activa, però podrien estar a l'oficina fent
5: sí,
6: una feina
5: pel
6: que cobren.
0: Aleshores, sí que si estàs en un lloc i cobres alguna cosa, et demanen una responsabilitat i uns números a final de mes, eh?
6: Sí, sí, bueno, això igual que... Sí, igual, que això... igual com si treballessis, clar, sí, sí, has de fer les declaracions, tot igual.
0: Doncs vinga, parlant avui del 27 de maig, també és una data plena de commemoracions i curiositats. Se celebra el Dia Mundial del Màrqueting, dedicat a la creativitat i la comunicació, i també el Dia Internacional de les Urgències i Emergències, un reconeixement a tots els professionals que treballen salvant vides cada dia. Entre les efemèrides curioses, hem de dir que el maig de 1937 es va inaugurar el famós pont Golden Gate de San Francisco, una de les construccions més emblemàtiques del món, i també és una jornada que al llarg dels anys ha deixat moments destacats en la música, el cinema i la tecnologia. Així arrenca aquest magazín, me l'ha dit aquí, amb informació, amb actualitat, amb curiositats, per començar el dia ben connectats amb Tordera i el món. Comencem!

0: la vida. Nosaltres des d'aquí ho fem pulmó obert, tots plegats, la Patricia, Antoni, la Montserrat, la Maria Jesús i també en Joan. Viva la vida. I farem nosaltres el possible perquè des d'allà on estigueu aquests moments, aquestes dues hores de ràdio, siguin realment doncs plenes de ganes de disfrutar de cada segon, de cada moment d'aquesta vida. Isaac Antic va patir una fallada dels genolls fa mesos i el fill sosté que a Montserrat va passar el mateix. La defensa de Jonathan Antic presentarà un recurs contra la seva imputació per la mort del pare a la jutgessa que fa segons els indicis recollits pels Mossos. Sosté que Jonathan va actuar de manera premeditada quan passejava amb el seu pare, que es va precipitar al buit en un punt més perillós del camí de Collbató amb un 14 de desembre del 2024. Doncs bé, també hem de comentar que l'Associació Espanyola de Comunicació ha enviat una carta a la direcció de l'Hormiguero, no sé si sou vosaltres seguidors de l'Hormiguero,
1: no.
0: En compliment de la normativa i del Consell d'Administració de Tresmedia, en el programa el futbolista Marcos Llorente va negar la relació entre el càncer de pell i l'exposició solar en una conversació que ha descrit com un debat, però és veritat que existeix un debat científic real sobre aquesta qüestió. Per existir un debat social està precisament orientat per aquest tipus de qüestionaments amb aquest tipus de canals. Doncs audiències que en aquest cas doncs el que és l'Organització Mundial de la Salut no ho ha admès i ha fet aquesta carta de protesta per les declaracions d'aquest esportista.
2: Que protesti.
0: Que protesti. Estudiants van a la vaga, avui també en suport als mestres, piquets i pintades en instituts de Barcelona. El CEP convoca a la vaga els estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. La jornada de protesta ha començat amb piquets als instituts i alhora una vintena de centres de Barcelona s'han trobat doncs, per al matí panys bloquejats, que això no cal, i pintada a les façanes, que tampoc no cal.
3: No cal
0: tot això, eh? La CEP ha fet una crida a la mobilització, la jornada lectiva no transcorrerà amb normalitat i avui tothom a la vaga per la pública buidem les aules. Aquest és doncs el crit que en aquest cas doncs, s'està doncs, escampant. El Suprem rebutja 450 socis del Barça contra les sancions per falsificar entrades. El club va detectar l'ús fraudulent de l'abonament dels denunciants en tiquets que es venen a preus molt elevats per xarxes. Entre alguns arguments, el tribunal destaca que la conducta dels demandants constitueix una base raonable per considerar com es va fer l'organisme competent de l'associació en imposar la sanció, que constituïa una acció contrària als estatuts, que causava perjudicis materials i morals de consideració al club i altres socis. Alexia Putellas, aquests que són els aficionats al futbol de les dones del Barça, Toni López, i no me miro ningú.
4: Sí, què passa?
5: Que marxa
4: a London.
5: Al Reino Unit, sí.
4: Però a London no juga Copa Champions i per tant no ens enfrontarem en ella per almenys l'any que ve.
0: Guanyadora de la Pilota d'Or en dues ocasions, el 21 i el 22, abandona el club com a màxima golejadora històrica en la secció de futbol femení i després culminant una temporada perfecta en la qual l'equip ha assolit els 4 títols possibles. Deixa el club després de culminar una temporada perfecta i Alexia Putellas esmenta i diu: s'acomiada dient del Barça és realment un baix néixer, sóc culer i moriré culer. Doncs bé, anem acabant amb aquest repàs de notícies en les que l'Aznar renova l'amenaça i torna a fer la crida. qui pugui fer que faci. Per l'expresident del govern espanyol, la situació actual amb Zapatero ha causat la frase pren més sentit que mai. La policia espanyola situa la casa de Zapatero com l'escenari de les gestions més sensibles de la presumpta trama corrupta. Què us sembla? Un polític que té que estar lluitant per al bé de la societat espanyola, allà és on es couen totes les malifetes.
5: Presuntamente.
0: Presuntamente.
5: Anem a fer la presumpció d'innocència. Perquè, si no, el M. Rajoy... Perdona, el M. Rajoy no sap ningú qui és. Però el ZP sí. O sigui, hosti, anem a ser una mica...
4: No deien ZP, deien Z.
5: O Z, exacte.
4: Amb una Z ja saben que fa patero.
5: Una mica, perquè és que jo no entenc el sedàs que tenim, o què tenen, jo no, que
4: no,
5: tenim,
4: no.
5: Que tenen aquest sedàs de que els de l'esquerra se'ls hi fot el que sigui més, en canvi els de la dreta tots se'n van de rosites.
1: Mm. I la col·lecció de joies
5: de
1: que guardava, la col·lecció de joies, i en diràs tu que eren de la seva àvia.
5: Si és culpable, que ho pagui.
4: Sí, exacte.
5: Si és culpable, que ho pagui. Però els altres també, coi, això és el que dic jo. Els altres també.
0: Perquè els altres no són sants, estic segura que no són sants.
5: Home, i que surti el Rajoy quan ell ha estat fotografiat amb un narcotraficant a Galícia...
4: El Feijó,
5: això. Ai, que cagui a boca, que no digui el que les tonteries que ha dit avui, perquè avui he sentit així un tros i vamos, és que és dir, però si tu ets el primer que has de callar, com s'atreveixes a dir tot això?
0: Bé, anem seguint i veient que l'Aznar, doncs, inclús doncs, de molta dreta, recolza doncs, el d'esquerres, però això vol dir que ell deu tenir no una caixa, dues, tres i quatre.
5: Bueno, i 50.
0: Supuestamente.
5: Bé. Però tranquil·la que li trobaran encara que no les tingui.
0: A veure,
2: però si porten anys tapant-se les vergonyes els uns als altres, per favor.
0: A veure, un moment d'emoció per en Pep Guardiola. Jo com el veig en molts vídeos, realment.
1: Que mono.
0: És un home que
5: a bueno, mi em fa plorar.
0: Per què fa plorar?
5: Perquè quan s'acomiada, quan es va acomiadar del Barça, jo estava al camp, jo soc sòcia, i vam plorar, jo i fins a l'home més... Vam plorar com una magdalena.
1: Jo crec que
5: ara...
1: tornarà
5: no,
1: al Barça.
5: Al Barça alguna cosa va passar. M'agradaria saber el que
1: ja
5: no sabrà mai, que ell no tornarà mai al Barça.
1: És un bon entrenador.
5: Sí, però no tornarà. No tornarà al Barça. Alguna cosa va passar que no sabem.
4: Potser tornarà com a president.
5: Pot ser. Tant de bo. És el que et dic. Tant de bo.
0: Bé, doncs mi Simma va sorprendre i emociona a Pep Guardiola en l'acte de comitat del Manchester City. La banda costalada per David Carabin va participar en l'acte d'homenatge a CopLife Arena, on hi havia desenes de milers d'aficionats. La motiva actuació de Missim a la festa del City, que ha servit per homenatjar els 10 anys de Pep Guardiola en l'equip. El grup ha interpretat el tema Tot torna a començar, mentre el tècnic se li humiteixen els ulls i bé, gaudeix de la cançó.

0: Doncs bé, Míxima, en aquest acte d'acomiadament del senyor Josep Guardiola. Condenat a 3 anys de presó el capità del vaixell que va naufragar a Indonèsia amb una família valenciana a bord. Detecten un nou cas d'antivirus entre els aïllats que fan quarantena a Madrid. El Tribunal Superior de Justícia menysté l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i avala la castellanització del topònim de Castelló de la Plana. L'operació contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona acaba amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. Paula Bonet denuncia la llibertat del seu assetjador i una nova intrusió al seu espai artístic. Només un quart dels gironins mantenen el català si els responen en castellà. Ens costa això, eh? El Suprem espanyol es declara no competent per jutjar Marta Rovira i envia el cas a l'Audiència de Barcelona. L'activista valenciana Emília Nàcher denuncia tortures i humiliacions després de la intercepció de la flotilla. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i posar la tecnologia al servei de la dignitat humana en la seva primera encíclica. Els sindicats d'agents rurals es convoquen a la vaga després d'un acord amb Interior. Els Mossos detenen dos piròmens a Reus per haver originat 4 incendis al Baix Camp. I bé, tenim la rèplica de la Pilar Rahola, que diu tot això.
1: La salut d'una societat és directament proporcional a la bona salut de la seva comunitat educativa, que això inclou les bones instal·lacions, els recursos, les capacitats, els mestres, els alumnes, tot allò que té a veure amb el coneixement. Quan una comunitat educativa es queixa reiteradament de les males condicions, massificació d'aules, moltes persones de procedències diverses sense instruments i capacitat per poder intervenir, dificultats de tota mena, quan hi ha una queixa tan sostinguda i massiva, la societat té un problema enorme i sobretot qui el té és el govern, que desatén aquestes necessitats. La vaga que ara comença està plena de raons i de raó. I és una vergonya enorme que el govern se'n desentengui i sigui incapaç de negociar amb els directament relacionats, amb els professors i els seus sindicats, els que representen, no els fantasmes. Tenim un problema enorme, el tenim amb el govern, que desatén un dels nuclis fonamentals de la salut democràtica d'una societat, la seva comunitat educativa.

0: bé, de moment veiem que la Pilar Rahola ha dit quatre veritats sobre el tema de l'ensenyament, govern i mestres, que vosaltres us sembla que les solucionaran aquest tema de pujar els del sou i tot això que reivindiquen? Patricia, què et sembla?
1: Pagar sí el que jo no dic que no es mereixin, ni molt menys, però també s'ho mereixen els metges, els infermers, els bombers,
2: etcètera.
1: O dir, estem en un moment de que jo crec que ja no només és el sou, sinó en el cas dels mestres, les ràtios són molt importants, tenir més balladores perquè es puguin, perquè ara hi ha l'escola inclusiva de nens que necessiten una atenció especial. Llavors, necessiten balladores per estar pendents d'aquests nens, no Mossos d'Esquadra als patis de les escoles. Llavors, hi ha moltes coses, no només és el sou. Moltíssimes coses, moltes.
3: Jo penso que més que la quantitat és la qualitat, exacte, també del mestre, perquè antigament, per exemple, hi havia molts nens a l'aula i depenia més de l'ensenyament de la qualitat del mestre. Això dels ràtios està molt bé, que els hi puguin baixar, però crec, no sé si al fons compensarà econòmicament això, perquè clar, han de fer més aules, llavors també si redueixen el quantitat de nens necessiten més aules, llavors més mestres també, és clar, per repartir. I llavors abans on tant aprenien 25 també 30 aprenien, vull dir, més que 40. Tot penso que és la qualitat del mestre que no de la quantitat. Ara bé, si compensa econòmicament fer més aules i
1: sí, però jo de tota manera veig que també els alumnes han canviat molt, a el que érem abans, perquè abans, jo me'n recordo, quan entrava el mestre a l'escola, a la classe, tots ens aixecàvem, demanaven silenci, tots callàvem, o sigui, hi havia un altre respecte cap als educadors.
3: Però des de ben petitons, els nens a l'I3 i això comencen, són nens molt bonics, molt macos.
1: Sí, jo no dic que no ho siguin,
3: també ells comencen de petitons l'ensenyança.
1: Jo tinc una veïna que treballa de balladora i em diu és que és horrible, no t'ho pots arribar a imaginar. Vull dir, és viure-ho el dia a dia.
3: Sí, això la societat,
0: Maria, Júlia i Joan, a veure.
4: A l'hora de fer, sí que és veritat que si es baixen les ràtios necessites més aules, però jo també veig una cosa, que tenim els col·legis mitja jornada desocupats. I, per exemple, a França aprofiten les escoles i fan torns de matins i torns de tarda. Vull dir que a vegades no tots acaben amb inversió i es podrien suprimir molts de mòduls prefabricats si s'acordés amb els sindicats a canvi de pujar el sou, doncs mira, fer unes hores a la tarda o
3: molt
4: canviar,
3: bé, sí, sí, està
0: bé això,
3: sí. O de nits,
5: totalment d'acord amb el que dius,
1: si organitzar-se
5: perquè
1: millor.
5: Crec que és important. A veure, jo he vist classes on hi havia 40 nens, malgrat que els meus fills estaven en classes tope de plenes, però també és perquè a l'escola pública tenia molt mala fama i llavors, clar, tots anàvem a les concertades, no? I clar, llavors pues, tenien l'espai que tenien les escoles, perquè almenys la de les monges a Malgrat era molt antiga ja, i tot i que s'han fet reformes, però s'omplien massa i llavors, pues, clar, no és el mateix. No hi ha atenció.
0: Toni, Patricia, i anem a atendre de seguida amb en Joan González, sí, que el tinc l'altre costat del fil telefònic.
6: A mi em sembla que en aquests últims 25 anys o 20 anys diuen els professors que han perdut un 25% de capacitat adquisitiva. O sigui, que ja ve de lluny que els estan torejant. I una mica ho fan perquè, com que tenen vocació, s'aprofiten d'aquesta vocació per anar-los, diré una paraula molt maldita, però s'ha de dir, anar-los putejant.
1: Jo només volia fer una petiteta intervenció. Els diners que se'ls dona al govern, a l'Estat, els dona a les escoles concertades, per què no s'apliquen més a l'escola pública i fem una escola pública realment per tots i amb qualitat? No sé.
0: De sortides n'hi ha bastantes, moltes, imagina, nosaltres aquí n'hem donat unes quantes opcions.
3: Jo estic a favor dels mestres, però que la qualitat dels mestres davant de tot.
0: Vinga, Joan González, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, què n'opines tu d'això que estan parlant ara? No sé si ho has escoltat, que bé, pràcticament estem dient doncs, sobre doncs, els mestres, el que reivindiquen. Tu sembla que arribaran a un acord o no?
2: Home, jo crec que sí que arribaran a un acord. Trigarà més o menys, però a un acord tenen que arribar per nassos. No poden tindre un país totalment immobilitzat, com ara estan les autopistes. Les autopistes estan tallades, la P7.
0: Ah,
2: i sembla que per aquí a l'Empordà em sembla que també no poden fer això.
0: És clar, perjudiquen a tot plegat, no?
2: Perjudica la gent que no té, cap, no té res que veure amb això.
0: Molt bé, Joan, anem a lo teu. Gràcies per opinar. I vinga, com va ser la temperatura d'ahir?
2: Mira, ahir va ser de 28 graus, 9 dècimes, és a dir, 29 graus. La mínima d'avui ha sigut de 16 graus, 2 dècimes. Ara estem a 27 graus, 3 dècimes. I la humitat, un 49% d'humitat.
0: Que bé.
2: Això vol dir perquè si no hi ha tant que s'ha pogut.
0: Sí, oi tant.
2: I la temperatura sensitiva és un grau més. Ai, perdó, una dècima més. 27 graus i 4 dècimes.
0: Bueno, estem bé.
2: I el vent d'ahir de 22,5 km hora.
0: Molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i també per opinar, eh? Moltes gràcies. Molt bé. Adéu, molt bon dia. Ens anem directament nosaltres a saber la temperatura de l'estació meteorològica de Fibracolor i en aquest cas hem de dir que ahir van tindre una temperatura de 29 graus, la mínima de 8 d'11 graus en dues dècimes i ara estan a 27 graus i una dècima, una humitat d'un 47%. I directament ens anem ja cap al refrany català.
6: Vinga,
1: Martí!
0: Esteu preparats? Tots aquí
6: agafats. Sí. Som-hi, som-hi. Som-hi. Em
5: podem participar, bueno,
6: amb pseudònim?
5: Som-hi. Només n'hem encertat un en tota la
1: temporada. Hi ha prou feines.
0: Ha arribat un jardí a cada
1: costat.
0: Ole!
6: Sí, sí. Sembla que és aquesta, no?
0: Mira. M'haig arribat un jardí a cada terrat.
1: A cada portal. A
0: cada terrat.
4: A cada llar.
1: Sí,
0: sí. Cal?
4: Llar.
0: Llar cada...
1: Ah, no, però no enganxa.
0: R... Bé, el Martí no ha canviat de cara, ho està fent molt bé aquesta
1: sí,
0: vegada,
1: sí,
0: eh? Perquè no fa cara així
1: de...
0: Ja us espavilareu,
1: eh?
0: Cara
1: de pòquer.
0: Molt bé, amics oients, doncs ja sabeu, apuntar-ho al Facebook de Ràdio Tordera o si no, trucar al telèfon de la ràdio 93-764-2893. Una pausa publicitària, gràcies a tots els anunciants per confiar en Ràdio Tordera i nosaltres que tornem de seguida. La Maria Jesús es proposa un tema, fes una mica de pinzellada, només una mica, perquè ara sí que ens cabrem d'agafar la taula, eh?
5: Sí, és la implantació o la possible implantació de l'euro digital que basat en un vídeo de Marc Vidal, que és un senyor que és economista i fa molts anys que està a YouTube present i fa uns vídeos curts explicant aquest tipus de coses i la veritat és que posa els pas de punta.
0: Vinga, doncs Martín, anem a la pausa, tornem de seguida.
7: Ara i aquí.
8: Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí.
8: Emissora que t'escolta.
9: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
10: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
12: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera.
0: Vinga, posant-hi ara a parlar de diners.
5: Sí.
0: I que, a veure, podem mirar-nos els a bé, eh? Posem-nos damunt la taula, perquè desapareixeran, no?
5: Bueno, de moment han amenaçat els de la Unió Europea, sobretot la senyora aquesta von der Leyen, que va fugir d'Alemanya per actes criminals, però ara la tenim de presidenta de la Unió Europea. Cap a l'any 2029 que ha d'estar implantat. I bueno, el que avisa Marc Vidal és que és un perill, primer de tot, perquè és una moneda que tu no la pots controlar, no la pots tenir físicament. Després hi ha la possibilitat de que això ja s'ha fet, aquest experiment, a Xina s'ha va fer amb una moneda digital així, que té data de caducitat. O sigui, si a final de mes no t'ho has gastat tot, el que hi ha, doncs es perd.
0: Apa, aquí.
5: I el mes següent torna a començar. O sigui, no hi hauria estalvi per part de la gent de peu com nosaltres. Evidentment, els multimilionaris i totes aquestes persones no tindrien cap problema perquè ells tenen el que els dona la gana, no? Però penso que és algo a lo que ens hem d'oposar fermament, perquè primera, com ha comentat el Toni abans, hi ha el perill de que se'n va la llum, se'n va qualsevol cosa que passi que afecti a, pues no pots ni pagar ni pots cobrar tampoc, o sigui que crec que ens hauríem de plantejar seriosament anar enviant missatges a la Unió Europea de que no ho volem. Uh-huh. De que no volem això.
0: Patricia, vinga, com ho veus? Aviam, això?
1: No, jo ara que ha dit la Maria Jesús, una pregunta, per què els multimilionaris sí que podran estalviar i nosaltres no? Com s'ho muntaran per fer pues això?
5: Perquè ells s'ho munten amb criptomonedes, amb or, amb plata, amb coses que
1: vale.
5: Ells poden manegar i nosaltres
1: vale.
5: Bàsicament no.
1: Bueno, es pot comprar or en petites quantitats, jo conec gent sí. Treballadora que es pot anar acumulant hora en petites quantitats,
5: sí,
1: eh?
5: Vull sí,
1: dir, que sé, 100 euros al mes. Ah. I no cal que gastis una milionada en or, eh? Vull dir,
5: però en un moment de crisi que no ja, puguis
1: no
5: pagar...
1: No pots anar a pagar el pa amb
5: aniràs...
1: un trosset d'or.
5: Clar.
1: No, això és evident. No, aviam, jo, la meva opinió és... Això, bueno, és com tot. Ens vam espantar molt quan vam passar la pesseta a l'euro. Tots pensaven que, bueno, que seria algú tremendo, quan vam començar a utilitzar les targetes de crèdit. Vull dir, jo sempre havia anat amb efectiu, jo sempre havia anat a la caixa amb la meva llibreteta a actualitzar-la. I ara tot ho portem per internet. Jo tinc la meva compte online i jo controlo tot per allà. Llavors, tots els canvis ens espanten. I tots els moments que han hagut canvis en el nivell econòmic ens ha espantat. Això... que en el 2029, no, has dit, Maria Jesús?
5: Això diuen.
1: Volen implementar això? No ho sé, vull dir...
0: Però
1: ens haurem d'adaptar, no ens podem... O sigui, hauria de ser tot el món o tot... que és comunitat europea a nivell mundial.
5: De moment a Europa.
1: Val. Tots, si no sortim al carrer per protestar per unes altres coses, com sortirem al carrer a protestar per això, quan és una cosa que encara que nosaltres protestem, si ells ho volen implementar, ho implantaran.
5: A veure, protestar al carrer no serviria de res. Per altra banda, El cas és que si nosaltres no comencem ja a dir que no, ho implementaran. Tu dius, posaves l'exemple de l'euro. L'euro ens ha arruïnat.
1: Sí, sí.
5: Ens ha arruïnat
1: sí,
5: a tots.
1: I tant, i tant. I
5: almenys a la gent de peu.
1: I tant.
5: Sí, sí, no. Els altres s'han fet més rics, però nosaltres cada vegada tenim menys. Per tant, imagina't les conseqüències que pot tenir una moneda d'aquest tipus que la controlen els que la controlen.
6: Però llavors tenen un control sobre el ciutadà.
5: Sí.
6: Que ja no seria
5: absolut.
6: Un ciutadà, sinó un serf.
5: Sí.
6: De la gleba, dient-ne, tenen un control absolut.
5: Sí.
6: Saben a quina llibreria has anat a comprar,
5: sí,
6: a quin restaurant vas.
1: Però això ara, Toni, això ara també.
6: No, no, perquè ara pots pagar en metàl·lic, tu vas a un lloc que no t'interessa que se sàpiga qui
1: sí,
6: vas.
1: Sí, però si tu tens l'aplicació, qualsevol aplicació,
5: una altra implicació, totes aquestes persones que fan neteja a les cases, o que fan jardins, o que fan... que aquesta gent sempre se'ls hi paga en metàl·lic, que faran? No podran? Mm-hmm. O sigui...
0: Joan, vinga, va.
4: Bé, sí que és veritat que amb l'euro hi haurà un control més estricte que no pas ara, no? Però aquí encara hi ha un altre, jo encara veig un altre problema potser més gros, que això diuen que és l'any 29, no?
5: Sí.
4: Ho aplicaran, i ara, per exemple, als Estats Units ja han legislat que hi haurà el dòlar digital que el podran fer empreses privades. O sigui, Amazon, el Visa, d'això podrà fer tenir dòlars digitals. I sembla que és una manera de passar-nos endavant per poder controlar el mercat europeu abans que es faci això.
5: Mm.
4: I arribat al cas, jo no sé què m'estimo més, si que controli el Banc Europeu o que me controli Amazon.
1: Sí. Que no. Sí, sí. O el Trump.
0: Déu-n'hi-do, això, eh?
6: Llavors, si hi ha un atac cibernètic, que últimament s'està dient,
5: sí,
6: que... i el programa, com es diu, el programa que fa la Chantal Llavina, Revolució 4.0, va anar a Albert Cuesta, que és un important personatge divulgador de les coses tècniques, i va explicar un seguit de problemes que hi ha,
5: sí,
6: a propòsit d'aquestes coses. Va explicar que les empreses estan agafant un protagonisme bestial. I, clar.
4: Sí, és que, a veure, jo encara sóc de l'escola antiga i abans...
6: No, aquí sembla abans que, tots som de l'escola antiga.
4: La moneda, originalment, si teníem 5 duros o un duro d'abans, allò valia un duro.
6: La podies vendre i feies
4: un duro.
6: I als Estats Units, fins al 1973, clar, que en Nixon va acabar el patró or... que la moneda ja no valia el que valia en or, això ja va ser una manera de regatejar-nos.
0: Montserrat.
3: Sí. Jo no sóc economista i no hi entenc, per començar, però vaig escoltar el que deia un economista, Niño Becerra, Santiago Niño Becerra aquest, que des de l'any 1994 és un catedràtic de la Universitat de Barcelona.
5: Sí, sí, sí.
3: Doncs ell, amb això de l'euro digital, deia que cada euro tindrà un codi, per exemple, per dir-ho d'una manera, i llavors, per exemple, tu aniràs, tindràs aquest euro, i sabrà exactament, com deia en Toni, doncs, per on t'ha passat aquest euro. Doncs si tu has anat a la carnisseria on t'ha anat...
0: Però un seguiment, no?
3: Sí, un seguiment. Llavors, per una part, sí, molt de control, que això a mi no m'agrada personalment. Per una altra part, poder sí que per fraus i coses d'aquestes sabran a veure d'on t'ha sortit i què fan i poder podran... Però bueno, això és el que en aquest cas no interessa gaire perquè per la meu... Llavors, penso que estan intentant fer com antigament, perquè realment abans la gent anava doncs amb els lingots d'or, quan anaven a comprar, al comerç, i va arribar un punt que llavors ja van avançar i bueno, van fer la moneda que tenia menys valor del que realment valia aquell lingot d'or.
6: Però, per exemple,
0: aquest
6: tècnic, l'Albert Cuesta, explica que estem vivint ja la tercera guerra mundial cibernètica i que els xinesos i els russos ens estan atacant els sistemes informàtics. Si fem l'euro digital i ens fan un atac i ens deixen foscos la xarxa, què fem?
3: A veure...
6: Que anem a atacar
3: has de tenir el pacte. Com ara avui dia. Avui dia sabem quan hi ha també una moneda falsa amb detectors de bitllets, jo allà a la botiga, doncs detectem. Com detectarem el diner, aquest fals digital? A mi això em té... Dic, a veure, abans antigament també hi havia... Deien que els taulers de marbre en les botigues, doncs anaven i... per al sonido, quan deixaven anar la moneda d'or o de plata, sabien si era fals o bo, clink, per això hi havia aquells marbles. Però realment ara la gent té una mica intrigada, perquè dic, i el diner digital fals també és segur que
0: no el veurem, ni el tocarem,
3: ni sabem quin valor tindrà, ni què farem.
6: I
3: això
6: és un problema.
4: Els robatoris que deies tu, Toni, també passen ara, vull dir, si t'entren en el compte bancari i el buiden, vés a reclamar.
3: A qui reclames?
4: Bueno, si te n'adones,
6: segons ell, si no ha sigut tu el que els ha portat fins al compte bancari, t'han de tornar els diners.
5: Sí, tots tornen. Perquè a mi m'ha passat, estava mirant al mòbil una cosa del banc i de cop i volta veig 5 milions. Vaig anar a l'ordinador perquè ho estava mirant a l'ordinador i vaig anar a l'ordinador.
1: A mi això no m'ha passat mai,
5: I resulta que eren d'Indonèsia. Estaven carregant i van... o sigui, els milions eren amb la moneda del país.
1: Que ja era molt menys diners, clar.
5: I resulta que van estar provant... primer amb 100 euros, que no els hi va permetre el banc, després amb 75, després amb 50, després amb 25, i al final, de cop i volta, tenia 4 càrrecs de 25 euros. Vaig trucar de seguida al banc, els hi vaig dir això d'on ve, això no és meu, i ho van poder tirar enrere de seguida. Però clar, si no te'n dones compte en el moment...
4: Sembla que hi ha 24 hores per reclamar, si no te'n dones compte.
5: Vaig tenir la casualitat que estava mirant el mòbil...
0: I ho vas veure. Només 24 hores hi ha per reclamar.
4: Jo tinc entès que hi ha un dia, que si hi ha una estafa, d'un dia t'ho tornen. Tinc entès, no sé ben bé.
1: No, més, Joan, més.
4: Sí?
1: Sí, perquè...
6: Igual tenen temps en aquest temps de tan breu de fer anul·lar aquest pagament.
5: Sí, els van anul·lar tots, o sigui, per aquesta banda bé, però clar, l'euro digital és una altra cosa.
6: Però llavors la genètica ens deixa cegos. No te podran cobrar amb els aparells.
5: És que és el que es pretén, no?, en part, o sigui, cada vegada un passet més enllà i acabarem com 1984 d'Orson Welles.
3: Però llavors jo penso que si ho fan...
5: control total.
6: T'has equivocat.
3: Si fan com dius tu...
5: George Orwell, això, Orson Welles. Orson Welles era el de...
3: Si ho fan com dius tu, Maria Jesús, del 2029 que ja tiri endavant, penso que hi ha molta gent vulnerable que això no sabran fer-ho anar. Necessiten... Doncs és una altra manera de marginar-se.
1: Nosaltres serem la gent. Jo seré la persona
3: gran,
1: vulnerable.
3: Gent que no tingui aquests mòbils tan...
1: Sofisticats, etcètera.
3: Doncs trobo que no això ha d'anar més a poc a poc.
4: Bé, jo un dia vaig llegir, no sé si és veritat o no, que els països nòrdics, que ja pràcticament tot va digital, que hi havia gent al carrer que demanava caritat amb el...
1: amb el mòbil. Que li fes un mòbil. I aquí també, aquí també.
3: El mòbil, no?
1: Amb bizum, que li podien fer un bizum. Un noi demanava diners per menjar, deia ella.
3: Sí, esclar.
1: I jo dic, no porto diners a sobre. Diu, si igual em pots fer un bizum.
3: Ai.
1: I jo me'l quedo mirant. Però bueno, jo el que volia comentar és que ja fa temps que s'està sentint, no sé si vosaltres també, que el concepte del banc, dels bancs, de les caixes que tenim ara, això ha de desaparèixer d'alguna manera. Sí. Vull dir, llavors, jo no sé el paper que juguen. Per això ara, el que comentàveu de la caixa d'aquí, de Tordera, que tot ho fan fer... Bueno, Tordera és Sant Pere i tot arreu. Que tot ho fan bé al caixer, tot ho fan fer pel caixer, no? Llavors, per què? Perquè també ells no tenen tant personal, etcètera, etcètera. Llavors, el concepte de caixa de banc, quan arribi això que estàs explicant, no tindrà raó de ser.
5: No, és clar que no.
1: Perquè
6: si no pots estalviar, no necessites posar...
3: No crec que els interessi,
5: penseu que els bancs a qui pertanyen? No pertanyen al senyor tal o al senyor qual.
6: No.
5: Depenen de grans corporacions que estan molt per sobre. I aquests, depèn del que més els hi convingui, faran O desfaran.
3: Sí, però no, això que no volen fer de treure les targes de Mastercard, Visa,
1: American Express,
3: tot això, PayPal, el que sigui, empreses privades o així, i les comissions que ens estan cobrant, llavors què, les perdran?
1: Per això,
3: penso
1: pas que...
3: Raro, no,
4: Les cobrarà el Banc Europeu.
1: Guanya molts diners amb els interessos.
6: El problema és que Visa, Mastercard i aquestes són empreses americanes. I estan guanyant molts diners a Europa.
3: Que van cap allà.
6: I el que volen és establir una targeta
3: Europa.
6: Que sigui europea.
3: Sí, sí, això sí, però igualment penso que les comissions també... Nosaltres serem els perjudicats, ja es trauran els d'aquí també.
1: I com demanaràs un préstec per a una hipoteca per comprar-te una casa i un
3: digitalment.
1: Pis.
3: Digitalment.
1: No, a qui li pagaràs els interessos?
4: No, deia que el podries demanar en el Banc Europeu directament. Un préstec
1: en el Banc Europeu.
5: Però tu pots...
1: Ja un préstec hipotecari,
5: comenta,
1: però bueno.
5: El Marc Vidal comenta en el vídeo de que, clar, aquí hi ha dues coses. Una, que aquest... aquesta moneda digital sigui controlada pel banc com es diu, el Banc d'Espanya en aquest cas, aquí
6: sí,
3: o el Banc Central Europeu.
5: Però clar, les altres entitats tenen això que és, a vegades el mateix propietari que llavors tot dependrà de lo que amb ells els hi vagi millor. O sigui, aquí nosaltres no tenim res a dir.
13: I per què aquesta decisió?
5: Perquè és control.
1: És per tenir-se control.
6: Segons ells acabaran amb les màfies.
1: Sí, bueno, per narcotràfic...
6: Ja han dit que les màfies es poden pagar molt.
1: Les armes...
4: Obres d'art...
3: Sí, allò dels fraus,
5: diners... I ara ja tot el que pagues amb targeta està controlat. O sigui, a més, fas una compra amb targeta i després la publicitat que et surt és del que has comprat, o sigui que tan privat no és.
3: I d'aquesta manera desapareixeran les màfies si aniran a tiros igualment.
6: Segons ells,
3: clar.
6: Per això volien anul·lar el bitllet de 500 euros.
5: A veure, per què
1: els penseu
5: que
1: perquè
5: els
1: polis... No mai cap.
5: Jo
1: físicament no n'he vist cap.
6: No,
1: jo n'he anat a la caixa.
3: Quan va faltar l'euro per curiositat.
1: Però a mi no m'han donat mai un bitllet de 500 euros.
13: Ja tots la carena, quan sortis, escolta'm tu.
1: Ni de 200 també existeix, tampoc.
3: No sé, ja.
5: Això, primerament, és només a nivell europeu, perquè altres països ho han intentat i no ha funcionat, perquè la gent s'ha negat. I a més té la desavantatge de que els rics, tota la gent que tenen moltes peles, no es tenen pas en bancs d'aquí.
6: No,
5: ho tenen
1: a paradisos fiscals.
5: I a
1: Panamà, etcètera, a Belize...
5: Que llavors quan
4: o aparedats tenen... a la paret de casa
1: seva.
5: Sí. A la paret de casa seva segur.
3: No, també
4: tenen bitllets.
1: On estic jo, a Panamà.
5: Allà no els hi cal. I això, clar,
1: Andorra.
5: A la gent de peu, o sigui, ens deixen bàsicament a zero, no? I l'altre pues, continuarà funcionant igual.
13: Bueno, i això control. Segurament que representarà igualment que va passar amb l'euro, que com hi hagi aquest canvi, que esperem que no sigui, pujaran els
3: una
13: preus.
3: Una pujada ja no baixen.
13: Haurem de començar, bueno, els supermercats i tot, a canviar etiquetes.
3: Clar.
5: I sí, bueno,
3: una despensa als comerços.
5: L'experiment de la caducitat, ja s'ha fet, a Xina es va fer.
13: Què va dir de caducitat?
5: Van repartir una quantitat de diners a un cert grup de gent i que els tenien que gastar en un mes. O sigui, vol dir que si al mes no els has gastat...
3: Els perds.
5: Ja i si tu t'han donat
3: posat gastar
5: 1.000 euros... i no has sigut capaç de gastar-te'ls en el mes, perquè...
13: Perquè deixa que
1: aixem a tu. Doncs mira,
3: Ara...
1: Bueno, duro, o una moneda d'aquestes...
3: Sí, digital, que vol el duro.
1: Total, ja dic, però que me queda de convicte, anem a disfrutar-ho, no res de Maria.
5: No crec ni que la veiem.
3: No, ni sabrem tractar-la, res. És que cada vegada...
5: Espero que no es porti a terme. Ojalà que s'hagi de recular, perquè la gent comenci a dir que no. O sigui,
4: de manera quan es posen al cap una cosa...
1: Sí, sí, trigarà més o menys.
5: Però, clar, de moment, pel tubo. O sigui, no poden fer de cop, perquè no poden
1: no,
5: fer
1: evidentment,
5: de cop.
1: S'ha de fer una reestructuració.
5: El 2029 pretenen implantar-ho, però això no vol dir que de, en el 2029 facin desaparèixer...
3: Ara ja ho han deixat anar.
5: Però ho han deixat anar, sí. Vés-te fent la idea...
6: La bussonda.
3: I... Vagis...
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Ai, llavors
5: com
3: ja...
5: Tot, no? Sí, i, bueno, jo espero que no s'arribi a fer, però el perill...
1: Igual nosaltres no ho veiem ja.
6: És que l'Estat no ha de controlar el
3: res.
6: Que jo faig.
5: És que...
3: Clar, és que és així.
1: Sí, però fa anys que t'estan controlant
3: ja,
6: sí, ja
1: en molts
6: sé.
1: Aspectes. A tots ens estan controlant.
5: Sí,
1: és
6: sobretot amb això, que és un mòbil que té
5: sí,
6: un mòbil.
5: Aquí,
6: la gent que
5: només
6: estigui...
3: Abans
6: amb això ja saben on som i etcètera.
1: Sí, sí, ara ja saben que estem aquí, eh?
3: Sí, sí, tant.
1: I a veure què fa la ubicació.
4: I que els estem criticant en ells.
3: Ai, ai, ai. I supuestamente...
4: Ja fiquen un punt vermell.
1: Sí, sí, sí.
3: Ja són punts creuetes.
1: Ràdio Tordera, com s'estan... Aquests que estan a Ràdio Tordera...
3: Retenant el botonet.
5: Sí, sí.
6: Sí, riu. No, rieu, sí, rieu, home, rieu, però s'està fent servir la intel·ligència artificial... Mm-hmm.
5: Sí.
6: Per fer llistes de persones...
13: Apa, Toni, que sí. Seràs ara.
3: El que t'agrada i el que no. Sí,
6: sí. Sí. I fer llistes de persones, per exemple, imagina't que tu a la xarxa tens un comportament molt antifeixista. Doncs ells, amb la intel·ligència artificial, buscaran els que tinguin el comportament més antifeixista, faran una llista i es tindran tots agrupats.
3: Sí, es veu que hi ha paraules
1: també
3: o frases.
1: I els feixistes també,
3: arxivades.
6: També ho poden fer els comunistes, també ho poden fer els comunistes.
5: Ja ho estan fent, o sigui, sí. Ja ho estan fent.
1: Bueno, a Rússia ja fa anys que...
3: I el que no sabem.
5: Quantes vegades s'ha hackejat Hisenda, que tenen totes
1: les nostres
5: dades.
1: Social, i la seguretat social,
5: els bancs...
1: Sí.
6: I la Direcció General
5: això,
6: de Tràfic.
5: Bueno,
6: de Tràfic.
5: Per això tenen
6: DGT,
5: tot... O sigui,
6: que tenen aquests, bastidors aquests, i tot, i matrícules de la gent.
5: Però aquests hackers tenen la informació de la majoria de nosaltres.
1: Sí,
5: i
1: ja sí. Fan,
5: i,
1: fan això, eh?
3: Per això de Tràfic, has dit, si vaig anar a Girona amb el cotxe i només d'entrar a Girona ja veig que...

0: tenir
1: aviam, perquè hi ha cada incivisme por ahí que té,
2: eh? Negatius t'impedeixen i els punts negatius a Xina no et pensis que és perquè t'has
3: treballat
2: al carrer.
3: Aviam, aplicar-ho correctament, sí, perquè ara tenim càmeres a les illes de contenidors, però clar, per la llei de protecció de dades no et poden gravar de cintura en amunt, només poden gravar les matrícules del cotxe. Val? Aquestes càmeres, per exemple, a Mar Mora hi ha una illa de contenidors que hi ha càmeres.
2: Sí.
3: Llavors, multa 1.000 euros.
2: A Terra Brava també.
3: Però no poden gravar la cara, està prohibit.
4: Bueno, però si vas a peu, què? Et hi ha la basura.
5: No passa res.
3: Però com allà es mora tothom, a les urbanitzacions baixem amb el cotxe perquè hem de sortir, clar, a peu no vas. Llavors, clar, és a raó de la matrícula del cotxe. Llavors, igual tu no condueixes i no ho fas tu, que ho fa el teu nebot o el teu fill, però no, qui paga la multa és el que
6: porta el cotxe. Aquí t'ordena els dies de mercat, si us hi fixeu, estan tots vessant. No?
7: Sempre surten les bessures.
6: Jo crec que no tots són de Tordera.
3: No, ni almenys. Hi ha gent que ve de fora.
7: El que han de fer és no fabricar-ho ja, perquè és que la gent està vist i comprovat que no ni reciclen, ni ho fan bé, ni res de res. Doncs les grans empreses...
6: Sí, però llavors hi ha una altra cosa que a Girona ara hi ha hagut polèmica amb això. A Girona hi ha els contenidors de colors, que els has d'obrir amb una targeta.
3: Sí.
6: I llavors, el que fa servir moltes targetes, moltes vegades la mateixa targeta, té un descompte a les escombraries.
5: Ah.
6: Sí. Ja vol dir que ha reciclat bé.
3: Sí.
6: I un senyor diu, bueno, i els que comprem a granel i no comprem
3: plàstic... Que no utilitzem plàstic...
6: Una d'això, diu, aquests no tenim descompte.
3: Aquest fer un monument al mig del poble.
7: Oi, sí.
5: Sí.
2: Sí, no hi ha diferència. Sí.
4: Doncs
2: no
4: la pela és la pela, sí. La pela controlada, la pela, qui tingui la pela, doncs encara més controlat, i bueno, ja podem posar una espelma, que això encara durarà bé.
2: Sí.
4: No sé si en podrem comprar alguna,
7: se
4: no?
7: Passa.
3: Espelma.
4: Per posar la Mare de Déu o algun sal, no?
7: Estem guardant espelmes.
5: Jo ja he vist que en comptes d'espelmes s'ha posat llums. Les esglésies posen llums.
7: Ah, mira,
3: sí,
7: clar.
3: Sí. Llums LED. Es permet que
2: sembla
3: llum LED.
2: Com si fos una espelma. Sí.
6: I aviat hi haurà espelmes digitals. Sí.
3: Amb intel·ligència artificial.
4: Te'n vas anar al cinema i abans d'entrar a la sala te mors allà perquè vols fer-ho tot amb una màquina, eh?
7: No.
4: Ja no hi ha entrades, fins i tot les serveix, tot ho fas per la màquina.
3: Vaig anar a veure Michael fa 15 dies i tot per la màquina.
4: No hi ha entrades, això és el que treu puestos de treball, no que un jubilat es jubili.
3: Quatre anys més tard, no. Això, les màquines, els supermercats que t'hagis tu de passar la compra i tu pagar, això és el que treu puestos de feina.
2: Jo no
3: ho
2: faig mai, això. Els llocs que...
6: No, jo tampoc.
4: Vinga, les 12. Maria Jus, gràcies per el tema. Molt interessant. Veurem i això que posem alguna cosa amb algun sari.
3: Parlarem d'aquí 3 anys, no?
5: La Maria Jus.
3: Aviam com estarem.
5: La Maria Jus li has de donar un espai propi que es digui Històries per a no dormir.
2: Es podria dir conspiracions.
3: També.
5: Conspiracions nocturnes.
4: Molt bé, gràcies, Maria Jesús. Joan, gràcies per estar aquí. Vinga, a veure si més vegades. Montserrat, gràcies.
7: Moltes gràcies.
4: Toni,
5: ha sigut un plaer.
4: Aquí. I Patrícia,
3: encantat de tenir-te. Gràcies, avui ens ho hem passat molt bé. Sí. Que ha estat molt bé. Sí.
8: Infopodcast Tordera.
9: Hola, dimecres 27 de maig, les tres paraules del dia són educació, passejada, campió. Educació, mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants s'han concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura d'un manifest. I el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol, la primera edició del programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona, vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Passejada a Tordera organitza una passejada ambiental per la vall de Sant Tou per descobrir els seus serveis ecosistèmics. L'activitat començarà 5:45 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un

0: Tordarenco, propietari del Club Rosa, fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga després de guanyar el seu darrer partit. Conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. I el sindicat Revolta Pagesa ha denunciat el robatori d'un ramat d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. Els fets haurien tingut lloc la nit de dilluns a dimarts i els lladres s'haurien endut una quarantena d'animals. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social i aprenentatge de la llengua catalana. Ho valorava el regidor Pere García.
1: Quan els veus que t'expliquen, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Avui a Sant Agustí és el Dia Mundial de la Nútria i del Celíac. Falten 25 dies per l'estiu i 88 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda, voluminosos, a Roca Rossa, Can Domènec, Sant Pere de Riu i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat amb màxima de 30 graus. Demà també dia de sol i calitja, mínima de 16, màxima de 32. Es manté el cabal de la Tordera 1 metre cúbic per segon i 15 centímetres de fondària. La dita, al mes de maig, faves a raig. Fa un any explicàvem un operatiu contra les falsificacions al mercat de Tordera. Fa 5 anys el CAP Tordera ja tenia instal·lat un mòdul de reforç i podia entrar en funcionament aquella mateixa setmana. I fa 10 anys el carrer circular de l'urbanització Can Domènec passava a denominar-se Circular de Carles Seijo. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és Descobrir una tordarenca que juga a la Lliga Universitària de Futbol. Ahir l'escoltàvem dins el programa Tordera en directe.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.

0: que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 5 minuts que nosaltres, en sense pietat, trepitgem a les 12. Dani Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria. Avui no tenim la companyia de la Joana Molins. Però bueno, estem aquí i anem a començar a parlar sobre sèries. Avui seran sèries, pel·lícules de Netflix, que també s'estrenen, i pel·lícules que s'han d'anar a veure al cinema.
0: Escolta, Dani, consideres que aquestes pel·lícules que anies parlant de Netflix s'han posat les piles? Perquè sí que hem anat comentant que estaven una miqueta dormits, aquesta plataforma, eh?
1: Jo aquesta pel·li sí que em vull parlar d'aquesta, perquè que és, després de 6 anys, crec que l'actriu Candela Peña, una de les, potser, de les millors actrius que ha donat al cinema espanyol, torna amb un paper, bueno, està basat en un llibre és bilingüe, la pel·lícula, llavors també em fa molta gràcia poder-ne parlar, és un thriller, crec que s'han posat les piles en fer també cinema d'aquí, és a dir, fer produccions, petites produccions amb gent i actors d'aquí, que també toca. O sigui, altres països ja ho fan, eh? I després les podem veure nosaltres i poden ser més bones o menys bones. Però tenint ja com a referent la presència de l'actriu Candela Peña, ja, que no fa una cosa malament, les coses com siguin, vulguis o no, és un motiu per voler gaudir de la pel·lícula que s'estrenarà la setmana vinent, Però comencem primer, a part de dir que Rancho Dalton, la continuació de Yellowstone, ha batut els rècords, que tothom ja esperava, però no s'esperava tant, i la podeu veure a Sky Showtime, i hi ha dos capítols, la veritat, estan molt bé. Beth Dutton i l'Skip segueixen la seva vida amb un altre ranxo a Texas, i la veritat, els antagonistes, que són Ed Harris i l'actriu Annette Bening, estan meravellosos també. El càsting en si, tot el càsting en si està molt bé. Anem a començar a parlar d'una sèrie que s'ha estrenat aquesta setmana, que es diu The Borough's Jubilación Rebelde, que està molt i molt bé.
0: És una pel·lícula o una sèrie?
1: És una sèrie. No. Està molt i molt bé. Jo m'he emportat la sorpresa. M'ha encantat. Està a Netflix, és minissèrie. Jo no m'esperava, la veritat, no m'esperava que fos així, o sigui, que anés al tema del que va realment. I la veritat és, doncs, en un complex residencial de jubilats, doncs, sí, un grup de gent d'allà, doncs, lluitar contra els extraterrestres.
0: Què dius ara?
1: No, però és que sembla més tonta del que és, i que va, la veritat és molt bona, molt generosa, molt simpàtica, molt de patir també.
0: Apa, no cal, patir.
1: No, però també està molt bé que diguin, no totes les sèries són realitzades o protagonitzades per actors de 20 anys. Val?
0: Sí.
1: Hi ha un càsting meravellós que veurem glòries dels anys 80 i 90, ja amb la seva edat, evidentment, i a mi m'ha sorprès, o sigui, no me l'esperava, i com que no me l'esperava, dic, ostres, anar fent, i dic, m'ha encantat, o sigui, la reconec, de Borough's Jubilación Rebelde a Netflix, l'heu de veure tots, o sigui, és per tots i totes, està molt bé, té ritme, té, és una mica de Stranger Things, fins i tot. Té de tot. O sigui, la veritat, per mi ha estat la sorpresa agradable de la setmana.
0: Bueno, esclar, a tu te va sorprendre, també, Dani, dius.
1: Sí, perquè no t'esperes. Normalment estem acostumats a tenir que gaudir sèries que sempre estan protagonitzades per gent jove, val? Gent jove que sempre és el mateix tema, com drogues, tal, el que tu vulguis. Però mai per gent més gran, que tenen vida, una vida també interessant, potser més interessant, fins i tot, perquè ja tenen un recorregut, amb actors molt bons, que ja eren bons als 80, doncs imagina't ara també, i com realment, com la veritat, és que ho dic, m'està tan sorpresa que com t'atrau la trama, mica en mica és com dir, uau, jo he gaudit, evidentment, aquests dies de diferents sèries, però no puc parlar de totes perquè no dona temps, però he gaudit molt, d'aquesta he gaudit molt, per sorpresa i perquè m'ha fet molta il·lusió veure molts actors, des de Gina Davis, de Thelma & Louise, Alfred Molina, de Spider-Man... hi ha molts, molts actors molt bons, molt reconeguts, que direu, ostres, i la veritat, recomanable al 100% per tota la gent. Molt anem bé a escoltar el tràiler.
2: Hola, mi padre ha venido a instalarse.
3: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
4: Menudo eslogan para ser un sitio donde uno viene a morir.
2: Si le da una oportunidad a este lugar.
5: Vamos, mi niño.
2: Verá que Los Borrus no son el último capítulo, sino un comienzo.
6: ¿Qué narices harás con eso?
2: Voy a dispararle.
7: ¡Espera, Judy!
8: Hay prodigios en Los Borrus, escondidos, ocultos, enterrados.
6: Es imposible.
9: Nada lo es a estas alturas.
10: Lo ves, ¿verdad?
9: Sí, lo veo.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, la veritat, a mi jo crec que tots agafareu, tindreu una sorpresa i la veritat molt agradable. I perquè penses que un tema no té res a veure amb l'altre i està molt ben combinat, la veritat, molt bona direcció, molt bona interpretació i molt bon argument, m'encanta. Vaig anar a veure el drama, o sigui, una pel·lícula que està protagonitzada per l'actriu que està tota, des de fa 5 anys sempre en boca de tots, Zendaya, l'actriu que diuen millor vestida, amb el millor estilista, bueno, l'estilista que més cobra, no sé si això vol dir és el millor o no.
0: Bueno,
1: i el Robert Pattinson, que des de que va deixar de fer el Crepúsculo, que vaya trunyo de pel·lícules, la veritat no ha parat de treballar i de fer coses molt, molt interessants. Aquí són com una parella, són una parella que els dies abans de casar-se i després, bueno, es desvetllen una sèrie de secrets que influeixen...
0: Entre ells dos?
1: Sí, que influeixen a la seva relació. A mi m'ha agradat, m'esperava més Zendaya, però m'ha agradat molt ell. Molt. La podeu... Vaig anar aquí a los cines perquè el tenia aquí al cantó i sabia que l'estrenaven. Dic, mira, vaig aquí, la gaudeixo. Evidentment, trobo a faltar que hi hagi gent perquè és una posició laboral i treuen feina les màquines. I les màquines, recordem que no cotitzen ni RPF ni punyetes. I la gent sí, evidentment, vas treure't el tiquet amb la màquina i sí, que abans us he escoltat i dic, a veure, jo sóc anti tenir que pagar en un supermercat a una màquina, que la màquina a mi no m'ajuda al RPF ni a la meva jubilació, ni a ningú. Llavors, potser ens tenim que posar una mica les piles i dir, no, fem cua i ja
0: està. I paguem-ho per
1: sí, zona, perquè necessitem llocs de feina i cotitzar. I cotitzar.
0: Escolta'm, que te quedes, perdona, te quedes amb sorpresa com arribes al cinema i te trobes aquesta maquinata, eh?
1: Bueno, com que a Barcelona ja hi és, o sigui, ja diferent...
0: Però tu ja l'havies, sí, però la primera vegada queda sobtat, eh?
1: Sí, però això és com, per exemple, l'Hospital de Calella. Tu arribes també... Ah, sí. Que això està bé, però està molt bé perquè després també tens gent allà que t'ajuda, però està molt bé per l'hora d'arribada. Jo crec que és un avanç, i a part també hem de pensar que en els llocs tipus hospitals juguen molt amb les nostres dades personals, llavors així ningú escolta ni sap, ni hem de parlar de, per exemple, abans si has de dir el nom, no per què has de dir el nom. Però també els cognoms tampoc, perquè potser algú està per allà i diu, ai, què fa aquesta aquí,
0: sí, saps? Sí, sí.
1: I una mica d'intimitat en aquestes coses les trobo molt bé, molt coherents.
0: Ja toca, eh? Ja
1: però
0: toca.
1: Sí, són dades, o sigui, personals. N'hi hem de passar, si no portes la tasca, ho típic que el DNI, perquè si hi ha gent aquí al voltant meu, han d'escoltar el meu DNI, vull dir... no m'agrada, i això sí que ho trobo bé, però no trobo bé que llocs on tu vas a pagar, on tu pagues, realment no tinguis ningú que estiguin allà ni per assessorar-te, ni per dir-te, ni per... No, la maquineta que no cotitza, recordem que no cotitza res, no cotitza res. I això són llocs de feina.
0: Aquí està. Aquí està. És el gran problema.
1: Són,
0: eh?
1: Llocs de feina. Mm-hmm. Doncs a mi m'ha agradat la pel·lícula. No és una pel·lícula d'aquestes de cinema, de... No, no. Ara ni ara venen, que ve l'estiu, venen moltes d'aquestes que s'han de veure al cine per gaudir realment.
0: Però són fantàstiques, però, totes aquestes.
1: Sí,
0: molt...
1: Però és una pel·li petita...
0: Petit pressupost,
1: però que ha anat bastant bé perquè els dos, la veritat, treballen molt bé, on són ells dos. Però jo m'esperava potser més el personatge de la Zendaya, que donés més, i el que m'ha realment va enganxar moltíssim per molts matisos que té el seu personatge és en Robert Pattinson. Anem a escoltar el tràiler, que la veritat comença, fins i tot té una música adient, i després ja es veu com es va desenvolupant.
7: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
11: ¿En el discurso?
7: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
11: Sí.
7: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
11: Sí, claro.
7: ¡Mierda!
11: No es obligatorio hablar.
12: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
7: ¿Amor?
12: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
7: Las dos, creo. Es muy raro.
12: ¿A los 30?
11: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
13: Desagradable, tío.
12: Sí, sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
13: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
12: A ver, ¿qué hiciste?
13: Claro. Un perro.
12: Había cervezas y porno.
13: ¿Lo dejaste toda la noche?
12: Sí.
13: ¿Qué es lo peor que he hecho? ¿Yo me...?
12: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
13: Vamos a pedir un Uber.
12: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo.
13: Para de pedírmelo.
12: Sé que lo estás pensando.
13: ¡Mierda! Pues ahora sí.
12: ¿Cómo puedes confiar en ella?
13: Eres una hipócrita de manual.
12: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
13: claro
12: mental.
13: Claro que sí. Dijiste que era lento.
11: El amor verdadero es complicado.
13: Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma.
11: Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
12: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él?
11: No lo sé.
13: Un poco de drama.
0: Malo. Mucho drama, ¿no?
1: Mucho drama.
0: Mucho drama.
1: Sembla, comença com una tonteria i no és una tonteria, realment...
0: Sí, ho trobo comentant, no? Que deu ser com d'humor, no?
1: I després també hi ha una cosa, que nosaltres el pensament va a mil per hora. Ens diuen una cosa i tu... I més la teva parella, o la que estarà la teva parella, i tu comences a rumiar, i això és dolentíssim. Mm-hmm. Perquè... té conseqüències. Sempre quan... ens passem la vida rumiant massa, jo crec, també.
0: Pensant massa.
1: Parlaré d'una sèrie, d'una minissèrie, la veritat, però no he portat ni el trailer ni res, però crec que és molt bona. Es diu Su peor pesadilla, està a Sky Showtime, i tracta sobre la desaparició d'una noia, d'una nena, no. Però està molt bé, o sigui, la... No és tal i com nosaltres ens creiem, No és, però no puc dir res perquè si no...
0: Ja desvetllaria.
1: Però està molt bé, o sigui, una dona deixa la seva filla amb qui... amb la que tenia contractada per...
0: La Nurse o la...
1: Sí. Nurse no, que seria una infermera, però sí, la seva babysitter. Sí, aquestes paraules angleses, sí, que les portem cap aquí.
0: Que en doncs... espanyol no sabem com posar-li un nom,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, cangur. Cangur.
0: Cangur. Sí, ai, fantàstic, Dani.
1: Doncs, i quan la passa a recollir, l'altre li diu que no, ella no l'ha portada.
0: Ah, quin xou, no?
1: Comença aquí una veritable... És que no saps què creure't, qui creure't, qui no creure't. I comencen a sortir una sèrie de coses. No te l'esperes que vagi així, no t'esperes el guió, que va donant dos o tres girs molt bons, i no t'esperes enterar-te de depèn quines coses. Llavors, la recomano a Sky Showtime, són 8 capítols, és curta, és molt entretinguda, molt, molt, molt entretinguda, i realment jo crec que és una de les que Netflix aviat la compraré, la tindrà a casa seva, perquè ha agradat molt i la crítica l'ha posat molt i molt bé. Ara anem a parlar sobre El Homenaje, sèrie espanyola que està a Sky Showtime també, amb l'Eusebio Poncela, abans la seva última interpretació, Ángela Molina, el Zapataki. Llavors, és una família amb molts diners que estan celebrant l'aniversari del patriarca i passa X cosa, que és una explosió. Rom. I a partir d'aquí surten... Hi ha una mort... I surten molts i molts draps bruts dels protagonistes. I realment, a veure, no és que sigui bona, és entretinguda. Veus els actors, veus un Ángela Molina, que sempre és un espectacle a veure. Veus l'Elsa Pataki, que està treballant aquí o està treballant als Estats Units. Amb personatges de vegades que són molt bueno, que ja te'ls peres, moltes coses. Però no deixa d'estar bé que hi hagin sèries també de produccions espanyoles a plataformes internacionals.
0: Sí, sí, sí.
1: La veritat, per veure la veus, la gaudeixes i és curteta. Realment és molt curteta. Val la pena? Sí, val la pena. És un 10? No, no és un 10. Ja ho dic directament, perquè són coses que ja has vist, ja has escoltat, personatges que són molt estereotips, llavors dius... no hi ha res que em doni cap sorpresa, no hi ha matisos d'aquests que diguin m'enganxa, però tenim el Luis Tosar.
0: Mm-hmm. Bueno, és allò que tu dius, són actors coneguts, ja m'he disfrutat ja de veure'ls.
1: Jo ja per veure el Luis Tosar la veig, però bueno, mentrestant anem a escoltar el trailer de la sèrie y después diré sin sentirse más.
14: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
15: ¡Por la familia!
16: Usted conocía muy bien a la familia Novak, ¿no es cierto?
17: Diría que mejor que nadie.
16: Entonces no le importará contarme qué pasó exactamente justo antes de la explosión.
17: ¡Bum!
18: Papá ha escrito sus memorias y su biógrafo sabe mucho de nosotros.
19: Y tú estás cagada de miedo.
14: Si hay alguien a quien le debo todo lo que soy, es a mi esposa.
20: ¿Quién se cree que es?
21: Soy uno que viene de la nada.
14: Ella logró criar a estas tres maravillosas personas.
22: ¿Tú qué sabes de mí si no me conoces de nada?
14: A las que orgullosamente puedo llamar mis hijos.
22: ¿Qué te parecería si empezases a decir la verdad?
17: Esa noche todo cambió, pero no para mejor. Los Novak nunca daba puntadas sin hilo.
16: Pues tenemos de ese hilo.
17: En ello estamos, detective.
14: Necesito que sepan la verdad de todos nosotros.
22: A mi hija le ha pasado algo, estoy segura.
16: No se fíe de él.
22: ¡Ay, joder, puta! ¿Qué crees que vas a conseguir con eso? Destrozarme la vida.
23: ¡Eres patética!
17: El poder no se hereda.
22: Ah. Se protege.
14: Gracias por venir, porque esta va a ser una noche muy especial.
22: ¡Olvídate de esta familia!
1: Doncs fins aquí ja heu vist que hi ha traca.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha molta, hi ha Made in Spain total. I ara anem per la pel·lícula que jo vull que veieu, que és La Desconocida, basada en un llibre, protagonitzada per la Candela Peña, ja era hora que es fes cine, amb l'Anna Rujas i amb Pol López, un actor meravellós que l'he vist aquí, l'he pogut gaudir aquí al Teatre Nacional, m'encanta, i tracta sobre una dona que la troben en un contenidor de Barcelona, lligada, viu, viva,
0: ah,
1: viva,
0: deia.
1: Que no recorda el seu, la seva identitat, i llavors el cas el porta la protagonista, que és l'Anna Ripoll, que és la Candela Peña.
0: Aquesta també està en una plataforma, Dani?
1: Aquesta estarà a Netflix la setmana vinent.
0: Ah.
1: La Desconocida, no us la podeu perdre. No us la podeu perdre, ja us ho dic. I junt amb un oficial, que és en Pol López, doncs intenten descobrir per què l'intenten assassinar i que recordi, a veure què recorda. Suspens.
0: Ah, tant, anava a dir suspens.
1: Suspens, interpretacions. Hospital, a mi el tema hospitals també m'agrada molt, o sigui, no és per, és un defecte laboral,
0: esclar, és un defecte laboral,
1: però m'agrada, i m'agrada que hagin apostat per una producció espanyola, per un llibre que és d'aquí, i res, he portat el tràiler, jo només he pogut veure el tràiler, sí que sé que hi ha crítics que ja han valorat perquè han vist alguna cosa. I s'estrenarà també a petits cinemes, eh? O sigui, a Netflix i a petits cinemes també s'estrenarà.
0: Petits cinemes, per exemple?
1: Vull dir, no s'estrenarà a cinemes de tot arreu, a lo grande,
0: sí.
1: Però sí que estarà a sales. A sales de diferent... De Barcelona, de Girona... La Desconocida, el que passa que, clar, tenint la casa...
0: Això és un problema.
1: Això és un problema. Tenint la casa, qui vol moure's? Aparcar. Que ja és un...
0: Això
1: ja és, un
0: ja és, un, això ja és bueno, fora de la correria.
1: Aparcar, pagar, gastar benzina. És que són moltes coses.
0: Pagar l'entrada.
1: Pagar l'entrada.
0: I si tens un caprici de picar-lo.
1: I si tens un capullo al cantó que dius on deixa gaudir la pel·lícula.
0: Perquè està menjant les crispetes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha moltes coses. Llavors, de vegades dius, quina mandra al cinema. Però, bueno, la tindrem a Netflix la setmana vinent, La Desconocida. Anem a escoltar el tràiler.
3: Parece que estuvieron torturándola 2 o 3 días.
15: Tu nombre, lo sabes.
20: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
21: Podria ser trata.
24: Ripoll, me n'alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
25: ¿Lo has visto?
24: No, te estaba esperando.
26: No va a buscar nadie.
27: No tenemos registro del contenedor ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí ni si tú ibas dentro.
28: Y que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
29: Pensé que lo encontré en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía.
30: Casualidad.
31: ¿Eres Ripoll?
27: Sí, ¿y tú?
31: Quique Zárate.
27: Pero tú no eres el de la solicitud de cooperación.
31: Nos ponemos a trabajar.
32: Tengo mucho miedo. No sé si es miedo a no saber quién soy o a otra cosa.
33: Buenos días. Tengo que llevar la radiología.
27: Tenemos que esconderte.
32: ¿Dónde?
27: No es seguro si te lo digo.
32: ¿Crees que escondo algo?
27: Alicia Arone.
31: El dueño del gimnasio me dijo que se matriculó un par de meses atrás.
33: ¿Dónde coño está Lucía?
27: ¿Estás ahí, Lucía? Si no me hablas claro, no te voy a poder ayudar.
32: ¿Sabes quién soy?
0: I fa una mica de por, això,
1: Dani? Està molt bé, està molt bé. El llibre està molt bé, la pel·lícula estarà molt bé. Recordeu que s'estrena la setmana vinent a Netflix. El divendres podeu gaudir per la nit, si voleu, per veure-la. i és peliculón. I torno a portar el tràiler perquè és la peli que ja s'estrena a lo grande i tornem a parlar-ne. El dia de la revelació, dirigida per el gran Steven Spielberg, amb Emily Blunt, Colin Firth, bueno, Josh O'Connor, o sigui, la crem de la crem de l'establishment que hi ha ara a Hollywood i a la resta dels països. Recordem que tracta sobre... si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, doncs tenim el tràiler perquè s'estrena aquesta pel·lícula i el 12 de juny és la primera de les grosses, de les que ve grosses, grosses a l'estiu. El tema alienígena, sí, el tema alienígena està, és un tema molt recurrent però que fa estiu. Festiu. Sí. Steven Spielberg ha estat treballant durant any i mig amb aquesta pel·lícula, amb el guió, i sobretot triant molt bé els actors perquè han de tenir unes característiques per depèn quines escenes i perquè et creguis les coses i perquè et creguis sobretot les coses. I realment escoltarem el tràiler, em despediré de tota l'audiència, vull que la setmana vinent veieu La Desconocida, vull que aprofiteu Netflix, els que el tingueu, i pugueu veure The Borux, Jubilación Rebelde, perquè està molt bé, i res, el dia 29 us espero per veure també que em digueu que us ha agradat la pel·lícula de la Candela Peña, La Desconocida. Mm-hmm. Aquí anem a, ho deixem aquí, anem a escoltar el trailer d'aquesta pel·lícula, que és la primera de les grosses que s'estén aquest estiu, El dia de la revelació, dirigida pel gran Steven Spielberg.
0: No té desperdici,
1: i ni el tràiler. O sigui, no té desperdici res. No té desperdici res. I jo aquesta tinc unes ganes de veure-la en un gran cinema.
0: Vinga, va. Dani.
1: En fi, un plaer, com sempre, Rosa Maria, ens veiem la propera.
0: Molt bé.
1: I anem pel l'últim tràiler.
0: Vinga, doncs gràcies, Dani, per estar aquí, per explicar-nos quelcom, perquè si no, nosaltres, si no ens ho fessis una mica de pista, va ser que no, ens perdríem bones pel·lícules.
1: I sèries, perquè per buscar-les de vegades, per cercar-les, és una mica engorrós.
0: Vinga, Dani, moltes gràcies, bona setmana.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
4: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es...

0: millones de personas.
1: ¿Cuáles?
2: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
2: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
3: La gente sigue buscando, enfrentándose a lo desconocido.
4: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
3: Ansía la verdad.
1: ¿Crees que podría haber otros?
5: ¿Por qué él iba a crear un universo tan inmenso? Solo para nosotros.
6: Ara i aquí.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
9: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els gargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
7: 107.1 FM. Tordera.
10: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
11: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
10: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
11: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
10: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
12: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al Camí Ral 182.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Doncs bé, nosaltres en aquest espai de fons avui tenim una bona companyia, una tordarenca, no sé si ho dic bé, no? Perquè ara resulta que... Txell Planas, bon dia.
1: Bon dia.
0: És allò que diuen que s'ha de dir a on te neixes, i ara tothom serà de Girona, de Calella, vull dir, ningú serà de Tordera, ja, eh? No. Vull dir que tot va
1: canviant.
0: Tordarenca
1: de naixement, sí.
0: Molt bé, Txell, ella ha dit que la Txell és infermera de dermoestètica, i tenim moltes coses per poder anar parlant, Txell.
1: I tant. Sembla
0: mentida.
1: La calor,
0: sí.
1: Eh? Ens hem d'anar preparant.
0: I sí que vas fer la puntualització que la gent... Potser anys enrere, el sol no hi teníem tant de respecte, però cada vegada, donat les circumstàncies... La pell, vinga, parlant de la pell.
1: La pell i el sol. M'acosto.
0: Sí, sí.
1: La pell i el sol. Bueno, ara que venim en època de calor, doncs ens hem d'anar preparant per tenir una pell que aguanti les calors que vindran, perquè es preveu un estiu...
0: Què dius ara? Ai, ai,
1: duret a nivell de calorades. Bueno, llavors... El molt bàsic per l'estiu és la protecció, òbviament, no? Primer de tot, sempre portar gorres, ulleres de sol, protegir-se a nivell físic, no? Que no, la sombra, tot això ens previndrà de tenir un cop de calor, sobretot pacients amb malalties cròniques, immunodeprimits, no? Són gent vulnerable, gent gran... nens també amb altres malalties, doncs també s'han de protegir molt del sol. Molta hidratació, que això també...
0: Molta aigua.
1: Molta aigua, moltes cremes de verdures, aliments frescos de temporada, molta fruita, i això és una cosa molt bàsic, que això ja és per tot l'any, gairebé, com aquell qui diu, no? La bona alimentació. Llavors tenim la protecció solar, que també és algo que hem de fer tot l'any, no només a l'estiu.
0: Ah, well.
1: Sí, perquè el sol està sempre, la radiació està
0: sí,
1: sempre.
0: Sí, però
1: no?
0: Sembla que diem l'hivern, mira que ens toqui el sol, no?
1: Sí, però sempre està indicat una protecció, un factor de protecció 30 durant tot l'any. I després durant l'estiu, doncs òbviament si vas a la platja, vas a fer esports a l'aire lliure, vas a la piscina, doncs fer servir la protecció solar 50.
0: Val. En aquest cas sí que m'he agafat amb el tema que dius, doncs, de portar gorres, el sombrero, també cal això, amb gent que tingui algun tipus de patologia que hagi passat, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són mesures físiques molt fàcils de fer i que ens protegeixen de la calor i de la deshidratació.
0: Molt bé.
1: Sobretot el que dèiem, gent vulnerable, no? Malalties, gent gran, que ja la gent gran de per si veuen menys, llavors exposar-se moltes hores al sol tampoc seria bo per ells.
0: Sempre tenim l'acostum de dir que tinc set quan ja estem realment, i no deu ser així, això, no?
1: No, quan ja tenim la sensació de set és perquè ja ens estem deshidratant. Ja hem arribat al punt de deshidratar-nos. Llavors, està bé que ens hidratem en aquell moment, però hem de fer una prevenció per no arribar en aquest punt i anar bevent molta aigua, begudes, líquids, durant tot el dia de manera regular. Almenys a l'estiu 2 litres al dia.
0: Què dius,
1: aniríem
0: ara?
1: Bé.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
1: perquè suem més, sí. No? Perdem molt més líquids, llavors necessitem repostar.
0: Aquest tipus de dermoprotectors que són com tipus maquillatge, els recomanes tu?
1: Bueno, hi ha diferents tipus de protectors solars. Hi ha els que són més físics, que són minerals, i aquests porten... La part de maquillatge sempre genera una capa extra, val? Però això seria més una part més estètica dels protectors. El que és important és el factor 30 mínim, i llavors el que dèiem, els minerals, que són diferents dels químics. L'acció és una mica diferent.
0: Com ho podem comprovar a l'hora de comprar-ho, això?
1: Bé, sempre ens posarà si és un protector mineral, químic.
0: Val.
1: Llavors, el que és molt important també és mirar l'INSI. Sabeu el que és l'INSI?
0: No, endavant.
1: És l'etiquetatge. L'etiquetatge dels productes que hi ha en tot protector, inclús, els aliments també porten el seu etiquetatge,
0: sí.
1: No? Però a nivell de cosmètics i de protectors solars, l'INSI és, tots els ingredients que porten, i com més al principi surten, vol dir que més concentració hi ha d'aquell producte.
0: Ah, molt bé.
1: No?
0: Molt
1: llavors, els minerals solen ser d'òxid de zinc, de diòxid de titani, si estan com més abans millor, perquè clar, vol dir que hi ha més concentració. També solen portar aigua, aquests de base.
0: Val, val. És a dir, porta aquesta paraula, INSI?
1: No, no, això és la paraula tècnica, que li donem a l'etiquetatge d'aquests
0: productes. Però després, quan nosaltres ho mirem, hem de mirar tot això que tu dius que porti, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga, parla més coses de la pell.
1: Bueno, els altres factors de protecció solar, els químics, també el que fan és absorbir les radiacions solars i el transformen en calor. Llavors, els minerals el que fan és rebutjar una mica la radiació, no l'absorbeixen, però els químics sí que l'absorbeixen i la transformen en calor. Bueno, actuen diferent.
0: Escolta'm, Meixell, si volem quedar-nos a morenos, resulta que si ens posem aquesta protecció no acabarem mai de posar-nos a morenos.
1: No, això no és pas veritat. El que fa els protectors és protegir-te de les radiacions. Òbviament, bueno, cada persona té un tipus de pell, no? Hi ha l'escala de Fitzpatrick, que és una mica difícil de dir, que són els diferents tipus de pell, des de la més blanca, no? una pell molt blanca, amb pigues, amb els ulls clars, que no es posen mai morenes.
0: Mm-hmm, no? Per més que estiguin al sol, ja no.
1: Es cremen molt fàcilment. Llavors, sobretot aquesta gent ha de portar un protector i quan vagi a la platja, piscines, esports, tot això que dèiem, cada 2 hores reaplicar-se, si és el químic, sobretot.
0: I això que diuen, que no se'n va amb l'aigua, què? No, malament això, anem, no?
1: Bueno, s'ha de veure que sigui apte per l'aigua, però sobretot es recomana que un cop sortim ens ho reapliquem, perquè va, vulguis que no, amb l'erosió de l'aigua, pues perdem.
0: Sí,
1: perdem,
0: jo sempre ho he pensat, que diu, no, vull dir, notes que realment se'n va, no?
1: Sí.
0: Vull dir, amb els nens, amb els infants, què hem de fer?
1: Amb els infants, sobretot si són nens amb pells atòpiques, doncs que siguin protectors minerals, sense perfums, sense que siguin el més naturals possible.
0: Són diferents els protectors per nens que per als adults?
1: Minerals i químics poden ser per ambos, però els nens és més recomanat els minerals, sobretot, bueno, perquè no s'absorbeixen i són més tolerables.
0: Uh-huh. A tot el cos s'ha de posar?
1: Sí. Sí, sí.
0: Però, per exemple,
1: no, si vas al carrer i vas al vestit, no, t'has de protegir on s'exposa, els braços, la cara. Llavors ja portes la roba que et protegeix d'alguna manera, no? Uh-huh. Però clar, si vas a la piscina a fer un partit de futbol, doncs tot això t'has de protegir bé, també.
0: Uh-huh. Uh-huh. Molt bé, explica'ns més coses, Txell, de la teva, doncs, professió, que realment m'has dit que t'encanta, eh?
1: M'encanta, sí.
0: I en el teu despatx, que a banda de la pell, ara, que molta gent segurament deu venir a demanar-te consell, no?, sobre el que té que fer.
1: Sí, sobretot, clar, a part dels tractaments que puguem fer a la consulta, no?, sobretot per ara de cares a l'estiu, anar preparant, és molt important també la rutina que es faci a casa de cures de la pell. Això és, molta gent a vegades em ve amb 1000 productes, no? Ara em poso aquest, però també aquest per les taques, ara aquest, perquè em falta hidratació, i al final tenen un batibull de productes
0: que al final potser
1: és un barreig. I a vegades, com menys coses, millor. Menys és més, en aquest,
0: sí,
1: en aquest
0: sempre
1: camp.
0: Sempre en tot, eh, això?
1: Sí, llavors, sí que és molt important a casa, doncs, complementar i tenir els productes adequats, no?, i fer-te la valoració personalitzada, i depèn dels problemes que tinguis, sigui d'acné, de taques, ajustar la rutina, no?, i l'ordre també és important.
0: L'ordre, què vols dir amb l'ordre?
1: L'ordre, primer el que fem és netejar-nos la cara, no?, quan ens llevem, ens rentem la cara.
0: Sempre llevar-nos rentant amb aigua sola, o aconselles alguna altra cosa?
1: Al matí l'ideal és una neteja amb una base cremosa.
0: Uh-huh.
1: Vale? Amb un cotonet, vas passant per tota la cara, treus la brutícia, perquè durant la nit, doncs, totes les toxines...
0: Sembla, no?, mentida, això de la nit, eh? M'has deixat parada,
1: sí, sí.
0: De veritat.
1: El cos es regenera durant la nit, el cervell també, llavors, bueno, surten totes les toxines. I per això necessitem netejar-nos la cara al matí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Què més? Després, el segon producte que ens hauríem de posar és un tònic.
0: El tònic.
1: Vale. El tònic prepara la pell per després absorbir millor els productes. Estabilitza el pH de la pell. Vale? I això fa que la pell accepti millor tot el que li posem després.
0: Ah, molt bé. És que sembla que això del tònic sempre ha de ser a la nit, per si t'has maquillat una mica i tal, t'ho treus i darrere el tònic. No sé si molta gent t'ho ha comentat. Jo, a la meva... la meva mentalitat de sempre és això, de la nit i prou, però tu amb el dematí no, dius que també molt bé, sí, molt bé.
1: Llavors, podem aplicar algun sèrum, una mica de reforçant, doncs, depèn del que necessiti la pell, seria un sèrum d'elastina o d'àcid hialurònic, no? Que això també donarà una homogeneïtat i una hidratació extra, i llavors ens posem la crema hidratant o final, protecció solar.
0: Val.
1: Sempre.
0: I això és que la protecció és com ja realment vens a dir, ja aixeca que està la pell neta i preparada per absorbir bé la protecció, perquè si no tampoc la pell l'absorbeix segurament prou bé, no? Mare meva, no?
1: Clar, bueno, el que dèiem, els químics és el que absorbeix, si és pues, de base mineral, doncs serà més de, com una capa, no? Que tenen, són de consistència més, poder més espessa, donen un color una mica més blanquinós, segons com, o a vegades poden portar una mica de maquillatge, llavors ja fa servir com de base de maquillatge.
0: Escolta, per posar-nos aquest tipus de... protecció o no protecció, no ho sé, tu m'ho explicaràs, que ets un especialista, que et quedes moreno, és a dir, que ja t'atenyeix la pell, és a dir, que ja t'ho poses i quedes moreno, això, què?
1: Bueno, això al final és el que deia, més estètic, no? Donar el color de la pell, quan t'ho treguis, quan t'arrentis la cara...
0: Però no perjudica això, la pell?
1: No, no. Al final és com un maquillatge, no?
0: Sí, sí.
1: És allò tu que... ho trauràs perquè no t'ho deixaràs pas.
0: Sí.
1: Després a la nit, el que dèiem, la rutina torna a començar la nit abans d'anar a dormir. És important que ens dediquem uns moments d'autocura i d'automimo, que també són necessaris, llavors, a la nit sí que es recomana una doble neteja. Què vol dir això? Que, clar, durant el dia hem estat exposats a molts factors externs, al vent, a canvis de temperatura, no? La pell es deshidrata, llavors necessitem un cuidado extra. Per tant, començaríem també per una neteja oliosa.
0: Oliosa
1: o cremosa, vale? De base oliosa. Llavors faríem una altra neteja en base aquosa, que seria sabonosa, tipus Sindet, que això es pot comprar a la farmàcia, vale? Et fa com un, bueno, un sabó, no? Especial per la cara. I després el mateix, el tònic, el sèrum, si volem afegir sèrum, algun altre producte que necessitem més a la nit que t'hagin recomanat, doncs també dius, pots posar i al final, pues, la crema nocturna. Al matí ens posem un tipus de crema i al vespre la nocturna.
0: A quina edat és començar a posar-te, doncs, per exemple, la crema nocturna o la crema hidratant de dia? No sé, perquè si són d'una edat jove, dius, sí, que això ho necessiten. I això ho necessiten més les persones que ja són grans, no?
1: Bé, sempre podem fer una prevenció. Jo, a part d'infermera dermostètica, soc familiar i comunitària, soc especialista, llavors la prevenció també és un punt molt important per prevenir qualsevol tipus de malaltia, no? Llavors, he perdut una mica.
0: L'aloe vera?
1: L'aloe vera. L'aloe vera és cicatritzant, és hidratant, va molt bé per quan tens alguna cremada superficial perquè calma, dona una sensació refrescant, i també ens va molt bé.
0: Aloe vera més bicarbonat. I aspirina. Mira, és que m'ho han comentat uns companys meus, diu, pregunta-li això de l'aspirina, perquè es agafen tres aspirines, l'aixafen i posen aloe vera i després ho posen a la cara i al coll.
1: Bueno, això que són remeis caseros, no, diguem, sí, una mica. Bueno, això s'hauria de contrastar a nivell científic, si hi ha algun estudi que ho avali.
0: Com ens hem de preocupar en la pell si hi tenim, doncs, que surt alguna piga, alguna cosa, hem d'anar, doncs, a valorar què és tot això?
1: Bé, si tenim... Una cosa són les pigues, no?, de naixement, però si tenim pigues noves a la pell, que van creixent, que tenen un aspecte una mica rugós, que molesta, que pica, que fa...
0: Ah, fa passió.
1: No? Bueno, si són lesions que van canviant o que es van extenent, s'ha de valorar, perquè a vegades s'ha de treure i s'ha d'analitzar. Mm-hmm. Això un dermatòleg pot, pot fer aquesta valoració, o el metge de capçalera, actualment hi ha dermatoscops, que també es pot fer una valoració de la lesió i ells decideixen.
0: Bé, normalment aquest tipus de problemes per l'exposició massa seguida al sol, sense protecció?
1: Home, cremades solars a l'estiu en trobem, eh?
0: I sí, en trobem.
1: En trobem, sí, sí. Mira, fa una setmana en vaig tenir una, molt important. Llavors, és molt...
0: Què feu quan hi ha una cremada solar important?
1: Bé, clar, depèn, si hi ha butllofes i així, llavors ja és una cremada de segon grau. Si és de primer grau, que és que et poses molt vermell, és molta hidratació, tant de after sun, refrescar, aloe vera, cicatritzant, molta hidratació de líquids, perquè vulguis que no tens molta calor al cos, clar. Llavors també ho necessites, i esperar, però clar, no exposar-te de nou fins que el teu cos s'hagi recuperat d'aquesta lesió. No deixa de ser una lesió, una cremada.
0: Uh-huh. Jo realment quedo parada molta gent que se'n va a la platja i dina i sopa i fa de tot allà, i sempre penso, han d'agafar una cremada, però al·lucinant aquesta gent, eh? I amb mainada.
1: Clar, és important a les hores del migdia evitar, perquè és quan el sol està més perpendicular i més

0: allí, no? I aquí és on hem de començar a fer una prevenció més exhaustiva, no? Quan ets més jove, doncs, bueno, amb una crema hidratant, no? La bona neteja és suficient, però clar, a partir dels 30 anys doncs, hem de ser més curosos, no? Amb les rutines facials i les rutines a casa, i la crema corporal també, no ens oblidem del cos, ja. No?
1: En aquesta època, en la teva consulta, és bo, doncs, que en aquest cas, doncs, com venim i preguntem què hem de fer, fas una sèrie de recomanacions, doncs, com veus que tenen la pell aquella persona que et ve a visitar?
0: Clar, jo faig una avaluació d'infermeria molt exhaustiva, faig una anàlisi de la pell, valoro les estructures, no? La densitat, si hi ha marques d'acné antigues, o si hi ha un acné actiu ara mateix, taques que siguin del sol o perquè són per raons hormonals, hi ha diferents raons per les taques també. Bueno, es fa com una valoració detinguda, no? I a partir d'aquí valorem també què s'està posant a casa, perquè potser el que s'està posant no és el més adequat, o sí, o ho deixem, vull dir, no s'ha pas de canviar tot a vegades, eh?
1: Clar.
0: I a partir d'aquí, doncs, formulem un tractament personalitzat.
1: Val. Sempre aquest tractament és en productes naturals o farmacèutics?
0: Bueno, són productes de laboratori, perquè, òbviament, com a sanitària no puc comprar els productes a qualsevol lloc, no? Llavors són productes que tenen un aval científic darrere i uns estudis que valen aquests productes, no?
1: Val.
0: Per casa a mi sí que m'agrada una línia molt natural.
1: Val. No? Fa el mateix efecte?
0: Actuen diferent, però al final el que volem és el resultat, no? Hi ha persones, pues, que es tiren més per un costat que per l'altre. Tot és respectable i tot és funcional. Al final el que hem de mirar és que el producte sigui adequat per la problemàtica del pacient.
1: Les arrugues, va, per anar acabant, que han sonat els horaris, les arrugues. Bueno, és allò com estàs amb una edat, et preocupes de les arrugues, de les línies aquestes d'aquí, de sota el nas, que, com en diuen d'això? Ara no me'n recordo.
0: El nas ojezniano.
1: Sí.
0: I les línies de marioneta són aquestes,
1: sí,
0: aquí,
1: que diuen, home, sí. El sol també influeix?
0: El sol influeix molt amb l'envelliment prematur. Com més el sol prenem i menys ens protegim, a part del risc de càncer a llarg plaç de melanomes, l'envelliment, el fotoenvelliment hi és, i molt més ràpid. Llavors, per això és tan important la protecció solar també.
1: Val. A més, es posem la protecció solar d'un 50. A més, si estem a aquesta edat, doncs, que ja surten arrugues, es pot posar alguna de més a més per a la prevenció?
0: Sí, hi ha diferents. El Dermapen, per exemple, és una tècnica que fem servir, que és amb microagulles, i es formen uns canals a la pell, amb aquestes agulles entra el producte una mica més profund, i això regenera el col·làgen i es fa que hi hagi una firmesa de la pell millor. I també és un tractament preventiu. A partir dels 30 anys també estaria indicat fer aquest tractament més preventiu.
1: Txell, si volem apropar-nos a tu perquè ens acabis, doncs, segons la nostra pell, què hem de fer? Hem de trucar? Doncs tens una pàgina? Explica'ns.
0: Em podeu trucar al telèfon 646 91 22 65. Em podeu enviar un WhatsApp per qualsevol consulta. Us respondré amb molt de gust. I llavors, si voleu venir presencialment, jo estic a la clínica Doctor Herr de Girona, que és al carrer Ultònia número 3.
1: Carrer? Com així?
0: Ultònia. És allà a la plaça del Lleó.
1: Ah, val. Així és un referent més interessant.
0: Sí.
1: Txell Planas, moltíssimes gràcies per
0: moltes
1: estar aquí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anirem parlant de coses que realment són molt interessants i que a vegades no hi donem la importància que cal, eh?
0: No, i tant.
1: Perquè
0: passen desapercebudes. Sí, sí.
1: Gràcies, Lluís, a propera.
0: A
1: bona setmana. Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants s'han concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura d'un manifest.
4: Bona, sóc la Mireia, la presidenta de la Federació Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb Artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.

0: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
1: Cal recordar que tant avui com demà hi ha vaga a les escoles públiques de Tordera convocades pels principals sindicats del sector educatiu. El català tenyeix xarxa d'inclusió a Tordera. El català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol, la primera edició del programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona, vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Valorava el projecte el regidor de Política Lingüística i Educació, Pere García.
2: Quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells... I és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: Tordera organitza una passejada ambiental per la vall de Sant Ou per descobrir els seus serveis ecosistèmics. L'activitat començarà a 5:45 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Anirà a càrrec de l'agent major d'incendis del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca. Ens parlava de l'activitat la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
3: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals. Que...
1: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort, que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. I l'infantil A, la de l'Atlètic Club Tordera, es proclama campió de Lliga. Després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent i la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
6: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, soc Toni López. Ara ens visitarà la cobla La Principal de Llobregat amb una sardana de Jordi León. Es titula La Font del Racó.

Des del llarga durada de compositors vidrerencs, la Cobla Vibral Jove ens porta aquesta sardana de la qual desconec el mestre o l'autor. Es titula Bella Dansa, Bella amb B alta.

Seguim amb més sardanes. En aquest cas ens arriba la cobla Flama de Farners amb una sardana de Josep Maria Tarrides, La mel als llavis.

Francesc Marrós, un segell de qualitat que sempre funciona. Continuem amb el Cople Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una sardana del mestre Joan Jordi Beumala, La llei de Murphy.

Des del llarga durada 25 anys junts, el volum 2, un CD2, la Cobla Ciutat de Girona ens interpreta la sardana que porta per títol Amer a plec nocturn.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
4: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
3: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
4: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Aprofitant la benentesa que comencem la segona part del programa, volem saludar especialment la gent que ens escolta el dimarts, bona nit, i tota la gent que ens escolta en redifusió el dimecres d'una a dues, bona tarda, i els altres dies, el diumenge de 8 a 9, bon dia. Des d'aquí anem a escoltar ara una sardana que ens arriba des del treball Taradell. La cobla genissenca posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana d'en Joaquim Vallespí, Vol d'Àguila.

Des del treball carabinilenca, la Cobla Montgrins ens interpretarà una sardana d'en Cifric Galbany, la Creu de Montcabrer.

Marxem amb la il·lusió que aquesta humil reguitzell de sardanes que hem escollit us hagi agradat. El meu nom, Toni López. Toca ara escoltar l'última sardana del dia, aquí a la Particel·la, a reveure una forta encaixada. Fem rutllant en el món de la sardana un Tordera que té un potencial sardanístic molt important. Això es demostra a la ràdio amb la Particel·la i el Matí de Sardanes, a fora de la ràdio amb la nostra dansa i també amb l'associació d'Antaviana. I bé, doncs amb aquesta força marxem. Amics de Vilanova, escoltarem.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

El capità d'una fregata li ho diu la rosa de les nits. L'hort i l'escuma d'una mata clamen, sonàmbuls, pel serrat.

El plor dels rics salpa pels aires, solquen els glaços del teulat. Un pastor ho conta en els vinyataires.

El roc dels cims escampa flaires i el port mateix, amb roig roent, pinten pallars allà a l'Ajuntament.

El jutge crema paperassa dels anys revolts a un cap de la plaça i el mestre deixa riu tot sol i els pescadors faran un vol. Tot és silenci al ras de la raça.

quan els ho diu l'autoritat. A Cal Fuster hi ha novetat. Els de la vall i els de Colera salten contents a la llur manera, i els de la selva s'han mudat.

amb flors de fenc, calquen a l'era de Pau i Palau Saverdera, porten les mels de la llur cinglera i omplen els dolls de vi moscat.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Els de Banyuls i els de Portvendres entren amb llanes de mars tendres, pels qui, entre vents, saben comprendre'ns.
2: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Els traginers de Perpinyà, amb sang barrada en drap de cendres, clamen dels dalts del Pic Nevat. A Cal Fuster hi ha novetat.

Res no s'acaba i tot comença altra vegada. Venen mecànics de remensa amb bolis nous de llibertat.

Una veu canta en recompensa. Que cal fuster i barobetat. Des d'Alacant a la Provença, qui mor no mor, si el son és clar, quan és la llum en el mateix quintar.

La gent s'agleva en la nit dura. Tots anuncien l'aventura. Les illes porten el saïm i els d'Urgell farina pura.

Qui res no té, clarerós del cim, la fe que bull no té captura, i no es fa el pa sense el llevat. A cal fuster hi ha novetat.

No puc en nit de sal dolent petjar les cales on, vençudes, les testes dels herois al vent són paperassa antiga.

Rudes, algues i molsa i també ventolera, i inscriuen el seu nom. Missatge de llum, a recer dels esculls, plouen moltes més cares a les platges.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga de l'educació. La protesta més multitudinària que ha reunit prop de 10.000 persones, 7.000 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats, ha tingut lloc a Barcelona. Però n'hi ha hagut d'altres. El departament xifren un 25% el seguiment d'aquesta aturada a les aules i els sindicats ho eleven al 60%. El sector està pendent, com nosaltres també, d'una nova reunió amb la Consellera, que està previst que comenci tot just ara, a les 3 de la tarda. Escoltem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
3: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí, que tirem endavant, que signem aquest acord i que aconseguim doncs, aquests guanys tan necessaris per revertir injustícia salarial i per revertir una mancança que tenim d'efectius a les nostres aules.
2: I Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i tornar a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de la marihuana. Ho feien diferents empreses pantalla de venda il·legal d'aquesta droga. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil que encara està oberta. La comptabilitat B d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15. I el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, la violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre moltes altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. La població al Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada.
8: Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major.
5: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls, Melina Morilla.
9: La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions. Aquesta obertura suposaria el desembarcament de la cadena a la comarca perquè actualment no té cap estació oberta ni al Maresme ni a la Selva.
5: A Malgrat es mantellen una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, on a Malgrat.
10: Els Mossos d'Esquadra amb la

0: Col·laboració de la policia local de Malgrat han detingut a dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau.
1: El calellenc Vladimir Majorov es proclama campió de Catalunya absolut amb 12 anys. Sergi Ferrer.
2: El jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenc Vladimir Majorov del tenis taula Casa s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palax.
1: I Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots. Melina.
3: La competició consta de 5 trams realistes a escala 1.32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots han de demostrar la seva destresa.

0: Bona tarda. La població al Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3, i novament van ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que a Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total, van ser 29.348, un 1,45% més que l'any anterior. I no cal dir que es va endur la palma en matèria de densitat. Van ser 13.909 persones per cada quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van representar el 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren el 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
0: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertirà en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu Esclat, que també es troba ara mateix en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme o a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques i a la zona alta de Catalunya. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la generació de residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament de Palafolls i a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
0: Gràcies. I a Malgrat han desmantellat una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, Ona Malgrat.
3: Així és, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme justament la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
0: Gràcies. I Llavaneres repensa l'espai públic amb una marxa exploratòria inclusiva. Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres va acollir ahir dimarts una marxa exploratòria amb perspectiva de gènere organitzada per la Regidoria d'Igualtat per analitzar com es viu i es comparteix l'espai públic al municipi. L'activitat va reunir desenes de participants en dues caminades simultànies, una des de Can Rivière i una altra des de l'estació de Renfe. Durant el recorregut, els assistents van compartir reflexions i propostes relacionades amb la seguretat, la il·luminació, l'accessibilitat, la mobilitat i els espais de convivència. La iniciativa vol detectar aquells elements quotidians que sovint passen desapercebuts, però que condicionen la manera com les persones es mouen i viuen al poble. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva, tant de la participació com de les aportacions recollides, que serviran per continuar impulsant millores urbanístiques amb perspectiva de gènere. El projecte tindrà continuïtat amb una sessió oberta de retorn prevista per al 9 de juny, on es compartiran les conclusions i les possibilitats línies de treball futures.
0: Seguim avançant i de seguida passem per Canet de Mar, però abans us expliquem que el ple de Malgrat ha aprovat una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic, Ona Malgrat.
3: El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el conegut com el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins ara la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atorgament de llicències d'habitatges turístics almenys durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics i que el govern hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants. El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, considera que es podria limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que, afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva. El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva, precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada, calcula entre 10 i 15 anys. Serret indica que, per aquest motiu, existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístics. La modificació del POUM es va aprovar amb l'abstenció d'Esquerra, el PP i la CUP.
0: Gràcies. Més temes. A Premià de Mar, Can Sant Pere intensifica la campanya contra la zona blava i la portarà dimarts vinent a una reunió amb l'Ajuntament. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté a l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho va decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc abans d'ahir, dilluns, i es dona el cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses en privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat, allí on es traslladarà al mercat de Sant Joan.
5: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al mercat, al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fam per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
4: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova, que segons Soler serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a les xarxes.
0: Gràcies, i Canafort, el Puntó de Llavaneres, celebra dissabte una nova festa de barri amb sopar popular i música. Martí.
1: Correcte. Aquest dissabte 30 de maig arriba una nova edició de les festes de barri de Sant Andreu de Llavaneres amb una trobada popular al barri de Canafort al Puntó. La cita es farà al Camí del Golf amb la intersecció amb l'Avinguda de Sant Andreu i combinarà sopar a la fresca i música amb DJ per fomentar la convivència veïnal i també poder dinamitzar una miqueta més la vida als barris del municipi. Les famílies podran portar el seu propi menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de 6 euros que inclou entrepà de botifarra, la brasa i beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llavaneres contra el Càncer. El sopar començarà a les 9 del vespre i després continuarà la festa amb música. La iniciativa forma part del calendari de festes de barri impulsat aquest any al municipi amb trobades previstes fins al mes de juny en diferents zones de Llavaneres.
0: Molt bé, i ja es poden demanar les beques de menjador escolar a Tordera pel curs que ve. Marc Treserres. De seguida connectem amb en Marc Treserres i us expliquem que Calella inspira el concurs de pintura ràpida dedicat a Francesc Oliver i Fradera. Sergi.
4: Els carrers, la façana marítima, el parc del Mau o qualsevol racó de Calella podran convertir-se en un taller improvisat amb cavallets i pinzells per als artistes que s'apuntin al concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que aquest mes de juny arribarà a la tercera edició, coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Està obert a majors d'edat i la participació és gratuïta. La convocatòria planteja una temàtica lliure però vinculada a Calella, al seu entorn natural o l'espai urbà. Es dona llibertat per utilitzar qualsevol tècnica i també el suport, amb l'únic requisit que tingui la base de color blanc. El concurs es desenvoluparà el dissabte 13 de juny i arrencarà amb el segellat dels suports per part de l'organització. A partir d'aquí, cada participant escollirà des d'on pintar i tindrà un màxim de 6 hores per completar i presentar l'obra. Hi ha dues categories, la general i d'autor local, reservada a artistes empadronats a Calella. Cadascuna compta amb 3 premis econòmics de 450 euros per als primers classificats. El veredicte del jurat serà públic el divendres 26 de juny, quan s'inauguri l'exposició amb totes les obres participants a la sala de l'Ajuntament Vell. Es podrà visitar fins al 12 de juliol. El concurs, de fet, vol continuar projectant Calella a través de l'art i recordar Francesc Oliver Fradera, considerat una figura clau de la pintura calellenca del segle XX, format a la primera escola de dibuix de la ciutat i vinculat durant dècades a la vida cultural local, el pintor va retratar com pocs la llum de la platja, els pescadors i els paisatges del Parc del Mau, però també va explorar disciplines com la ceràmica, l'escriptura o el cinema amateur. L'any passat, coincidint amb el centenari del seu naixement, Calella va celebrar l'any Oliver per reivindicar la seva trajectòria.
0: I Pirates i Premianencs han engegat una iniciativa participativa perquè la ciutadania esculli per primera vegada el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara, coincidint amb el 30è aniversari de la Festa Major. Martí.
1: Així és, la proposta va néixer en una assemblea de l'entitat a inicis de curs, quan la comissió es va adonar que, malgrat que la majoria de vaixells tenen nom propi, el de la Festa Major de Premià encara no n'havia tingut mai. Amb aquesta iniciativa, Pirates i Premianencs vol reforçar encara més el relat i la història de la celebració, tal com explica la seva presidenta Maria Muñoz. L'escoltarem més tard. El procés serà obert i participatiu a través del compte d'Instagram de Pirates i Premianencs, on els premianencs i premianenques ja poden fer arribar les seves propostes. Després d'una primera selecció feta per la comissió, els noms finalistes s'enfrontaran en diferents votacions a través d'stories fins a escollir el guanyador definitiu. La iniciativa forma part de les propostes impulsades enguany per commemorar els 30 anys de la Festa Major.
0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots, Melina.
2: Doncs sí, aquesta setmana la seu del Club Slot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot, una iniciativa que va néixer en el municipi i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrià, Camp de Bànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams. 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallis actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició i ha dit que pel que fa al funcionament tècnic ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
6: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
2: Les inscripcions ja superen els 50 pilots, que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, qui és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
0: I el calellenc Vladimir Majorov, campió de Catalunya absolut amb 12 anys, Sergi.
4: Vladimir Majorov ha tornat a fer història al campionat de Catalunya absolut disputat a Balaguer després de convertir-se en el campió més jove de la competició absoluta i per partida doble, tant en l'individual com en la prova de dobles, fent parella amb Martí Palacs del tenis taula Cassà. El palista calellenc de només 12 anys i 9 mesos va completar un torneig gairebé impecable, cedint molt pocs jocs i mostrant una solidesa amb boc habitual en un jugador de la seva edat. A la final va enfrontar-se al veterà vilanoví de 40 anys i excampió estatal, Marc Duran, un dels grans referents del tennis taula català. Va imposar-se per 3 jocs a 0, 11-7, 11-8 i 11-8. Completaven el podi Norbert Tauler del club tennis taula L'Hospitalet i Joan Massip del club tennis taula Borges. El segon cop d'or va arribar en dobles, fent parella amb Martí Palacs i tancant així un cap de setmana rodó amb 2 títols absoluts. El doble títol català no és flor d'estiu, tot el contrari, confirma una trajectòria meteòrica que el situa com la gran promesa del tennis taula també a nivell internacional. I és que fa pocs dies Vladimir Majorov aconseguia la medalla de bronze en el seu debut en competició internacional com a jugador absolut. Va ser a Portugal i en la prova de dobles amb el català Albert Vilardell al Club Natació Mataró. En aquella cita la parella catalana va superar diverses rondes fins a arribar a semifinals, on només van poder ser frenats pels experimentats portuguesos Apolònia i Freitas. Abans ja havia deixat empremta el tennis taula europeu amb el títol de campió d'Europa sub-13 i una altra medalla de bronze.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt de l'informatiu tenim alguns problemes tècnics, però anem a repassar la previsió del temps. Per aquest dimecres, per aquesta tarda, tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions, vent lleugerament moderat, de força 3 a 4, de component sud-oest. Mar en estat de Magerol, alts amb àrees de maror. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. I de cara a demà dijous es mantindrà un dia més el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions amb vents fluixos de component est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 20 graus, mentre que les màximes baixaran per efecte del vent de llevant i oscilaran entre els 27 i els 31 graus. Això pel que fa a la situació del temps i la tònica seguirà semblant durant els pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i a la tornada, més enllà de resoldre aquests problemes tècnics, avui doncs tindrem diverses seccions, entre elles avui toca parlar de llibres amb la Mar Arenaza, també toca parlar amb la Marta Martí, perquè és el mes de la salut de la dona, i com sempre farem el repàs a les xarxes socials aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts, no marxeu fins ara.

0: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresme, a punt d'arribar a 3:45 de la tarda i moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, tu què tal? Com va aquest dimecres?
1: Enfeinat? Bé, encarant-lo amb alegria i enfeinat, com bé dius tu. Estem sempre a tope aquí des de Malgrat, cobrint notícies i entrevistes. I bé, ara ens toca el torn, doncs, de les xarxes socials, com bé dius. Si vols, fem un repàs al que passa aquí al Maresme, Gemma.
0: Som-hi, sí, exacte.
1: Pues vinga, no marxem gaire lluny perquè el ple de Pineda de Mar ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes, especialment en zones amb creixement recent. Les noves zones verdes són a Poble Nou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. També es crea serà una nova zona verda d'aparcament de 52 noves places al carrer Pere Casal de Liga, a l'entorn del nou supermercat Aldi. També hi haurà remodelacions d'aparcament a Camp Pelai i entorn de la Sala Llorenç, on alguns carrers veuran com les places estacionals passen a ser per tot l'any.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què destaquem?
1: Doncs mira, marxem a Escòcia perquè el Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa per sol·licitar al govern britànic que els transfereixi els poders per un segon referèndum d'independència. La iniciativa impulsada pel govern ha tirat endavant amb 72 vots a favor i 55 en contra gràcies al suport conjunt del Partit Nacional Escocès i els Verds Escocesos, que formen una majoria favorable a la independència al Parlament. La votació s'ha fet en una de les primeres sessions del nou Parlament, sorgit de les eleccions del 7 de maig, en què el primer ministre escocès, l'independentista John Swinney, va revalidar el seu mandat amb la promesa de celebrar un nou referèndum. De fet, la cambra té la majoria independentista més nombrosa fins ara, 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds, dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg. Fins ara, Keir Starmer, ha dit que no s'imagina un altre consulta mentre ell sigui el primer ministre britànic, de manera que aquesta iniciativa del govern escocès, Gemma, doncs té pocs números d'anar més enllà d'una declaració d'intencions.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Doncs bé, parlem ara d'un cotxe, concretament del Luce, el primer Ferrari totalment elèctric, que ha provocat, alerta, la caiguda de les accions de la marca italiana en un 8% i ha evidenciat una gran controvèrsia entre els fans de la marca. Es tracta d'un cotxe familiar de 5 places i ha estat dissenyat amb l'ajut de Johnny Ive, creador de l'iPhone 5 d'Apple. Aquest canvi estètic del risc ha provocat, doncs bé, fortes divisions, no?, entre els seguidors de la marca. Per uns és un cotxe genial, fantàstic, però per la majoria és un veritable nyap, un desastre. Luce costarà, de fet, uns 550.000 euros, o sigui que tampoc és baratet, i està previst que les primeres entregues, entre els que s'ho puguin permetre, clar, doncs siguin abans de finals d'any.
0: Mm-hmm. De fet, l'he buscat per internet, aquest cotxe que ens has explicat, i, a veure, jo el trobo molt maco. O sigui, un cotxe de mig milió d'euros és bonic, no?
1: A mi és que no m'agrada. No associo la marca Ferrari amb aquest tipus de cotxe, sincerament. Però,
0: ja, o sigui, clar, no és com Tesla.
1: Clar, o sigui, per mi Ferrari implica, primer, que el motor soni. És a dir, que la gent s'hi fixi quan passa pel carrer. I després, no m'imagino Ferrari com una marca familiar. És a dir, Ferrari està amb gent de pasta i gent que li agrada córrer i gent que s'ho pot permetre. O sigui, no m'imagino un cotxe eco-friendly, family, per Ferrari. No encaixa amb la marca. O sigui, no. Per altra marca potser sí, però per Ferrari a mi no ho veig.
0: I si te'l regalessin, l'acceptaries?
1: Obvi, l'acceptaria i el revendria, si podria, segurament. Perquè jo amb el meu Opel del 2013 sóc superfeliç. El meu cotxe de segona mà, jo, mentre vagi tirant, que jo sóc feliç. Jo, mentre que el cotxe em porti, jo no m'hi fixo gaire en les marques ni en cotxes cars, no. Jo
0: molt
1: sóc
0: bé.
1: Pragmàtic.
0: Perfecte, molt bé. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
1: Doncs bé, avui encarem doncs, el que us deia abans del Ferrari, a veure què penseu vosaltres. La pregunta és, us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars? Amb un sí o un no. Una pregunta directa, senzilla, i que espero que l'audiència sigui coherent i no s'equivoqui.
0: Clar, jo crec que potser ara no ens encaixa, però d'aquí uns anys, quan tot estigui ja doncs, més normalitzat, no? Perquè no hi ha tants cotxes, no hi ha tantes marques de cotxes elèctrics.
1: Ja, però jo, és que jo crec que hi ha coses que són inamovibles d'una marca. És a dir, és com la Coca-Cola, no? O sigui, tots la veiem i sabem què és i sabem quin gust té. És a dir, si al cap de 10 anys ens canvien el sabor, ja deixaria de ser Coca-Cola, no? És una mica el mateix. Jo crec que en Ferrari
0: passa
1: jo crec que
0: patina.
1: Patina amb aquest aspecte, jo crec.
0: Bé, veurem, no, què passa d'aquí un temps, si acaben venent molts cotxes o pocs. Ja ens n'assabentarem. Fins ara, Javi, gràcies.
1: Fins ara, que vagi bé.

0: Canet s'assuma a la campanya comarcal Un passeig pel Maresme contra l'edatisme. Parlem avui amb l'Àngels Izard per conèixer quines activitats es duran a terme aquesta tarda a Canet.
1: Moment ara d'endinsar-nos aquesta proposta Canet per l'edatisme. La cita és a les 6 de la tarda a la sala centro del TMC a Canet de Mar. L'edatisme, l'eix invisible a Canet de Mar. Una tarda intensa i variada de propostes on la festa, la taula rodona que hi haurà, la música i el teatre i també un berenar fantàstic seran protagonistes.
2: Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Àngels Izard. Ella és regidora de Benestar Social, de Gent Gran, també de Recursos Humans i de Seguretat Ciutadana. Benvinguda, Àngels.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé, molt bé. Un calor, ja.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com apret això. I bueno, tot i la calor, nosaltres seguim fent propostes i activitats.
3: I tant, aquí que ja saps que ara comencem, bueno, sempre tot l'any, però ara comencem, ja no acabem, fins la Fira Modernista i més.
2: Fantàstic.
3: Continuem, sí, sí.
2: Doncs escolta, Àngels, si et sembla, comencem parlant d'aquesta proposta, Canet per l'edatisme, perquè ho dèiem abans.
3: Volia fer un Canet per contra l'edatisme.
2: Ens falta, doncs, en el cartell, aquest detall.
3: Sí, el vam canviar després perquè donava així com una mica de confusió, Canet contra l'edatisme.
2: D'acord, Canet contra l'edatisme és la proposta que arriba aquesta tarda organitzada per l'àrea de serveis socials. Sí. Com serà aquesta tarda d'avui? Com ho heu treballat tot plegat?
3: Bueno, hem intentat doncs fusionar diverses coses perquè la gent se senti còmoda, no? I transmet a la ciutadania de Canet doncs aquesta... explicar una mica què és l'edatisme, perquè és una paraula que la diem, que és molt nova, és molt recent, perquè abans no se'n parlava, però que està, i és, i em sembla que ha sigut sempre, no? El que passa que no, potser no li fèiem el cas que li estem fent ara amb les campanyes que ha sortit tant de la Diputació, del Consell Comarcal i que arriba a tots els pobles, no? I doncs a l'Àrea de Serveis Socials vam pensar, dic, doncs com ho podem fer, no? Dic, per què no fem un dia o una festa a la tarda pues, dedicat a aquest tema, a l'edatisme, no? Doncs hi haurà doncs, una taula rodona, vindrà una entitat Guspira que també parla molt d'edatisme i aquestes coses que portarà la taula rodona, la tertúlia, un sketch teatral portat per al centro, ja veurem a veure com ens deleiten, I llavors també doncs, hi haurà una mica pica-pica i un berenar, diguéssim, i música amb els Hem Tornat, que ja també fa referència, tanquem així el cicle, doncs que unes persones que havien cantat ara tornen a cantar, vull dir que l'edat no és un límit per res.
2: Per res, i a més ells ho han demostrat moltíssim, i a més també des del centro trobem doncs, persones també que ja tenen certa edat i que estan plenament actives i que a més doncs, se'ns faran gaudir d'una tarda intensa. Algunes persones s'han preguntat, a veure, hem d'agafar una entrada abans, ens hem d'inscriure...
3: No, la gent, a veure... que ho llegeixin tot, perquè vas posar entrada gratuïta.
2: Lliure i gratuïta.
3: Lliure i gratuïta. Pot vindre tothom i de totes les edats. El centro té la capacitat que té, Vull dir que, home, no, si l'omplim seria magnífic, no? No ho sé. Que vingui tothom que vulgui. Vull dir, és obert a tothom. No fa falta que ni invitació ni res.
2: Doncs que quedi clar, però això també ens agrada que la gent ens pregunti perquè vol dir que s'interessen pel que es
3: això
2: fa
3: al
2: poble.
3: Sí, perquè m'ha arribat. I diu, és que, clar, des de serveis socials, com a regidora, vam dir, us convidem, per exemple, a les associacions de gent gran, que són les que estan més actives i tot, i que els hi correspon, i també els hi he fet arribar a moltes entitats, no? I llavors, que és una invitació? Diu, no, és perquè ho sapigueu, és d'una publicitat, i llavors també hem penjat cartells, a la web també s'ha penjat, i bueno.
2: Doncs que quedi clar que tothom hi pot anar, a més de qualsevol edat, i a més aquesta taula rodona que es plantejarà per obrir una mica l'acte d'avui, l'edatisme, l'eix invisible, imagino doncs que ens portarà diferents reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
3: Correcte, sí, sí. Des de l'entitat Guspira faran diferents preguntes a les tres, diguéssim, ponents que hi haurà a la taula i aniran parlant de diferents reflexions i els seus punts de vista sobre l'edatisme. Hem intentat que hi hagi una persona així de cada estil, de la seva, una que sigui professora, psicòloga i altres referents, i cadascú tindrà la seva visió que té de l'edatisme, no? I que ens pugui arribar a nosaltres com a públic el que és i el que representa per a la societat, perquè jo crec que és, ens inclou a tots.
2: Totalment.
3: Ens inclou a tots.
2: De fet, les participants seran la Magda Bes, la Montse Esterlic i la Dolors Jiménez, que ens acompanyaran en aquesta taula rodona, veus d'experiència.
3: La Magda Bes, haig de dir que ha tingut problemes personals i vindrà una altra persona a substituir-la, ha sigut d'última hora, però bueno, interessant igualment.
2: De ben segur, eh? Perquè són molt potents les dones que tenim al nostre poble. Després, com bé deies, aquest sketch teatral i l'actuació musical. Aquesta és una de les propostes, Àngels, que trobem i que serà aquesta tarda de dimecres a la Sala Centro del TMC, d'aquí poquet, eh? Ja podrem gaudir. Però sí que és cert que abans ens ho deies, sembla que cada vegada hi ha més empenta per poder tractar una qüestió tan important com és l'edatisme des de Diputació, des de Consell Comarcal. De fet, potser el que ens toca més a prop és aquesta qüestió del Consell Comarcal, que any rere any ja hem format part de les seves propostes i tornarem aquest any.
3: Sí. Com a Ajuntament vam començar amb la Diputació, que va difondre uns vídeos i també va fer unes taules de diàleg. Nosaltres ho vam penjar en el web, vam fer difusió. I llavors vam dir, per què no fan alguna cosa al Maresme? El Consell Comarcal doncs va dir, doncs, va, afegim-se, i es van fer dues presentacions a Premià i a Calella, que tenim aquí el flyer aquest, que és la Dominga, és una persona gran que amb una mica d'ironia i una mica d'humor doncs ens explica una mica què és a l'edatisme, no? Va anar la il·lustradora, que és una noia que ho va explicar molt bé, i doncs d'això, doncs, al Maresme, doncs, ens hem afegit molts municipis explicant una mica què és. I vam pensar, doncs, per tancar tot, doncs, fem a Canet alguna cosa. I que no acabarà aquí, que potser més endavant li anem fent coses, xerrades, s'han fet, ja com dius tu, vindrà Mossos després a explicar-ho. Intentem abarcar tots els hàbits possibles, no?
2: Uh-huh. És una proposta, per tant, interessant també des d'una altra lectura, no? Perquè potser presentar-ho, com bé deies, amb aquest tríptic que ara portaves aquí, Àngels, amb aquests prejudicis, no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis, trobo
3: correcte,
2: que és un eslògan.
3: És l'eslògan aquest, que, com diguéssim, de la campanya.
2: Mm-hmm. Està molt ben trobat i, a més, doncs, podrem veure diferents imatges, vinyetes que s'han dissenyat molt bé, com ara ens explicaves, i que ens presenten doncs, l'edatisme des d'una altra lectura, potser també
3: correcte,
2: interessant.
3: Correcte, molts ens hem trobat, o que anem, per exemple, amb els pares, que anem al metge, i el metge pues, es dirigeix a tu, mm-hmm, en vez del malalt, no? I sí que tingui alguna patologia, no? Però dirigeix-se amb ell, també, no? Són coses, són hàbits que ho tenim, però jo crec que els hem de canviar una mica, no? Perquè hi ha persones... Mira, l'altre dia vam anar, el dilluns, amb l'alcalde i el regidor d'Esports, vam anar al pavelló, uh-huh, i l'esplai, bueno, juntament amb l'àrea d'Esports i Serveis Socials, doncs hem organitzat el Newcom. Newcom és com a vòlei, però amb gent, doncs, a partir de 60 anys. Fantàstic.
2: Hem pogut veure els vídeos a les xarxes i un ritme que hi ha.
3: Saps el ritme que porten i l'UB que estan? Uh-huh. Vull dir que s'ho van passar, intentarem que l'any que ve fer-ho, continuar-ho fent-ho, perquè s'ho passen, bueno, un grup de 40 persones o 40 i pico, de 10 a 11 i d'11 a 12, amb una entrenadora general, la Mary, i bueno, s'ho va passar. I com aquestes altres propostes surten a caminar a Canet, jo t'haig de dir que són molt reivindicatius, la gent gran aquí a Canet.
2: Totalment.
3: Perquè concerts de música, sortides, sortides culturals, vull dir, passejades, tot el que vulguis i més.
2: Mm-hmm. De fet, abans ho deies, l'edatisme i l'edat moltes vegades doncs, són creences que ens frenen quan no haurien de fer.
3: Però també haig de dir que no solament també perjudica la gent gran, també els joves, jo crec.
2: Totalment.
3: Perquè en el món laboral, si t'hi fixes, l'altre dia fèiem com una reflexió, no tens prou experiència. Un noi, per exemple, de 24 anys que va buscar la primera feina, li diuen, és que no tens experiència. També això és una forma d'edatisme, que no solament implica la gent gran, jo crec que implica a tothom, per això et dic que és a nivell de societat, que hem d'una mica de canviar les maneres de dir, les maneres de fer, perquè estem canviant com a societat, també. Mm-hmm.
2: De fet, és molt interessant el que dius, Àngels, perquè moltes vegades s'ha com associat a la gent gran, i de fet els treballs que es duen a terme en la majoria de poblacions s'enfoquen en aquesta gent més gran, però potser és interessant plantejar-ho de cara a propers anys enfocar l'edatisme en altres edats, en altres facetes de la vida, no?
3: Jo crec que és en el món laboral, en el món sanitari, a tots els mons i a totes les edats, també. Sí que implica més l'edatisme a les persones grans, perquè cognitivament a vegades hi ha persones doncs, que han perdut la salut o tenen altres patologies i els hem d'ajudar, no? Perquè tenen una malaltia. Però per altres circumstàncies la gent està la mar de bé, surten a viatjar, surten a fer moltes coses, i això és un valor que ens han de donar, la feina que han fet durant la història, que tenen les coses que ens poden explicar, l'experiència, que vull dir que això ens ha d'arribar. Jo crec que ha d'haver-hi una fusió intergeneracional.
2: Totalment, d'acord.
3: Que ja es fa aquí, algunes residències van als joves, els de l'institut, a explicar a la gent gran explica les seves experiències, vull dir que tot això ho podem englobar dins l'edatisme.
2: Uh-huh. Una de les propostes, com bé deies, parlant de passejades, doncs és la que cada mes de juny aproximadament doncs, es fa i Canet també s'hi suma, no?
3: Sí, ja fa 3 o 4 anys que fem, que és la passejada contra... Això és una altra cosa, contra els maltractaments a la gent gran. Uh-huh. Aquest any serà el dia 12, que és un divendres. Sortirem de Comedians, hem d'acabar de veure la ruta i, com sempre, acabarem amb fruita allà i farem un ball o zumba o el que sigui, no? Ja mirarem encara. Com acabi aquesta festa d'avui, ens hi posarem amb l'altra. I llavors, per acabar de rematar, tenim la segona festa de la gent gran comarcal, que aquest any la fem a Canet. Que ja m'estan dient que no comencem, les associacions ja m'estan dient que no. Dic, tranquils, que ja ens hi posarem i uh-huh. Serà per l'octubre. Hem de posar data perquè està tan ple les dates de tot i aquí a Canet, com que fem tantes coses i a la Fira Modernista tenim l'Iron Man i tenim tot, doncs hem de buscar una data que sigui adequada.
2: Uh-huh. Per tant, al mes d'octubre tindrem una altra proposta.
3: Una altra proposta que serà comarcal. Vull dir, que serà, farem aquí doncs, un dia festiu i per la gent gran, diguéssim, de Consell Comarcal, i vull implicar totes les entitats i a veure com ho vehiculem. Uh-huh. I acabarà amb un dinar i ball, i bueno, una mica de tot, jo crec. Uh-huh. Intentarem fer-ho.
2: És molt interessant. A més, avui hem volgut repassar la proposta d'aquesta tarda. Recordeu, sí, aquest Canet de Mar contra l'edatisme, eh? És important recalcar aquest canvi que hi ha hagut, sí, en el nom del cartell. I a més, com deies, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar res, agafa lloc, això sí.
3: Exacte.
2: I per totes les edats, que és el
3: per
2: més important. Àngels Isar, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
0: Molt bé, seguim en directe. És moment de fer un viatge al passat i al tal dia com avui amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Com estàs?
0: Millor. Avui estem millor. Què tal? Com ho escoltes tu, això?
4: Bé, jo et veig prou flamenca.
0: Millor, o sigui, que ahir, no?
4: Sí, et veig la veu una mica, clar, és que tinc molt escoltada, una mica ronca, però bueno, és normal, tu, tots necessitem el nostre procés. Ja que estiguis aquí a peu del canó, ja diu molt, així que a millorar-se.
0: I tu què tal? Gràcies. I tu què, les cervicals, que les tens tocades, eh?
4: Sí, ui, jo també he passat un pont de nassos que m'he pinçat un nervi i he estat amb vèrtics, marejos i mal de cap, però bueno, ara vinc del fisio i també anem tirant milles, així que...
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Ens anem recuperant tots.
0: Molt bé, va, doncs ens posem manos a l'obra, no? A veure, és l'aniversari d'algun famós avui o no?
4: Doncs, Gemma, avui no. O sigui, bueno, segurament d'algun sí, però d'algun que haguem ressaltat nosaltres des del programa, no. Però, bueno, aprofitem tot i així per felicitar totes aquelles persones que ens estiguin escoltant o coneguts o famosos que se'ns passin per alt, que faguin anys un 27 de maig. Així
0: molt
4: que
0: bé,
4: els felicitem i a veure demà si fa els anys algú més, anava a dir més important, però no és el terme correcte.
0: Bé, algú doncs que tingui una rellevància pública, no? Podríem dir.
4: Exacte, ben corregit.
0: Molt bé. A veure, hi és el Dia Internacional, Mundial, d'algun tema en concret?
4: Tampoc, no, t'imagines? No, això sí. Mira, el primer ens va molt bé a tu i a mi, precisament, perquè és el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències. Així que, bueno, toquem fusta i a veure si ens acompanya i ens fa recuperar una mica d'això que hem comentat. Però, a més d'aquest Dia Internacional, també tenim el Dia Internacional del Pilot Agrícola i també es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Friki.
0: Ah, molt bé. Em veus que bé. Que curiós. El Dia Mundial, no?, de l'Orgull Friki. O sigui, sí, si ets friki, avui és el dia per dir-ho a tothom
4: orgull
0: i per estar content i per celebrar-ho.
4: Tu ets molt friki, Martí, d'alguna cosa, Gemma, o no?
0: Friki, i tant, de l'astrologia.
4: Ah, és veritat, home,
0: soc
4: clar.
0: Soc una friki de l'astrologia, jo.
4: És que jo crec que tothom és friki d'alguna cosa, eh? O sigui,
0: tu?
4: Sempre... Sí, molt, jo sóc molt friki de tot això dels videojocs, també em va donar pels còmics, ara no tant, poder, però tot aquest món del còmic, del manga, del Japó, bueno, a mi m'encanta. No sé, tots crec que... Bueno, inclús no sé si es pot considerar friki de l'esport o del futbol, del bàsquet. Bueno, tots tenim les nostres... les nostres coses, sí.
0: Totalment. Molt bé, doncs va, som-hi. Explica'ns què passava tal dia com avui, però en aquest cas de l'any 2016.
4: Doncs mira, el 2016, un 27 de maig, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, va visitar la ciutat d'Hiroshima, convertint-se en el primer president nord-americà en fer-ho després del bombardeig atòmic que va dur a terme al seu país l'any 1945. Durant la visita, Obama va participar en una cerimònia al Parc Memorial de la Pau i va fer una crida mundial a favor del desarmament nuclear, sense demanar explícitament perdó pels atacs atòmics de la Segona Guerra Mundial. També es va reunir amb supervivents de la bomba atòmica, coneguts com a Hibakusha, que en japonès significa persones bombardejades.
0: Això, doncs, passava un dia com avui, del 2016, però el 2006, què hem de recordar?
4: El 2006 hem de recordar que s'estrenava l'àlbum Stadium Arcadium del grup Red Hot Chili Peppers. Va ser el primer àlbum del grup que va debutar directament al número 1 del Billboard 200 als Estats Units. L'àlbum va guanyar el Grammy al millor àlbum de rock l'any 2007. I és un disc doble amb 28 cançons dividit en dues parts, la de Júpiter i Mars i la de Júpiter, perdoneu, i la de Mars. I us preguntareu, per què dues? Doncs bàsicament perquè representen...
0: Per què?
4: Molt bé, merci. Això el Manel també m'ho feia abans. Em responia les preguntes retòriques.
0: Doncs mira,
4: Gemma, t'ho soluciono. Perquè representen energies diferents. I és que Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista, i Mars, en canvi, té un to més fosc, experimental i agressiu. I és que el senzill més famós de l'àlbum és Dani California. La cançó parla d'un jove rebel dels Estats Units que viu una vida intensa marcada per drogues, pobresa, fugides, amor i violència. Dani és una mena de símbol de la cara fosca del somni americà. El tema barreja una miqueta de glamour, carretera, rock i tragèdia. Curiosament, Dani no apareix només en aquesta cançó, ja que és un personatge recurrent en altres temes del grup, com per exemple Californication, By the Way i Scar Tissue.
0: Molt interessant això que has explicat del disc dividit en dues parts, aquest disc doble amb 28 cançons, amb aquestes dues parts, Júpiter i Mars. M'ha agradat molt perquè en astrologia, ara trauré la meva vena friki, has dit, Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista. De fet, es considera Júpiter el planeta de l'abundància i de l'expansió. Que quan Júpiter està sobre nostre, no? Quan els planetes es van movent, és com que ens regala coses, no? Les coses ens surten millor. I Mart, per contra, és com acció i també que les coses... Si et trobes algú i ara mateix hi ha el trànsit de Mart, és possible que et discuteixis amb alguna persona.
4: Carai!
0: Mart... Ara, quin planeta? Ostres, doncs ara mateix no ho sé.
4: Bueno, esperem...
0: Quin trànsit hi ha.
4: Esperem que Júpiter, doncs, per això que ens expliques.
0: No, crec que estem vivint un trànsit amb Mart, eh?
4: Ah,
0: crec que
4: carai.
0: Sí. Per tant, no sé si t'has discutit amb algú aquests dies.
4: No m'he... I tu, Gemma? T'has discutit amb algú?
0: Lo estrany seria que no? Que no m'hagués discutit.
4: No, però com a mínim, si és perquè estem a sobre de mar, doncs mira, ja hi ha justificació.
0: Ara mateix et diré com estan els trànsits. Mira, perquè tinc una aplicació al telèfon que m'ho diu, però vaja... Uf, no sabria explicar-ho ara mateix. No, és complicat, perquè a més està en anglès i ara doncs, no tinc temps de...
4: Bueno, la gent que no ho discuteixi, així, independentment de què tinguem amunt, que no ho discuteixi. Mira, Gemma, ara en Sergi ens diu pel grup de WhatsApp que el dia de l'orgull friki és el 25 de maig.
0: Pues li hem de fer la bronca a Marc Tresserres, que és ella que no ens ho diguin Sergi a nosaltres, que li diguin a Marc.
4: Bueno, mira, avui doble felicitació per als frikis, m'incloc jo
0: I,
4: en
0: i
4: ells.
0: I què tal, Red Hot Chili Peppers, t'agraden o què?
4: No sóc gaire d'aquesta música. Reconec i els valoro molt, perquè sé que, bueno, que són un dels grups més professionals que hi ha i la meva plena admiració cap a ells. Però és veritat que no és el meu gust. No sé si tenim en Sergi per aquí o si a tu mateixa, Gemma, t'agraden, però
5: sí que estem,
4: jo no.
5: Sí.
0: Doncs Sergi, què et sembla aquest grup?
5: Molt bé, molt xulo, molt xulo. Jo destaco sobretot a Flea, que és el baixista de la banda, perquè toca amb una tècnica que es diu slap, que és picar el baix, que és super reconeguda. Són boníssims, la veritat.
0: Molt bé. Jo vaig anar a veure un tribut d'ells l'any passat.
4: Ah? A on? Per aquí Sant Vicenç?
0: A Badalona.
4: Potser. Ah, molt bé, carai.
0: Sí, sí, sí, sí. Què demanes a dir?
4: Sí, no, anava a preguntar, la cançó de Sweet Child on Mine és de Red Hot Chili Peppers?
5: Guns N' Roses.
4: Ah, vale, bueno, pues molt bé. Va, doncs bé, a otra cosa.
5: Al pal, eh?
4: No, perquè
0: Martí,
4: ara anava a dir, mira, aquesta sí cosa, que m'agrada.
0: Hi ha una cosa que es diu Google.
4: Sí, bueno, però com hem d'omplir temps, doncs he pensat, doncs mira, ho pregunto al nostre expert Sergi Ferrer, tot i que bueno, no sé si s'ha de ser molt expert per saber això.
0: Molt bé. No, jo no t'hauria sapigut dir, eh? O sigui
4: bueno, però
0: que...
4: tu ens has dit això de Júpiter i Mart, aquí cadascú
0: ho sé. Ah, clar. Molt bé, doncs va, amb la música de Red Hot Chili Peppers, nosaltres arribem a 57. Martí i Sergi, gràcies.
4: Molt bé, guapos, que vagi bé.

0: 107.1 FM. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre

0: sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
1: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada l'AP fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a que ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
2: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pretsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Doncs avui us porto cap a Cabrils per destacar la inauguració del nou centre provisional del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya. Poca conya, eh? Era el 27 de maig del 1993 quan el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que llavors era Francesc Xavier Marimon, inaugurava aquestes instal·lacions a la nostra comarca. Recordem-ho, instal·lacions provisionals, perquè segons argumentava el mateix conseller, la idea era traslladar en un futur l'edifici als terrenys de Bellaterra situats al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com estava previst. El conseller va reconèixer que les pressions efectuades des del sector lleter havien apressat la inauguració del laboratori, tot i que ho va desvincular totalment de qualsevol estratègia amb finalitat electoralista. Francesc Xavier Marimon va afegir que el Laboratori Interprofessional Lleter havia de servir per llimar espros entre productors, industrials i la mateixa administració, i va manifestar que la solució que s'havia adoptat d'instal·lar el centre a Cabrils era la més racional, disponible i també econòmica per la Generalitat. A l'acte d'inauguració d'aquella jornada van assistir, a més del conseller, representants dels ramaders i dels industrials, i també el president de l'Associació Lletera Interprofessional de Catalunya, que era Josep Antoni Sallés, que va assegurar que en aquell moment no era important l'emplaçament del centre, sinó la seva posada en funcionament, ja que feia anys que reclamaven un laboratori com aquell. Les obres del nou centre es van fer en menys d'un mes i el pressupost que hi va invertir la Generalitat era de 150 milions de pessetes, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: I aquests dies se celebren diferents activitats en motiu del Dia de la Salut de la Dona. Ens fixem ara, per exemple, en les propostes a Palafolls per aquest motiu. Tot teu, Jordi.
1: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'Àrea d'Igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del Mes de la Salut de la Dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de la vaja tot el programa d'actes. És la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com deia, m'heu presentat aquest Mes de la Salut i la Dona des de la Regidoria d'Igualtat, una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest Mes de la Salut de la Dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està oberta a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casat, casada, no, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors pues, el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona, per tant convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és superimportant que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és superimportant saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
1: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Mes de la Salut de la Dona, però no per això va dedicat només a dones.
2: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat, per tant, convidem absolutament a tothom que vingui a aprendre i a reflexionar i a participar.
1: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació, que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
2: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc, i que és superimportant, és sobre la menopàusia. I es tracta de... El títol ja ho diu, no? Menopausa, trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé...
1: Menopausa en femení, trencant tabús, exacte.
2: I perquè pensem que la menopausa és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha... Bueno, i que és com algo superterrible i ho tenim com molt demonitzat, ara no ens surt la paraula.
1: Molt mitificat, no? Poder, perquè ara jo m'estava posant en la mateixa situació, eh? Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
2: Exacte.
1: Però sempre des de l'experiència de l'altre, cadascú entén, cada dona en aquest cas ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
2: Exacte, i pensem, per tant, que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no? Crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no? Ho vivim com des de la intimitat, que també és un... Com t'ho diria, però no? Aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva i, per tant, ho vivim molt des de, no, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i, ostres, potser no hauria de ser així.
1: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual. Entenc que és una empresa, no? Que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades. Una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
2: A partir de les 6:30 aquest dijous.
1: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
2: Sí, bueno, per tenir una mica de control, Al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix casal de la dona, o simplement amb un enllaç que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR o si no parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
1: Però aquesta bueno, és la primera, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
2: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de
1: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
2: Exacte, comença i tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica, que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
1: Mm. Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa?
2: Exacte.
1: Mm-hmm. Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, la planta baixa del MIT del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
2: Exacte, sí, ja ha treballat alguna altra vegada, fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents que també faci, no, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura. I res, i com bé parlàvem abans de la menopàusia, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no?, fins que ens anem fent grans i fins i tot en la bellesa, i com, no?, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no? També veiem com les xarxes socials actualment afecten...
1: No ajuden gaire, en aquest sentit.
2: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre, i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no?, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no? Tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
1: Mm-hmm. Un taller que, com dèiem, 10 de juny, a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, mm-hmm, que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta,
2: sí,
1: per aquest taller?
2: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no?, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers, i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
1: Mm-hmm. I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, Òbviament, teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
2: Sí, sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, al de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, hi puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són creiem des de l'àrea que són els espais que més ajuden, que més, no, creen comunitat i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no, des de l'intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
1: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur, i per això, i us felicitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot sempre amb respecte,
2: sempre,
1: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir, doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, eh? Penso també en el moviment LGTBIQ+, altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
2: Sí, sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no, principals de qualsevol tipus d'espai o qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre seran aquestes, eh? El respecte principalment i la comunitat i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ho ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
1: ajuda.
2: Ja és, exacte, no? Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, doncs és això, no? Faríem més comunitat, més socialment, seria molt més fàcil.
1: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquests dies encarem la Setmana Sense Fum parlant d'una de les principals causes del càncer de pulmó, el tabaquisme. En parlem dels seus efectes amb la infermera i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, la Begoña López.
3: Bé, Malgrat celebra la Setmana de la Salut i a partir de dimecres es faran activitats en aquest sentit tant a Malgrat com a Palafolls. Una d'aquestes activitats, de fet, o les activitats anirien relacionades també amb el tabaquisme i avui parlem d'aquesta addicció amb Begoña López, que és infermera especialista en atenció familiar i comunitària i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Begoña.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quines activitats es faran des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el marc de la Setmana de la Salut?
4: Doncs mira, aquí a l'àrea bàsica de Malgrat Palafolls, que és la que ens compet, farem en principi dues activitats. Vale? Compteu que estem amb la Setmana Sense Fum i el coincidirem el dimecres, proper dimecres dia 27. Al matí farem activitat a Malgrat, a la tarda la farem a Palafolls i així podem englobar tota la població. Totes dues activitats estan obertes a la població d'ambdues poblacions, valga la redundància, vale? Amb la qual la gent pot venir tranquil·lament dintre d'aquest horari, pot venir, no cal inscripció. El dimecres 27 al dematí, de les 9:30 fins a les 14:30, posarem una taula informativa a l'entrada del CAP de Malgrat, on hi haurà informació sobre l'hàbit tabàquic, tant actiu com passiu. Hi haurà companyes que també dominen molt el tema i que tracten també el tabaquisme habitualment. Tindrem per poder resoldre dubtes, per donar informació en relació amb el tabaquisme, amb l'ajuda per deixar de fumar i també amb el tabaquisme passiu, que també moltes vegades ens el deixem una miqueta de banda. I a la tarda, aquí al CAP de Palafolls, a Palafolls no al CAP, sinó a la Biblioteca de Palafolls, a la Biblioteca Enric Miralles, tenim una sala reservada que des de les 6 de la tarda fins a 7:45, fins a les 19:30, farem una xerrada que porta per títol "M'estic plantejant deixar de fumar, per on començo?". I amb aquesta xerrada, bàsicament, el que farem serà donar una sèrie de tips, de consells, per la gent que s'està plantejant deixar de fumar, o que potser no s'ho ha plantejat perquè pensa que és molt difícil o que li costaria molt, doncs una mica per els primers passos que hauria de donar, no llançar-se a la piscina, sinó per on pot començar per canviar aquest hàbit, per trencar una mica la rutina i per ajudar-lo a donar el pas definitiu, que seria el deixar de fumar.
3: Dit això, tenim casos detectats, el nombre de casos de tabaquisme detectats al Maresme, per part, teniu dades des de la corporació?
4: La incidència és molt similar a la de tota Catalunya. Estem parlant actualment de les últimes estadístiques, que són del 24-25, estàvem amb un 20-25% de tabaquisme en població major de 15 anys, tabaquisme diari, consum diari dels diferents tipus de tabac, o sigui, no ens limitem al tabac empaquetat convencional, sinó que aquí s'inclouen cigarretes electròniques, s'inclou el tabac de liar, s'inclouen altres sistemes, i tindríem una incidència tota Catalunya, i nosaltres estem més o menys similars, sobre el 20-25%.
3: Val. A quin sector de la població està perjudicant més el tabaquisme? Sorprèn també que aquestes dades es contemplin a partir de majors de 15 anys.
4: Bueno, es contemplen a partir de majors de 15 anys les dades d'estadístiques globals, però és cert que també es fan cada 4 anys, aproximadament 2-4 anys es fan els estudis més a les escoles. El que passa és que són més limitades aquestes dades, però també es fan enquestes de salut cada cop més implicant a l'adolescència i als infants, precisament. En aquest cas, el que es mira més, sobretot quan es fan actius d'enquestes, són ja no només els nanos que comencen, que tenim en compte que el tabaquisme està de mitjana començant mitjana, que no vol dir que la gent no comenci abans, però tenim una mitjana dels 14 a 15 anys, per això es contemplen a partir d'aquestes dates, perquè és quan s'estableix una mica el consum diari. Al principi sabem tots que fem una miqueta d'experimentació quan es comença a contactar amb el tabac, però també es miren dades de tabaquisme passiu i de l'exposició al fum del tabac als domicilis, i afortunadament cada cop això va disminuint, vale? Però encara tenim uns nivells d'un 4 al 7% de nanos petits exposats als domicilis.
3: Mm-hmm. Per què cada vegada hi ha més addictes al tabaquisme entre els joves?
4: Bé, amb els joves és veritat que ara el tabac convencional potser s'està deixant una miqueta de banda, però tenim totes les noves formes de tabac. A la indústria tabaquera, i això és un dels plantejaments, o seria el lema, de fet, penseu que estem parlant de la Setmana Sense Fum. La Setmana Sense Fum té un lema que és Alina la Vida, però el Dia Mundial Sense Tabac, que l'organitza l'OMS des de l'any 1987, aquest any el seu lema precisament és desemmascarem-los, les tècniques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina. A què es refereixen? Doncs en aquest any van més englobats precisament amb això, amb el consum del jovent, i com la indústria cada cop se les busca i se les empesca per continuar captant gent. Sabem que el tabac és un gran negoci, que dona molts diners tant a les tabaqueres com arrel d'impostos, i la gent cada cop és més conscient del dany que fa el tabac, cada cop vol deixar de fumar abans, perquè jo em trobo a consultar. Abans teníem una mitja de la gent que ens demandava deixar de fumar, doncs potser estàvem a partir dels 50, 60 anys. Ara ens trobem fins i tot gent amb 20, 22, 24 anys que tot just porten 5, 10 anys com a molt fumant i ja ens estan fent demanda per ajudar a deixar de fumar. Però és veritat que cada cop més tenim els nous sistemes, tenim els atractius aquests de la indústria, com poden ser els tabacs sense combustió, com poden ser les cigarretes electròniques, aquests que porten sabors que realment no tenen gust de tabac, sinó que el que capten és precisament amb aquestes substàncies, i això és el que està generant aquesta addicció. El problema de tots aquests productes és que no són innocus i que, a més, són la porta d'entrada a segurament un tabaquisme, un tabac convencional a posterior.
3: Estàs parlant d'aquests aparells que són com cilindres, no?, que la gent xucla i després els bufa i que tenen gust a diferents sabors, no? Parlem d'aquests, no?, també?
4: Correcte. Entraríem amb això, entraríem...
3: Això és molt popular,
4: dintre...
3: sí.
4: Sí, cada cop més. Ara també s'estan posant de moda perquè no són, en teoria, tan aparents, però s'estan posant de moda també les bossetes de nicotina que es posen dintre de la geniva i que realment és nicotina absorbida directament per la mucosa. Estan els aparells aquests, tant els de cigarretes electròniques com els que no porten combustió, el qual es pensen que és una falsa confiança de que això no fa tant de mal. Parlem de les pipes d'aigua, les catximbes, que també són perjudicials, i tot això són modes ara o són maneres de captar amb sabors més atractius i amb sistemes com més visuals i més de consum més social, poder, que encara no està suficientment regulat, però això és porta d'entrada en un tabaquisme posterior.
3: Bé, sabem tots que el tabac té conseqüències negatives, com pot ser el càncer de pulmó, que és la principal, però m'agradaria fer que ens facis un incís, Begoña, de lo que has mencionat al principi, que és el tabaquisme passiu, és a dir, aquelles persones que no fumem o que no volem fumar i que, tot i així, doncs estem envoltats de gent que fuma o d'ambients on hi ha fumadors i que això també ens pot afectar. És a dir, la pregunta seria com podem evitar això, com podem protegir-nos d'aquest tabac, i la segona pregunta seria quins efectes té com a fumador passiu, per dir-ho així, a la salut de les persones, encara que no siguem directament fumadors?
4: Exacte. Mira, la manera d'evitar-ho, evidentment, és estar en llocs exempts de fum. Això, clar, estem parlant d'un món ideal, vale? No ens podem ficar en una bombolleta, però sí que és cert que tot espai tancat on se consumeixi tabac, com combustió, tot i que no s'estigui fumant davant nostre, i això és molt important, sobretot un missatge molt important de cara als pares, tiets, avis, germans, a més familiars de la canalla petita, que moltes vegades te diuen, bueno, fumo el cotxe però quan no hi va quan no hi van els nens, o fumem a casa, fumem però no davant dels nens. Aquest fum es queda dintre, s'impregna, és a dir, tenim el tabac de segona mà seria el que reben directament si estiguessin fumant al davant d'ells, el que estan aspirant del que exhala el fumador, però és veritat que els components del tabac i el component del fum del tabac s'enganxen a les cortines, s'enganxen al sofà, s'enganxen als teixits, i especialment la canalla petita, que tenen més sensibilitat, que respiren molt més ràpid que nosaltres, amb la qual fan moltes més inhalacions al final del dia que nosaltres, totes aquestes substàncies les reben igualment, encara que no hagin fumat davant d'ells. El fet de fumar a la cuina amb l'extractor posat o amb la finestra oberta, tot això no és garantia. L'única manera de prevenir realment seria fumar a l'exterior, literalment a l'exterior, amb portes, finestres tancades, i de fet a l'hora d'entrar canviar la roba, rentar les mans, és a dir, posar-se una roba diferent o una bata per sobre i deixar-la fora perquè no porti aquestes impregnacions de cara a dintre. A nivell global, doncs, evidentment, marcar distància.
3: L'efecte és el mateix? És a dir, la persona que no fuma i que tot i així està envoltada d'aquest fum o rep aquest fum per part, no sé, d'algú que estigui a prop fumant, al costat, l'efecte a la salut d'aquella persona és el mateix que directament del fumador?
4: Malauradament sí, i de vegades pot arribar, en algun cas és pitjor. I pensa que hi ha substàncies que quan el fumador les exhala i les inhalem nosaltres, són substàncies que són fins i tot o del mateix fum que va cremant de la cigarreta. Tenim diferents substàncies que són més o menys tòxiques, però moltes vegades les que s'exhalen, que les inhalem igualment, són fins i tot alguna partícula que és més petita, amb la qual penetra més fàcilment als nostres pulmons, al nostre organisme, el qual la seva toxicitat és major. Els efectes, sí, realment, una persona que no ha fumat mai però que ha conviscut amb una persona fumadora té molts números també de poder fer un càncer de pulmó, de poder fer un infart, però també de poder fer qualsevol de les altres malalties que venen vinculades amb el consum de tabac sense haver fumat mai.
3: Val.
4: En el cas dels petits, també el que veiem moltes vegades són una sèrie de malalties més prevalents, com poden ser les bronquiolitis, les otitis, en el cas de les embarassades, si fumen, pensem també en el nadó, pensem, som molt matxacons aquí que les ja estan, sobretot que deixin de fumar, ja no només per elles, sinó per el nadó que porten a dintre, el fetus que porten a dintre, perquè hi ha més risc de morts espontanis, hi ha més risc de morts prematures, hi ha més risc de que aquest nadó surti amb baix pes. Tot això són moltes coses que de vegades no hi pensem, que són molt més properes que un possible càncer de pulmó, un possible infart, i que les tenim amb el dia a dia.
3: Doncs Begoña López, infermera especialista en atenció familiar i comunitari, també referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs de la pregunta del dia. Javier, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui us preguntem si us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars. I Gemma, doncs la resposta ha sigut tajante, com diríem, no? En castellà, ha sigut no, amb el 100% dels vots. No encaixa Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars, doncs es veu que no li va bé a la marca.
0: No acaba d'agradar, aquesta proposta de... No, bé, proposta no, perquè ja és una realitat, aquest cotxe.
3: Correcte, amb aquest cotxe Luce que val uns... Recordem, uns 550.000 euros, per tant, us podeu, amb aquests diners us podeu comprar dues cases, però bé, si algú li interessa comprar-se aquest cotxe elèctric i familiar amb el segellet de Ferrari, doncs ho pot fer.
0: Tenim algú per aquí, a l'Ona Maresma, que vulgui parlar sobre Ferrari?
5: Estem.
0: Mira, Sergi, què et sembla tu... Tu has dit abans que si un cotxe no fa brum-brum, que no és un cotxe, no? O un Ferrari.
5: Correcte.
0: Ha de fer aquest soroll.
5: Un Ferrari sempre ha de fer aquest soroll, però ja que parlo de família, recordo que hi ha un Lamborghini, que és, entre cometes, familiar, que és més gros, no? Però per mi, si un cotxe com aquest no fa brum-brum, doncs no, no és un cotxe, exacte.
0: Clar, totalment, no? Aquest cotxe, i concretament aquesta marca, que està vinculada amb la velocitat, la potència...
5: Ferrari, McLaren, exacte, sí, Toyota, Supra, Mazda RX-7... Sí, em posaria a dir marques que el motor és espectacular, però sí, Ferrari és
0: molt bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia que podeu trobar a les nostres xarxes socials. Javi, Sergi, gràcies a tots dos. Fins ara.
5: Fins ara.
3: Fins ara. La xarxa de comunicació local.
6: Que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
8: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
10: LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
11: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
10: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
11: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: emissora que t'escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
4: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
5: Molt bé.
4: Avui
5: bé.
4: Parlem...
5: Molt animada. Bueno,
4: avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar. T'ho deixo dir-ho tu, vinga.
5: Sí, parlem de l'Odissea.
4: Molt bé.
5: Sí.
4: Però veig que has portat dos llibres referents,
5: sí.
4: No?
5: Sí.
4: Doncs quan vulguis, sí. Comencem.
5: Són... dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tots sí.
4: Com Hamlet, com Romeu sí. i Julieta, com tots aquests.
5: Sí. Sí. Sí, sí.
4: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
5: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit de que hi ha el text... de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
4: Per la gent que, de moment, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per
5: sí.
4: la gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de el viatge d'Ulisses per tornar
5: a casa seva,
4: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí. etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
5: Sí.
4: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, els dibuixos.
5: Sí.
4: Són espectaculars.
5: Sí, a mi m'agraden molt, perquè els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purniok, no? Que era un il·lustrador genial que tenia... dibuixava el país, el Babelia del País, durant molts, molts, molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, uh-huh. No?
4: Bueno, jo els he dit Stickmans, perquè semblen
5: sí,
4: aquests ninots.
5: Sí,
4: sí, aquests ninots de pau. Sí. Fa molta
5: sí.
4: gràcia.
5: Però té
4: aquell
5: algú...
4: Stickolpe, no?
5: Sí, exacte, vale. Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
4: A veure,
5: un moment. Per què avui parlem de l'Odissea? Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
4: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
5: Que això ja ho farem,
4: ja
5: acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlàvem un amic meu, jo he parlat, és que no sóc ningú, no sé què, tal, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix... amb el senyor Cíclop, no?, que es sí. diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Sí. Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler i tal, tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres Cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom ja com molt desconcertat. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el Novamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
4: exacte.
5: En fi... diguéssim que... I llavors sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
4: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, clar, no, guanyar.
5: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat, tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
4: No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
5: T'emportes una sorpresa.
4: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
5: Sí, perquè, en fi, estaven així i tots allò amb un empat bastant tècnic.
4: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
5: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer, i escolta'm, i això, per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
4: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
5: És, no? Una això, odissea, això sí.
4: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats. No?
5: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
4: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
5: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
4: I
5: hi fa tot el que pot, també. I a sobre és responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
4: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que tenim, a veure si aconseguim...
5: Bueno, és...
4: Aquest importantíssim, el de...
5: Sí.
4: Ah, vale.
5: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
4: Vale.
5: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnia.
4: Vale.
5: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
4: Home, és que...
5: I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
4: I tant, 24
5: en
4: poemes.
5: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
4: Ens queden dos minutets.
5: Val, parlem de Christopher Nolan.
4: Ho sabia. De fet... Parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
5: Sí.
4: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure,
5: Mar. No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
4: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
5: Sí, a mi
4: la
5: també.
4: La pel·lícula Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa, o sigui, pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... Em tiro una mica enrere.
5: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
4: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
5: Ja,
4: eh?
5: O sigui, ja.
4: Vull dir...
5: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
4: Però
5: no?
4: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
5: sí.
4: En aquest sentit, històriques, creus sí. Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
5: Depèn de partir d'on ho faci. Si ho fas és del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, doncs pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I, en canvi, d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
4: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
5: sí.
4: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos
5: sí.
4: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
5: sí.
4: Jo crec, no? O
5: sí,
4: sigui
5: que... sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, clar, per filmar, això sí. Però, bueno, estarem a expectativa de Nolan.
4: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
5: Gràcies.

0: últims minuts de l'Ona Maresma d'aquest dimecres i ara doncs farem un concurs i li deixo, deixo aquest espai a les mans d'en Martí Capçada. Martí, endavant, a veure com es presenta aquest concurs, si és difícil.
1: Doncs sí, Gemma, i és que la setmana passada, per aquells oients que ens haguessin escoltat, vam fer el primer concurs anomenat Quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. Hi va haver una gran competitivitat, de fet hi va haver un lleu pique entre tu i els altres participants, ja que els acusaves de trampes, atenció, eh?
0: No me'n recordo.
1: Sí, sí, sí. I el guanyador va acabar sent el nostre company Marc Tresserres de Tordera, però avui no ens pot acompanyar amb nosaltres. Per tant, veurem qui s'endú aquesta segona edició del concurs.
0: I avui és impossible, que... és impossible fer trampes, eh, Martí?
1: Avui és impossible perquè tinc jo aquí el document en exclusiva que ningú ha pogut consultar les preguntes abans. Així que, bueno, jo confio en el Marc, de que no en va fer. Però, bueno, això ja queda a la valoració de cadascú. Per tant, si et sembla, Gemma, a veure si el nostre tècnic de sol, estimadíssim Marçal, que aprofito per donar una forta abraçada, que ha tornat aquesta setmana, si em posa una música de fons i farem la presentació als participants.
0: Endavant.
1: Doncs bé, és moment de donar la benvinguda a un dels concursants amb més ritme de tota la comarca. I és que arriba des de Calella un home que si la pregunta no la sap, almenys te la cantarà. I és que és un gran amant de la música, especialista en convertir qualsevol silenci en un concert improvisat i capaç de reconèixer una cançó amb només dues notes. Així que ve preparat per donar-ho tot al concurs d'avui. Vull un fort aplaudiment pel nostre company Sergi Ferrer des de Calella.
0: Uau! Vinga, va, Sergi.
1: Sergi, com estem, Sergi?
2: Aquí, a punt de contestar aquestes preguntes. Molt nerviós, molt nerviós.
1: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Avui ja veus que anem amb una èpica, eh? De cara al concurs. Sí. Anem a la
2: no
1: segona... Molt bé. Anem a la segona concursant. I és que ve de Palafolls una autèntica totterreny. D'aquelles persones que mai sabem com s'ho fan, però acaben arribant a tot. Professional, resolutiva i capaç de portar mil coses alhora sense perdre el somriure. Diuen que si hi ha alguna cosa que necessita organització, energia i ganes, la Melina ja hi és abans que la truquin, així que rebem també amb un fort aplaudiment a la gran Melina Morilla des de Palafolls.
3: Uau, quina presentació, Martí, m'encanta.
0: Martí, baixa't un punt, que estàs molt alt.
1: Em baixo un punt i m'aplaudi.
0: Un puntet, però els ànims iguals, eh? Però un puntet al so.
1: I em separo del micro, també.
0: Ara.
1: Va, anem
3: és l'emoció, és l'emoció.
1: Exacte, home, és que això no es fa cada dia. Anem ara a la persona que no pot parar de competir i no és que únicament competeixi, sinó que també arrasa. Arriba des de Premià de Mar la nostra presentadora més competitiva, aquella persona que si veu un joc ja vol guanyar abans d'escoltar les normes. Ràpida, divertida i amb més energia que un matí de cafès dobles. I és que quan la gent m'agafa el micròfon tot pot passar i avui segur que no pensa posar les coses fàcils a ningú. Un aplaudiment també a la nostra última participant, Gemma Palet des de Premià de Mar.
0: Vinga! Molt bé, Martí, m'ha agradat molt, aquesta
1: molt
0: presentació.
1: Bé. Sí, perquè crec, ara ja esteu, segur que esteu amb ganes, eh? Ja,
0: i tant.
1: Hi haurà més, clar, més pique. Mira, diu, ara diu en Sergi que arribarem a 55 amb les presentacions.
0: Martí, bueno, t'ha doncs... faltat presentar-te tu, però vaja, no passa res.
1: Bueno, jo ja, Martí Capçada de Sant Vicenç, i ja passem a lo següent.
0: Peso pluma. Va, som-hi.
1: Exacte. Vinga, nois, comencem amb la primera pregunta. Atenció. La primera pregunta és... Quin municipi del Maresme, de la nostra comarca, té més població estrangera? La primera opció és Calella, la segona és Mataró i la tercera és Alella. Comencem amb Gemma Palet, des de Premià de Mar.
0: Mataró.
1: Anem amb el nostre company Sergi Ferrer.
2: Jo diré Mataró, també.
1: I anem ara amb la nostra companya Melina Morilla.
3: Em quedaria amb Mataró, també.
1: La resposta correcta, companys i companyes, és... Mataró, correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. I he de dir que la segona és Calella, de tot el Maresme. Així que, bueno, així com a dada extra, sumem un punt per cada un. I ens anem a la segona pregunta, que és... Quin municipi del Maresme té més habitants per quilòmetre quadrat? Tenim com a primera opció Premià de Mar, com a segona opció Tordera i com a tercera opció Dosrius. Comencem ara en aquest cas per la nostra companya, la Melina Morilla de Palafolls.
3: Doncs no en tinc ni idea, però diria que Premià, els altres són com molt petits, no, els municipis? Espero no haver donat pistes als companys. No em feu cas, eh?
1: Bueno, poder hi ha trampa, eh? Qui sap? Et quedes en Premià. Ens anem cap a en Sergi. Sergi Ferrer, què dius?
2: Jo diria Premià, també.
1: També? Un altre Premià? I tu, Gemma, desempates?
0: Dic Premià perquè Tordera sé que és molt gran el territori, per tant, no pot haver-hi molta gent concentrada per quilòmetre quadrat, no ho sé, eh? Potser aquí estic dient tonteries. Però mira, dic Premià.
1: Vale, doncs els tres també coincidiu, aquesta hi ha hagut més incertesa, però la resposta és correcta, nois, així que 2-2, molt bé.
0: Opa.
1: Veig que no hi ha queixa, eh? Uns grans experts, els tres de moment, amb el que és la nostra comarca. Anem a la tercera pregunta, a veure si desempata. I parlem de quin municipi del Maresme té més superfície agrícola. La primera opció és Cabrera de Mar, la segona és Tordera i la tercera és Sant Pol de Mar. Així que comencem ara amb el Sergi, diria, que no ha començat encara.
2: La més lògica és Tordera, perquè té més terreny, o sigui que diré Tordera.
1: Et quedes amb Tordera, passem a la Gemma Palet.
0: Tordera.
1: I la Melina?
3: Tordera.
1: Doncs també, carai, nois, hòstia, això...
3: Ho tens complicat, Martí, avui.
1: Un èxit, avui. Mira que aquesta sí que l'he vist més fàcil, però pensava que poder us pillaria d'alguna banda. Va, anem a la quarta pregunta. A veure si aquesta us fa dubtar una miqueta més. Anem a quin... És que ara dubtava, anava lent perquè dubtava si ja l'havia dit o no. La de quin municipi té més desnivell? La primera opció és Dosrius, la segona opció és Vilassar de Mar i la tercera opció és Premià de Mar. Comencem amb la Gemma Palet, ara de nou.
0: Dosrius.
1: Dosrius. Ens anem amb la Melina.
3: Dosrius, també.
0: Jo...
1: I Sergi Ferrer?
2: Mira, no, jo pensava que com a opció posaries Canet, perquè és un dels municipis que té, o sigui, té bastant desnivell, però sí, també em quedo amb Dosrius.
0: Martí, hem de pujar el nivell, això no pot ser.
1: Bueno, la setmana passada hi va haver molt error,
0: Avui has fet un concurs de micos.
1: De merda.
3: Perquè puguem superar en Marc. Llavors que ho tingui més complicat quan torni.
1: Ai, nois, és que ara amb lo fort que he començat com a presentador i ara m'he embajonat una mica. Però sí, correcte, molt bé. Així que també, vinga, va, som-hi, un fort aplaudiment.
0: Wow.
1: Que no decaiga. Vinga,
0: molt
1: va.
0: Molt bé.
1: Anem ara a... Què, ja vols
0: encara
1: parar?
0: Hi ha més preguntes? No, hi ha més preguntes?
1: Va, fem una última.
0: Va, vinga. Però si no és difícil, pilles, va.
1: No, és que no és gaire difícil, la
0: veritat. A veure, digues.
1: Bueno, no sé, poder té trampa per les opcions que hi ha. Vinga, va, som-hi. Quin municipi és el que té més carrils bici? Comencem amb Sant Pol de Mar, continuem amb Calella i acabem amb Mataró.
0: Mataró.
1: Vinga. Ja, és que no, vale, no, és igual. Ja
2: està, dir,
1: que no cal, ja
2: està. Un.
1: Ja m'he embajonat. No, ja m'heu fotut el concurs pels aires. O sigui,
2: Calella no té carrils, ho sento.
1: Jo he començat avui superanimat i amb això... Bueno, què? Els tres Mataró, no?
0: Hem guanyat tots.
2: Sí.
0: Hem guanyat tots,
1: Doncs, nois, Mira, molt bé, sona la campana.
0: Va, Martí, no t'animis.
1: Final del combat. Avui, el concurs d'avui ha sigut una lliçó que ens emportem de que tenim uns grans professionals treballant aquí el nostre programa. Jo crec que és difícil pillar-vos i, clar, ja la setmana passada vam tirar per coses més rocambolesques, però heu fet un ple, no? Així que, mira, si més no, els oients s'hauran endut aquestes presentacions del concurs i, bueno, ara hem anat tirant cap avall, però merci per acompanyar-me.
0: No, home, no, a tu. Gràcies sempre a tu, Martí. Nosaltres van d'acabar, han de plegar. Fins ara, va.
1: Molt bé, fins ara.
0: Molt bé, doncs ja ho dèiem, acabem avui amb música i bé, tornem demà amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Tordera.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori.
5: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els sindicats d'educació per intentar...

0: S'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
1: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero usted, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
2: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Òscar, serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Òscar pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Anna.
4: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
5: Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passat dels 90 anys, li hem dit, no? Però bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
4: Mhm. A veure, posa'ns una mica en context.
5: Mira, doncs recentment, i jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
4: Parlem d'un cas, no?, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos aquí, Jan?
5: Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentat, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat fent servir un cas, doncs, que tothom coneix.
4: Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
5: Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig, no es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió d'ull per ull i dent per dent no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa

0: normativa arreglada doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social.
1: Uh-huh.
0: Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, uh-huh. és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
1: Uh-huh. Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
0: Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat, és a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. Uh-huh. No dius que a partir de no sé quina edat vostè no podrà ser jutjat. No, no, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin, perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar.
1: Uh-huh.
0: Doncs, evidentment, això podrà passar. Aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema. Perquè, al final, el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés uh-huh. del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb un al·legat, amb una explicació responent preguntes? No ho podràs fer, no?
1: Uh-huh.
0: Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar. És una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge.
1: Uh-huh.
0: Igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins. I per tant, per això hi ha els pèrits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol. No? Doncs, al final, el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement. No? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
1: Uh-huh. Clar, això també aplica no només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal. No? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
0: Correcte. És en aquest sentit que, de la mateixa manera, els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. I, per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
1: Uh-huh. I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
0: Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, perdó, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut.
1: Uh-huh.
0: Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se, perquè estem doncs, en un procés al final de la vida on és possible doncs, que hi hagi una malaltia incurable o una senilitat severa. No? I per tant, això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part, i per tant de ser de poder ser declarat culpable en aquest judici. No? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho. No? Això en el cas d'haver-ho fet després. No? Mm-hmm. Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. Bueno, no és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici, no vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses. No? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evidentment.
1: Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
0: Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen. Uh-huh. Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa. No? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents. Uh-huh. Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular. I una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, el senyor que en aquell moment tenia 89 anys i que també, doncs, els metges forenses havien determinat, doncs, que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte. No? Per tant, va prendre una decisió diferent. Certament paradoxal.
1: I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no? Que es va fer anar, van fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
0: Efectivament. És a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. Uh-huh. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat, reitero, un jutge no és un metge, i per tant eren uns coneixements, doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat, i que amb prou feines li està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, bueno, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, és que bueno, no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem així.
1: Sí, la totalment. Uh-huh.
0: Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Bueno, ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
1: Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
0: Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys.
1: Uh-huh.
0: És que, clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que, clar, no té res a veure. No té res a veure una cosa amb l'altra. I, clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys. Llavors, jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria i, per tant, sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit. L'únic és, doncs, que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
1: Mm-hmm. Doncs, Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades?
0: Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat uh-huh. amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú doncs, que simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, que ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com en aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés. No? Això no ho impedeix en cap cas.
1: Mm-hmm. Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
0: correcte,
1: la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant, han de seguir el seu procés.
0: Exacte, és a dir, veurem al final doncs, si es determina o no es determina doncs, algunes de les il·licituds que es marcava. No? A més, sorprenent, perquè en el que portem de judici, que fa ja molts mesos que funciona, el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici, els qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, no s'estan corroborant, no? Per tant, prenia encara menys sentit aquesta petició de fer-lo anar a Madrid. Però bé, el jutge sabrà per què ho va determinar.
1: Mm-hmm. Doncs ja estem acabant. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter.
0: No, com sempre, dos idees molt ràpides. Ostres, que la justícia no pot ser venjativa. El nostre sistema constitucional empara doncs, que ha de ser restaurativa. Aquesta és la voluntat. Que la llei ha de ser igual per tothom, tot i que a vegades costi de veure-ho, i que l'estat de salut, malgrat hem parlat de l'edat, no es mesura en anys, sinó que el que compta són les capacitats cognitives. Que ho tingui present si mai algú té aquesta necessitat o el criden i pot ser que no tingui totes les capacitats, que la gent del seu voltant ho tingui present.
1: Mm-hmm. Sí, ho podem demanar, eh? Si un familiar nostre l'estan jutjant per alguna cosa i creiem que no té les capacitats, podem demanar aquest informe.
0: Si tens un bon advocat, el propi advocat segur que ho sol·licita.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per venir a posar una mica de llum, no?, en aquest tema, que se n'ha sentit molt a parlar, però potser a vegades no hi hem entrat prou a fons en aquests dubtes que avui ens plantejaves i que has posat sobre la taula.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
1: Fins la propera. Gràcies, Jan.
2: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants s'han concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura d'un manifest.
2: Bona, sóc la Mireia, la presidenta de la Federació Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb Artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
3: Per al final, si deixem el profe sol, no n'hi ha.

0: Programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Valorava el projecte el regidor de Política Lingüística i Educació, Pere García.
1: Quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Tordera organitza una passejada ambiental per la vall de Sant Ou per descobrir els seus serveis ecosistèmics. L'activitat començarà 5:45 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Anirà a càrrec de l'agent major d'incendis del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca. Ens parlava de l'activitat la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
2: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals.
0: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort, que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. I l'infantil A, la de l'Atlètic Club Tordera, es proclama campió de Lliga. Després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més. Les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29. Amb vents fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: La tarda és record.
6: Molt bé, doncs, aquí estem. Bona tarda, benvinguts, benvingut en Salvador Romans, que és el que ens porta el control.
7: Bona tarda.
6: Les músiques, rep les trucades, tot ho fa ell. Jo vinc aquí només a fer...
7: Bueno, això de tot no,
6: Quasi tot.
7: No carreguem tant la motxilla.
6: Bona tarda, doncs. Anirem per el que fa aquest programa, que és un programa que el patrocina el restaurant del Camiral número 146, i és el mateix nom, el Camiral. I dona una paella per dues persones. Està obert de dimecres a diumenge, i l'horari és de la 1 a les 4 de la tarda. El dissabte i el diumenge va a la carta, En els altres dies és en menú diari. Per tant, anem a dir-vos doncs, que si truqueu al 93-764-2893 podreu participar en aquest concurs que fem entre totes les trucades i demanant una cançó o opinant aviam qui voleu escoltar la setmana que ve, Salvador? Perquè ja sí. Hem fet en Pedro Infante avui,
7: sí.
6: Que havia quedat així la cosa entre sí i no i empatats.
7: Sí.
6: Doncs avui tenim en Pedro Infante, però per la setmana que ve qui voleu escoltar la setmana que ve?
7: Julio Iglesias o...
6: Lorenzo Santamaría.
7: Toma.
6: Ens ho heu de dir com ens truqueu.
7: Clar.
6: I així també participareu en el sorteig.
7: Això.
6: I ara ja podem llegir, doncs, les cançons que tenim per avui. Són d'en Pedro Infante.
7: Sí.
6: Totes. Menys la carta, que he fet una carta petita, perquè... Ja que per una vegada que posem ranxeres, aprofitem-s'hi, no?
7: Ah, sí.
6: I sentirem ranxeres de trotxa i metge, i inclús a la carta n'hi ha alguna altra. Doncs anem per la primera cançó, que és Tu enamorado.

0: ¿Qué te ha dado esa mujer?
1: La calandria.
0: Quisiera decir tu nombre.
1: Muy despacito.
0: Un mundo raro.
1: Cartas marcadas.
0: De ese corazón, corazón.
1: Sí, amorcito, corazón también.
0: Caray, perdón, no pido.
1: El seminarista.
0: 100 años, bueno.
1: El rey.
0: Yo soy mexicano.
1: I les mañanitas. Aquestes són les cançons que tenim de Pedro Infante avui. Alguna ja la tenim demanada, perquè podeu demanar el que tingui el meu número de telèfon i sigui meu del WhatsApp. Ho podeu demanar anticipadament, i així nosaltres ja tenim programació, però si no arriben trucades ja el tenim programat també. Anem per dir les que tenim, la selecció de sempre, una llista avui molt petita.
0: Cristian, comença... no, no? El Cristian Nolo no el coneixes, aquest?
1: Sí, bueno, l'he vist per el WhatsApp, sinó, el YouTube.
0: Cuando la vida duele, no?
1: Cuando la vida duele. És maca, eh? Sí. És un bolero,
0: sí.
1: Molt maco. Los Panchos cantaran El reloj.
0: Sí, Cheyenne. I el Cheyenne, Tal vez es amor.
1: I Vicente Fernández, un altre mexicà, dirà México lindo y querido.
0: Sí. Ja saps que en Pedro Infante era més actor que cantant, quasi bé.
1: Sí, vaig veure que havia fet bastantes pel·lícules, sí.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, mira, però també li va servir de molt que sapigués cantar, perquè si no, en les pel·lícules no hagués pogut cantar, no, ja no haguessin agafat per fer pel·lícules.
0: Segurament, però també era aviador.
1: Ostres, aquest home feia de tot.
0: I va morir molt jove, 39 anys.
1: Doncs, ostres.
0: I amb un accident d'aviació.
1: És que tots aquests que són cantants i aquestes coses...
0: Una tenen cosa avions. Altra, eh? Tots tenen avions.
1: Tots tenen avions, o cada tenen accidents de cotxe, o cauen en el mar i no saben nadar.
0: Sí, això, en fi, tenim això no porta salvavides.
1: Tenim una trucada o no?
0: Aviam, sí.
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola. Aquí hi ha algú?
0: Hola.
2: Ah.
1: Ah, en Xapallí,
2: ara no, pot... no sé si m'he equivocat.
1: Vostè ha trucat al 93-764-2893?
2: Sí. Sí.
1: Doncs és aquí, on va. És Ràdio Tordera.
0: Sí.
2: Ah, és Ràdio Palafolls.
1: No, ai. Ràdio Palafolls també hi és, però no fan aquest programa, eh? Fan un altre.
2: Bueno.
0: Si paguen bé, anirem a fer-los.
1: Sí, si paguen bé, poder que ens trasladem.
2: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda. Què? Has escoltat les cançons?
2: Una mexicana, si n'hi ha.
1: Sí, si n'hi ha. N'hi ha 15. Te va bé? Quina vols? Quin número vols?
2: La primera.
1: La primera, Tu enamorado?
2: Sí.
1: Vinga, doncs.
2: Que està demanada.
1: No, no, no. No.
2: Des d'aquesta.
1: No. Molt bé, Xampallí. Anem molt bé, així. Doncs digues, digues.
0: Digues, digues.
1: A qui la vols dedicar?
2: A tota la meva família, a vosaltres dos, i que tingueu bon programa i bon dimecres. I gràcies. Que no falli la música.
1: No fallarà mai la música. Si no, ja cantaré jo en directe.
2: Ui, malament.
0: Potser bé, perquè plouria.
1: Home, ja convé que plogui, Joan.
2: Prefereixo en d'això, en Salvador.
1: En Salvador també canta molt bé. Eh? Va cantar bueno, el coro de Blanes, ell. I...
0: Canto com una almeja.
1: Vinga, Joan.
0: Vinga. Adéu.
1: Bona tarda.
2: Adéu.
1: Adéu. I ara no sé, tenim una altra. Doncs hola, bona tarda, amb qui parlem?
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, Europa, aquí a España. Hábleme usted. ¿Qué idioma?
3: Y hola, mi hermano guapo.
0: Oh, hola, guapo. Marc, bona tarda.
3: Ya te ha curado del constipado.
0: Quasi ja està, sí.
1: Ja està, chupado esto.
0: Gràcies. Sí, sí, em cuido.
1: Quina cançó vas?
3: Juan, la demanda que viene quiero lo de automática.
1: Molt bé, te apunto aquí. Muy bien. ¿Qué més?
0: Volia un bolero, no? Volia un bolero...
1: Ell no.
0: A l'Àngel Droc li dedica, no?
1: Sí, per això... ara ell demanarà una cançó.
0: Ah, val.
1: És un altre.
0: És un altre tema, això.
3: Sí. La que... Enamorada, no?
1: També que eres la enamorada.
3: Sí.
1: No te gusta Amorcito Corazón?
3: Y luego...
1: Bueno, posem-li aquesta.
3: Nombre, no?
1: ¿Cuál que eres?
0: Quisiera decir tu nombre... Ay, Mara.
1: Quisiera decir quisiera decir...
0: Aquesta no és d'en Pedro Infante, eh?
1: Bueno, no sobra pas impossible.
0: He tingut de remenar molt, eh?
1: Bueno, doncs és igual, li posem aquesta, no? Si vol
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí, però
1: a qui la dediques, Marc? Marc? No.
3: A la Olivia para que de me jode.
1: Molt bé, així m'agrada. Nosaltres també n'hi posarem alguna.
0: Sí.
3: Molt bé. I a mi padre también.
1: Tu padre escucha el programa?
3: Eh?
1: ¿No se escucha tu padre?
3: Bueno, sí. Juan.
1: Dime.
3: Y también dedicó a Tony López.
1: Ah, molt bé. Així es m'agrada.
3: I a la Benita.
1: Molt bé.
3: I al Wifi. I a mi madre.
1: Oh.
3: I a la Maria Michele. I a la Edica. I a Jorge. I a la mujer de Jorge. I a la Aitana Bonmatí.
1: Carai, molt bé, doncs. Moltes gràcies.
3: I a Salvador.
0: Gràcies, Marc.
1: Gràcies. Vinga.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Adéu.
1: Adéu. I ara nos tenim una altra. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A Maria, de l'alma mia. Yeah. Vaig a veure la Quimeta.
4: Ai. I que és bueno. Me n'alegro. I està bé o
1: va
4: què?
1: Va dir que poder aquesta setmana vindria.
4: Bueno.
1: A veure. Si ens escolta, també. Té una ràdio allà penjada a la butaca que està escoltant Ràdio Tordera.
4: Bueno.
1: Algo és algo, no?
4: Sí.
1: Digue'm, Maria.
4: Bueno, jo vull corazón, corazón.
1: Oh,
0: corazón, corazón.
1: Molt bé.
4: Que la setmana passada me'n vaig posar una de tan maca.
1: Veus, és que la gent no es fa cas a nosaltres. I cançons
4: sí, de veritat,
1: molt maques,
4: eh? Era per recordar, però recordar, de veritat, eh?
0: I quina era?
4: D'aquella que es ballava amb un rajol.
0: Ah, això sí. Això, ho ballen sí. Així els xotis, eh? Amb un rajol.
4: Però, a veure, quan ets jove la balles amb un rajol. Sí. Però quan te fas gran...
0: T'entrebanques amb un rajol.
4: Perquè no et pots moure.
1: També, però la balles.
4: La balles, sí. Balles la reconsagrada.
1: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, la dedico a les meves amigues,
1: bé.
4: A tots vosaltres, a tothom que escolti i a la Quimeta.
1: Molt bé,
0: doncs gràcies.
1: Moltes vale? Gràcies i que vinga. Vagi bé la setmana.
4: Apa, adéu.
1: Adéu. Bueno, doncs anem per una altra.
5: Hola.
1: Hola,
5: que estic aquí esperant que acabi aquesta
1: senyora. Home, la Montse,
5: senyora,
1: és la Montse.
5: Ha sortit dues trucades a la vegada.
0: Quien espera, desespera.
1: La Montse de Sant Genís desespera.
5: Sí, senyor.
1: Digues, Montse.
5: Molt bé. Doncs, bueno, aviam, ara ja m'ha marxat de la memòria la que havia triat. A veure, una mexicana te posarem avui, que d'això, per dedicar-la... El meu home, el Emilio, que demà és el sant.
1: Ah, molt bé, felicitats.
5: I per tothom que escolti el programa.
1: Molt bé, doncs a veure quina li podem posar, Morcito Corazón.
5: Bueno, vale.
1: Ah, perquè és el
5: també...
1: teu amor, és el teu amorcito.
5: La
1: tercera amor, ara Morcito.
5: De tota la vida, sí, senyor.
1: Dios, vinga, te posarem aquesta. Gràcies per trucar.
5: Doncs gràcies per tot. Vinga, que aquest programa que duri molt, si pot ser.
1: Adéu, intentarem.
5: Vinga,
1: adéu. I ja podem posar cançons?
0: Com tu me diguis i la que me diguis.
1: Mira, podem posar el Xeian, que ens ho ha demanat l'Anna Fernández, ja fa una història que me l'ha demanada.
0: Un moment.
1: És de la llista de baix.
0: Entra una trucada.
1: Entra una trucada. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Oh, és la Quima. La Quima.
6: Ho sento de lluny, lluny, lluny.
0: Però la Quima sembla que estigui a les barques de Canet.
1: Sí, que estàs prenent el sol.
6: Les barques no n'hi ha. Abans n'hi havia vingut.
1: No n'hi ha.
6: Ni jo ho vaig conèixer. Bueno, mira, jo voldria la cançó Quiero decirte un nombre.
1: Molt bé.
6: I, pues, quin heu dit els cantants de la setmana? Julio Iglesias, no, l'altre. Quin és?
1: Lorenzo Santamaría.
6: Això, aquest, com dius, en fa?
1: Loreto Santa Maria.
6: Sí. Ah, això, aquest. Va, doncs jo voto per aquest, eh?
1: D'acord.
6: Vinga, la dedico a tothom. I la Quimeta Puig que es posi bé ben aviat.
0: Ah, això,
1: molt bé, esperem que sí.
6: Escolta, esperem vinga, sí. Adéu, bona adéu, tarda.
0: Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu. Doncs ara bé, sí, no?
1: Com dèiem.
0: La de Cheyenne,
1: sí, doncs, que l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la especialment a en Marc Massaguer i les amigues que té l'Anna. Eh?
0: Tal vez es amor. I...
1: Tal vez es amor, el que et sentim.
0: Tal vez es amor.
1: A vegades penses que és amor i penses que allò millor és tírria, no?
0: I és una altra cosa, eh?
1: Sí, ara...

0: molt xula, eh? Sí, fa anys que no el veig, vull dir, vaig anar a veure, eh?
1: Té molt tema maco, Cheyenne.
0: Vaig anar a veure en directe. Ai, que sale ranxera, eh?
1: Clar, com que tenim dos trucades, si em vols agafar una...
0: Agafem-ne una, primer. Hola.
1: Una que ha marxat.
0: Una no hi és, l'altra. Bona tarda.
1: Hola.
0: Bona tarda. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara, amb qui parlem?
2: Amb la Cinta Plaça.
0: Ai, la Maria Cinta.
1: Clar que... La Maria Cinta. Que perd la veu per aquí la teulada.
0: Sí, se li escapa la veu.
2: Sí, no, no. No se sent aquí, no.
1: No.
0: Quina cançó vols que posem? Corazón, corazón, Las Mañanitas...
1: La Calàndria.
0: La Calàndria. Vas la Calàndria?
2: No, que la... demanat la Quima de Canet, que no me'n recordo ara.
0: La Quima de Canet, qui l'ha demanat?
1: Quisiera decir tu nombre.
0: Quisiera decir tu nombre.
2: Ah, això sí. No tinc memòria.
1: Ai, tu nombre.
2: El Rico a la Quima, doncs.
0: Molt bé.
2: I vosaltres també.
0: Vinga, doncs, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Bé, doncs anem per més feina. Posem una altra cançó, ara sí que sigui de la llista.
1: Sí.
0: En Xapallí ens ha demanat aquesta primera, de dalt de tot, Tu enamorado.
1: Tu enamorado.
0: Que canta en Pedro Infante, tu, una ranxera.
1: Tu enamorado, que és de...
0: D'en Pedrito.
1: D'en Pedrito. Sí, perquè va morir jovenet. No li podien arribar a dir Pedro perquè no. 39 anys...
0: Encara era el nen de casa.
1: 70 anys que és mort, eh?
0: Déu-n'hi-do. També l'ha demanat en Marc, eh? Posem-ho aquí, Xapallí i Marc. Tots dos han demanat Tu enamorado.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Ràdio Tordera. Hora que t'escolta.
6: I ara, com que ens escolta l'emissora, podem parlar.
7: Doncs sí.
6: Posarem que si era dir tu nombre, que l'ha demanat en Marc Massaguer i també l'ha demanat la Quima. Doncs anirem a escoltar aquesta per un tal José Luis Perales.
7: No, és una lletra escrita per José Luis Perales, però la canta en Jolesis... Ui!
6: Jolesis, Jolesas.
7: Julián Andrés, no sé què.
6: Bueno... Si ho fa bé, ja ens ho direu, no?
7: Ara comprovarem això, eh?
6: Sí, tira endavant, a veure.

0: I ara sí que continuem amb una altra de les cançons, que aquí tenim aquí, Cartes marcades.
1: Tu, però aquest en Perales ens ha deixat sense saber quin nom li volia dir, no?
0: No.
1: Ja sé que...
0: El vol dir, però no acaba de dir. Però, I ara l'hem de posar un altre dia a veure si el diu.
1: Però tu t'imagines, deu ser perquè cadascun li posi el nom que li convingui.
0: També.
1: Deu ser això,
0: també,
1: no?
0: També, i així la pots dedicar a qui vulguis.
1: No? Clar, ara aquí. Deu ser això.
0: Això jo
1: pensem que, sí. Que és així, vinga.
0: Les cartes marcades...
1: Ah, cartes marcades. Espero que hi ha trucada.
0: Quina em dic que posaríem? És que me fem despistar.
1: Sí. Cartes marcades. Hola. I una trucada.
0: Bon dia. Bona tarda.
1: Hola.
2: Hola.
0: Hola, amb qui parlem?
2: Hola, sóc el Jorge. Què tal?
0: L'amic del Marc.
2: L'amic del Marc, que estic escoltant la ràdio.
0: Ah, molt bé. Què?
1: Molt bé, Jorge.
0: Què t'agradarà escoltar, tu?
2: Quina molt bé, estic a l'antena. Estic en antena, ara.
0: Sí. Quina cançó vols?
2: Bueno, que no ho sabia. Bueno, no sé, alguna que tingueu, perquè ja estaran totes escollides.
0: Mira, ja les...
2: No sé, no el mateix. El que vull és, sobretot, dedicar-se'l al mar.
0: Vale, doncs posarem les mañanitas... que la canta en Pedro Infante, vale? Per en Marc.
2: La del rei David, no? Les mañanitas del rei David.
0: Això. Molt bé.
2: Mira, aquesta m'agrada.
0: Sí. Molt bé, Jorge.
2: Pues, la dedico al Marc, de tot cor, i també a tota la gent del Rus.
0: Molt ben fet. Nosaltres també els hi dediquem.
2: Jorge, vinga, doncs molta vinga. Gràcies.
0: Gràcies per escoltar. Adéu. I ara
1: tenim una altra trucada.
0: Que... Sí, hola.
3: Hola.
0: És la Maria Cinta, que se li va al telèfon una altra vegada. Digue'm, Maria Cinta.
3: Sí, però tu no t'has recordat com has posat la cançó.
0: No, i no li hem posat, no li hem dit que també l'havia demanat la Maria Cinta. Ara ho direm.
3: No, jo no ho dic.
1: Home, Joan... Bueno. Tu, que la Maria Cinta està aquí mateix.
0: Clar, però bueno, n'hi posarem una altra, eh?
1: Sí.
3: Bueno.
0: Vinga.
3: Vale.
1: Una que se'n diu Muy Despacito.
0: Ah, sí, que se vaya despacito la cosa. Adéu.
1: Adéu. Adéu.
0: Va, vinga, posem cartes marcades. Aquesta és la Mercè Garcia, que li agraden les ranxeres, i per tant també la dedicarem a la Maria Dolors Oliveres, perquè sí. Cartes marcades, aquestes cartes que estan marcades...
1: Que és una ranxera que sigui una mica ranxerita.
0: És alegre i està bé.
1: Sí. Vinga, cartes marcades.

0: Ui, aquest sempre guanya,
1: oh,
0: diu.
1: Hombre, tu... I ara farem la cançó de la Maria Maresma, Corazón, Corazón, que l'ha dedicat, pues, a la Quimeta Puig i a totes les seves amigues. Endavant.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: I ara ha arribat el moment d'escoltar altre cop en Pedro Infante, perquè avui està dedicat especialment a aquest personatge.
5: I tant, que foten unes lletrotes, oi, cuate, que letreotas, que hacemos los maquis.
4: Aquí que te pega un tiro.
5: Pero...
4: Les Mañanites, ara escoltarem.
5: Ara Les Mañanites.
4: Sí, l'ha demanat en Jorge per en Marc Massaguer especialment, però també l'havia demanat en Salvador Massó, per sí, dedicar-lo en Jaume i la Julita, com fa cada setmana, sí, i tots els que escolten aquest programa. Però també la volem dedicar a Can Verdum, en Quim i la Mercè. També volem dedicar la Dolors Mas, a la Quimeta Puig, que sempre ens es diu que ens escoltarà des de l'hospital, de l'hotel, no?
5: Des de l'hotel, l'hotel de 4 estrelles.
4: I també a la gent que ha rebut un guassa com era a Barcelona, que deia, per tota la gent que estan en el Tirol.
5: No, Tirol.
4: Han anat de vacances, sembla que arribaven avui o demà.
5: I del Tirol segur que estan connectats
4: en el mòbil,
5: a internet i,
4: sí, sí, sí,
5: i replegant la tarda record.
4: Espero que estiguin escoltant. Sí, doncs, Les Mañanites, vol dir, això vol dir que Mañanita tenies que levantar temprano per volver. Vinga, escoltem Les Mañanites.

0: Bé, molt morica, també, aquesta. Sí. És una, com se diu?
1: Una clàssica.
0: Una clàssica, és el clàssic.
1: Clàssica.
0: Però bé, la gent saben triar els, perquè mira que hi havia un munt de cançons.
1: Mañanitas és una clàssica, clàssica.
0: Clàssica, clàssica, que si no l'haguessin demanat jo hauria quedat molt enfadat.
1: Clar, l'haguessin posat per nosaltres.
0: Sí, mira, però ara Morcito Corazón, sí. Que la Montse de Sant Genís, amb el seu marit, que es diu Emili, que ho celebra el seu sant demà,
1: sí.
0: Doncs mira, Morcito Corazón, jo crec que és la més adient que li podem dedicar.
1: Bé.
0: Que siguin molt feliços i mengin nissos.
1: D'acord, doncs som-hi.

0: Oi.
1: Els hi hem encertat, eh?
0: Sí?
1: Pot estar contenta la Montse, eh? I el seu marit igual, l'Emili. És molt maca aquesta cançó per ells.
0: Doncs, esperant, és que està nerviosa la petició, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Vol sortir.
1: Doncs ara saps quina sortirà? Sortirà el reloj, perquè el canten los Panchos, però...
0: Una clàssica de tota la vida.
1: De tota la vida, que l'ha demanat l'Àngel Roc per dedicar-la a en Marc
0: Un bolero del Lucho Gatica, que el canta los Panchos.
1: Sí, sí, però és un bolero maco.
0: Bolero,
1: no
0: bolero.
1: Marquis, no marquis les hores.
0: No marquis les hores.
1: Em falten 7 minuts per tot el programa.
0: Estem acabant ja.
1: Escoltem? Vinga.

0: Bé, doncs nosaltres primer farem el sorteig, no? Perquè
1: clar, falten 6 minuts, encara no.
0: I doncs fem el sorteig, hem de dir un número de l'1 al 14 per aquesta paella que el restaurant del Camí Ral es titula, el seu nom és Camí Ral. Està en el número 146 de Tordera.
1: Aquesta setmana el número maco, per tota la setmana, és el 9.
0: El 9? Què dius ara, mare?
1: Sí.
0: El 9, doncs pues mira, la Montse de Sant Genís podrà celebrar el sant del seu home, Emili, podeu anar a menjar aquesta paella, eh?
1: Carai.
0: I demà ja és dijous, no?
1: Demà és dijous, dia de paella. Paella,
0: dia de paella, tu. Ah, és que més bé no pot anar.
1: Oh,
0: i
1: no
0: també, la cançó també tenia el número 9.
1: Clar, és que el 9 és el de la setmana.
0: Sí, sí, sí, sí, doncs mira. Ja pot estar contenta la Montse de Sant Genís. Molt bé. Doncs ara ens despedim amb una altra cançó. Després, si en podem punxar una altra, en punxarem una altra, no?
1: Quina vols?
0: Jo m'agradaria escoltar aquesta d'en Christian Nodal.
1: Cuando la vida duele.
0: És un bolero molt trist, eh?
1: Jo cuando la vida duele, carai, noi, escolta.
0: És molt maca, eh? A mi m'agrada molt.
1: Cuando la vida la duele, si la trobem...
0: La vaig escoltar per una dona.
1: Cuando la vida duele...
0: Una dona que la que va cantar durant 30 anys esperant el seu fill que tornés a casa seva.
1: Aquesta la sentirem, l'escoltarem per Luciano Pereira.
0: Ah, bueno.
1: A veure què tal ho fa, no?
0: Opa, també Luciano té dret a expressar-se.
1: Sí. Doncs som-hi.
0: Vinga, endavant.

0: que maca, eh?
1: Que duele la vida.
0: La vida duele, eh? Gente
1: a vegades
0: que...
1: sí, eh?
0: No, no hi ha ningú que no hagi passat per la vida que no hagi patit una mica. Per tant,
1: sí.
0: Avui us hem fet una mica feliços, esperem, amb aquestes cançons que us hem posat avui. Diran que la setmana que ve ha sortit guanyant en Lorenzo Santa Maria. Escoltarem sí. cançons d'ell i també alguna d'aquestes que han quedat per posar, que n'han quedat moltes i són molt maques,
1: sí.
0: del Pedro Infante. I...
1: Les repescaràs, oi?
0: Farem una repesca.
1: Entre els informatius.
0: Doncs vinga, senyors, adéu-siau. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants es concentren aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura de manifest.
1: Bona, sóc la Mireia, la presidenta de la Fadalina Sigrècies. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb Artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
2: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
0: Parlarem avui també que el català tenyeix xarxes d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol.

0: passejada amb l'agent major d'incendis del cos d'agents rurals, el tordarenc Sergi Fonseca, ens parlava de l'activitat. La regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
1: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals. Que...
0: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort, que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, també. Informació meteorològica que ens apunta en Joaquim Serra.
2: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més. Les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maror poc important. De cara a demà, les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Un informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística, Pere García. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Com dèiem, mestres i famílies es mobilitzen avui a Tordera sota lema l'enterrament de l'educació pública. Una comitiva de manifestants que ha sortit a primera hora d'aquest matí des de l'escola Ignasi Iglesias, direcció aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera, on està previst la lectura d'un manifest. Una concentració que també serveix per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'escola Ignasi Iglesias de cara al curs vinent. Cal recordar que tant avui com demà hi ha vaga a les escoles públiques de Tordera convocades pels principals sindicats del sector educatiu. Escoltem la presidenta de l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias i una de les famílies.
1: Bona, soc la Mireia, la presidenta de l'AFA de l'Ignasi Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
2: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
0: Estan ja a direcció aquí a la plaça de l'Església, un cop arribin i connectarem en directe. Una jornada on també us expliquem que Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, ha destacat el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions.
3: A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària, que està aprenent català i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, em vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és

0: una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera, està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn i es desenvolupa en col·laboració amb l'equip d'impulsors del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona.

0: Aquesta tarda el Parc de l'Amistat serà el punt de sortida d'una nova passejada ambiental sota el títol Els serveis ecosistèmics de la Vall de Santou, activitat que tindrà una durada aproximada de 2 hores. La caminada anirà a càrrec de Sergi Fonseca Riera, agent major d'incendis del cos d'agents rurals de la Generalitat, que guiarà els participants per aquest entorn natural, tot explicant els beneficis que ofereix l'ecosistema de la vall. L'experiència es complementarà amb una visita i berenar d'estiu a Can Saleta. Ho explicava la regidora d'Educació Ambiental, Nadia Cantero.
1: Farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la Vall de Santou. Anirem per carrer, quedarem tots a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals.
0: La mort d'un veí d'anglès en estranyes circumstàncies ha tornat a obrir vells fantasmes d'un crim sense resoldre a Tordera. Segons publica El Punt Avui, un home de 55 anys va ingressar fa uns dies a l'Hospital Trueta de Girona després que una ambulància el recollís estès a terra al carrer Assalt, amb una greu ferida traumàtica a la part posterior del cap. Malgrat rebre atenció mèdica, va morir divendres a la matinada. L'home mort va ser protagonista d'un dels casos més foscos de Tordera, quan la Policia Nacional de Lloret de Mar el va detenir el 2006, juntament amb dos individus més, per al presumpte assassinat d'un torderenc copropietari del Club Rosa de Tordera, que va ser trobat agonitzant i lligat a la zona boscosa de Can Burgada. El torderenc va morir a l'Hospital Truet a causa d'un traumatisme cranial provocat pels cops d'un objecte contundent. El Punt Avui explica que, segons el relat d'un testimoni protegit, l'home, que ara s'ha trobat mort, hauria traslladat amb el seu cotxe els dos presumptes agressors fins al bosc on van deixar lligada la víctima tordarenca. Tot i això, el jutjat d'Arenys va exculpar els tres homes arran de la manca de proves i va dictar el sobreseïment de la causa. Un any després, l'Audiència de Barcelona va reobrir el cas a instàncies de la família de l'assassinat per noves diligències que no van permetre portar ningú a judici. El 2010 es va tornar a sobreseure. Avui, més de 20 anys després del crim, el delicte ha prescrit. La mort ara d'un dels sospitosos d'aquest cas tordarenc ha reobert el cas i els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació.

L'equip infantil A del Club Atlètic Tordera ha tancat una fase regular impecable, proclamant-se de forma brillant campió de Lliga de la Primera Divisió. Amb aquesta fita matemàtica, els joves tordarencs no només s'enduen el títol de la regularitat, sinó que aconsegueixen el bitllet directe per disputar els play-offs d'ascens a la màxima categoria de futbol base català, la Divisió d'Honor. L'equip dirigit per Carlos Casado va guanyar els primers 15 partits de manera consecutiva, només a perdut 5 partits i ha empatat un. L'eliminatòria definitiva de play-off d'ascens a Divisió d'Honor es disputarà sota el format de partit únic el proper dissabte a 4:45 de la tarda contra el Sant Andreu, l'equip que més punts ha aconseguit de tots els grups. Cal destacar que la fase final d'enguany tindrà lloc a la seu de la delegació de Girona. Això suposa una magnífica notícia per tota l'afició tordarenca, que es podrà desplaçar amb més comoditat.

0: I anem a continuació a connectar amb la plaça de l'Església, on estan arribant ja els manifestants.
1: Doncs, com ja hem explicat, des dels serveis informatius s'ha organitzat o s'ha impulsat per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias amb la participació de les escoles públiques del nostre poble. I el que estem veient doncs, és ara mateix l'arribada d'aquest grup que ha sortit des de l'Escola Ignasi Iglesias. En el grup que veiem de persones que s'han agrupat aquí a la plaça veiem pràcticament el grup del referent de l'Escola Ignasi Iglesias. En principi no acabem de veure mestres o pares d'altres centres. En principi estava previst que hi hagués també doncs, participació de famílies i mestres de les escoles públiques de Tordera, tant de Serra de Miralles com també de la Raureda, que doncs, ara mateix no veiem en aquí. Sí que veiem, però, una àmplia representació de mestres, famílies sobretot, que representen l'Escola Ignasi Iglesias, on també doncs, han vist aquest curs la trista notícia del tancament d'una línia d'I3, una de les reclamacions que també es poden veure. No sabem si es produirà algun parlament, imaginem que sí, que aniran, en tot cas, verbalitzaran aquí en la plaça aquesta mobilització que, com dèiem, ja havia estat convocada prèviament i que coincideix també amb aquesta vaga general que hi ha d'ensenyament al país, convocada per avui i també per demà. Insistim, som en directe a la plaça de l'Ajuntament, on acaba d'arribar aquesta mobilització de mestres i també de famílies. De fet, la mobilització ha estat impulsada per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias i és la que, amb aquesta representació d'una tomba, doncs ha encapçalat aquesta manifestació. Anem, en tot cas, a conèixer més detalls amb alguns dels participants. Hola, bon dia. Heu fet aquesta mobilització, sí. Heu sortit des de l'escola, arribeu fins aquí. Al principi el pla és aquest, oi?
2: Al principi el pla és aquest i ara parlaran les companyes una mica i explicar per què ho estem fent. És més que res per defensar l'escola pública i el tancament de la línia D3 a l'Escola Ignasi Iglesias de Tordera.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs parlàvem amb una mare, com dèiem ara, doncs hi haurà aquests parlaments que s'han preparat aquí i que nosaltres doncs, també donarem en directe pels nostres oients de xarxes socials i també des de la ràdio.
3: Famílies, AFAS, professorat, AFET, artesanes per defensar l'escola pública. Diem prou. Deixem els mestres i a les mestres fer de mestres i a l'alumnat aprendre. Donar l'esquena a aquest problema és deixar els nostres fills i filles desprotegits. Volem una educació digna i de qualitat, perquè aquests nens i nenes, nois i noies, són el nostre futur de demà. Perquè la inclusió no és posar un infant a necessitats educatives especials en una aula ordinària. Això és abandonar el professorat, a l'infant i a les famílies. Senyor Illa, senyora Niubó, la inclusió s'aconsegueix amb què, profes? M.
4: Mans.
3: R.
4: Recursos.
3: B. Baixa.
4: Vetlladors i vetlladores.
3: P.
4: Personal educatiu.
3: Necessitem personal de necessitats específiques, no policies, no ordinadors, no tablets. Mans. Calen més professionals per atendre com cal a l'alumnat, PAE, TEI, mestres d'educació especial, TIS i altres professorats de suport. Donar recursos no és donar ordinadors, és escoltar que necessita cada centre per atendre bé els nostres fills i filles. Cuidar de qui cuida, guia i acompanya. Des de Tordera dient no, no és suficient. Gràcies a les famílies, a les escoles, a artesanes, a AFAS, a AFET i a tots per la feina feta. Han sigut dues setmanes de córrer, però no us abandonem. Seguim aquí, perquè l'escola és de tots i per a tots i la tenim que defendre entre tots. Moltíssimes gràcies.
5: Brava. simplement de part de tots, totes les mestres, tots els mestres, tot el personal d'atenció educativa que treballem a les escoles, famílies. Portem nosaltres molt de temps que vam decidir no mirar cap a un altre costat i defensar l'escola pública. Gràcies, moltíssimes gràcies, perquè la mobilització d'avui confirma que us tenim al nostre costat. És una lluita, és una defensa compartida. Així que, simplement, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi, per el vostre suport. Sempre. Gràcies.
1: Qui parlava ara era el director de l'escola, Ignasi Iglesias, que també doncs, ha intervingut en, en aquests parlaments d'aquesta mobilització motivada pels pares.
3: Teniu els meus fills més que jo, entre setmana. Teniu els meus fills molt més que jo, entre setmana. Sé el patiment. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
1: Doncs han fet ja els parlaments per part de famílies, per part també del centre, i no sabem si encara hi haurà un tercer parlament en el que, doncs bé, s'insisteixi en aquestes reclamacions que s'han fet públiques arran de la situació a les aules i també en l'atenció dels infants per part també de amb necessitats especials i també doncs, amb els ràtios i també amb aquesta línia d'I3. Sembla doncs, que no hi haurà més parlaments. Nosaltres que hem seguit en directe aquesta arribada de la mobilització de pares i mestres aquí a la plaça de l'Ajuntament, on ha acabat aquest recorregut amb doncs, també l'atenció d'alguns veïns, també regidors de l'equip de govern i de l'oposició, que també han participat d'aquesta mobilització i que els han acompanyat fins aquí a la plaça. Les consignes les hem anat seguint. En principi veiem doncs, algunes que fan referència doncs, al lema de fet de la vaga i també de totes aquestes mobilitzacions, de la defensa de l'educació pública. També doncs, es parla dels més petits, de la lluita per una educació pública de qualitat, aquesta pancarta que de fet ja hi ha habitualment penjada a les portes de l'escola Ignasi Iglesias, i docents, AFES i famílies defensem l'educació pública. Segurament aquest és el lema, de fet era la pancarta que obria aquesta mobilització en una, un recorregut que han fet doncs, tots els participants que han sortit des de l'escola Ignasi Iglesias amb aquesta primera pancarta on les famílies, concretament també les AFES, han volgut donar suport a totes aquestes mobilitzacions i també aquestes manifestacions que els docents han anat donant a conèixer arreu i que també en el nostre poble doncs, s'han fet palesa amb aquesta trobada, com dèiem, de les AFES, que s'ha vehiculat a través doncs, d'aquests parlaments i d'aquesta concentració que ha arribat doncs, fins a la plaça, sortint des de l'Ignasi Iglesias pel camí ral i fins a arribar aquí. Insistim també en el fet de que ens constava que havien de venir també altres escoles i intentarem també confirmar en tot cas si arribaran des d'altres indrets, com seria el cas de Sant Pere amb l'escola de Roureda o també des del centre vila de l'escola Serra de Miralles.
3: Ara començarem la marxa pel Tron de Ferro, on posarem la nostra pancarta perquè sigui visible. Vale? Comencem, mira.
1: Intentarem parlar amb la portaveu. Perdona, bon dia, una pregunta. Vosaltres sou de l'AFA de l'Ignasi Iglesias?
3: Jo personalment no, jo sóc una mama típica, ella sí que és Mireia de l'AFA, i això només és per donar-li suport als nostres profes, que realment ho estan patint i ho passen molt malament.
1: Ets de l'AFA.
6: Sí, sóc la presidenta.
1: Quina valoració fas d'aquesta concentració o mobilització que heu fet?
6: M'hauria agradat que hagués sigut més gran, sí. Ja que estaven convocats tots els centres, ens van dir tots els centres que vindrien, els instituts públics també, m'ha pensat que vindria més gent, però bueno, no passa res. Nosaltres estem defensant els drets de tots els nens i el que volem és això, una educació de qualitat i digna.
1: Heu parlat novament per al cas de la I3, perquè és el que dius, més o menys hem vist que bàsicament la mobilització ha sigut de famílies i de mestres de l'Ignasi Iglesias, on a més de la situació d'ensenyament també insistiu amb la línia que suprimirà de cara al curs vinent. Hi ha novetats en aquest aspecte?
6: No ens han donat cap resposta, hem fet molts escrits amb famílies, l'AFA, tenim l'escrit que ens va fer en Pere d'Educació i l'alcaldessa, res, ens han ignorat completament.
1: Molt bé, heu acabat aquí a l'Ajuntament. Volíeu enviar també un missatge a l'Ajuntament o era un missatge a la ciutadania amb aquesta concentració d'avui?
6: És un missatge a la ciutadania perquè no només defensem el que t'he dit, els drets dels nostres nens de l'Ignasi, sinó de tots.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
6: Gràcies a tu per venir.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs parlàvem amb membres de l'AFA i també de famílies que avui doncs estaven aquí, ens confirmaven el que havíem dit, que en principi estaven convocats també altres centres públics en aquesta mobilització. Finalment doncs no han assistit. Nosaltres doncs que intentarem també captar a nivell institucional la valoració que pugui fer el regidor d'ensenyament, en Pere García, el regidor de l'Ajuntament, que també, doncs, com altres membres de l'Ajuntament, han assistit en aquesta mobilització i també volíem conèixer doncs, una valoració final d'aquesta mobilització que avui doncs, ha viscut el nostre poble.
8: Bueno, doncs, gràcies també a Ràdio Tordera per ser-hi, no? I al final doncs, avui el que hem posat de manifest és que hem de treballar junts, no? Des de l'Ajuntament, les famílies, els centres educatius, doncs, per poder donar resposta a aquestes necessitats que es plantegen des de les escoles públiques i, evidentment, doncs, traslladar totes aquestes demandes al departament, que escolti quines són les demandes reals dels centres i que la diversitat que tenim als centres i la complexitat doncs, requereix doncs, recursos per poder atendre més i millor doncs, a tots els infants. No? I, per tant, doncs, també vull donar l'enhorabona doncs, a l'AFA de l'Ignasi Iglesias per organitzar una trobada com la que hem viscut avui.
1: Molt bé, gràcies, regidor.
8: Gràcies.
1: Doncs en Pere García, el regidor, i també intentarem parlar, ja per anar acabant, també amb els mestres de l'escola Ignasi Iglesias, que estan, doncs, en aquests moments fent fotografia i també perquè ens valorin una miqueta aquesta trobada, aquesta reunió de concentració reivindicativa per part dels mestres. Els veiem ara, doncs, fent fotografies de record d'aquesta trobada i nosaltres doncs ja intentaríem amb aquest darrer testimoni per part dels mestres doncs que acomiadar aquest directe que hem fet amb l'arribada d'aquesta mobilització organitzada per l'AFA doncs també al punt de vista. Acabaríem, si pot ser, amb la valoració final. Escoltàvem el Parlament del director de l'escola Ignasi Iglesias, suposo que agraïts per també el suport rebut per les famílies, no?
9: Més que un Parlament, és simplement l'agraïment. L'agraïment, com hem dit, al suport a les famílies. És una lluita en defensa de l'escola pública que agraïm moltíssim i que és molt important que les famílies estiguin al nostre costat. Nosaltres, com he comentat, no? Portem mesos en els quals ja tota la comunitat educativa decidim no mirar cap a una altra banda, defensar una escola pública de qualitat amb més recursos, el que necessitem. Esperem, tenim la confiança que aquestes negociacions que s'estan portant a terme doncs, arriben a bon port i puguem aconseguir tot allò que estem demanant en defensa, com diem, de l'escola pública.
1: A més, també hi havia la reivindicació afegida de la desaparició de línia I3. Imagino que no hi ha novetats respecte a això.
9: D'això, malauradament, tira tot endavant. No s'ha pogut revertir la situació, però continuarem lluitant perquè no es tanquin línies en un futur. No es tanquin línies per tenint en compte també doncs, la matrícula viva que hi ha a molts municipis i Tordera és un d'ells. Per tant, malauradament, sembla ser que aquest any no hi ha volta enrere en aquesta decisió, però esperem que en un futur doncs, es plantegi no els tancaments de línies i disminució de ràtios, que és el que estem demanant també.
1: El tancament de línia ja té fet també els canvis que hi haurà de plantilla en l'Ignasi Iglesias. Quins efectes tindrà o que ja hagin confirmat?
9: Doncs, per exemple, això, un tancament de línia suposa que tenim una dotació menys per l'any vinent. Les dotacions van funció de diferents dades, però en el nostre cas és una disminució d'un mestre menys, una disminució de plantilla i no poder portar a terme el projecte educatiu tal i com tenim establert. Per tant, ja ho tenim confirmat. De fet, quan va sortir la plantilla ja es va recollir aquesta disminució.
1: Molt bé, gràcies, Albert Rojo, director de l'Escola Ignasi Iglesias.
9: A vosaltres, per ser-hi, sempre, a totes les mobilitzacions que fem. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Parlàvem amb Alberto Rojo, com dèiem, el director de l'escola, que també ens acabava de confirmar a l'última hora. Aquí ja la mobilització ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament, on, com dèiem, a les 9 del matí s'han concentrat famílies, mestres i també alumnes a les portes de l'escola Ignasi Iglesias. Finalment, no hi ha hagut participació d'altres centres públics de Tordera. Ens explicaven des de l'AFA que també estaven convocats l'escola Serra Miralles, la Roureda i de l'Institut, finalment, però només ha estat l'escola Ignasi Iglesias i tot el col·lectiu de famílies, mestres i treballadors els que s'han reunit aquí a la plaça. Nosaltres acomiadem aquí aquesta retransmissió. Gràcies per la seva atenció.
0: Gràcies, Albert. Anem a parlar del temps a continuació, la previsió que esperem per aquest dimecres, per les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
7: Avui la jornada torna a venir marcada pel temps estable i assolellat a tota la comarca i, a més, amb unes temperatures que tornaran a ser elevades, fins i tot més que no pas ahir. Tot i que les mínimes han baixat un palet en la major part de la comarca, en zones altes de la serralada litoral han pujat, i això denota aquest aire més càlid que tenim al damunt i que aquest migdia tarda abraçarà tot el Maresme, màximes que arribaran als 32 graus a la zona més interior de la comarca, i en canvi prop de la costa quedaran entre els 28 i els 29 graus les temperatures al centre del dia, amb vent que aquesta tarda serà moderat de garbí. Almenys aquesta tarda, a prop de la costa, la temperatura refrescarà una mica gràcies a aquest vent, però, no obstant això, doncs tindrem temperatures plenament estiuenques. Ahir parlàvem de la possibilitat d'un canvi de temps de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, que ens portaria una baixada de temperatures. Doncs bé, no només no es produirà aquest canvi de temps, sinó que probablement de cara a la pròxima setmana, a la recta final, podríem tenir temperatures realment d'onada de calor important. Ja ho acabarem de concretar, però és molt probable que de cara a la recta final de la setmana vinent tinguem màximes de l'ordre dels 36-37 graus a l'interior de la comarca, i a prop de la costa podríem fregar els 35. Per tant, ja anirem veient com evoluciona, però tot apunta que la calor continuarà sent la protagonista al llarg de les pròximes setmanes. Un estiu que ha començat amb contundència i que de moment res sembla que hagi de portar-nos un descens de temperatura. D'entrada, de cara a demà, fins i tot les màximes podran pujar una miqueta més en una nova jornada que es presenta estable i assolellada, i el mateix esperem per demà passat, dissabte. Això sí, dissabte baixen una mica les temperatures, hi haurà més núvols. No descartem alguna gotellada puntual de cara al vespre cap a la zona interior del Maresme, però en general s'espera un cap de setmana que tornarà a ser força tranquil, tot i que, com hem dit, amb temperatures una mica més baixes.
10: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre Ajuntament. Avui, com poden comprovar, ens acompanya el regidor de Junts, Pere García, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Entre d'altres, regidor de Cultura, Educació, Política, Lingüística. Regidor, aquests dies l'educació és notícia, no només a Tordera, sinó arreu de Catalunya. La mobilització dels mestres de l'educació pública per millores en el seu sector, en tots els sentits. I aquí a Tordera també tenim aquest extra de, novament, una retallada de línia d'I3 al nostre poble. Si l'any passat va ser la Roureda, aquest any és l'escola Ignasi Iglesias. Un sector educatiu, doncs, que està en debat, des de la perspectiva com a regidor d'Educació, com valora tot aquest seguit de mobilitzacions que hem viscut les darreres setmanes i que continuen precisament aquesta setmana?
1: Ja ho dèiem al ple fa pocs dies, no?, que és un orgull, no?, que es parli tant d'educació en aquest moment, perquè creiem que és important que s'hi doni valor, no?, al paper de l'educació, i de veure com aquesta educació a les escoles ha anat canviant moltíssim en els darrers anys, no? Amb tota la diversitat que hi ha als centres, amb les diferents metodologies, els canvis de normativa, tota la burocràcia que acompanya tots aquests processos i el nombre elevat d'alumnes per aula, no? Tot això ha fet, no?, doncs que els centres i les direccions es trobin en un moment, doncs, de dir prou, no?, d'aturar-se, de reivindicar el seu paper com a mestres, perquè moltes vegades toca, doncs, acompanyar moltíssimes situacions de moltíssima diversitat i calen mans per poder atendre bé a l'alumnat i dedicar-se a fer de mestres, que al final és el que els agrada, no?
0: La veritat és que hi ha moltes reivindicacions sobre la taula, però a nivell d'aquí Tordera, amb el tema del tancament de la línia D3, doncs s'argumenta, no?, que potser seria una oportunitat això per reduir ràtios, i és el contrari. L'any passat ja dic que es va retallar una línia D3, aquest any s'ha tornat a retallar en una altra escola. Temen que això sigui ja una conducta que podem viure de cara als propers anys, que el Departament d'Educació ens vagi tancant línies d'I3 a les escoles públiques?
1: El que és cert és que el Departament utilitza unes dades molt objectives, no?, que és el nombre de naixements que hi ha al municipi, i aquesta dada és cert, doncs, que en els darrers anys ha anat baixant. Sobre el paper, no?, distribuir aquests alumnes en les diferents línies del municipi, doncs ens dona aquesta ràtio d'uns 6 grups al municipi, i nosaltres el que sempre hem defensat és que hi ha d'haver prou marge perquè les famílies puguin escollir quin és el projecte educatiu de les escoles de Tordera que més els encaixa per la seva manera de ser, per la seva filosofia, per la proximitat, i que a més de poder escollir projecte educatiu, doncs tinguem la capacitat, doncs, de, escolta, si s'obren línies, doncs aprofitem-les per resoldre aquestes altres demandes que tenim sobre la taula. Tenim unes escoles a Tordera que estan preparades, no?, tant Roureda com Ignasi Iglesias estan preparades per tenir dues línies a la seva totalitat. No perdem infraestructura, no perdem professionals. Aprofitem-ho per abaixar les ràtios i per poder anar millorant progressivament l'educació d'aquests infants i joves, garantint-los més estones de proximitat.
0: Perquè aquí a Tordera tenim també aquest problema de la matrícula viva, que no se'n parla gaire, no se sent gaire parlar, però que aquí a Tordera és una realitat en els darrers anys de bastant, bastant important, no?
1: Sí, la matrícula viva es tracta, no?, de famílies que van arribant al municipi al llarg del curs i que els centres educatius han d'incorporar en el seu dia a dia, amb l'esforç que també suposa això als centres, no?, perquè una classe que ja té la dinàmica del curs, del grup, del seu tutor, doncs té una nova incorporació que s'ha d'adaptar, s'ha de treballar, s'ha de fer una bona acollida a aquell alumne i a aquella família, que tampoc sabem si és una rebuda que serà per 2 mesos, si durarà tot el curs, o si seran uns dies, no?, perquè a vegades també ens passa que de la mateixa manera que arriba gent al municipi, en marxa del municipi. Llavors, és un procés constant de les reunions que hi ha tècniques, no?, de matrícula viva, doncs de revisar els casos, de poder atendre també les peticions de les famílies de m'agradaria en aquest centre, o preferiria aquest altre, no? Resoldre temes de transport escolar, també, que és un dels temes que a Tordera és important de tenir en compte a l'hora d'escollir centre, no? I per tant, doncs, hi ha aquest moviment que genera que un grup que potser a I3 comença amb menys alumnes, a mesura que aquests alumnes es van fent grans, van rebent incorporacions al llarg dels anys i les ràdios es van augmentant.
0: Bé, veurem com es va desenvolupant la situació, però segurament que en seguirem parlant. Aquests dies, regidor, sentíem que s'havien atorgat diverses subvencions en l'àmbit educatiu per reforma d'escoles. No sé si aquestes subvencions arribaran també a Tordera, si han arribat, i quina és la previsió d'aquests diners, on es poden destinar.
1: Sí, el departament el que ha fet és que les inversions que li tocarien fer com a departament, perquè quan es tracta d'inversions als centres educatius públics, qui té la competència i qui les ha de fer és el departament, l'Ajuntament ha de fer aquelles tasques de manteniment, doncs el que ha fet és crear una línia de subvencions, perquè des del mateix departament no tenen capacitat tècnica, no? Doncs per fer projectes i atendre i arribar a tots els municipis de Catalunya, i una mica com que ens traspassen aquest encàrrec en els ajuntaments, que coneixem bé les necessitats dels nostres centres, i a partir d'aquí, doncs, hi ha uns barems que ara em sembla que hem sabut que rebrem uns 125.000 euros per millorar centres educatius públics, i també incorpora, no, quins són els criteris, doncs, per definir els centres. En el cas de Tordera, aquesta subvenció serà gairebé per dedicar-la a l'escola Serra de Miralles, perquè és l'escola més antiga del municipi, la que encara té necessitats que tenim detectades per millorar, i bàsicament, doncs, estem ara començant converses tant amb la direcció com amb les famílies, com amb la part tècnica, no, de l'Ajuntament, per poder establir quin és el full de ruta, quines són les inversions més necessàries, i a partir d'aquí, doncs, pressupostar-ho i tirar-ho endavant i que sigui una realitat el més aviat possible.
0: Hi ha algun termini d'execució d'aquests treballs?
1: Sí, tenim fins al 2029, hi ha marge per fer-ho, però és evident que, sabent que tenim recursos per poder invertir en els edificis de Tordera, ho volem avançar com més aviat millor.
0: Regidor, aquests dies també hem conegut la bona notícia que l'Institut Lluís Companys oferirà el curs vinent un nou grau bàsic de comerç i màrqueting, però continua aquesta lluita per intentar aconseguir tenir un nou cicle formatiu de grau mitjà al centre. El mateix director ens ho deia, no? Estem picant pedra, però no s'aconsegueix. Sé que des de la regidoria d'Educació també hi ha aquesta voluntat i s'està treballant en aquest sentit. Ho aconseguirem al final, ho dic perquè portem molt de temps batallant, i entenc que també els municipis veïns, instituts veïns, també, clar, hi ha aquesta competència sana, no?, de que tothom vol tenir aquests estudis.
1: Clar, és el que dèiem, apostar per la formació professional avui en dia és una aposta valenta, i seguim defensant que com a municipi mereixem tenir més oferta educativa, no?, en aquest sentit. Per tant, des de l'Ajuntament celebrem que tinguem aquest cicle formatiu de grau bàsic més encarat, no?, aquesta part de serveis comercials. Per tant, això ho celebrem, i evidentment que traslladem al departament la necessitat de poder continuar ampliant aquesta oferta educativa. Hem intentat posar totes les facilitats possibles en quant a infraestructura, en quant a suport, des de l'institut estan molt, molt oberts a remengar-se,
0: sí,
1: pel que calgui,
0: adaptar-se, sí.
1: I perquè creiem, no?, doncs, que hem de donar oportunitats educatives, doncs, a tots aquests joves que acaben amb 16 anys al municipi, doncs, que puguin tenir diferents vies en el municipi per poder continuar estudiant, perquè és cert el que dius, no?, que tenim certa competència positiva en municipis del voltant, però ens agradaria poder marcar-nos, no?, com a punt educatiu també al nostre municipi, i que poguéssim atraure, doncs, estudiants també d'altres poblacions veïnes.
0: És que si mirem la població de Tordera, pràcticament 20.000 habitants, sembla que per població i per quantitat d'alumnes, potser, no?, faria falta més educació professional.
1: Faria falta, perquè tenim detectat, no?, que alumnes de Tordera o joves que viuen a Tordera es desplacen. Per tant, nosaltres apostem per un model educatiu de proximitat, i creiem, doncs, això, que nanos de 16-18 anys, si ho tenen més accessible en el seu municipi, és més fàcil que puguem garantir-ne l'èxit, que puguin continuar estudiant, que no que els posem ja amb 16 anys, doncs, a buscar-se un bus, aquestes combinacions, que a vegades en aquestes edats ja frena una mica.
0: Bé, entenc que les converses estan obertes, que continuaran també el curs vinent i que bé, la voluntat és això, no? I fins i tot potser a fer el cicle superior del cicle mitjà que actualment hi ha.
1: Exacte, no? La part aquesta de donar continuïtat, no? També el cicle mitjà també és sobre la taula. Aquesta porta és la que potser està més oberta en aquests moments també, perquè és cert que tenim nanos que acaben el cicle formatiu de grau mitjà i han de poder continuar els seus estudis, no? Aquest itinerari. Per tant, aquesta també és una lluita amb la que hi treballem.
0: Regidor, presenten ara aquesta guia de Consell d'Infants, el Gaudeix Tordera. Com es presenta aquesta edició? Quines novetats presenta?
1: Doncs aquesta guia és el resultat, no?, d'aquest projecte que hem fet amb el Consell d'Infants. El Consell d'Infants el reunim 3 o 4 vegades al llarg de l'any i els hi vam encomanar, no?, que ens fessin una llista d'aquells espais, d'aquelles activitats que creien que era important que la gent de Tordera conegués, o si arribava això una família nouvinguda, doncs, que havien de conèixer, i hem tingut moltes sorpreses, perquè és cert que la gent els nanos del Consell d'Infants, doncs, coneixen moltes coses de Tordera, ho han treballat també amb els seus grups classe, i a partir d'aquí, doncs, hem pogut fer una guia, un llibret que hem repartit a tots els alumnes de 5è i 6è del municipi, també amb propostes d'activitats, doncs, de participar a l'aplec de Sant Pons, activitats de festa major, buscar diferències, i després també una llista de tots els parcs que hi ha al municipi, als barris i a les urbanitzacions, perquè tothom se'l pugui sentir seu, perquè Tordera és el tot del municipi, no és el conjunt. I avui, per exemple, que hem fet Consell d'Infants, doncs, estaven els nanos il·lusionats de veure aquest producte final acabat i que queda un testimoni també tant en paper com en digital.
0: La valoració entenc que és molt positiva d'aquest Consell d'Infants, perquè cada any, doncs, hi ha propostes i que són propostes que aporten al municipi un plus, no?, a nivell de coneixença, a nivell d'involucrar precisament els més petits, doncs, en la vida pública del municipi. Entenc que això, la voluntat és que tingui continuïtat i intentar fins i tot potenciar-ho.
1: Sí, així és, perquè el Consell d'Infants dona aquesta oportunitat en els consellers i conselleres, no?, de 5è i 6è, de formar part d'aquesta taula de plens, de treballar les propostes amb els seus grups classe, de parlar davant d'un micròfon, no?, de fer valdre, no?, la seva opinió, i de la manera que els estem treballant últimament, que els fem treballar una estona junts, després exposen el que han treballat, ho recollim, a la propera sessió tenen un altre encàrrec, doncs anem fent com una mica el seguiment i ells acaben veient, doncs, que allò que diuen acaba plasmat en un producte o en una idea, no? I de cara a l'estiu, per exemple, avui també han votat, doncs, una activitat que els hi agradaria fer com a municipi, i des de la part de l'Ajuntament entomem aquest encàrrec per fer-lo realitat.
0: Parlem de més coses. En Pere és el regidor de Política Lingüística, una regidoria de nova creació aquesta legislatura, amb l'objectiu això, de potenciar el català, de fer valdre el català, i em sembla que properament volen engegar una campanya Parlem en Català. En què consistirà aquesta campanya?
1: Des d'aquesta comissió i des de la regidoria és cert que anem treballant de manera coordinada, perquè creiem, doncs, que hem d'assentar molt bé les bases del que volem que sigui aquesta regidoria, que alguna vegada hem dit que ens hauria agradat avançar més ràpid del que ho hem fet, però creiem que els passos que hem anat fent ens donen aquesta estabilitat de tenir clar que, per una banda, com a ajuntament hem de tenir clar la part interna, no?, de l'ajuntament, de portes endins, quins drets i quins deures tenen els nostres treballadors i quins deures té la ciutadania també. Per tant, vam aprovar el RULC, no?, aquesta modificació del RULC, de com enteníem que havia de ser el català a l'Ajuntament. També hem començat a fer formació pels treballadors i treballadores que fan atenció al públic de manera directa, doncs, perquè convidin a parlar en català els usuaris, que no tinguin que no tinguin prejudicis, no?, davant de la persona que tenen al davant, de que no sàpiga parlar català, perquè tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci s'està fent moltíssima formació, no?, en català, i hi ha molts aprenents de català que ens reclamen, no?, espais on no se'ls jutgi i puguin parlar lliurement català. Llavors, estem en aquesta fase també de formació en els treballadors, i de cares en fora, doncs, també tenim feina, doncs, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de l'educació, no? Per tant, engeguem una campanya que es diu Aquí parlem en català, i aquesta campanya l'hem personalitzat, doncs, també en els diferents espais. A la ràdio parlem en català, als clubs esportius parlem en català, i d'aquesta manera, i amb les complicitats, doncs, de cadascun d'aquests espais, doncs, poder generar com més interaccions en català millor, perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català, doncs, ho ha de tenir fàcil.
0: Malgrat això, hi ha aquesta normativa lingüística que també és d'aplicació i que entenc que l'Ajuntament aquí el que ha d'intentar és informar, sigui a comerços o sigui a entitats o el que sigui, d'aquesta normativa, no? I que s'ha de complir.
1: Sí, en aquest sentit estem treballant una documentació, una informació que puguin donar des de les àrees de comerç i emprenedoria, doncs, a tots els establiments del municipi, de quina és la normativa que està publicada en relació a la política lingüística, i a partir d'aquí, doncs, donar tot l'assessorament i acompanyament que calgui, doncs, per si algun establiment ha de fer algun canvi o alguna millora, doncs, poder posar-nos també a la seva disposició. Això creiem que és important, no? I també en quant a les entitats del municipi, a la propera convocatòria de subvencions també incorporarem el tema del català amb referència, doncs, a que no perquè per participar en aquesta convocatòria, doncs, també s'ha de tenir aquesta mirada lingüística, i de la mateixa manera que hem de tenir una mirada cap a la perspectiva de gènere, no?, cap a la igualtat en aquest sentit, i cap a una conducta respectuosa amb qualsevol activitat, no? Per tant, la idea d'aquesta regidoria és una idea transversal que l'hem de poder aplicar en qualsevol espai, i amb això estem treballant.
0: M'agradaria conèixer la seva opinió sobre una crítica que va fer Junts a nivell de Parlament amb el procés de regularització, que els hagués agradat que potser el català hagués sigut un requisit o que aparegués com a punt positiu les persones, doncs, que volguessin aprendre el català. Mm. Què en pensa vostè? Creu que hagués sigut positiu, doncs, que el català tingués un paper més rellevant en tot aquest procés de regularització que estem ara en marxa?
1: Clar, estem parlant d'un procés de regularització que afecta moltes persones, i per tant, per nosaltres era important que aquest punt hi fos, perquè generava una nova oportunitat pel català, doncs, d'extendre's encara més, no? Perquè estem parlant, doncs, que volem que aquestes persones que es poden acollir, doncs, al procés de regularització s'integrin especialment a Catalunya, i no entenem la integració sense la llengua, no? Llavors, la nostra postura anava en aquest sentit, doncs, per sentir-nos plenament catalans, doncs, també necessitem la llengua, més enllà d'altres condicions que es demanaven, no?, en aquest sentit.
0: Per sort, com comentava vostè, la gent que vol aprendre català a Tordera cada any va a més, vull dir, tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci, vull dir que hi ha molta demanda.
1: Hi ha molta demanda, i cada cop també treballem de manera més coordinada entre tots aquests agents que fem possible l'aprenentatge del català, no? A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària que està aprenent català, i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, em vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Tornem una miqueta, agafant la branca de cultura, tornem a l'educació, parlant de la biblioteca. No sé si enguany també es tornarà a habilitar aquest equipament per als alumnes que estan preparant la selectivitat. No sé si hi haurà horaris especials de cara a ja aquest mes de juny que comença ja la selectivitat.
1: Sí, sabeu que la biblioteca, des de fa ja uns mesos, doncs tenim tota la plantilla en marxa, hem pogut recuperar el seu horari habitual, no?, oberts fins i tot els dissabtes. Per tant, això ja dona moltes franges perquè els estudiants puguin apropar-s'hi i tenir el seu espai d'estudi. I a més, doncs, els dies de la selectivitat, sí que aquells 3 dies la biblioteca està oberta ininterromptudament, no?, perquè al migdia, doncs, també, com que Tordera també seu, no?, de la selectivitat, doncs els estudiants que arriben, doncs, puguin tenir un espai per estudiar, un espai per anar a dinar. Habilitem la sala polivalent també com a espai d'estudi de menjador. Per tant, és un aspecte positiu, no?, que tinguem la biblioteca també a prop de l'espai on es celebra la selectivitat.
0: I el Teatre Clavé també tanca temporada. Ara aquests dies hi ha les mostres de l'Escola de les Arts. S'ha tancat també la programació estable, el teatre escolar, l'art de ser espectador, aquesta programació. Bé, un equipament també consolidat i que cada any, doncs, totes aquestes campanyes acaben amb un èxit rotund. Com ho valora el regidor de Cultura?
1: Sí, de fet és això, eh? El mes de maig sempre és com un mes de tancament, no?, tant a nivell educatiu, no?, com a nivell cultural. Llavors, totes aquestes mostres que hem pogut gaudir d'educació i cultura amb els centres que participen en el projecte han funcionat molt bé. L'escola La Roureda ja és el 10è en curs escolar que hi participa i, per tant, es veu tota aquesta trajectòria de la immersió, no?, de la part d'expressió corporal i dramàtica en els centres educatius. I per tant aquesta vessant molt positiva. L'Escola de les Arts, amb totes les seves disciplines, doncs també ha tancat un curs amb un projecte renovat, no?, i amb molts alumnes, per tant també en positiu. L'Art de ser espectador ja sabeu que és la campanya que més èxit té del Teatre Clavé, en la que més de 10.000 alumnes, doncs, passen pel teatre. I és cert que és tancament, però també la mirada oberta cap a l'estiu, no? Ja estem a punt d'anunciar l'altre Clavé, Festival Multipolar, totes aquestes propostes d'estiu, doncs, que també ens donen un aire diferent i més fresc a la programació, i amb una programació, doncs, més de tu a tu, no?, més de proximitat.
0: Ja per acabar, la cultura, com sempre, és un element clau. Com es pot millorar la cultura a Tordera? Sé que és difícil, perquè es fan moltes activitats, hi ha molts fronts oberts, però evidentment estem a un any d'unes eleccions municipals. En ment del regidor Pere García, com es podria millorar a nivell cultural al municipi?
1: Mira, nosaltres creiem que educació i cultura han d'anar de la mà. En són dues regidories que, perquè realment puguem tenir incidència en la nostra ciutadania, en la societat, necessitem que aquestes dues regidories treballin plegades, tal com ho estem fent, i més encara, no? Llavors, hem iniciat aquest any un pla pilot, un en el que joves que estan en els centres educatius, que no fan cap extraescolar, que poden tenir algun talent a nivell artístic, els hem proposat que entrin al Teatre Clavé, no? I els hem incorporat, doncs, en grups de belles arts, en grups de teatre, en grups de dansa, i hem aconseguit que famílies que no havien accedit mai al teatre, a la cultura, doncs per primera vegada ho estan fent. És una feina lenta, no?, perquè tots els processos també artístics i culturals tenen aquest, necessiten, no?, pòsit, i amb això estem, no? Creiem que és una experiència molt positiva. Fem una valoració molt positiva d'aquest primer curs i creiem que això, en els propers anys, anirem veient, doncs, que aquest curs ho hem fet amb 50 infants. Doncs aquests 50 infants que han format part d'aquest projecte els anirem cuidant, no?, els anirem cultivant a nivell cultural, i podrem anar-los convidant a que participin de moltes d'altres propostes culturals que hi hagin al municipi. Altres idees, evidentment, que pel cap del regidor de Cultura en passen moltes, que estem en un procés que hem consolidat, i era el gran repte, no?, d'aquest mandat, consolidar un bon equip a la biblioteca, perquè veníem d'una època convulsa. Doncs, per tant, reforçar aquest aspecte era essencial i creiem que ho estem aconseguint. Ordenar el Teatre Clavé també era una cosa important, i a partir d'aquí, doncs, aquests dos grans equipaments culturals que tenim de referència, si poden tenir aquesta mirada encara més oberta cap al municipi, doncs crec que ens ajudaran molt a treballar la cohesió i a treballar el futur del nostre poble.
0: Perfecte, regidor, ho deixem aquí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio també per donar-nos aquest espai.
0: Per acompanyar-nos i fins a la propera.
1: Gràcies.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats a la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, USTEC, CGT i professors de secundària han constatat cert malestar en Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats que van signar l'acord al març. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
2: I Junts ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. El partit justifica la petició amb les presumptes transferències rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero procedents d'aquesta empresa i amb l'adjudicació del desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica. La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha afegit que la compareixença d'Illa és més necessària que mai després de la petició d'informació de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC a la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local.

0: Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors. Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: A Ràdio Tordera.
2: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera.
1: El Show dels Esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 27 de maig. Jo sóc en Jordi Duran i per davant tenim un programa ben completet que de ben segur us agradarà, perquè atenció, que tindrem aquí uns futbolistes del primer equip del Club Futbol Tordera per analitzar la temporada. Després que la setmana passada només ho vam poder tenir amb àudio, avui sí que, si ho esteu escoltant per ràdio, també podeu anar cap a YouTube, que els podreu veure. I també, com són diferents, les preguntes també són bastant diferents, però els punts de vista, sobretot, varien. Per tant, una xerrada molt interessant, que també tenim amb un convidat molt especial. Ara us ho expliquem, va.

Vinga, doncs, com us comentava, avui tindrem els jugadors del primer equip del Club Futbol Tordera, tindrem en Biel Pla, tindrem l'Adrià Barceló, en Juan Esteban i en Marc Ruiz. Aquests quatre jugadors que visiten avui el Saló dels Esports, doncs, per explicar-nos una mica com han viscut aquesta temporada. Una temporada excel·lent, que han culminat amb aquest ascens, i ens acompanyarà un convidat molt especial, en Plàcides, que canvia una mica el seient, canvia el seient d'aquest xerrador, d'aquestes tertúlies, una mica que situa al meu cantó. Té una cadira al meu cantó, doncs, per també preguntar cosetes i xerrar i opinar, sobretot, de què estaven comentant els jugadors del Tordera. Amb tot això i més, com us comentava, tenim un programa ben completet, així que anem a donar part ràpidament a l'actualitat general, perquè això, i el temps ens apreta, vinga, va! I és que ja és oficial, Xavi Pascual deixarà la banqueta del Barça a final de temporada. El tècnic de Gavà donarà per conclòs a la seva segona etapa al Club Blaugrana, amb la que ja tenia contracte fins al 2028, tal com ha anunciat el club aquest dimecres. Les promeses incompletes i el desgast d'aquests mesos intentant que el club millorés la secció han esgotat a Pascual. I és que el Futbol Club Barcelona ha anunciat de manera oficial que l'entrenador del primer equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat al club que la seva decisió de fer efectiva la clàusula de rescisió del contracte al final de la present temporada. El tècnic català de 52 anys estava contractualment vinculat amb l'entitat blaugrana fins l'any 2028. Amb aquesta decisió, Pascual posarà punt i final a la seva segona etapa al capdavant de la banqueta del Barça. Aquest segon camí va començar el 17 de novembre del 25 passat, un moment en què va assumir les regnes d'un equip que travessava una situació esportiva complexa. Després de mesos de gestió, el Futbol Club Barcelona ha volgut expressar públicament el seu agraïment i per la feina feta durant aquest període, desitjant-li la millor de les sorts en els futurs projectes professionals. L'oficialitat d'aquesta marxa es produeix l'endemà de la trobada entre el cos tècnic i el president electe, Joan Laporta, en què se suposava que era l'últim intent de l'entitat per donar continuïtat a la seva etapa al club. Tot i els diversos intents que hi ha hagut per aconseguir-ho, Pascual s'ha mantingut decidit a acceptar la proposta cap a Dubai. Tot i conèixer ja la sortida en els propers mesos, tant el club com el cos tècnic i la plantilla es mantenen plenament concentrats en l'objectiu esportiu immediat, finalitzar la temporada conquerint el títol de la Lliga Endesa. Per oferir més detalls i respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació, el club haurà convocat aquest dijous al matí una roda de premsa en què compareixerà el mateix Xavi Pascual. La marxa de l'entrenador de Gavà tanca un altre capítol de passos fugaços recents a la banqueta del club del primer equip. En total, ja hi ha hagut 5 entrenadors en els darrers 4 anys. Si comptabilitzem el període d'interès,

0: Ens anem a l'actualitat local i és que l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga. Després de guanyar el seu darrer partit, conquista la primera divisió infantil i posa en rumb cap al playoff d'ascens a divisió d'honor. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera ha tancat una fase regular impecable proclamant-se de forma brillant campió de Lliga de primera divisió. Amb aquesta fita matemàtica, els joves tordenencs no només s'enduen el títol de la regularitat, sinó que aconsegueixen el bitllet directe per disputar el playoff d'ascens a la màxima categoria del futbol base català, la divisió d'honor. L'equip dirigit per Carlos Casado va guanyar els primers 15 partits de manera consecutiva i només n'han perdut 5 i han empatat un. El propi Casado es mostra molt content i satisfet de l'evolució dels seus.
1: Pues el objetivo principal era el que hemos conseguido, que era ganar la liga y obtener este pase para jugar el playoff. Los niños muy contentos de la temporada que han hecho y los niños también son una pasada. Entrenar a unos niños de esta edad, ves toda su evolución en primer plano, que es increíble. Y el cuerpo técnico también contentísimo con ellos, del esfuerzo que han puesto, tanto en entrenamientos como en partidos.
0: La eliminatoria definitiva del play-off d'ascens a divisió d'honor infantil es disputarà sota el format d'un partit únic el proper dissabte a 4:45 de la tarda contra el Sant Andreu a Palamós, i és l'equip que jugarà més, que ha aconseguit més punts en tots els grups. Cal destacar que aquesta fase final tindrà lloc a la seu de delegació de Girona, a Palamós, com us comentava. Això suposa una magnífica notícia per tota l'afició tordarenca, que es podrà desplaçar amb més comoditat i, a més, que han format un bus des d'aquí. Per tant, si estàs interessat, busca més informació a les xarxes socials del club perquè formaran un bus. Ara l'entrenador i els jugadors ja tenen la mirada ficada en aquest proper dissabte 30 de maig i tenen un objectiu clar: culminar una campanya de somni, fer història i jugar a l'èlit del futbol sala infantil català la temporada vinent.

Vinga, va, i després de que hi hagi aquesta actualitat local, anem al que ens interessa, anem al contingut del dia d'avui, anem a xerrar ja amb els jugadors del Club Futbol Tordera. Vinga, va!

0: Molt bona vespre a tothom. Sí, benvinguts i benvinguts a un altre show dels esports. I avui, com no, ja ho vam veure la setmana passada amb Plàcides, aquí al meu cantó. Saluda, Plàcides, va, saluda una mica. Saluda una mica, almenys.
1: Està sense bona tarda, parar? Bon vespre.
0: Ara. No, és que avui t'has canviat de cadira, t'han robat la teva, perquè em va reclamar una altra vegada una altra entrevista amb els jugadors del Club Futbol Tordera, i ara els tenim aquí, de nou, a quatre homes més que van tenir aquest triomf doncs, del Club Futbol Tordera, campions de la Lliga i ascens de segona catalana. Benvingut, Biel, Adrià, Juanma i Marc, com esteu?
2: Molt bé, contents d'estar aquí a Ràdio Tordera.
0: Tu no havies vingut abans, Biel?
2: Sí, jo havia vingut. Crec que algun cop m'has entrevistat tu, de fet.
0: Jo?
2: De petit.
0: Ah, sí, clar, de fa molts anys.
2: Fa molts anys, no, sí, jo sí, amb el Tordera no.
3: Ben petit.
2: No m'hi deixava bona.
0: Sí. I per què t'havien... Algun...
2: Jo, mira, ara vinguent ho recordava. Quan vaig fitxar pel Palamós, tu i un altre nano petit em vau entrevistar.
0: L'Eloi Mercader.
2: Em van preguntar que era el millor i pitjor de jugar al Palamós.
3: Entrevista sobre el Palamós.
2: Crec que no ho vaig saber respondre.
0: Jo potser no sabia ni què preguntava.
2: Bé, pot ser.
0: Adrià, Barceló, com estàs?
4: Bé, molt bé. Vi el metre les paraules de la boca. Contents d'estar aquí, de Can Plàcides es tregui l'espineta i res, anem a passar una bona estona.
0: Home, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: Com estàs avui?
5: Bé, molt feliç. Encara ens dura la ressaca emocional, tots una mica, i res, bueno, trobant a faltar venir aquí.
0: Avui vens vetat, no m'han dit?
5: Bueno, no vetat, però sé que depèn de quines coses es poden fer alguns talls així que es poden malinterpretar, llavors millor no...
0: Creus que la gent et tornarà a mirar el loop aquesta o no?
5: No, perquè no diré per res.
2: S'ha cagat.
3: Des de Reels. Sí. Ja m'ha de ser.
0: Marruït, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
0: A tu sí que és la primera vegada, no?, que vens per aquí.
3: Sí, aquest any sí. L'any passat vaig vindre amb l'Àlex, si no m'equivoco, al sorteig de playoffs de l'any passat, però aquest any sí.
0: Plàcides, d'aquí qui estàs més satisfet que vingui avui?
1: Tots quatre, home.
0: No sé, dic...
1: No, per mi tots són iguals.
0: No és muller tampoc, eh?
1: Hi ha un que em fot més canya que els altres, però no, tot, per mi tots són iguals.
0: Et fot més canya en el futbol, quan estàs allà amb ells?
1: No, perquè a vegades la majoria són entrenadors i sempre necessiten coses, obre amb això, obre amb allò o altre. I no. Però avui estic molt content, estic molt emocionat perquè estic aquí, perquè això s'havia de fer.
2: Sí, però ell fot canya per igual a tots, eh?
0: Ets tu? Jo pensava que era en Barceló, eh? Jo pensava que era en Barceló.
3: Ell no entrena, si envia ni entrena.
2: Ell fot canya a tots, no té discrepància.
1: Abans de venir aquí ja li he dit, tant ell com d'allò, que m'han de portar les samarretes divendres, que encara me'ls han de portar.
0: No te les han portat?
1: No.
0: Que les has de rentar, encara? Dic que potser, mira, te la porten brutes, eh?
1: No. Si haguessin de netejar ells, potser sí. Però té la seva mare a casa que... Ja els hi netejarà.
0: Centrem-nos una mica, va, anem al temari del futbol. Com esteu? Perquè ja ho heu paït una mica. La setmana passada sí que vam tenir, i potser estic que estava una mica tot més fresc, però no sé si ho heu paït ja una mica de tot plegat, de la victòria, de l'ascens. Expliqueu una mica com esteu.
4: Bé, doncs, sí. Jo ara mateix estic doncs, gaudint d'un dels objectius que teníem, que eren les vacances. O sigui, tampoc serem hipòcrites i a dins de l'estuari parlàvem molt de que fer les 10 victòries també volia dir doncs, estar a vacances un mes abans que qualsevol equip que faci play-off. Llavors, doncs, això, ara mateix veníem amb aquesta calor que fa i pensar, ostres, que bé, haver-nos guanyat doncs, en el camp unes merescudes vacances. I, per altra banda, doncs, també, tot i que ja doncs, l'eufòria aquella doncs, ha quedat una mica enrere, també mirem endavant i pensem que doncs, el dia 13 també ens queda una festa doncs, bonica de viure, que serà doncs, més a nivell de club, més compartida doncs, amb altres èxits. I això, doncs, en un moment de tranquil·litat i de felicitat absoluta.
0: Encara em ressaca, Biel, tu? És que m'aquesta...
2: Bueno, no, prou bé, la veritat. O sigui, ressaca emocional una mica, com diu en Juanma, potser sí, però també molt content de que ja s'hagi acabat la temporada. Crec que estàvem tots un pèl cansats ja de tots els partits que portàvem, sobretot dels últims mesos, que necessitàvem guanyar sí o sí, del nivell d'exigència d'en Guillem també, doncs una mica de factura també passa, no ens enganyem. I ara molt content de que s'hagi acabat i poder més amb un ascens a les esquenes i l'any que ve, doncs, a per totes, quan haguem de començar a l'agost o quan vulgui en Guillem, doncs ja preparats per el que vingui.
0: Tu també et passa, Juanma, que necessitaves ja les vacances, l'Àlex també ens ho va dir la setmana passada, ara en Barceló i en Biel també ens ho comenten.
5: Sí, sí, sí. Jo crec que tots plegats igual, o sigui, com ha dit en Barceló, no és el mateix plegar ara que plegar a finals de juny, que és potser el que ens hagués tocat. Però també és veritat que jo aquesta setmana, per exemple, ja vas entrar als nanos i normalment sempre ens quedàvem al camp perquè després entrenàvem nosaltres. I el marxar del camp després de l'entrenament sí que senta bé, perquè és com, bueno, ja ha acabat el dia. Però també trobes a faltar el dia a dia, no sé, trobes a faltar que comencin a arribar la gent, que entris al vestuari per canviar-te. No sé, el dia a dia jo és el que començo a trobar una mica a faltar.
0: I Marc, encara et demanen fotos pel camp o no, després del gol?
3: No em van demanar cap.
2: Ja li agradaria.
3: Em van dir felicitats a molta gent que no coneixia, això sí, però bueno, molt content. El moment va ser molt guai, la roda va ser increïble, a la feina ho estic explicant sempre, la gent que de la feina que és de Tordera també m'ha felicitat, però bueno, jo també content que s'hagi acabat i també ho trobo a faltar una mica. Potser jo perquè per tema feina no anava a entrenar els 3 dies, a vegades ja no n'hi anava durant tota la setmana a entrenar i a mi era com, sempre tenia una de descans, per dir-ho així, estava treballant, però tenia una setmana que no venia a entrenar mai o a jugar al partit. Llavors, potser no tenia tanta exigència com ells. Però bueno, ho trobo a faltar una miqueta el fet d'això, d'anar al camp, de fer el cafè d'abans. L'altre dia estava mirant els gastos de diners que tinc i a la Mari li he donat més cafès que dir-ho, bé, gasto, cafè Mari. Sí, sí, dic, joder, ja aquest estiu no crec que vagi cap. Però bueno.
0: No, però ostres, amb aquell gol, no sé com tu te'l vas veure amb la pilota Constança, perquè li van preguntar també a l'Àlex i tal, i ens va dir no, és que tots sabíem que en Raül anava a fallar. Ens van dir això, i quan vam veure la pilota als seus peus, doncs ens vam ficar més tranquils. No sé si a vosaltres també us va passar de veure la pilota en Raül i dir, uah, és
2: que... Sempre que en Raül té la pilota als peus, sabem que no passarà res bo. No, sí, perquè a més controla malament, fa algú raro,
3: va ser el control.
2: I evidentment xuta amb la...
5: Li queda amb la dreta,
3: sí,
5: i a més...
3: No, va ser el control. Sí. Jo he mirat el vídeo i dic, el vídeo l'he vist moltes vegades, des de la veo, des de la ràdio, des de l'Instagram, però jo dic, hòstia, si el passe és bo, però és que fa un control, se'n va al córner, quasi, el tio. Encara així treu un bon xut, perquè si no fos per el xut que treu, jo... No l'hagués enganxat allà dins l'àrea.
0: I quan se t'acosta la pilota no pensa... No et van venir aquells nervis de dir, uah...
3: No, perquè va ser tot molt ràpid, va ser pum, pum. És ahí, el porter quasi la para. Si va al mig, en veritat, la bola, el xuto per xutar. I ja, però quan entra, pues, va ser tot. Volia abraçar en Raül, que estava allà a mig del terra, crec que la celebració es veu. El vull com abraçar, però també em volia anar al córner. Llavors em vaig ajupir per estar amb en Raül, però després vaig seguir endavant i vaig dir, me'n vaig al córner. I allà després crec que em vaig emportar un genoll d'en Pitu i bueno, ja em costava respirar sota tot.
0: Clar, t'anava a dir, no t'afogaves allà, perquè tenies una muntanya que...
3: Bueno, no sabia ni qui tenia a sobre. I de cop em passaven mans per la cara, em venia en Jandro, em cridava, em venia en Boris, és a dir, em cridaven tots. Jo estava allà al terra, a sota, dient... que respiri. Era l'únic que volia, perquè clar, no veia res. És a dir, només veia un munt de gent a sobre meu i tothom cridant i saltant, però bueno, molt emocionat.
2: Quan vam marcar, jo almenys vaig tenir la sensació que ens vam treure un pes de sobre. Més que el partit de Sils, que el gol de Marc de Sils, perquè mira, si no, amb un empat a Sils, doncs encara podíem sortir d'allà i crec que tots ja teníem al cap una mica el playoff. Però haver marcat a Tordera va ser com, hòstia, mira, ara ja ho tenim fet, ja està. Som pràcticament campions, tot i que el Sils estava perdent i jo, bueno, crec que tots ho sabíem. Però hòstia, va ser com un moment de buidor màxima, de dir, ja està fet, ja som pràcticament campions.
0: Això volia saber, exacte. Què vau sentir vosaltres dos, Juanma i Adrià, que després d'aquest gol, quin va ser el vostre pensament, què vau pensar i què vau fer?
4: Jo veient la cara d'en Juanma crec que vam sentir el mateix, que és aquesta sensació de tranquil·litat que diu en Biel, de sentir-te aliviat, però a un nivell extrem. O sigui, ens vam fotre a plorar els dos i era, a part de plorar de felicitat, era plorar d'això, de tranquil·litat, de dir, uah, ho hem aconseguit, després de patir, de nervis. O sigui, van ser des de que guanyem a qui és el rival d'abans de Sils.
3: La Sallera, no?
4: Des de que guanyem... És que des que guanyem a la Sallera,
5: aquesta setmana,
4: que sabem que, entre cometes, comprat un bitllet per jugar-nos a Sils, fins que guanyem el Guíxols, són 2 setmanes de molts de nervis, perquè tots són matchballs. O sigui, saps que te la jugues, que si guanyes doncs passes a la següent fase o a la següent ronda i si perds estàs fora. I quan ho culmines, com diu en Biel, amb aquell gol a sobre per fer les 10 victòries, que també era un objectiu maco que teníem, doncs va ser una tranquil·litat immensa, o sigui, indescriptible.
2: Però l'equip no se'l veia nerviós, eh?
4: No, però durant la setmana, quan ho parlàvem, tots imaginàvem l'escenari, allò de dir, buah, minut 85 i anem empat. I se te fotia una cosa aquí a l'estómac que pensaves, mare de Déu.
5: Estaves a la feina pel matí, te recordaves un moment i t'entrava el...
2: Sí, això a mi em va passar més la setmana de
5: Sils. Jo la setmana de Sils era més nervis i la setmana de Sant Feliu era més ànsia, de que arribi ja.
4: I perquè a Sant Feliu, o sigui, contra el Sant Feliu, entra la por a perdre-ho. O sigui, Sils era tot ganes de per fi ficar-te per davant i a Guíxols és, buah, ara m'he posat per davant, fa por perdre-ho. O sigui, és una llàstima. Però crec que tots ho vam traduir bé en això, en l'equip d'en Juanma, en aquesta ànsia de dir, no, és que ens ho portarem com abans arribi i abans ho celebrem.
5: I crec que a nivell de confiança, jo crec que mai he arribat tan confiat a jugar el partit com a Sant Feliu. Almenys jo, o sigui, tenia molt clar que era impossible que la caguéssim. I sempre hi ha la xerrada, ostres, ja t'imagines que ara la caguem, que els altres guanyen, però jo el nivell de confiança que veia en l'equip les últimes setmanes, la dinàmica, la felicitat que teníem dins, tot donava que era impossible que no ho féssim.
0: Ojo el clip, que treuen aquí, home.
3: Què vols, Javi?
1: Bé, parla bé. Marc, tu deies que no havies fet les entrenes igual que els teus companys o d'això, però saps els punts que has arribat a fer entre buscar el penal, buscar la falta?
3: No ho sé, jo no ho conto,
1: jo
3: això.
1: Jo sí que ho sé.
4: Quants, Joan?
5: Quants són?
1: Ha fet molts de punts.
3: Jo sé que va haver-hi una ratxa de tres penals.
1: S'han fet molts de punts, el penal, per exemple, el penal de l'Hostal Ric.
3: Allà va ser, vaig començar la...
5: No, però allà el va provocar ell. El va fer ell.
1: El de Calaguidó, també.
3: No, Calaguidó no vaig jugar ni anada ni tornada.
1: Entera, doncs, que...
3: Jo vaig fer tres seguits, que va ser...
1: El de Caçà, potser.
3: Hostal Ric, Caçà i Mont-ras.
1: Vale. Pues, tot això dona punts.
3: Sí, sí.
1: Eh? I vull dir que has donat molts de punts.
3: No, o sigui, jo estic molt content amb la temporada que he fet dintre de lo que se'm venia, perquè era el meu primer any que pel tema feina no podia estar al 100% com he estat quasi tots els anys de la meva vida i se'm venia una temporada dura i fins que no vaig començar a jugar una mica em va costar molt entrar. I ja et dic, estic molt content com he acabat la temporada i tot el que he intentat donar a l'equip, perquè ells ho saben, que jo a vegades venia a entrenar una hora i me'n anava.
1: Pensa que aquests últims partits has jugat tot el partit i has quedat rebentat com una hòstia.
3: Sí, jo m'he demanat dies de festa personal per vindre, perquè jo tenia que estar el dia de Sils, crec que podia jugar, i a Guíxols sí que vaig demanar, perquè treballava de nits, i vaig demanar tant dimarts com dijous 2 hores perquè jo volia estar a l'11 i volia jugar al partit.
0: Jo recordo el partit contra el Fornells.
2: Allà, que era un partit... de la calor.
0: Sí. Ja, per mi en allà va jugar...
3: Aquell partit vaig fer les 15 al minut 1, crec. Sí. Em recordo que vaig estar allà ben tirat i feia molta calor aquell partit.
2: Sí. En Joel encara està esperant l'aigua. Això per culpa d'en Rusca.
1: Aquell encara, sembla que encara té febre. Amb la calorada que va fotre allà, Déu-n'hi-do el que queien allà.
3: Però quina hora va ser? Les 3, no?
1: Sí. Jo
3: venia a jugar, venia de treballar de nits, d'anar amb els nens, i venia allà a jugar a les 3. Em deien tots, estàs bé? Jo em vaig dutxar i crec abans del partit i tot.
1: Perquè estava dient... No, però estava més desmaiat. Ell mateix ho va dir-ho, eh? No, jo, que collons, estava a l'ombra. Ell mateix ho deia, diu, és que no veia ni la pilota, estava fora... No sé, digués, puc venir qualsevol cosa, eh? Ara, clar, el tio és gros i valent.
2: D'en Joel parles, eh? D'en Joel.
1: Sí.
2: El perico.
1: Ara, aquest el perico, sí.
3: M'han dit.
2: No, però això és culpa d'en Rusca. En Rusca l'altre dia va dir que tenia moltes manies, però que no les va explicar totes.
3: Uf.
0: Ara, treu una mica, obre el calaix.
2: En Rusca té una mania que és que no pot tenir cap cosa darrere la seva porteria.
3: I lo bé que va una aigua?
2: I lo bé que va una aigua no ens la deixa tenir.
3: Sí.
2: El típic porter té una tovallola i una aigua i ell diu que no es pot. Què passa? Que el dia de Fornells podia moltíssima calor. En Joel al minut 5 necessitava una aigua. Ja, pràcticament. I en Rusca, tu, Rusca, dona'm l'aigua de darrere la porteria. I, no, no, si no en tinc. I a la mitja part el vaig agafar i li dic, tu, Rusca, perquè no tens una ampolla d'aigua darrere la porteria? Diu-me la calor que fa. I ell, no, amb les seves... Bueno, amb les seves
3: manies... M'ha agafat aigua. I al principi del partit, quan m'agafa l'aigua, que ningú li pot tocar l'aigua.
2: No, no.
3: Que agafa ell,
2: no, ella darrere la porteria no té mai aigua. No, no té
3: i l'aigua, amb l'aigua... I perquè va agafar aigua al principi del partit?
5: Veu i marxa.
2: Ah, no, no, veu i marxa.
3: Però
2: veu...
3: Ningú li pot donar l'aigua.
5: Crec que ha d'agafar...
3: Em fa una gràcia.
5: Crec que ha d'agafar la més llunyana.
3: Els primers partits.
5: La que estigui més lluny.
3: Els primers partits veien massa que fa així amb l'aigua i enrosca.
5: No.
3: Teva,
2: no, i que segur que ha de ser l'aigua de la dreta.
3: Sí,
5: sí, sí, és el buixi,
0: Vosaltres teniu alguna o no? Clar, o sigui, entenc que el seu ja és una cosa d'escàndol, però vosaltres?
2: No.
0: Clar, és que a tu, home, sí que t'ho vaig preguntar,
5: jo,
0: crec.
5: Sí, però ja et vaig dir, abans tenia, jo què sé, el dia de partit m'agradava, però eren coses que m'agradava fer. M'agradava aixecar-me i posar-me directament al xandall, al xandall de vestir del partit. Però sí que ara entrenar nens i tot, doncs ja m'aposo el de nens, després me canvio. O també escalfar, sempre escalfo sense sudadera, això crec que encara ho faig, perquè com que jugaré sense sudadera ja m'habituo així i ja està.
4: Però... Jo tenia quan vaig debutar amb el primer equip, vaig debutar amb una tovallola feta a caldo, i com que em va anar bé, vaig utilitzar aquella tovallola moltíssim temps. I ma mare em deia, però vols tirar aquesta tovallola? No et fa vergonya, no, això? Que no.
0: A mi em passava això quan jugava a futbol, eh? O sigui, de petit ja tenia una mania amb els calçotets. Vale. I estaven rebentats.
5: De partit?
0: Sí, estaven rebentats. I la meva mare, un dia, sense dir res, me'ls va llançar. I clar, jo, un nen petit, plorant, dient, per què fas? Era l'ús de la sort, ara no m'ho guanyaré cap.
4: Pues jo no sé quan es va perdre aquesta mania. No sé si amb el Covid o alguna època vaig estar lesionat i ja va acabar allò de la tovallola. Però aquestes últimes jornades vaig tornar-hi, amb la del Decathlon, aquella que li tinc tanta mania, que és molt petita.
5: Que no sé què.
4: Com que vam guanyar no sé on va ser, fins al final amb aquella tovallola.
0: Centrant-nos una mica en aquest final de temporada, amb aquestes, sobretot les últimes tres setmanes, els últims tres partits, que era la traca final, què era més, desgast físic o mental?
2: Les dues. Jo crec físicament l'equip se'l veia... un pèl cansat, sobretot.
5: Sí, però hem arribat prou fort.
4: Jo crec que, però jo crec
2: sí,
4: però que l'any passat vam arribar molt més justos físicament. Jo aquest any, per exemple, pensava que el playoff me feia molta mandra, però pensava que anàvem molt més preparats, sobretot físicament, també en tots els altres aspectes, que l'any anterior. Vam arribar molt més justos. Aquest any, al final, la plantilla era més llarga, sí que tenia gent tocada, però era gent que portava tocada mesos, com en Serrano, llavors ja estàvem acostumats. I la resta estàvem, crec, físicament millor que l'any passat, tot i que és final de temporada.
2: Sí, perquè hi ha molts jugadors que eren jugadors de 60 minuts.
4: Sí.
2: I això... Tenia això... mitja plantilla, així.
4: Sí.
2: Pràcticament.
4: Sort que tu no.
2: No, jo, amb el poc que corro, no.
0: I en Guillem és molt exigent en els entrenos, ens van dir, no? És
2: sí,
0: a dir, per patir físicament sí. També s'ha notat, no?
2: Sí, però és algo bo i algú que ens... Sí, al final en Guillem el que vol és guanyar ell i... Si ell vol guanyar, doncs sap que nosaltres hem d'estar pues, amb les millors condicions per després rendir els entrenos i rendir els partits. Jo en Guillem el vaig tenir a Palamós i la veritat que el nivell d'exigència, i a Palamós estàvem a Lliga Elit, que són tres categories per sobre, i el nivell d'exigència era exactament el mateix que té ara Tordera, tres categories per sota. I qualsevol altre entrenador o inclús jugador, quan baixes categories o et relaxes o et penses que tot pot ser més fàcil. I ell... No, no, això no li ha passat. O sigui, al final, el nivell de preparació de partits, d'entrenos, els vídeos, tot és exactament igual que com ho feia a Palamós. I segur que a Llagostera, bueno, potser ja encara era més professional, però segur que igual.
0: L'altre dia la tertúlia ens va dir que com va estar a Palamós sí que era una altra experiència, però que ha estat més còmode aquí, bueno, que està més còmode aquí a Tordera que no pas dels anys a Palamós. Això... Us ho va dir, no, Blasides? De... Okay. No va dir el Guixin Guillem, que els anys que va estar a Palamós, sí, s'ho havia passat bé, però que no era el mateix. És a dir, que aquí Tordera que estava millor.
1: Home, aquí Tordera és a casa seu, ja ho sap ell. I més, vull dir, simpàticament ell el coneix, però la majoria de tots els jugadors els conec. I vull dir que ell sap el que, de quina manera sé que fer treballar el que sigui. Però jo crec que ara, a la temporada que ve, sí, aquest any hi haurà exigència, la temporada que ve encara hi haurà més exigència, no?
2: Segur que sí.
1: Però bueno, vull dir, són joves, home, ja ho aguantaran aquests.
2: Ja poden córrer.
5: Cada vegada menys, eh?
1: No, bé, però aquí hi ha cara de satisfacció que fan tot. Sí que són macos. Ja.
0: Ja, sí. Patiu per la temporada que ve o no?
2: No. Oh.
5: No, és més ganes que patiment. I per fi podem tornar a jugar a segona catalana. i jo personalment tinc moltes ganes de tornar-la a provar, de tornar-la a tastar després de 2 anys a tercera.
4: Sí, la sort és que ja la coneixem. A vegades passa que quan puges una categoria la idealitzes d'una manera que penses que vas a futbol professional, i nosaltres ja tenim l'experiència de saber que és una categoria que és, doncs, evidentment millor, per això està per sobre, però que al final la diferència és que hi ha líniers i que la gent està una mica més preparada, però no té gaire més història. I sabem que, per experiència del final de temporada del descens, que si tu mostres un bon nivell, les victòries i els punts arriben. Altra cosa és això, que els equips no perdonen i no pots permetre tants errors o cap. Llavors, jo crec que és això, sobretot, el primer en el que ens haurem de posar, de reduir errors. I amb l'altre estic molt tranquil.
2: Les líniers, al final, és una mica igual, perquè per el que sí. Serveixen...
4: Sí. No.
2: Què et va dir el línier l'altre dia? Ei, quina era la seva feina? Mirar si la pilota sortia de banda o no?
6: La seva feina encara l'ha de trobar. Vinga, les nostres línies eren nous, segur. Els que ens posaven nosaltres eren nous. A segona catalana espero que hi hagi línier que ja... Pues una mica...
2: No, crec.
6: No
2: jugarem pas a segona rep.
1: El que passa és que aquesta canalla, tret en Guillem, tenen en Pitu, que és el segon entrenador, que els coneix tots. En Pitu és un pare, tota aquesta canalla. No, és com un pare.
4: Germà gran.
2: Que no és tan gran, tampoc.
1: A mi em diu avi, jo li puc dir pare a tota aquesta canalla. Vale? I tinguis en compte que ha fet molt bona feina tota aquesta temporada, i ells ho saben, eh? Estem emocionats aquí tot. Perquè ells els coneix a tots. Si van cap aquí, van cap allà, en Pitu és el que allò. En Pitu és un pare per aquesta canalla. Jo a mi m'ha significat molt de greu l'any passat com va penjar les botes, perquè encara podia tenir molt de futbol per davant. Doncs clar, entre lesió, si no te respecte, una cosa i l'altra, doncs és allò. Sort que està allà a dintre del cos, tècnic, estan allà, porta aquesta canalla. A més, que fa entrenador amb l'Adrià, està de segon amb en Guillem, fa de delegat, vull dir, ho té tot controlat. Jo felicito en Pitu perquè s'ho mereix, i t'ho dic jo perquè s'ho mereix.
0: Quina importància té la figura d'en Pitu dins de l'equip per vosaltres? Suposo que, bueno, depenent de cadascú, diferent, no?
5: Jo crec que és molt més important del que pensem, perquè sí que ha fet un paper molt important i potser que desconeixíem, perquè sí que és... No et posis a plorar, que em faràs plorar a mi, avi, diu. Sí que ha sigut com un enllaç molt important entre el que és el cos tècnic i els jugadors, i en Pitu és una persona molt propera, molt, molt atenta, és a dir, sempre que necessitaràs algú el tindràs, sempre que et passi alguna cosa intentarà ajudar. Llavors, la persona que és el fa ser, fa que hagi fet un bon paper com a segon entrenador. I això, i aquest paper d'enllaç entre cos tècnic i vestuari, ell fa només un any que ha sortit del vestuari, doncs coneixen-se a tots, i bé, jo crec que li ha facilitat la feina en fer aquest enllaç entre vestuari i cos tècnic.
4: Sí, però alhora també hi havia una línia molt fina entre... Sí, al final era el nostre amic, i sí. Segueixen el nostre amic. Llavors, per mi en Pitu estava dins d'un triangle de segon entrenador, exjugador, amic, que era molt perillós. O sigui, a mi em sembla que el que ha fet és molt difícil per això, perquè era molt fàcil equivocar-se. O sigui, era molt fàcil creuar aquesta línia
5: en
4: qualsevol dels aspectes. Sí, clar.
5: En el seu paper, no en el nostre.
4: Nosaltres, al final, és el nostre segon. Un cop dins del camp, doncs, què esperes d'un segon? Doncs que te corregeixi algun aspecte més, algun detall, i després, doncs, que a nivell de material, tasques més concretes, doncs, faci un cop de mà en Guillem, és el que esperes. Però després, amb tot l'altre, quan tu li facis una confessió d'amic, doncs, que ell estigui, doncs com ha fet en el estat emocional que has d'estar. De no ser massa amic, de no ser massa segon entrenador, massa exjugador, perquè al final la informació és poder i ell la tenia tota i la podia haver utilitzat bé com ha fet o cremar qualsevol cosa. Perquè per mi és això, ha estat tot el rato en una línia i mai, jo crec que mai, l'ha creuat en sentit negatiu.
5: No, però per això dic, el coneixes tant, jo crec que això l'ha ajudat molt a saber si un s'està queixant, però és el que es queixa sempre, ja sé que és el que es queixa sempre, llavors. O si jo m'obro i li dic que, ostres, que estic tal o que necessito tal, doncs ja sabrà que potser és més sèrio, no? Perquè ja ens coneix a tots. Doncs per això, com diu l'Adrià, el coneixer-nos a tots jo crec que li ha facilitat fer la feina com l'ha fet.
0: Suposo que moments també d'inflexió de temporada, o ja sigui gironès o qualsevol altre que creieu, no sé si també va tenir com un paper important, no? De dir, mira, és que possiblement la temporada passada doncs, es pot assemblar una situació en concret i que va poder també ajudar molt i també treure la situació una mica endavant, no?
4: Sí, per mi gironès no és un punt tant d'inflexió. O sigui, és punt d'inflexió perquè a nivell de victòries doncs és evident que allà s'acaba doncs, l'últim moment on ens deixem punts, però jo crec que el gironès és com un accident dins d'allà una bona dinàmica. Crec que vam tocar fons, entre cometes, bastant abans, bastantes jornades abans, que sí que és quan vam fer el procés d'autocrítica, de dir, ostres, hi ha coses que fallen o les canviem o d'aquí no ens sortim. Recordo discursos d'en Pide de dir, és que no ens queden errors per cometre. Crec que gironès, en Guillem ho va dir, que ell, el seu discurs és de bastanta tranquil·litat, de dir, mira, doncs hem cremat l'última bala que teníem, no? I ara ja només ens queden encerts. I això, i crec que en aquests moments de tocar fons o més complicats, sí que han sortit figures com la d'en Pitu, però han sortit figures en general. O sigui, crec que tots hem fet el pas endavant quan ens ha tocat o quan l'equip ha necessitat de nosaltres. I qui diu en Pitu diu l'Aleix, que és molt diferent que en Pitu, però també és una persona que sempre es manté doncs, molt lineal en les seves emocions, és un tio molt tranquil, que fa la seva feina, passi el que passi, i això també, doncs, quan ets un preparador físic, també ajuda molt, jo crec, a la plantilla.
0: No, has dit que el punt d'inflexió venia més abans, no sé si diries quin va ser aquest moment, el punt d'inflexió, i no sé si per tots és el mateix o potser el moment personal.
4: Mira,
0: doncs, també...
4: Mira, em dic un parell o tres que m'anen al cap. Recordo un just abans de Cristinenc, que jo me'n recordo de dir unes paraules de l'estil de que s'ha de fer un pas endavant, que teníem com una, entre cometes, Àlex dependència, i gairebé tots els nostres gols eren de l'Àlex o sortien dels pors de l'Àlex, i crec que, no del meu discurs ni molt menys, només faltaria.
6: Partit d'anada.
4: Crec que,
6: Partit d'anada.
4: Partit d'anada, que això estem parlant de jornada 4, 5, 6.
6: Sí.
4: Sí.
0: És que el que guanyeu 5-0.
4: Sí. I allà guanyem
2: 5-0. En Guillem crec que diu que té ganes de guanyar un partit plàcidament. No sé si ho diu el mateix dissabte o el divendres,
4: exacte.
2: Però i just l'endemà doncs, guanyem 5-0.
4: I no canvia del tot res, però bueno, ens en donem compte que, ostres, som capaços de guanyar tranquils, de guanyar jugant bé.
6: Aquell partit va ser clau.
4: Recordo també abans de Calaguidó, crec que és quan jo ja torno a jugar, en Ricard, entra el pressi a l'estuari, sí. A dir-nos que espavilem, que juguem molt bé, però que s'han de treure 3 punts. Perquè ja portem molts partits, o més partits dels que hauríem de jugar bé i no treure els punts, que potser hi ha moments que s'ha de treure la victòria.
2: Sí, perquè veníem de perdre, bueno, Hostalric empatar, el Palafolls, jugar molt perdre...
4: bé, o Palafolls, ser millors que ells durant molts minuts i no treure el resultat. I anem a Calaguidó i fem un partit de jugar... doncs potser pitjor, però fer el que se'ns demana, que era treure els punts. Bueno, doncs moments d'aquests de trencar barreres o trencar coses que ens havien costat per després agafar aquesta embranzida d'acumular moltes victòries, perquè ja et dic, abans de sabat no sé si veníem de 3 victòries seguides o 4.
5: Sí, estàvem... Sí.
4: Bueno, ja havíem les sensacions eren bones.
2: Des del partit de...
4: Fem Caldes, fem...
2: Sí, fem no, des, de, o sigui, des del partit de Guíxols que guanyem, després tornem a perdre...
6: Sí, però bueno, també.
4: Fem Caldes, fem Hostalric, fem Palafoll.
2: Sí.
4: Tot això ens havia costat a la primera volta. O sigui, les sensacions ja eren de millora. Abans de,
5: sí, perquè la sensació de perdre sàbat era com ja hem retallat tot això, ara tornem una mica.
4: Exacte.
5: Hem de tornar.
2: Sí. En Pide va dir, que has dit que va parlar en Pide, me'n recordo que va dir, tios, hem de fer pleno. Tios, hem de fer pleno. Hem de fer pleno, per guanyar.
6: Pide,
2: hem de fer pleno.
4: I va dir algú com... Perquè si perdem un partit més estem a mitja taula. I quan un equip està a mitja taula, se'n va tota la merda. O sigui, imagina't, ens veiem a mitja taula en aquell moment, perquè potser estàvem això, cinquens, o sigui, aquí surt de per sobre...
2: Però suposo que era aquell moment que estàvem tots molt apretats, que encara hi havia el Palafolls per allà...
4: Que perdies unitat enrere.
6: Sí, Palafolls quan ens guanya es posa líder. Vull dir...
2: Imagina't.
6: Jo el que també he notat molt és que, almenys comparat l'any passat, també, ens costava molt els duels directes. I aquest any... tenia por, sobretot a Sils i Guíxols, els únics partits, perquè els partits aquests de vida o mort, almenys el que jo vaig sentir l'any passat,
3: Arbúcies, Cellera, Breda a casa, sobretot a casa. L'any passat, crec, a casa perdem molts partits, el que són decisius.
2: Contra el Palafolls.
3: Contra el Palafolls, t'empata, Cellera et guanya, Breda dia de presentació et guanya, i aquest any Cristinem va ser un partit que jo creia que ens jugàvem coses, i per això va ser clau guanyar de la forma que vam guanyar, 5-0, Serrano va tornar a marcar, que Serrano al principi li va costar, i per exemple, Boris, Jandro i Masfe, crec que potser no havien jugat molt i van jugar aquell partit i van fer un partit als dos. Llavors, aquests partits que ens jugàvem coses ens costava molt. Ja et dic, a l'anada, Palafolls ens guanya 1-0 a casa seva i es posa líder davant nostre. I tenia aquesta sensació, aquest run-run, de dius, és que els partits que de veritat t'està jugant coses et costa. I quan va arribar Sils a l'anada, dia presentació, perdem també un altre cop. I almenys jo m'he tret aquesta espineta, almenys que notava que els partits importants sempre ens havia costat. I al final de temporada, Sils, que et jugues vida o mort, ho vam treure, i Jules, que també et jugues vida o mort, ho vam treure. I aquesta espineta jo, almenys és el que he notat, i sobretot també el que diu en Barça, que la plantilla llarga ha ajudat, crec. Perquè crec que tots hem tingut el nostre moment, més o menys, perquè hi ha gent que ha jugat menys, òbviament, i ha jugat més, però crec que quasi tots hem apujat. Quan algú ha estat lesionat, pujat lesionat, doncs Joel l'ha jugat molt i molt bé. Aquests últims partits ha jugat pujades i també ho ha fet perfecte. Però crec que també les claus han sigut això.
2: Sí, perquè de lesions n'hem tingut, eh? O sigui,
3: al principi de... Lesions, bueno, Àlex, Casanovas...
2: Tant per tu, pujades, també no va començar a jugar fins pràcticament...
3: No,
2: Nadal. Àlex també va estar...
3: A mi em va costar entrar, jo el primer partit que entro titular és...
5: Jo aquí a casa Lloret és quan se'm va el genoll enrere, que estic també 2 o 3 setmanes.
3: Sí, vull dir, crec que tots... Vol
2: fer control raros, tio, no es fa.
5: Intento fer coses que no sé.
3: Tots hem tingut moments dels i baixos, i crec que el bo és que quan he jugat un, doncs ho ha aprofitat, i jo que sé, en Boris ha estat molt temps lesionat, algunes vegades s'anava por ahí, però quan ha jugat i ha tingut rendiment, doncs... Ens ha donat molt.
4: Viatges de negocis.
3: Viatges de negocis.
2: Acabo de veure de feina, eh?
7: No, viatges de negocis, sí.
3: Bueno,
7: sí. Agafava l'avió.
3: Jo també tinc molt viatges. Jo vaig anar a veure en Roura a Glasgow i estava amb en Jandro veient el partit de Cristinenc aquí, quedant pels carrers de Glasgow, la remuntada. Llavors...
5: És aquell.
3: És a dir...
7: Perquè aquesta temporada hem tingut la plantilla més llarga que la temporada passada.
3: Sí, sí, això és veritat.
7: I hem tingut més bon equip, també. Buissada,
4: més llarga, ja. I més compensada, sí.
7: Més compensada, perquè aquest any hi ha hagut quasi bé 2 jugadors per
2: posició.
7: Per posició, i aquesta vegada es podria en un moment donat a ser 3.
3: Sí,
5: no.
3: Sí,
5: no, segur.
3: Sí, les convocatòries...
7: No, sort hem tingut, això. Ara, pensa que l'any passat també hi havia 3 o 4 jugadors que estaven aquí, per exemple, tu, l'Espo i tots aquests, i aquest any hem portat molta més.
4: Sí, hem incorporat i hem tingut poques baixes.
7: Exactament, i a més hem guanyat en qualitat.
2: Gràcies.
3: Home, m'he enviat, clar.
7: Jo no dic pas que t'hagis portat.
2: No ho dius per mi, eh? Ara que podies quedar bé i no ho vols fer.
7: Fem aquest micro d'aquí,
0: hòstia. No, però si no se t'escolta.
7: Sí, se m'escolta.
0: Després, quan et vegis per la ITV i vinguis demà a fotre'm bronca...
2: Aplaudeix.
0: Us anava... Té, vols els auriculars? Quan... Clar. Va haver-hi el moment realment, o sigui, durant tota la temporada s'ha mostrat que mentalment, ostres, és que confiàveu en vosaltres, no us veieu gaire nerviosos. Nerviosos ja heu dit que sí que els dies abans, sobretot al final de temporada, estava una mica. Realment creieu en aquests moments que comentàveu difícils que l'objectiu de final de temporada que heu fet ara es podia fer? O fins i tot algú potser va tirar una mica la tovallola i va ser doncs feina una altra vegada de confiança?
2: No, jo crec que si ho hem aconseguit és perquè tots hi confiàvem. Si algú dels 11 que està dins del camp no hi confia,
4: es nota.
2: És impossible. Es nota i és impossible treure... Plàcides, va. és impossible treure...
5: Comportes.
2: Treure els punts. Sí. Ai, amb la tos.
3: Ei, que me'l desconcentra. Està parlant.
2: I això, que... El que dèiem de la concentració... Que tots anàvem a tope i tots estàvem confiats en treure els punts i arribar a l'objectiu que estava clar i l'hem aconseguit.
0: I l'últim partit, el de el de Guíxols, realment, o sigui, l'Òscar ens va dir la setmana passada que realment no es creia el resultat que li anaven dient des de darrere la porteria. No sé si vosaltres també us l'anaven tirant per allà, no sé si algú estava allà a la banqueta.
2: Jo tinc una anècdota bona amb Barcelona, i és que era el minut, en Barcelona va entrar 85, no? Més 80, 85. Bueno,
4: sí, 80.
2: Anàvem 0-0 encara, i anàvem 0.
4: Sí, sí.
2: Anàvem 0-0 i, clar, doncs, ens quedàvem lluny en pujades, emparellats amb els dos puntes del Guíxols, i li deien en Barceló. Estàvem anant cap al córner a rematar.
4: Ahir la meva primera jugada entro a rematar un centro o alguna cosa.
2: Sí, i li dic en Barceló, tu, Barceló, no pugis tant, aguanta una mica més la posició i així ens fas l'ajuda amb pujades i amb mi, i som 3 contra 2. I em diu, Vial, no pateixis, que el Sils perd 3 anys.
0: Sí, tu no, fins aquí
2: no sabia res. Jo sabia que a mitja part anava perdent el Sils, no sabia quan.
5: Anava 1-0, crec. No?
2: Sí, perdia el Sils, però perquè ho va dir en Pitu així a última hora, perquè jo em vaig, no sé si vaig anar al lavabo o alguna cosa, i vaig escoltar així de refilón. Però després, durant el partit, la veritat que no. A la segona part no sabia ni que havien fet el segon, ni que havien fet el...
4: Jo a la mitja part, per mi l'1-0 de que anés perdent el Sils només significava que ja no arribaven els 9 gols. Sincerament, i que per tant ens valia l'empat. O sigui, per mi, que remuntaven era segur. Exacte, però volia dir que la seva inèrcia ja no era de fer una pallissa. Però per mi només volia dir que ens valia l'empat. Per exemple, quan els anulen el gol o quan fan aquell pal, estàvem de costat en Juanma i jo a la banqueta, o sigui, per mi era perdre la Lliga. O sigui, que ens marquessin per mi era perdre la Lliga, perquè per mi la remuntada dels Sils era segura. I quan vaig anar a escalfar, en Carrillo me diu, em sembla que me diu 2-0, i estic escalfant, me crida i me diu el tercer, 3-0. I clar, 3-0 ja sí que dius, ostres, 3-0, minut 80, ja no crec que guanyin. I clar, vaig anar, bueno, me crida en Guillem i me diu, va, que fas tu el gol. Clar, ja me diu això en el sentit de, ja només ens queda fer-ho rodó, fer-ho maco, perquè d'alguna manera, si no passava res estrany, la Lliga ja la teníem. Llavors per això vaig entrar ja doncs, amb aquesta il·lusió d'intentar fer el gol i una mica més de broma amb el meu amic.
2: Sí, no?
4: Clar, per intentar fer el gol.
2: Dura. És raro, perquè mira que en Pujades i jo som uns cagats, o sigui, sempre defensar i tirar enrere.
0: Però suposo que sense el gol, no? Ja la...
6: No hauria sigut el mateix.
4: Clar, exacte.
5: I a més que els dos partits siguin així, de gols a l'últim minut, sí. on està l'afició, o sigui, estem atacant on està l'afició, sí. Això ha sigut impressionant. Sempre, ara estem dient tots, cada dia, que si ho haguéssim escrit, no hauria sigut tan impressionant.
4: Wow. Ja només el moment de, perdó Marc, només el moment de guanyar, o sigui, d'acabar el partit, si hagués sigut amb derrota, haguéssim sigut campions igual. Però clar, ja és aquell moment de girar-te, preguntar, què han fet? Segur que han perdut, perquè quan tardes a creure tu? Segur, segur. Jo hagués estat, no sé, fins que no me diguin que estan a casa seva els dels Sils, jo no me crec que han perdut, i no ho celebro igual. Llavors, amb victòria, és diferent.
7: Ara imagina't una cosa, si nosaltres haguéssim perdut i els Sils hagués guanyat, haguéssim estat a 2 punts. I amb aquests recursos que estan fent, què hagués passat si es caren els 3 punts en l'aire?
4: Sí, per això, que t'aquedes més tranquil en tots els sentits.
5: Sí, sí,
4: en
5: tots els
7: sentits. Anar a rematar-ho i que llavors
5: que vagin
7: a la FIFA o que vagin a la FIFA.
4: Marc, què volies dir, perdó?
6: No, deia que tothom hagués escrit el mateix finalment en Raül. Quan Raül l'hagués fotut ell al gol, hagués fet la seva celebració, pim, pim.
2: En Raül havia de fer 3 gols.
6: Hagués dit, va estar aquí, va estar aquí. Mano. Ja, això lo dije, os lo dije que no marcaria jo. El gol de l'ascens.
0: No sé si també aquell gol vau pensar, suposo, una jornada abans, un pes de sobre, no?, que us vau treure de les esquenes.
4: Sí, això... És el que et comentàvem al principi. Aquell gol era ja la buidor absoluta. O sigui, saber que tot el que has fet... Perquè això també és una cosa que crec que no la parles perquè et fa por, però la sensació aquesta de dir, buah, portem aquí el que deien, 104, 105 entrenos, com no valguin per res. O sigui, bueno, sí, l'any que ve ho tornarem a intentar, però, ojo, és una sensació com d'injustícia que el futbol no t'ha donat el que tu has intentat que et doni. I fa com una mica de por o com una mica de, no sé, d'angoixa. Llavors, quan dius, ostres, doncs ens hem emportat el premi, el que hem treballat, el que hem patit, perquè hem patit molt, sí. Doncs ho hem aconseguit, saps? Això...
7: El dissabte faltava el gol.
4: Clar.
7: Si no hagués sigut el gol, semblava que faltava festa.
2: No, però jo crec que potser quan hagués acabat el partit tothom estaria igual de cop.
4: Sí,
2: no hagués canviat res.
7: Aquell gol va ser
4: va ser com celebrar 2 vegades.
7: La cedireta del pastís, sí. No? Sí. Perquè com va marcar, la gent tots en allà, la banqueta, tots caren allà, vull dir, Si no, això no s'hagués viscut.
4: Està clar.
7: I això va ser, bueno, el pastís complet.
4: Totalment.
0: Si haguéssiu de... Ja acabem, nois? Si haguéssiu de dir per vosaltres qui ha sigut l'MVP de la temporada, qui diríeu? No si vol dir a vosaltres mateixos, que aquesta és la resposta fàcil.
3: Jo...
0: Però si bueno, despensa tu també,
5: Jo m'anava a dir a
4: mi. Ja.
7: Jo per mi tots igual, els jugadors. Jo no...
5: Hi ha molta gent que ha tingut molts moments bons, sobretot aquest últim tram. Hi ha gent que ha tirat una mica més del carro o s'ha vist molta millora del principi ara. Llavors, no sé, jo crec que hi ha moltes persones molt claus i cada persona al seu moment. Per exemple, al final de temporada de, no sé, de Biel, d'en Badó, d'en Serrano ara al final...
3: Jo
5: crec que en Pide, al final de temporada en Pide. És que cada... O en Raül, aquests minuts que ha tingut, que ens han sigut
2: tort.
5: Raül
2: no pot ser MVP.
3: No,
0: Marc en Vide a Barcelona en
8: Badó. En Biel també el podria dir, però com que està davant, dic en Badó.
2: Jo no ho sé,
5: Jo tinc molta debilitat per en Pujades. A mi, jo en Pujades me l'emporto sempre.
3: Amb tres partits?
8: És tan injust el futbol.
2: No, i ningú em diu a mi.
3: L'avi es diu a tu. Què ha dit Joan Martín? Què va dir?
2: Em veu amb bons ulls, en Joan Martín.
3: Quina frase va dir? Que no li va
2: agradar. La tranquil·litat que...
3: No, com us va anomenar a tu i en Pujades?
2: Com ho va dir? Duple.
3: Però va dir un nom, el mur indestructible. El tàndem,
2: sí.
5: En Joan li va sentar
3: molt bé. En Mandy encara li afecta.
0: Ja li va enviar salutacions, l'última tertúlia. Ja vaig veure que va ficar un comentari i tot.
3: Joan Martín, a demanar perdó.
2: No, jo diré... És que el pobre Àlex s'ha lesionat al final de temporada i tampoc ha tingut els minuts que hi hagués volgut. Va, diré en Marc. En rus que no el diré pas.
5: Si venia una vegada cada mes.
2: Però en Marc, al final, mira, et marca els dos gols i la gent se'n recorda dels gols.
3: Dos gols. A la segona volta, dos gols. I Sils i Guíxols.
0: Però les coses importants,
3: I algun de cap, Biel, eh?
2: Sí, veritat.
3: Això no es valora, eh?
2: Perquè jo et faig el blocatge, la gent em segueix a mi, en els corners.
3: Jo m'ajudo amb tu.
2: Els dalt...
3: Veuen a dalt...
2: Sí, m'agafen a dalt i jo me'ls emporto, els arrossego i deixo un Marc sols.
3: Ja.
2: Això remata.
5: Després la falla.
2: I després... Sí, sí.
5: Sola.
2: Sí.
3: Això és mentira, jo no la fallo.
2: A Cristinenc jo em vaig fer un de cap i
7: en
2: Pujades em va fer el cinquè.
3: Perquè no esperava estar tan sol. Normalment jo no remato, jo entro allà i a veure si ve la bola, i la bola ve.
0: I ja per acabar, ja s'ha dit que el dia 13 hi haurà aquesta rua conjunta tant amb els veterans com amb el juvenil, i també fareu el vostre sopar, o no sé si el sopar el fareu la setmana vinent, però no, ho van dir com una mica fins i tot d'aire, com de cloenda de tots junts, no? No sé si per alguns s'acaba alguna etapa.
4: Sí, no sé, això suposo que dins de la directiva ho tindrà més clar, però jo crec que la idea és que sigui com una festa més, doncs, més comuna. Jo, de fet, pensava, si tenim la sort de celebrar algun èxit del futbol base, jo hasta preferiria que pugin doncs els nens.
3: A mi no em
4: toca. Arribo.
3: Vale.
4: Preferiria que pugin els nens que nosaltres, perquè al final nosaltres és una cosa que ja l'hem viscuda, la vam viure en el màxim de felicitat, d'eufòria que es pot viure. Llavors, crec que ha de ser això, una festa més de club que no pas de primer equip o de protagonistes concrets. I després, això, crec que la cluenda suposo que hi haurà, no sé, algun acte o alguna sorpresa més, no? Perquè també és el sopar de cluenda, no?
5: Jo sé que la intenció és fer com la tarda amb la rua, no sé quin recorregut ni res, però acabar al camp de futbol i fent una cluenda.
4: Per això, jo crec que és una festa més de club i que no pas de celebració nostra. O almenys jo ho entenc així.
5: Com el que vam fer l'any passat amb l'Udan Pitu, aquell tipus de sopar.
4: Exacte, sí.
2: Però jo també tinc ganes d'ajuntar-nos un altre cop l'equip, perquè al final va ser celebrar i des del dissabte de Guíxols no hem tornat a estar junts. I va ser acabar el partit, la celebració, i cadascú cap a casa seva, com aquell qui diu. I aquella setmana, inclús en Joel deia pel grup, hòstia, és que us trobo faltat, i avui venir a entrenar, avui venir a fer alguna cosa.
3: A mi en Joel m'ha dit
2: d'acabar. I una mica, és veritat, o sigui, la sensació que tenia en Joel a mi també em passava, sí, i crec que falta aquest moment de tornar-nos a juntar, acabar de fer algun sopar a celebrar i després ja marxar.
0: Tots seguiu per la temporada vinent?
2: No sé, ara...
4: Ara, mira, ara sí. Acabo de posposar la meva reunió amb en Guillem, perquè arribaré tard, però ara ens toca reunir-nos. Jo, a veure, en Guillem m'ho va dir aquí, clar, que suposo que al final també, després d'un èxit, el més normal és donar-li continuïtat, però això, fins que no t'hi reuneixes, al final aquí el que pren les decisions és ell, i només ell. Llavors, nosaltres ens toca donar el nostre punt de vista i acceptar doncs, el que en Guillem cregui.
2: I si no ens vol renovar, qui es queda?
6: Ell mateix.
2: Si no vol renovar, ell sabrà.
6: Ell sabrà. Ell mateix.
2: Ell mateix. Que no renovin, Marc. A veure qui fa de gol.
6: Ah, ara. Partits importants, a veure qui es marcarà. Raül, que escoltin Raül al vestuari.
2: Sí, que es quedi amb en Raül sol.
6: Raül MVP, no?
5: Un d'ells.
0: Sí que les mans de la cara amb Plàcida, eh?
2: Amb Plàcida renovat, segur.
0: Renoves o no?
2: No seria el mateix.
0: Va dir que si en Guillem es queda, ell també, que si no marxava.
2: Ah, bueno.
5: Encara marxaràs tu sol.
2: A veure qui em posarà els pantalons XL.
6: Jo no tinc, a mi no em posen pantalons.
7: Tu porta la roba que et vas emportar i tu igual.
6: Però hem quedat que em tens que portar un pantaló d'entreno.
7: I el cap
6: de... tens que aconseguir.
7: I et durarà 24 hores que ara l'has perdut.
4: Si plega...
6: Estic robant pantalons a la gent, no pot ser. No puc anar robant pantalons.
4: Si en Guillem plega, m'han dit que ho agafeu tu i en Tomàs Vega.
7: O què?
4: El primer equip.
7: Pues ostres, sou.
0: Nois, amb això acabem. Moltíssimes gràcies, Biel, a dir a Juanma i Marc per venir aquí a Ràdio Tordera. I ens anem veient aquest estiu per veure si hi ha aquestes renovacions i que vagi molt bé la reunió, Adrià.
4: Doncs gràcies, a veure si tenim sort i seguim un any més.
0: Vinga, va, moltes gràcies per venir a tots.
2: Gràcies.

Vinga, va, amb aquesta xerrada que culminem el programa d'avui, una gairebé tertúlia amb aquests jugadors del Club Futbol Tordera, que demà l'acabarem també de tractar i donar aquestes pinzellades amb la tertúlia, ja amb en Joan Martín, en Plàcides i en Tomàs Benta. Nosaltres que ens acomiadem aquí, gràcies per estar al meu costat en aquest vespre, acompanyant-me doncs, per gaudir d'aquesta gent del Club Futbol Tordera que ens han donat aquesta meravella en aquestes últimes setmanes amb aquesta victòria i l'ascens. Estarem pendent, com comentaven, el dissabte a 13, que faran aquesta rua conjunta amb tot el... Nosaltres ara desitjar-vos molt bona nit i que heu de passar un magnífic dia també demà i ens veiem això a les 8 del vespre amb la tertúlia esportiva del Show dels Esports. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit!

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera.
4: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos...
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per demà dijous. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora, perquè Educació i els sindicats signants de l'acord no han volgut posar per escrit la proposta de nous efectius per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que el departament s'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals.
7: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme a 84 pacients a tot Catalunya. Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat. I els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 només en 5 anys i enguany per primera vegada també s'inclouen una cinquantena de petits comerços, tot plegat per reduir els riscos de les 500.000 de persones vulnerables que calcula l'AMB que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, el 16% dels habitants d'aquesta zona és especialment vulnerable a la calor. I els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a acollir els primers préssecs Sordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu de 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte

0: dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
0: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Ràdio Tordera.
4: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Amb l'ombra dòcil del teu cos m'avinc i amb tu reprenc el goig de caminar. Cap ruta no pot dur-me més enllà, perquè de tu me'n ve tot el que tinc. Estem a dimecres 9 del vespre, hi ha temps de paraules, i nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

Els seus cabells, el temps ha tornat blancs. Les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells, el temps ha tornat blancs i un xic més trist de la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat si els costums que jo segueixo ho permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat quan l'esperança comenci a estar seca. I s'agafen de les mans els vells amants. Es pregunten, estàs bé? Avui no em fa mal res. A on els vells viuen, es va aturar el temps amb un retrat que a la paret penja. A on els vells viuen, es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taules carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara marca l'hora a hora amb mandra. I s'agafen de les mans els vells amants. Es pregunten, estàs bé? Avui no fa mal res. I per Sant Jordi, ell li compra una rosa embolicada amb un paper de plata. Mai ha oblidat aquesta data. Pels carrers s'han perdut els amants. No tenen por. No tenen cap pressa. Pels carrers s'han perdut els vells amants amb una flor. Amb una flor i la seva tendresa.

0: Si un dia et sents feliç o tan content que trobes fabulós el fet de viure, adona't de què val poder somriure. Gaudeix de l'alegria del moment i treu-li tot el suc en tant que empleni el calze dels teus sentits eufòrics, corulls fins a vessar. Com si t'hi anés la vida, com si el plaer de viure'l fos d'aquest món la cosa més gran a realitzar, perquè l'encís, la joia, la pau, la boniquesa d'un jorn que fou perfecte, mai més no tornarà.
1: Si creus en l'amistat com en l'amor i acceptes com un premi l'abraçada, acull-la com una fruita assenonada i amara de l'esperit del seu sabor. Com menys t'ho esperes, fugen els somnis inefables, captius d'un torb maligne que ve sense avisar. Abans que el torb no arribi, tu fonta amb els teus somnis i fes-te'n una vela que et guiï mar enllà. Perquè l'instant, la gràcia, l'amor, la benentesa que feu un goig possible, mai més no tornarà.
0: Si un dolç record et du les alegries d'uns jorns que grisos, blancs o grocs de sol, amb l'ésser que estimaves comparties, avui potser que estigui sol. Torna el record a l'arca dels anys viscuts i desa'l. L'ahir s'ha fet avui, l'avui serà demà. Viu el present, és l'únic que de debò t'importa. Viu el present que et porta tot hora de la mà, perquè la vida és viva i avança i continua. I l'ésser que estimaves mai més no tornarà.
1: Només tenim l'avui, tangible i breu. L'ahir de nostres vides és història que ens omple de fantasmes la memòria. Quan al futur algú pot dir que és seu, viu el present. És l'únic que de debò et pertoca. Estima, aprèn, discorre i dona tots els seus parts dins l'ordre i el desordre complet de la natura i unit a un tot fantàstic que dintre teu està. Perquè la vida és viva i avança i continua, i cada instant que visquis mai més no tornarà.
0: Lina Casanovas.

0: Radio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

L'amor no és un vestit fet, sinó roba per tallar, muntar i cosir. No és un pis venut i claus en mà, sinó casa projectar, construir, mantenir i sovint adobar. No és pas un cim vençut, sinó sortida de la vall, grimpades apassionants, a descaiguda dolorosa entre el fred de la nit o l'ardència d'un sol abrusador. No és ancoratge segur al port de benaurança, sinó àncora llevada i viatge a plena mar, en brisa o tràngol. No és sí triomfant, enorme punt final de partitura, enmig de somriures i bravos, sinó munyó de sí que puntegen la vida entre una munyó de no que es borren tot fent via. No és sobtada aparició de vida nova, perfecta, de naixença, sinó broll de font i llarg camí de riu ple de meandres, a deseixut, a desple a desbordar, però sempre, sempre acostant-se vers la mar infinita.

0: Si la nota deia "una nota no fa música", no hi hauria sinfonia. Si la paraula deia "una paraula no fa pàgina", no hi hauria llibre. Si la pedra deia "una pedra no puja pas una paret", no hi hauria casa. Si la gota d'aigua deia "una gota d'aigua no fa un riu", no hi hauria oceà. Si el gra de blat deia "un gra de blat no pot pas assementar un camp", no hi hauria messes. Si l'home deia "un gest d'amor no salvarà pas la humanitat", no hi hauria mai ni justícia, ni pau, ni dignitat, ni felicitat damunt la terra dels homes. Talment la sinfonia necessita cada nota. Talment el llibre necessita cada paraula. Talment la casa necessita cada pedra. Talment l'oceà necessita cada gota d'aigua. Talment les meses necessiten cada gra de blat. La humanitat entera necessita i et necessita a tu. On sèbola que siguis únic, val dir insubstituïble.
1: Michel Coist.

0: escolta.
1: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'ETAULE, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Pare nostre que esteu en el cel, que bonica la dolça pregària en els llavis, quin dolç gust de mel dintre el cor, de clavells quina flaire. Pare nostre, mot breu, il·lusió que em recorda carícies divines, com m'anima la teva claror quan les roses em donen espines. Per trobar-vos, Senyor, jo he seguit els camins que la fe m'oferia i ha volat fins a vos l'esperit amb les ales de la poesia. I us albiro en l'albada naixent i en el mar que cantar-vos m'inspira i en el cel moradenc i rugent quan la tarda poruga es retira. Us contemplo amb l'espai infinit i en el cel que de nit m'embolcalla i us he vist més a prop, dins mon pit. Oh, Déu meu, quina immensa troballa! Concepció, Urgant i Valverde.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens resta desitjar que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Lingo till down.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions per millorar el sou dels docents i l'augment de dotació de l'escola inclusiva, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls i accions per demà dijous. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació no ha volgut posar per escrit a dir la proposta per l'educació inclusiva.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
3: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes. S'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit i ha explicat que avui s'ha millorat la proposta que es va presentar ahir.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclama en aquest cas les organitzacions sindicals.
3: La convocatòria de vaga demà és al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. I la Guàrdia Civil ha abandonat cap a 9:15 de la nit la seu del SUE al carrer Federaz de Madrid. Després de 12 hores, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats per una presumpta trama que hauria orquestat guerra bruta contra procediments judicials que poguessin perjudicar els socialistes. I Jaume Giró ha descartat presentar-se a les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. L'exconseller d'Economia ho ha deixat clar en un comunicat. Per ara han decidit presentar-s'hi Jordi Martí, la diputada Glòria Freixa, la diputada Glòria Calvo i probablement l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. I el punt àlgid de la calor, d'aquest episodi de calor que estem vivint, ens afectarà demà, dijous i divendres. A l'interior i a Ponent i a les Terres de l'Ebre es poden arribar als 37 o 38 graus.

481, 381, 611, 481, 381. M'heu de dir quina cançó voleu, sobretot si voleu dir el vostre nom i per què. Si és perquè us agrada o simplement perquè té alguna cosa especial per vosaltres. I avui en tenim una, la posarem després. I comencem amb Boniem. Boniem, quan es cantava allò de Davy Cool. She's crazy like a fool.

Anem amb la Irene Cara, quan es cantava allò de What a Feeling, que és d'aquella pel·lícula de, si no m'equivoco, Flashdance. What a Feeling, Irene Cara.

Ara estava jo escoltant, i la que us vaig a posar ara pues, també, correspon a bandes de so de pel·lícules. Us agradaria algun programa de bandes de so de pel·lícules? Ah, si us agradaria, dieu-m'ho. Al WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381, 611-481-381. M'agradaria que fessis un programa només de bandes sonores de pel·lícules, de bandes de so de pel·lícules. Ei, aquesta, oi, aquesta, per favor. Molta febre a la nit, molta febre. Fiebre del sábado noche, Saturday Night Fever. Els grans vigis. Ai, el John Travolta, senyor, que maca aquesta pel·lícula.

vigí, aquests vigís. I una cosa em porta a l'altra. I m'han anat a pensar en aquella pel·lícula tan maca, amb aquell ball tan preciós, amb aquell verd tan sensual, quan ell ensenya a ballar. Aquesta no us la posaré, us posaré la del final, la del salt. Dirty Dancing. Ai, que maca aquesta. Quan ens... ell va corrents, ella salta. Mare de Déu, que és una cançó que ens diu algo així com t'ho dec tot. T'he estat esperant per molt de temps, finalment t'he trobat. Mentre estem amb aquesta màgica fantasia, només haurà passió als nostres ulls. No hi ha manera de que puguem disfressar, de que podem enganyar, tindre aquest amor en secret. Ai, ai, ai, només recorda, recorda, ja remember, ets l'única cosa que no puc tenir suficientment. No em canso de tu, t'estimo, bis, bis, bla, bla, vull dir, tela marinerita en tot el que ens està dient la cançó. La cançó és I Have Had the Time of My Life. És de Bill Medley i Jennifer Warners i es va fer superfamosa amb l'escena del salt, que el salt es diu popularment, té un nom, el salt, per als ballarins, Swiss Life. Premis. Oh, té un premi Òscar de l'Acadèmia de l'any 87. Què us penseu? Que ja es poso qualsevol cosa? No, no, no. Jo us poso l'ha acabat la pena. Som-hi.

Que maca aquesta cançó, que maca. És que ja em sento, ja estic veient la pel·lícula jo. Anem a una conga. Vinga, va, una conga de Miami Sunny, Gloria Estefan. Encara es balla avui en dia la conga? Clar que sí.

Ai, Simon i Garfunkel ens tenien amb cançons precioses, i aquesta és una d'elles. I, a més, és una pel·lícula, també, del Dusty Hoffman. La pel·lícula s'ha graduat, evidentment. I la pel·lícula, Mrs. Robinson.

Bien, la pel·lícula és El graduado, la cançó és Mrs. Robinson. Em sembla que ho he dit d'una altra manera. En fi, Sexy Sexy Lover, Mother Talking!

Bueno, en 1977, Neil Diamond va fer una cançó i el 1970, que va ser un èxit, total, total, i el 1978, amb un concert i amb un àlbum que van fer de duets, la va cantar amb la gran Barbara Streisand. És, no... És allò de no em portis flors, no em tiris flors, algo així. Ens diu la Bàrbara i el Neil Diamond. És que és tan maca aquesta cançó.

Maquem, maca. 3 minuts, ho sé, però és que li faltaven segons per acabar i no tenia audio per acabar-la. Bueno, aquest any és any de mundial. Sí, les dades del mateix no les sé, sé que són el juliol. És any de mundial i a què no sabeu, a qui li han demanat que torni a fer-nos una cançó? A la nostra Shakira. A la Shakí. I ara què ens cantarà? Dai Dai, o sigui, algo així com Dai Dai. Ha fet una versió cantada amb no sé qui, però bueno, jo intentaré, us poso la oficial del Mundial 2026. Dai Dai, ens el canta Shakira.

Bé, la Shakira, com sempre, no para de moure's el videoclip i suposo que farà un festorrio i serà fabulós el dia de la... Suposo que serà el dia de la inauguració, però tinc entès que fan tres, perquè és Mèxic, Estats Units i no sé qui més. I a cada lloc... I si volem veure els partits aquí, seran de matinada. Bueno, no ho sé, una cosa molt estranya. A mi m'agrada molt el futbol, eh? Però aquesta vegada, com vaig veure, a la una de la mañana, digo, coño, a la una de la mañana, és a la una de la matinada, aquí, a casa nostra, jo em quedaré per veure un partit de futbol. Home, si és una final, sí, però si no... Bueno, els futboleros ho faran. Bé, jo sí que estic... Me fa il·lusió, no?, que faci la Shakira. Vamos, em sembla una cosa estupendíssima. Bé, pues algú ha demanat una cançó. El WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381. Vaig a dir, fil per randa, el que diu. Diu, m'agradaria que posessis la cançó Gràcies de les Catarres. La dedico a la meva amiga Tere per totes les nits que vam passar juntes fumant a la seva habitació, parlant e intentant animar-nos l'una a l'altra. T'estimo molt, Tere. Bé, com us heu donat compte, al final m'he emocionat. Això ho envia una persona que es diu Susana i aquesta Tere sembla que la coneixem tots i m'ha arribat al cor. Gràcies, Susana, gràcies. És cert, vam passar moltes nits xerrant del que ens passava a una i a l'altra i el recolzament d'una a l'altra i de l'altra a una ens va ajudar molt a continuar davant i d'arribar aquí, on estem ara, perquè estem parlant de fa almenys, si no m'equivoco, uns 17 anys enrere de tot això. Així que gràcies a tu també, Susana, gràcies per ser la meva vida i per tu i per tots els nostres oients que segur que també tenen que donar les gràcies i que més maco que amb els nostres catarres. Som-hi!

Gràcies, Susana, per demanar una cançó a aquest programa Música per tu. En aquest cas és una... m'ha fet il·lusió perquè té que veure amb mi, amb la meva vida i amb tu, la meva millor amiga. Però bé, no tinc més paraules que dir. Continuem amb una italiana. Un giorno per noi. Ojo, perquè no sé per què jo tinc el senyor que la canta i ara resulta que no, que me la canta un altre. I clar, això ara l'he trobat, ara, ui, Un giorno per noi. És una cançó del 2006, vull dir, que ja no és d'aquelles que us poso jo de l'any de la castanya, de les italianes. No, però és molt maca. És de Josh Groban i Un giorno per noi, no sé, serà un dia per nosaltres, poder, o alguna cosa així, la traducció. Qui sap, som-hi!

Bueno, aquí passen moltes coses. Un giorno per noi, també coneguda en anglès A Time of Ours, es sona a la pel·lícula Romeo i Julieta de 1968 de Franco Zeffirelli. La cançó, per això, comença amb molta fanfàrria i acaba amb la lletra. Pensava que havia trobat una sense lletra, però quan l'he sentit se l'he posat de seguida, eh? Vinga, anem amb una altra. Cuando, cuando, cuando. I en aquesta ocasió ens la canta aquest que m'agrada a mi, que sé pronunciar perfectament, Engelbert Humperdinck.

aquesta que maca bailonga de cuando das guateques, i a més amb el Engelbert Humperdinck, el meu anglès millora per moments. Que era tan guapo el xavalín. Ai, senyor Déu meu. Bueno, pues ara anem amb un altre guapo, amb un altre guapo i amb una altra italiana, amb Bobby Solo. Una lágrima sul viso, o sigui, una lágrima en tu rostro. Ei, quan la va treure jo tenia un any, ojo. Que maca aquesta cançó italiana, una lágrima en tu rostro.

Bueno, se'ns ha colat l'Adriano Celentano, que jo volia posar gelosia, i se'ns ha colat Il Ragazzo de la Via Gluck. Vale, molt bé. Pues ara no poso gelosia, ala, per colar-se. No tenies que haver-te posat, ni molt menys. Us en recordeu d'aquella ballant com una boja a sobre de la pista? A vegades no, a vegades feia coses tranquil·les. Però jo només pensava en ella, en la Rita Pavone. I vosaltres què penseu? Aquella noia amb aquelles cames, aquelles mitges. Mare de Déu, sortia a l'escenari, tot era seu. Tampoc era gran cosa d'alta, vull dir. Bueno, aquí ens canta Cuore, Cuore, cor, Cuore, Rita Pavone.

Bé, què us deia jo? Us en recordeu? Jo és que me'n recordo d'haver-la vist per la tele, aquells programes que feien el dissabte a la nit. Ai, senyor, és que jo era molt jove en aquells moments. Sense una dona, i ens la canta Zucchero.

I anirem acabant el programa d'avui amb els búhos, com fa unes quantes setmanes. Per què? Pues perquè aquest any és el seu 20 aniversari i estan fent una fira. Ai, una fira! Ai, com estem avui! Una gira especial pel seu 20è aniversari. I estan anant per tot Catalunya. Han estat fa poc, si no m'equivoco, per Girona. Ara estan baixant. Bé, no us puc dir molt bé on estan ara mateix, però estaran per tot arreu durant l'estiu. I bé, com sóc jo la que trio, perquè si vosaltres em demanéssiu la cançó al 611-481-381, 611-481-381, WhatsApp de Ràdio Tordera, la triaríeu vosaltres. Però com no me la demaneu, la demano jo. Sempre d'en peus, dels búhos. I així, fins la setmana vinent.

0: Tordera.
1: Hola, dimecres 27 de maig, les tres paraules del dia són educació, passejada, campió. Educació, mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants s'han concentrat aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura d'un manifest. I el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol, la primera edició del programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Passejada a Tordera organitza una passejada ambiental per la vall de Sant Tou per descobrir els seus serveis ecosistèmics. L'activitat començarà a 6:15 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. I el sindicat Revolta Pagesa ha denunciat el robatori d'un ramat d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. Els fets haurien tingut lloc la nit de dilluns a dimarts i els lladres s'haurien endut una 40 d'animals. Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social i aprenentatge de la llengua catalana. Ho valorava el regidor Pere García.
2: Quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: Avui a Sant Agustí és el Dia Mundial de la Nútria i del Celíac. Falten 25 dies per l'estiu i 88 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda, voluminosos, a Roca Rossa, Can Domènec, Sant Pere de Riu i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat amb màxima de 30 graus demà, també dia de sol i calitja, mínima de 16, màxima de 32. Es manté el cabal de la Tordera 1 metre cúbic per segon i 15 centímetres de fondària. La dita, al mes de maig, faves a raig. Fa un any explicàvem un operatiu contra les falsificacions al mercat de Tordera. Fa 5 anys el CAP Tordera ja tenia instal·lat un mòdul de reforç i podia entrar en funcionament aquella mateixa setmana. I fa 10 anys el carrer circular de la urbanització Can Domènec passava a denominar-se Circular de Carles Seijo. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir una tordarenca que juga a la Lliga Universitària de Futbol. Ahir l'escoltàvem dins el programa Tordera en directe.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i benvinguts a l'àrea aquí. Avui, dimecres 27 de març, i obrim el magazín amb una de les notícies socials més destacades del moment. La possibilitat que les persones jubilades puguin continuar treballant mentre cobren la pensió. Una proposta que vol donar més flexibilitat al sistema i aprofitar l'experiència de molts professionals que encara tenen ganes i capacitat de continuar actius laboralment. És un debat que genera opinions diverses per alguns. És una oportunitat per complementar ingressos i mantenir-se actius. Per altres, cal garantir que això no afecti les oportunitats laborals dels més joves. En qualsevol cas, el tema està damunt la taula i continuarà donant molt que parlar. Contertulians presents, Patrícia, bon dia.
1: Bon dia a tothom i
0: què
1: bona hora.
0: Què penses d'aquesta notícia?
1: Doncs, bueno, hi ha gent que si vol continuar treballant, doncs estupendo. I el que vulgui jubilar-se quan li toca, doncs també estupendo. Jo crec que cadascú ha de fer...
0: I això de que traurà la possibilitat dels joves a trobar feina?
1: No ho crec. No? Sincerament no ho crec. No. Perquè els joves, encara que la gent es jubili a l'edat que li, ordinària que li correspon, continuen tenint problemes també per trobar feina.
0: Toni, bon dia. Gràcies per
2: bon
0: estar aquí.
2: Bon dia i bona hora. És un plaer. No, jo estic totalment en contra. La gent quan es jubila s'ha de jubilar i descansar i pot fer altres coses, com escriure unes memòries, com també pot...
3: Fer un voluntariat.
2: Fer voluntariat, també.
1: Per exemple.
2: Clar. Sí, sí, sí.
1: Jugar a pagar.
2: I tant,
1: eh?
2: I tant, i tant.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia i bona calor.
0: Que bona, fa? Gràcies.
2: Bueno, només vull dir una cosa. Va, estem esperant que algun jutge es jubili... Com el juez Peñado...
3: Ja... Aquest no, aquest no jubila.
0: No i, si posem algun de nosaltres, no?
2: No, tampoc.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia. Jo estic d'acord, perquè si un està amb les seves plenes capacitats i vol fer l'activa i treballar quan li vingui de gust, però hi ha gent que també es jubila i llavors agafa unes depressions i als 4 dies, no sé pas...
0: Adéu-siau.
4: A l'altre barri.
0: No? Sí. Maria Jujós, bon dia. Gràcies bon dia. Per estar aquí, per el tema que avui portes, també.
5: Bueno, a mi tampoc em sembla massa correcte perquè per molt que sigui, costa trobar feina als joves, imagina't una persona gran, o sigui, que tingui ja més de 65 perquè t'agafin a qualsevol lloc. Això és complicat. El que deia, que el millor és trobar un voluntariat, el que passa que tampoc se't reconeix, o sigui, que per molt que facis. Uh-huh. Perquè jo fa més de 10 anys que sóc voluntària i ningú m'ho té... O sigui, a banda de l'associació per la que estic voluntariant, ningú no els interessa, no? El govern, que les persones... Perquè ja no és només un voluntariat d'aquest tipus, perquè la majoria d'avis... Avui dia, quan no, si estan jubilats, quan no cuiden nets, cuiden fills. O sigui que tampoc és que estiguin sense fer res.
0: Això representa, però jo sobreentenc que tindrien que cobrar aquests avis, no?
5: Sí, s'entén que... Ah. Però també hi ha una trampa aquí, perquè t'atreuen part de la pensió, eh?
0: Clar.
5: O sigui, no és...
0: No
5: és...
0: s'acaba d'acabar de gestionar de com va. Joan, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
6: Molt bé.
0: Doncs vinga, què t'ha semblat això?
6: Jo estic d'acord perquè ho estic fent. Jo estic jubilat, estic jubilat i treballant. Llavors m'ho agafo o intento agafar-m'ho més tranquil·lament perquè a la pràctica tampoc pots fer massa. I bé, sí que ja has de continuar pagant la Seguretat Social, una part més petita... però sí que a mi personalment me manté actiu i tal. Llavors, pel que dèieu dels joves, també costa... Jo no crec que traguem feina en els joves, perquè jo mateix, en el meu cas, he ofert el negoci a 4 o 5 joves i no els interessa. Ells volen tenir un sou a final de mes, no volen la responsabilitat de portar un negoci a ells. I llavors també, una mica relacionat amb això, voldria donar la idea de la contrapartida d'algunes professions o algun funcionariat que els permeten jubilar-se 5, 10 anys, bueno, 10 potser no, però uns anys abans, sí, amb el sou ple, quan podrien fer una feina potser no tan activa, però podrien estar a l'oficina fent una feina pel que cobren.
0: Aleshores, sí que si estàs en un lloc i cobres alguna cosa, demanant una responsabilitat i uns números a final de mes, eh?
6: Sí, sí, bueno, això igual que... Sí, igual, que això... igual com si treballessis, clar, sí, sí, has de fer les declaracions, tot igual.
0: Doncs vinga, parlant avui del 27 de...

Demà també és una data plena de commemoracions i curiositats. Se celebra el Dia Mundial del Màrqueting, dedicat a la creativitat i la comunicació, i també el Dia Internacional de les Urgències i Emergències, un reconeixement a tots els professionals que treballen salvant vides cada dia. Entre les efemèrides curioses, hem de dir que el maig de 1937 es va inaugurar el famós pont Golden Gate de San Francisco, una de les construccions més emblemàtiques del món, i també és una jornada que al llarg dels anys ha deixat moments destacats en la música, el cinema i la tecnologia. Així arrenca aquest magazín, me l'ha dit aquí, amb informació, amb actualitat, amb curiositats, per començar el dia ben connectats amb Tordera i el món. Comencem!

0: viva la vida. Nosaltres des d'aquí ho fem pulmó obert, tots plegats, la Patricia, Antonio, la Montserrat, la Maria Jesús i també en Joan. Viva la vida. I farem nosaltres el possible perquè des d'allà on estigueu aquests moments, aquestes dues hores de ràdio, siguin realment doncs plenes de ganes de disfrutar de cada segon, de cada moment d'aquesta vida. Isaac Antic va patir una fallada dels genolls fa mesos i el fill sosté que a Montserrat va passar el mateix. La defensa de Joan Antic presentarà un recurs contra la seva imputació per la mort del pare a la jutgessa que fa segons els indicis recollits pels Mossos. Sosté que Joan va actuar de manera premeditada quan passejava amb el seu pare, que es va precipitar al buit en un punt més perillós del camí de Collbató amb un 14 de desembre del 2024. Doncs bé, també hem de comentar que l'Associació Espanyola de Comunicació ha enviat una carta a la direcció de l'Hormiguero, no sé si sou vosaltres seguidors de l'Hormiguero, bé, en compliment de la normativa i del Consell d'Administració de Transmèdia, en el programa el futbolista Marcos Llorente va negar la relació entre el càncer de pell i l'exposició solar en una conversació que ha descrit com un debat. Però és veritat que existeix un debat científic real sobre aquesta qüestió d'existir un debat social, està precisament alentat per aquest tipus de qüestionaments amb aquest tipus de canals. Doncs audiències que en aquest cas doncs, el que és l'Organització Mundial de la Salut no ho ha admès i ha fet aquesta carta de protesta per les declaracions d'aquest d'aquest esportista.
1: Que protesti.
0: Que protesti. Estudiants van a la vaga, avui també en suport als mestres, piquets i pintades en instituts de Barcelona. El CET convoca a la vaga els estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. La jornada de protesta ha començat amb piquets als instituts i alhora una vintena de centres de Barcelona s'han trobat doncs, per al matí panys bloquejats, que això no cal, i pintada a les façanes, que tampoc no cal.
2: No cal
0: tot això, eh? La CEP ha fet una crida a la mobilització, la jornada lectiva no transcorrerà amb normalitat i avui tothom a la vaga per la pública buidem les aules. Aquest és doncs el crit que en aquest cas doncs, s'està doncs, escampant. El Suprem rebutja 450 socis del Barça contra les sancions per falsificar entrades. El club va detectar l'ús fraudulent de l'abonament dels denunciants en tiquets que es venen a preus molt elevats per xarxes. Entre alguns arguments, el tribunal destaca que la conducta dels demandants constitueix una base raonable per considerar com es va fer l'organisme competent de l'associació en imposar la sanció que constituïa una acció contrària als estatuts que causava perjudicis materials i morals de consideració al club i altres socis. Alexia Putellas, aquests que són els aficionats al futbol de les dones del Barça, Toni López, i no me miro ningú.
3: Sí, què passa?
4: Que marxa.
3: Marxa a London.
4: Al Reino Unit, sí.
3: Però a London no juga Copa Champions i, per tant, no ens enfrontarem a ella per almenys l'any que ve.
0: Guanyadora de la Pilota d'Or en dues ocasions, el 21 i el 22, abandona el club com a màxima golejadora històrica en la secció de futbol femení i després culminant una temporada perfecta en la qual l'equip ha assolit els 4 títols possibles. Deixa el club després de culminar una temporada perfecta i Alexia Putellas esmenta i diu s'acomiada dient del Barça és realment on vaig néixer. Sóc culer i moriré culer. Doncs bé, anem acabant amb aquest repàs de notícies en les que l'Aznar renova l'amenaça i torna a fer la crida qui pugui fer que faci. Per l'expresident del govern espanyol, la situació actual amb Zapatero ha causat la frase pren més sentit que mai. La policia espanyola situa la casa de Zapatero com l'escenari de les gestions més sensibles de la presumpta trama corrupta. Què us sembla? Un polític que té que estar lluitant per al bé de la societat espanyola, allà és on es couen totes les malifetes.
4: Presuntamente.
0: Presuntamente.
4: Anem a fer la presumpció d'innocència. Perquè, si no, el M. Rajoy... Perdona, el M. Rajoy no sap ningú qui és. Però el ZP sí. O sigui, hosti, no, demà ser una mica...
3: No deien ZP, deien Z.
4: O Z, exacte.
3: Amb una Z ja saben que és Zapatero.
4: Una mica. Perquè és que jo no entenc el sedàs que tenim, o què tenen, jo no. Que
3: no,
4: tenim,
3: nosaltres no.
4: Que tenen aquest sedàs de que els de l'esquerra se'ls hi fot el que sigui més, en canvi els de la dreta tots se'n van de rosites.
1: Mm. I la col·lecció de joies que guardava... Mm-hmm. La col·lecció de joies, i en diràs tu que eren de la seva àvia.
4: Si és culpable, que ho pagui.
3: Sí,
4: si és culpable, que ho pagui. Però els altres també,
3: també.
4: Això és
3: pagui,
4: que pagui. Els altres també.
0: Perquè els altres no són sants. Estic segura que no són sants.
4: Home, i que surti el Rajoy quan ell ha estat fotografiat amb un narcotraficant a Galícia.
3: El Feijó.
4: Que cagui a boca, que no digui lo que les tonteries que ha dit avui, perquè avui he sentit així un tros i vamos, és que és dir, però si tu tens, ets el primer que has de callar... Com se t'arreixes a dir tot això?
0: Bé, anem seguint i veiem que l'Aznar, doncs, inclús doncs, de molta dreta, recolza doncs, el d'esquerres, però això vol dir que ell deu tenir no una caixa, dues, tres i quatre.
4: Bueno, i 50.
0: Supuestamente.
4: Bé. Però tranquil·la que li trobaran encara que no les tingui.
0: A veure,
2: però si porten anys tapant-se les vergonyes els uns als altres, per favor.
0: A veure, un moment d'emoció per a Pep Guardiola. Jo com el veig en molts vídeos, realment...
1: Que mono.
0: És un home que
4: a mi em fa plorar.
0: Va plorar, per què va plorar?
4: Perquè quan s'acomiada, quan es va acomiadar del Barça, jo estava al camp, jo soc sòcia, i vam plorar, jo i fins a l'home més... Vam plorar com una madalena.
1: Jo crec que ara... tornarà
4: no, al Barça. Al Barça algú va passar. M'agradaria saber el que
1: ja
4: no se sabrà mai, que ell no tornarà mai al Barça.
1: És un bon entrenador.
4: Sí, però no tornarà. No tornarà al Barça. Algú va passar que no sabem.
3: Potser tornarà com a president.
4: Pot ser. Tant de bo. És el que et dic, tant de bo.
0: Bé, doncs Missima va sorprendre i emociona a Pep Guardiola en l'acte de comitat del Manchester City. La banda costalada per David Carabin va participar en l'acte d'homenatge a CopLife Arena, on hi havia desenes de milers d'aficionats. La motiva d'actuació de Missima a la festa del City, que ha servit per homenatjar els 10 anys de Pep Guardiola en l'equip. El grup ha interpretat el tema Tot torna a començar, mentre el tècnic se li humiteixen els ulls i bé, gaudeix de la cançó.

0: Doncs bé, míssima en aquest acte d'acomiadament del senyor Josep Guardiola. Condenat a 3 anys a presó el capità del vaixell que va naufragar a Indonèsia amb una família valenciana a bord. Detecten un nou cas d'antivirus entre els aïllats que fan quarantena a Madrid. El Tribunal Superior de Justícia menysté l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i avala la castellanització del topònim de Castelló de la Plana. L'operació contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona acaba amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades. Paula Bonet denuncia la llibertat del seu assetjador i una nova intrusió al seu espai artístic. Només un quart dels gironins mantenen el català si els responen en castellà. Ens costa això, eh? El Suprem espanyol es declara no competent per jutjar Marta Rovira i envia el cas a l'Audiència de Barcelona. L'activista valenciana Emília Nàcher denuncia tortures i humiliacions després de la intercepció de la flotilla. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i posar la tecnologia al servei de la dignitat humana en la seva primera encíclica. Els sindicats d'agents rurals es convoquen la vaga després d'un acord amb Interior. Els Mossos detenen 2 piròmens a Reus per haver originat 4 incendis al Baix Camp. I bé, tenim la rèplica de la Pilar Rahola, que diu tot això.
1: La salut d'una societat és directament proporcional a la bona salut de la seva comunitat educativa, que això inclou les bones instal·lacions, els recursos, les capacitats, els mestres, els alumnes, tot allò que té a veure amb el coneixement. Quan una comunitat educativa es queixa reiteradament de les males condicions, massificació d'aules, moltes persones de procedències diverses sense instruments i capacitat per poder intervenir, dificultats de tota mena, quan hi ha una queixa tan sostinguda i massiva, la societat té un problema enorme i sobretot qui el té és el govern que desatén aquestes necessitats. La vaga que ara comença està plena de raons i de raó. I és una vergonya enorme que el govern se'n desentengui i sigui incapaç de negociar amb els directament relacionats, amb els professors i els seus sindicats, els que es representen, no els fantasmes. Tenim un problema enorme, el tenim amb el govern, que desatén un dels nuclis fonamentals de la salut democràtica d'una societat, la seva comunitat educativa.

0: bé, de moment veiem que la Pilar Rahola ha dit quatre veritats sobre el tema de l'ensenyament, govern i mestres, que vosaltres us sembla que les solucionaran aquest tema de pujar els el sou i tot això que reivindiquen? Patricia, què et sembla?
1: Pagar els sí, el que jo no dic que no es mereixin, eh? Ni molt menys, però també s'ho mereixen els metges, els infermers, els bombers, etcètera. O dir, estem en un moment de que jo crec que ja no només és el sou, sinó en el cas dels mestres, les ràtios són molt importants, tenir més balladores perquè es puguin, perquè ara hi ha l'escola inclusiva de nens que necessiten una atenció especial. Llavors, necessiten balladores per estar pendents d'aquests nens, no Mossos d'Esquadra als patis de les escoles. Llavors, bueno, hi ha moltes coses, no només és el sou. Moltíssimes coses, moltes.
2: Jo penso que més que la quantitat és la qualitat, exacte, també del mestre, perquè antigament, per exemple, hi havia molts nens a l'aula i depenia més de l'ensenyament de la qualitat del mestre. Això dels ràtios està molt bé, que els hi puguin baixar, però crec, no sé si al fons compensarà econòmicament això, perquè, clar, han de fer més aules, llavors també, si es redueixen el quantitat de nens, necessiten més aules. Llavors, més mestres, també, és clar, per repartir. I llavors, abans on tant aprenien 25, també 30 n'aprenien. Vull dir, més que 40. Tot, penso que és la qualitat del mestre, que no de la quantitat. Ara bé, si compensa econòmicament fer més aules i...
1: Sí, però jo de tota manera veig que també els alumnes han canviat molt, a el que érem abans. Sí. Perquè abans, jo me'n recordo, quan entrava el mestre a l'escola, a la classe, tots ens aixecàvem, demanaven silenci, tots callàvem... Mm. O sigui, hi havia un altre respecte cap als educadors.
2: Però des de ben petitons, els nens, l'I3 i això, comencen... Són nens bonics, molt macos.
1: Sí, jo no dic que no ho siguin.
2: També ells comencen de petitons l'ensenyança.
1: Jo tinc una veïna que treballa de balladora i em diu és horrible, no t'ho pots arribar a imaginar. Vull dir, és viure-ho el dia a dia.
2: Sí, això la societat,
0: Maria, Júlia i Joan,
3: a l'hora de fer... Sí que és veritat que si es baixen les ràtios necessites més aules, però jo també veig una cosa, que tenim els col·legis mitja jornada desocupats. I, per exemple, a França aprofiten les escoles i fan torns de matins i torns de tarda. Vull dir que a vegades no tots acaben amb inversió i es podrien suprimir molts de mòduls prefabricats si s'acordés amb els sindicats a canvi de pujar el sou, doncs mira, fer unes hores a la tarda o
2: canviar... Molt bé,
0: sí.
2: O de nits.
4: Totalment d'acord amb el que dius,
1: organitzar-se
4: perquè
1: millor.
4: Crec que és important. A veure, jo he vist classes on hi havia 40 nens, malgrat que els meus fills estaven en classes tope de plenes. Però també és perquè a l'escola pública tenia molt mala fama i llavors, clar, tots anàvem a les concertades, no? I, clar, llavors pues, tenien l'espai que tenien les escoles, perquè almenys la de les monges a Malgrat era molt antiga ja, i tot i que s'han fet reformes, però s'omplien massa, i llavors, pues, clar, no és el mateix. No hi ha atenció.
0: Toni, Patricia, i anem a atendre de seguida amb en Joan González, sí. Que el tinc l'altre costat del fil telefònic.
5: A mi em sembla que en aquests últims 25 anys, o 20 anys, diuen els professors que han perdut un 25% de capacitat adquisitiva. O sigui, que ja ve de lluny que els estan torejant. I una mica ho fan perquè, com que tenen vocació, s'aprofiten d'aquesta vocació per anar-los, diré una paraula molt maldita, però s'ha de dir, anar-los putejant.
1: Sí. Jo només volia fer-se una petiteta intervenció. Els diners que se'ls dona al govern, a l'Estat, els dona a les escoles concertades, per què no s'apliquen més a l'escola pública i fem una escola pública realment per tots i amb qualitat? No sé.
0: De sortides n'hi ha bastantes, moltes, imagina't, nosaltres aquí n'hem donat unes quantes opcions. Sí,
2: jo estic a favor dels mestres, però que la qualitat dels mestres, davant de tot.
0: Vinga, Joan González, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, què n'opines tu d'això que estem parlant ara? No sé si ho has escoltat, que bé, pràcticament estem dient doncs, sobre doncs, els mestres, el que reivindiquen. Tu sembla que arribaran a un acord o no?
6: Home, jo crec que sí que arribaran a un acord. Trigaran més o menys, però a un acord tenen que arribar per nassos. No poden tindre un país totalment immobilitzat, com ara estan les autopistes. Mm. Les autopistes estan tallades, la P7.
0: Ah,
6: i sembla que per aquí d'Empordà em sembla que també no poden fer això.
0: Es va perjudicar a tot plegat, no?
6: Perjudica la gent que no té res que veure amb això.
0: Molt bé, Joan, anem a lo teu. Gràcies per opinar. I vinga, com va ser la temperatura d'ahir?
6: Mira, ahir va ser de 28 graus, 9 dècimes, és a dir, 29 graus. La mínima d'avui ha sigut de 13 graus, 2 dècimes. Ara estem a 27 graus, 3 dècimes. I la humitat, un 49% d'humitat.
0: Que bé.
6: Això vol dir perquè si n'hi ha tant que s'ha pogut.
0: Sí, oi tant.
6: I la temperatura sensació és un grau més. Ai, perdó, una dècima més. 27 graus i 4 dècimes.
0: Bueno, estem bé.
6: I el vent d'ahir de 22,5 km hora.
0: Molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i també per opinar, eh? Moltes gràcies. Molt bé. Adéu, molt bon dia. Ens anem directament nosaltres a saber la temperatura de l'estació meteorològica de Fibracolor i en aquest cas hem de dir que ahir van tindre una temperatura de 29 graus, la mínima de 8, 11 graus en dues dècimes i ara estan a 27 graus i una dècima, una humitat d'un 47%. I directament ens anem ja cap al refrany català.
7: Vinga, Martí!
0: Esteu preparats? Tots aquí
5: agafats. Sí. Som-hi. Som-hi. Podem participar,
4: bueno, amb pseudònim? Som-hi. Només n'hem encertat un en tota la temporada.
7: Sembla que sí. Hi ha prou feines.
0: Ha arribat un jardí a cada
7: costat.
0: Ole!
5: Sí, sí. Sembla que és aquesta, no?
0: Mira. Maig ha arribat un jardí a cada terrat.
7: Cada portal.
0: Cada terrat.
3: Cada llar.
7: A cada llar.
5: Sí, sí.
0: Cal?
3: Llar.
7: No, però no enganxa.
0: Bé, el Martí no ha canviat de cara, ho està fent molt bé aquesta vegada,
7: sí,
0: eh? Perquè no fa cara així
7: de...
0: Ja us espavilareu,
7: eh? Cara de
0: pòquer. Molt bé, amics oients, doncs ja sabeu, apuntar-ho al Facebook de Ràdio Tordera o si no, trucar al telèfon de la ràdio 93-764-2893. Una pausa publicitària, gràcies a tots els anunciants per confiar en Ràdio Tordera i nosaltres que tornem de seguida a la Maria Jesús es proposa un tema fes una mica de pinzellada, només una mica perquè ara sí que ens cabrem d'agafar la taula, eh?
4: Sí, és la implantació o la possible implantació de l'euro digital que basat en un vídeo de Marc Vidal, que és un senyor que és economista i fa molts anys que està a YouTube present i fa uns vídeos curts explicant aquest tipus de coses i la veritat és que posa els pas de punta.
0: Vinga, doncs marxin a la pausa, tornem de seguida.
8: Ara i aquí.
9: Ràdio Tordera.
8: Ara i aquí.
9: L'emissora que t'escolta.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
11: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
12: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
13: Ràdio Tordera.
0: Vinga, posem-hi ara a parlar de diners.
4: Sí.
0: I que, a veure, podem mirar-nos els a bé, eh? Posem-nos-ho damunt la taula, perquè desapareixeran, no?
4: Bueno, de moment han amenaçat els de la Unió Europea, sobretot la senyora aquesta von der Leyen, que va fugir d'Alemanya per actes criminals, però ja, ara la tenim de presidenta de la Unió Europea, que per l'any 2029 que ha d'estar implantat. I bueno, el que avisa Marc Vidal és que és un perill, primer de tot, perquè és una moneda que tu no la pots controlar, no la pots tenir físicament. Després hi ha la possibilitat de que això ja s'ha fet, aquest experiment, a Xina s'ha va fer amb una moneda digital així, que té data de caducitat. O sigui, si al final de mes no t'ho has gastat tot, el que hi ha, doncs es perd.
0: Apa, aquí.
4: I el mes següent torna a començar. O sigui, no hi hauria estalvi per part de la gent de peu com nosaltres. Evidentment, els multimilionaris i totes aquestes persones no tindrien cap problema perquè ells tenen el que els dona la gana, no? Però penso que és algo a lo que ens hem d'oposar fermament, perquè primera, com ha comentat el Toni abans, hi ha el perill de que se'n va la llum, se'n va qualsevol cosa que passi que afecti a, pues no pots ni pagar ni pots cobrar tampoc, o sigui que crec que ens hauríem de plantejar seriosament anar enviant missatges a la Unió Europea de que no ho volem. Uh-huh. De que no volem això.
0: Patricia, vinga, com ho veus?
14: Aviam,
0: això?
14: No, jo ara que ha dit la Maria Jesús, una pregunta. Per què els multimilionaris sí que podran estalviar i nosaltres no? Com s'ho muntaran per fer això?
4: És perquè ells s'ho munten amb criptomonedes, amb or, amb plata, amb coses que ells poden manegar i nosaltres bàsicament no.
14: Bueno, es pot comprar or en petites quantitats, jo conec gent treballadora que es pot anar acumulant or en petites quantitats,
4: sí,
14: eh?
4: Vull dir,
14: que sé, 100 euros al mes. Clar. I no cal que estiguis una milionada amb or, eh? Vull dir,
4: però en un moment de crisi que no puguis
14: pagar... No pots anar a pagar el pa amb un trosset d'or. No, això és evident. No, aviam, jo, la meva opinió és... Això, bueno, és com tot. Ens vam espantar molt quan vam passar la pesseta a l'euro. Tots pensaven que, bueno, que seria algú tremendo, quan vam començar a utilitzar les targetes de crèdit. Vull dir, jo sempre havia anat amb efectiu, jo sempre havia anat a la caixa amb la meva llibreteta a actualitzar-la. I ara tot ho portem per internet. Jo tinc la meva compte online i jo controlo tot per allà. Llavors, tots els canvis ens espanten. I tots els moments que hi ha hagut canvis en el nivell econòmic ens ha espantat. Això... que en el 2029, no, has dit, Maria Jesús?
4: Això diuen.
14: Volen implementar això? No ho sé. Vull dir... Però ens haurem d'adaptar, no ens podem... O sigui, hauria de ser tot el món o tot... que és comunitat europea a nivell mundial.
4: De moment, a Europa.
14: Val. Tots, si no sortim al carrer per protestar per unes altres coses, com sortirem al carrer a protestar per això, quan és una cosa que encara que nosaltres protestem, si ells ho volen implementar, ho implantaran i punt.
4: A veure, protestar al carrer no serviria de res. Per altra banda, El cas és que si nosaltres no comencem ja a dir que no, ho implementaran. Tu dius, posaves l'exemple de l'euro. L'euro ens ha arruïnat.
1: Sí, sí.
4: Ens ha arruïnat a tots.
1: I tant, i tant.
4: Almenys a la gent de peu.
1: I tant.
4: Sí, sí, no. Els altres s'han fet més rics, però nosaltres cada vegada tenim menys. Per tant, imagina't les conseqüències que pot tenir una moneda d'aquest tipus que la controlen els que la controlen.
5: Però llavors tenen un control sobre el ciutadà.
4: Sí.
5: Que ja no seria un ciutadà, sinó un serf.
4: Sí.
5: De la gleba, dient-ne, tenen un control absolut.
4: Sí.
5: Saben a quina llibreria has anat a comprar,
4: sí,
5: a quin restaurant vas...
1: Però això serà, Toni, això ara també.
5: No, no, perquè ara pots pagar en metàl·lic, tu vas a un lloc que no t'interessa que se sàpiga qui
1: sí,
5: vas...
1: Sí, però si tu tens l'aplicació, qualsevol aplicació, per Google Maps, ells te controlen...
4: Una altra implicació una altra implicació, totes aquestes persones que fan neteja a les cases, o que fan jardins, o que fan... que aquesta gent sempre se'ls hi paga en metàl·lic, que faran? No podran? Mm-hmm. O sigui...
0: Joan, vinga, va.
3: Bé, sí que és veritat que amb l'euro hi haurà un control més estricte que no pas ara, no? Però aquí encara hi ha un altre, jo encara veig un altre problema potser més gros, que això diuen que és l'any 29, no? Sí. Ho aplicaran, i ara, per exemple, als Estats Units ja han legislat que hi haurà el dòlar digital que el podran fer empreses privades. O sigui, Amazon, el Visa, d'això podrà fer tenir dòlars digitals. I sembla que és una manera de passar-nos endavant per poder controlar el mercat europeu abans que es faci això. Mm. I arribat al cas, jo no sé què m'estimo més, si que controli el Banc Europeu o que me controli Amazon. Sí. Que no. Sí, sí.
1: O el Trump.
0: Déu-n'hi-do, no, Déu-n'hi-do, això, eh?
5: Llavors, si hi ha un atac cibernètic, que últimament s'està dient, sí, que... i el programa, com es diu, el programa que fa la Chantal Llavina, Revolució 4.0, va anar a Albert Cuesta, que és un important personatge divulgador de les coses tècniques, i va explicar un seguit de problemes que hi ha,
4: sí,
5: a propòsit d'aquestes coses. Va explicar que les empreses estan agafant un protagonisme bestial. I, clar.
3: Sí, és que, a veure, jo encara sóc de l'escola antiga i abans...
5: No, aquí sembla que tots som de l'escola antiga.
3: La moneda, originalment, si teníem 5 duros o un duro d'abans, allò valia un duro.
5: Sí.
3: La podies vendre i feies un duro.
5: I als Estats Units, fins al 1973, clar, que en Nixon va acabar el patró or... que la moneda ja no valia el que valia en or, sí, això ja va ser una manera de regatejar-nos.
0: Montserrat.
2: Sí. Jo no sóc economista i no hi entenc, per començar, però vaig escoltar el que deia un economista, Niño Becerra, Santiago Niño Becerra aquest, que des de l'any 1994 és un catedràtic de la Universitat de Barcelona.
4: Sí, sí, sí.
2: Doncs ell, amb això de l'euro digital, deia que cada euro tindrà un codi, per exemple, per dir-ho d'una manera, i llavors, per exemple, tu aniràs, tindràs aquest euro, i sabrà exactament, com deia en Toni, doncs, per on t'ha passat aquest euro. Doncs si tu has anat a la carnisseria on t'ha anat...
0: Però un seguiment, no?
2: Sí, un seguiment. Llavors, per una part, sí, molt de control, que això a mi no m'agrada personalment. Per una altra part, poder sí que per fraus i coses d'aquestes sabran a veure d'on t'ha sortit i què fan i poder podran... Però bueno, això és el que en aquest cas no interessa gaire perquè per la meu... Llavors, penso que estan intentant fer com antigament, perquè realment abans la gent anava doncs amb els lingots d'or, quan anaven a comprar el comerç, i va arribar un punt que llavors ja van avançar i bueno, van fer la moneda que tenia menys valor del que realment valia aquell lingot d'or.
5: Però, per exemple, aquest tècnic, l'Albert Cuesta, explica que estem vivint ja la tercera guerra mundial cibernètica i que els xinesos i els russos ens estan atacant els sistemes informàtics. Si fem l'euro digital i ens fan un atac i ens deixen foscos la xarxa, què fem?
2: A veure...
5: Que anem a atacar
2: has de tenir el pacte de com ara avui dia. Avui dia sabem quan hi ha també una moneda falsa en detectors de bitllets, jo allà a la botiga, doncs detectem. Com detectarem el diner, aquest fals digital? A mi això em té... Dic, a veure, abans antigament també hi havia... Deien que els taulers de marbre en les botigues doncs anaven i... per al sonido, quan deixaven anar la moneda d'or o de plata, sabien si era fals o bo. Sí, clink, per això hi havia aquells marbres. Però realment ara l'ambient té una mica intrigada, perquè dic, i el diner digital fals també és segur que
0: no
2: ja sortirà.
0: No el veurem, ni el tocarem.
2: Ni sabem quin valor tindrà, ni què farem.
5: Sí, sí.
2: I això és un problema,
3: Sí, però els robatoris que deies tu, Toni, també passen ara, vull dir, si t'entren en el compte bancari i el buiden, vés a reclamar.
2: A qui reclames?
3: Sí. Bueno, si te n'adones,
5: segons ell, si no ha sigut tu el que els ha portat fins al compte bancari, t'han de tornar els diners.
14: Sí, tots tornen. Perquè a mi m'ha passat, estava mirant al mòbil una cosa del banc i de cop i volta veig 5 milions.
2: Què és això?
14: Vaig anar a l'ordinador perquè ho estava mirant a dos i vaig anar a l'ordinador.
1: A mi això no m'ha passat mai,
14: I resulta que eren d'Indonèsia. Estaven carregant i van... o sigui, els milions eren amb la moneda del país.
1: Que ja era molt menys diners, clar.
14: I resulta que van estar provant primer amb 100 euros, que no els hi va permetre el banc, després amb 75, després amb 50, després amb 25, i al final, de cop i volta, tenia 4 càrrecs de 25 euros. Vaig trucar de seguida al banc, els hi vaig dir això d'on ve, això no és meu, i ho van poder tirar enrere de seguida. Però clar, si no te'n dones compte en el moment...
3: Sembla que hi ha 24 hores per reclamar, si no te'n dones compte.
14: Vaig tenir la casualitat que estava mirant el mòbil...
0: I ho vas veure. Només 24 hores hi ha per reclamar.
3: Jo tinc entès que hi ha un dia, que si hi ha una estafa, d'un dia t'ho tornen. Tinc entès, no sé ben bé.
1: No, més, Joan, més.
3: Sí?
1: Sí, perquè...
5: Igual tenen temps en aquest temps de tan breu de fer anul·lar aquest pagament.
14: Sí, els van anul·lar tots, o sigui, per aquesta banda bé, però clar, l'euro digital és una altra cosa.
5: Però llavors la genètica ens deixa cegos. No te podran cobrar amb els aparells.
14: És que és el que es pretén, no?, en part, o sigui, cada vegada un passet més enllà i acabarem com 1984 d'Orson Welles.
2: Però llavors jo penso que si ho fan...
14: Control total.
5: T'has equivocat.
2: Si fan com dius tu...
5: George Orwell,
14: això, Orson Welles.
5: Orson Welles
14: era el de...
2: Si ho fan com dius tu, Maria Jesús, del 2029 que ja tiri endavant, penso que hi ha molta gent vulnerable que això no sabran fer-ho anar. Vull dir, necessiten... Doncs és una altra manera de marginar-se.
1: Nosaltres serem la gent. Jo seré la persona vulnerable.
2: Gent que no tingui aquests mòbils tan...
1: Sofisticats, etcètera.
2: Doncs trobo que no això ha d'anar més a poc a poc.
3: Bé, jo un dia vaig llegir, no sé si és veritat o no, que els països nòrdics, que ja pràcticament tot va digital, que hi havia gent al carrer que demanava caritat amb el...
1: Amb el mòbil. Que li fes un mòbil. I aquí també.
2: El mòbil, no?
1: Amb Bizum, que li podien fer un Bizum. Un noi demanava diners per menjar, deia ella.
2: Sí,
1: i jo dic, no porto diners a sobre. Diu, si igual em pots fer un Bizum.
0: Ai.
1: I jo me'l quedo mirant.
2: Si no sé.
1: Però bueno, jo el que volia comentar és que ja fa temps que s'està sentint, no sé si vosaltres també, que el concepte del banc, dels bancs, de les caixes que tenim ara, això ha de desaparèixer d'alguna manera. Sí. Vull dir, llavors, jo no sé el paper que juguen. Per això ara, el que comentàveu de la caixa d'aquí, de Tordera, que tot ho fan fer... Bueno, Tordera és Sant Pere i arreu. Que tot ho fan bé al caixer, tot ho fan fer pel caixer, no? Llavors, per què? Perquè també ells no tenen tant personal, etcètera, etcètera. Llavors, el concepte de caixa de banc, quan arribi això que estàs explicant, no tindrà raó de ser.
14: No, és clar que no.
1: Perquè
5: si no pots estalviar, no necessites posar...
2: No crec que els interessi,
14: penseu que els bancs a qui pertanyen. No pertanyen al senyor tal o al senyor qual.
5: No.
14: Depenen de grans corporacions que estan molt per sobre. I aquests, depèn del que més els convingui, faran
4: O desfaran.
2: Sí, però no, això que volen fer de treure les targes de Mastercard, Visa,
14: American
2: tot
14: Express,
2: això, PayPal, el que sigui, empreses privades o així, i les comissions que ens estan cobrant, llavors què, les perdran?
14: Per això,
2: penso és pas
4: molt raro.
3: Les cobrarà el Banc Europeu.
14: Guanya molts diners amb els interessos.
5: El problema és que Visa, Mastercard i aquestes són empreses americanes. I estan guanyant molts diners a Europa.
2: Que van cap allà.
5: I el que volen és establir una targeta
2: Europa.
5: Que sigui europea.
2: Sí, sí, això sí, però igualment penso que les comissions també... Nosaltres serem els perjudicats, ja es trauran els d'aquí també.
14: I com demanaràs un préstec per una hipoteca per comprar-te una casa i un
2: digitalment.
14: Pis.
2: Digitalment.
14: No, a qui li pagaràs els interessos?
3: No, deia que el podries demanar en el Banc Europeu directament. Un préstec
14: en el Banc Europeu.
4: Però tu pots...
14: Això no
4: l'hi
14: pagaré, perquè no demanaré ja un préstec hipotecari.
4: Comenta,
14: però bueno.
4: El Marc Vidal comenta en el vídeo de que, clar, aquí hi ha dues coses. Una, que aquest... aquesta moneda digital sigui controlada pel banc, com es diu, el Banc d'Espanya, en aquest cas, aquí.
5: Sí,
14: o el banc Europeu.
5: Central d'Espanya, sí, o europeu, el Banc Central Europeu.
4: Però, clar, les altres entitats tenen això, que a vegades el mateix propietari que llavors... Tot dependrà de lo que amb ells els hi vagi millor. O sigui, aquí nosaltres no tenim res a dir.
0: I per què aquesta decisió?
4: Perquè és control.
14: És per tenir-se controlat.
5: Segons ells acabaran amb les màfies. Segons
14: sí,
5: ells.
14: Sí, bueno, per narcotràfic...
5: Ja han dit que les màfies es poden pagar molt.
14: Les armes...
3: Obres d'art.
2: Sí, el dels fraus, diners.
4: I ara ja tot el que pagues amb targeta està controlat. O sigui, a més, fas una compra amb targeta i després la publicitat que et surt és del que has comprat, o sigui, que tan privat no és.
2: I d'aquesta manera desapareixeran les màfies? Si aniran a tiros igualment?
5: Segons ells,
2: clar.
5: Per això volien anul·lar el bitllet de 500 euros.
4: A veure, per què
14: els penseu
4: treure, que els
14: polis... No mai cap?
4: Per què els penseu?
14: Jo físicament no n'hi he vist cap.
5: No.
14: Jo n'he anat a la caixa.
2: Quan va faltar l'euro, per curiositat.
0: No,
14: ostres, que bé, però a mi no m'han donat mai un bitllet de 500 euros.
0: A veure, ja tots la carena, quan sortis, escolta'm tu.
14: Ni de 200 també existeix, tampoc.
2: No sé, ja.
4: Això, primerament, és només a nivell europeu, perquè altres països ho han intentat i no ha funcionat, perquè la gent s'ha negat. I, a més, té la desavantatge de que els rics, tota la gent que tenen moltes peles, no es tenen pas en bancs d'aquí.
5: No.
4: Ho tenen a
14: paradisos fiscals.
4: A paradisos fiscals.
14: A Panamà, etcètera, a Belize...
4: Que llavors quan
3: o aparedats
4: tenen...
3: a la paret
14: de casa seva. Sí.
4: A la paret de casa seva segur. No,
2: també tenen
14: on estic jo, a Panamà.
4: Allà no els hi cal. I això, clar,
14: Andorra.
4: A la gent de peu, o sigui, ens deixen bàsicament a zero, no? I l'altre pues, continuarà funcionant igual.
0: Bueno, i això control. Segurament que representarà quan acaba passant amb l'euro, que com hi hagi aquest canvi, que esperem que no sigui, pujaran els
2: una
0: preus.
2: Una pujada també. Sí, ja no baixen.
0: Començarà, haurem de començar, bueno, els supermercats i tot, a canviar etiquetes.
2: Clar. I,
4: sí,
2: bueno,
4: i
2: una despensa als comerços.
4: L'experiment d'això de la caducitat, ja s'ha fet. A Xina es va fer.
0: Què vol dir de caducitat?
4: Van repartir una quantitat de diners a un cert grup de gent i que els tenien que gastar en un mes. O sigui, vol dir que si al mes no els has gastat...
2: Els perds.
4: Ja em diràs. Si tu t'han donat
2: a gastar
4: 1.000 euros... i no ha sigut capaç de gastar-te'ls en el mes, perquè...
0: Perquè deixa que
14: pues mira,
0: tot.
14: Viatjarem
0: bé,
14: mira,
0: mira,
14: gent jove, no?, que sí que ha d'estar ja per comprar-se un pis, o per comprar-se un cotxe, o etcètera, però jo ja, mira, m'ho gastaré tot viatjant, jo què sé, comprant-me en ells...
2: S'acabaran les herències i les estralles.
14: El meu fill no veurà un duro...
2: Ara...
14: No, bueno, no. Un duro, una moneda d'aquestes...
2: Sí, digital, que vol el duro.
14: Total, ja dic, però que me queda de convento, anem a disfrutar-ho, no res de Maria.
4: No crec ni
14: ja.
4: Que la veiem.
2: No, ni no. Sabrem tractar-la, no, res. És que cada vegada...
4: Espero que no es porti a terme. Ojalà que s'hagi de recular, perquè
14: la gent comenci a dir que no. O
3: sigui, de manera quan es posen al cap una cosa...
14: Sí, sí. Ja, ja més sabem, o menys,
2: però clar,
3: de moment, pel tubo.
14: O sigui, no poden fer de cop, perquè no poden
1: no,
14: fer
1: evidentment,
14: de cop.
1: S'ha de fer una reestructuració.
14: El 2029 pretenen implantar-ho, però això no vol dir que de, en el 2029 facin desaparèixer...
2: Ara ja ho han deixat anar.
14: Però ho han deixat anar,
2: sí.
14: Vés-te fent la idea...
5: La bussonda.
2: Que vagis...
14: Sí.
2: Ai, llavors ja... Tot, no.
14: Sí, i, bueno, jo espero que no s'arribi a fer, però el perill...
1: Igual nosaltres no ho veiem, ja.
5: És que l'Estat no ha de controlar el
2: res.
5: Que jo faig.
14: És que...
2: Clar, és que és així.
14: Sí, però fa anys que t'estan controlant.
2: Ja
5: sí, ja ho sé.
1: En molts aspectes, a tots ens estan
5: sí.
1: controlant.
5: Sí, sobretot amb això, que és un mòbil, que
14: sí,
5: té un mòbil,
14: aquí,
5: la gent que
14: només
5: estigui...
2: Abans
5: per ells. Ja saben on som i etcètera.
1: Sí, sí, ara ja saben que estem aquí, eh?
2: Sí, sí, tant.
1: I a veure què fa la ubicació.
3: I que els estem criticant en ells.
2: Ai, ai, ai. I supuestamente...
3: Ja fiquen un punt vermell.
1: Sí, sí, sí.
2: Ja són punts creuetes.
1: Ràdio Tordera, com s'estan... Aquests que estan a Ràdio Tordera...
2: Portaran el botonet.
14: Sí, sí.
5: Sí, riu.
2: No,
5: rieu,
2: sí,
5: rieu,
2: home,
5: rient, però s'està fent servir la intel·ligència artificial... Mm-hmm.
14: Sí.
5: Per fer llistes de persones...
0: Apa, Toni, que sí. Deies ara.
2: El que t'agrada i el que no.
5: Sí, sí. Sí. I fer llistes de persones, per exemple, imagina't que tu a la xarxa tens un comportament molt antifeixista. Doncs ells, amb la intel·ligència artificial, buscaran els que tinguin el comportament més antifeixista, faran una llista i es tindran tots agrupats.
2: Sí, es veu que hi ha paraules
1: també
2: o frases.
1: I els feixistes també,
2: els arxivades.
5: També poden fer els comunistes, també poden fer els comunistes.
14: Ja ho estan fent, o sigui,
5: sí.
14: Ja ho estan fent.
1: Bueno, a Rússia ja fa anys que...
2: I el que no sabem.
14: Quantes vegades s'ha hackejat Hisenda,
1: sí.
14: Que tenen totes les nostres
1: social,
14: dades.
1: I la Seguretat Social,
14: els bancs...
1: Sí.
5: I la Direcció General
14: això,
5: de Tràfic.
14: Bueno,
5: de Tràfico.
14: Per això tenen
5: DGT,
14: tota... O sigui,
5: que tenen aquests, vestidors aquests, i tot, i matrícules de la gent.
14: Però aquests hackers tenen la informació sí. de la majoria de nosaltres.
5: Sí,
1: i ja
5: sí.
1: fa,
5: sí.
1: I,
5: sí.
1: fan això, eh?
2: Però això de Tràfic, has dit, si vaig anar a Girona amb el cotxe, i només d'entrar a Girona ja veig que... Però lluny, eh? Potser... La meva vista, un quilòmetre encara... Vaig veure que ja em paraven i dic jo, què he fet ara, si venia a la velocitat. Sí, sí. I em van parar per dir-me que estava a punt de caducar-me allò de l'ITV. Vull dir que ells ja els hi va marcar per matrícula, perquè a mi no em van veure perquè era molt lluny encara. Sí, que, i això fa temps ja, l'any passat o així.
3: Sí. I això del control, a Xina, que estan molt avançats amb les càmeres d'això de la facial,
5: sí.
3: Te donen punts. El que tira un paper a terra perd dos punts.
14: Sí, sí.
3: I llavors amb aquells punts...
1: Bueno, això sí que ho trobaria bé, jo, eh?
3: Pots tenir... Perquè
1: hi ha cada incidència bisba por ahí, que tela, eh?
14: Els punts negatius t'impedeixen, i els punts negatius a Xina, no et pensis que és perquè t'has...
1: No, no, ja, no.
14: Al carrer...
1: Aviam, aplicar-ho correctament, sí. Perquè ara tenim càmeres a les illes de contenidors, però clar, per la llei de protecció de dades no et poden gravar de cintura en amunt, només poden gravar les matrícules del cotxe. Val, aquestes càmeres, per exemple, a Marmora hi ha una illa de contenidors que hi ha càmeres.
14: Sí.
1: Llavors, multen 1.000 euros, eh? Si
14: se rebrava també.
0: Bueno, però, si
1: però no et poden gravar la cara. Està prohibit.
0: Bueno, però si vas a peu, què? Et ja la basura.
5: No passa res.
2: Ah, llavors
1: ja,
2: sí.
1: Llavors no poden... Clar, llavors no
2: poden la matrícula.
1: Però com allà a Masmora tothom, a les urbanitzacions baixem amb el cotxe perquè hem de sortir... Clar, a peu no vas.
0: Lluny,
1: llavors, clar, és a raó de la matrícula del cotxe. Llavors, igual tu no condueixes i no ho fas tu, que ho fa... el teu nebot o el teu fill, però no, qui paga la multa és el que
3: proporia el cotxe. Aquí Tordera, els dies de mercat, si us hi fixeu, estan tots vessant. No?
2: Sempre surten les besures.
3: Sí. Jo crec que no tots són de Tordera.
1: No, ni menys. Hi ha gent que ve de fora.
2: El que han de fer és no fabricar-ho ja, perquè és que la gent està vist i comprovat que no ni reciclen, ni ho fan bé, ni res
1: bueno,
2: de res. Doncs les grans empreses...
1: Sí, bé, però
3: llavors
1: hi ha
3: una altra cosa, que a Girona ara hi ha hagut polèmica amb això. A Girona hi ha els contenidors de colors, que els has d'obrir amb una
1: targeta. Sí, sí, sí.
3: I llavors, el que fa servir moltes targetes, moltes vegades la mateixa targeta, té un descompte a les escombraries.
2: Ah.
3: Sí. Ja vol dir que ha reciclat bé.
1: Sí.
3: I un senyor diu, bueno, i els que comprem a granel i no comprem plàstic...
1: Exacte, que no utilitzem plàstic...
3: una d'això, diu, aquests no tenim descompte.
14: Aquella no donar... Feu un monument al mig del poble.
2: Ai, sí.
5: Sí, sí.
4: Sí, no hi ha diferència.
0: Bé, doncs
4: no,
0: la pela és la pela controlada, la pela, qui tingui la pela, doncs encara més controlat, i bueno, ja podem posar una espelma, que això encara durava...
4: Sí, sí.
0: Bueno, no sé si en podrem comprar alguna, no?
2: Se
4: passa.
0: Espelma. Per posar la Mare de Déu o algun sant, no?
2: Estem guardant espelmes.
5: Jo ja he vist que en comptes d'espelmes s'ha posat llums. Les esglésies sí, posen llums.
2: Sí, sí, llums. Sí. Ah, mira, sí, clar. Sí.
4: Et permet que sembla llum led.
15: Com que m'empalluga, com si fos una espelma. Sí, sí, sí.
3: Sí. I aviat hi haurà espelmes digitals. Sí.
14: Sí. Ja amb intel·ligència artificial.
0: Te'n vols anar al cinema i abans d'entrar a la sala te mors allà perquè vols fer-ho tot amb una màquina, eh?
2: Mm-hmm. Oh.
4: Ah, ja no hi ha...
0: Ara ja no pots passar.
3: Ja no venen entrades.
0: Ja no pots passar, no.
2: I les crispetes. Qui te les serveix?
14: Sí, tot ho fas per la màquina. Vaig anar a veure Michael fa 15 dies i tot per la màquina.
0: Ah, què?
14: No hi ha.
2: Avorriment. Ja no podràs lligar amb ningú.
0: M'ha entrat mal humor, ja, eh? Perquè, esclar, a veure, aquí, no sé què.
14: Això és el que treu puestos de treball. No que un jubilat es jubili... 4 anys més tard, no. Això, les màquines sí. Els supermercats que t'hagis tu de passar la compra i tu pagar, això és el que treu puestos de feina.
4: Jo no
14: feina.
4: Faig mai, això, eh? En els llocs que...
2: No, no faig
3: no,
2: mai.
3: Sí.
0: Vinga, les 12. Maria Jesús, gràcies per el tema, molt interessant.
4: Sí,
0: veurem i això que posem alguna cosa amb algun sant.
14: Parlarem d'aquí 3 anys, no?
5: La Maria Jesús...
14: Aviam com estarem.
5: La Maria Jesús li has de donar un espai propi que es digui Històries per a no dormir.
0: Ah! Ah!
4: Es podria dir conspiracions.
14: També.
5: Conspiracions nocturnes.
0: Molt bé, gràcies, Maria Jesús. Joan, gràcies per estar aquí. Vinga, a veure si més vegades. Montserrat, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Toni,
5: ha sigut un
0: plaer. Aquí. I Patrícia,
14: gràcies, avui ens ho hem passat molt bé. Sí, sí. Ha estat molt bé. Sí.
16: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 7 minuts que nosaltres, en sense pietat, trepitgem a les 12. Dani Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria. Avui no tenim la companyia de la Joana Molins. Però bueno, estem aquí i anem a començar a parlar sobre sèries. Avui seran sèries, pel·lícules de Netflix, que també s'estrenen, i pel·lícules que s'han d'anar a veure al cinema.
0: Escolta, Dani, consideres que aquestes pel·lícules que anies parlant de Netflix s'han posat les piles? Perquè sí que hem anat comentant que estaven una miqueta adormits, aquesta plataforma.
1: Jo aquesta pel·li sí que em vull parlar d'aquesta, perquè que és, després de 6 anys, crec que l'actriu Candela Peña, una de les, potser, de les millors actrius que ha donat al cinema espanyol, torna amb un paper... Bueno, està basat en un llibre és bilingüe, la pel·lícula, llavors també em fa molta gràcia poder-ne en parlar, és un thriller... crec que s'han posat les piles en fer també cinema d'aquí, és a dir, fer produccions, petites produccions amb gent i actors d'aquí, que també toca. O sigui, altres països ja ho fan, i després les podem veure nosaltres i poden ser més bones o menys bones. Però tenint ja com a referent la presència de l'actriu Candela Peña, ja, que no fa una cosa malament, les coses com siguin, vulguis o no, és un motiu per voler gaudir de la pel·lícula que s'estrenarà la setmana vinent. Però comencem primer, a part de dir que Rancho Dalton, la continuació de Yellowstone, ha batut els rècords, que tothom ja esperava, però no s'esperava tant. I la podeu veure a Sky Showtime. I hi ha dos capítols, la veritat, estan molt bé. Beth Dutton i l'Skip segueixen la seva vida amb un altre ranxo a Texas, i la veritat, els antagonistes, que són Ed Harris i l'actriu Annette Bening, estan meravellosos també. El càsting en si, tot el càsting en si està molt bé. Anem a començar a parlar d'una sèrie que s'ha estrenat aquesta setmana, que es diu The Borrowers, Jubilación Rebelde, que està molt i molt bé.
0: És una pel·lícula o una sèrie?
1: És una sèrie. Wow. Està molt i molt bé. Jo m'he emportat la sorpresa. M'ha encantat. Està a Netflix, és minissèrie. Jo no m'esperava, la veritat, no m'esperava que fos així, o sigui, que anés al tema del que va realment. I la veritat és, doncs, en un complex residencial de jubilats, doncs, sí, un grup de gent d'allà, doncs, lluitar contra els extraterrestres.
0: Què dius ara?
1: No, però és que sembla més tonta del que és, i què va. La veritat és molt bona, molt generosa, molt simpàtica, molt de patir, també.
0: Apa, no cal, patir.
1: No, però també està molt bé que diguin, no totes les sèries són realitzades o protagonitzades per actors de 20 anys. Val?
0: Sí.
1: Hi ha un càsting meravellós que veurem... glòries dels anys 80 i 90, ja amb la seva edat, evidentment, i a mi m'ha sorprès, o sigui, no me l'esperava, i com que no me l'esperava, dic, ostres, anar fent, i dic, m'ha encantat, o sigui, la reconec, de Borrowers, Jubilación Rebelde, a Netflix, l'heu de veure tots, o sigui, és per tots i totes, està molt bé, té ritme,

0: interessant, fins i tot, perquè ja tenen un recorregut, amb actors molt bons, que ja eren bons als 80, doncs imagina't ara també, i com, realment, com, la veritat, és que ho dic, va estar tan sorpresa que com t'atrau la trama, mica en mica, és com dir... Uau, jo he gaudit, evidentment, aquests dies de diferents sèries, però no puc parlar-ne de totes perquè no dona temps, però he gaudit molt, d'aquesta he gaudit molt, per sorpresa i perquè m'ha fet molta il·lusió veure molts actors, des de Gina Davis, de Thelma & Louise, Alfred Molina, de Spider-Man... hi ha molts, molts actors molt bons, molt reconeguts, que direu, ostres, i... La veritat, recomanable al 100% per tota la gent. Molt anem bé. A escoltar el tràiler.
1: Hola, mi padre ha venido a instalarse.
2: Bienvenido a Los Borrows, donde pasarás tus mejores momentos.
3: Menudo eslogan para ser un sitio donde uno viene a morir.
4: Si le da una oportunidad a este lugar.
5: ¡Vamos, mi niño!
4: Verá que los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
6: ¿Qué narices harás con eso?
4: Voy a dispararle.
7: ¡Espera, Judy!
8: Hay prodigios en los Borrows, escondidos, ocultos, enterrados.
6: Es imposible.
9: Nada lo es a estas alturas.
10: Lo ves, ¿verdad?
9: Sí. Lo veo.
11: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, no, la veritat, a mi jo crec que tots agafareu tindreu una sorpresa i la veritat molt agradable.
11: Mm-hmm.
0: I perquè penses que un tema no té res a veure amb l'altre i està molt ben combinat, la veritat, molt bona direcció, molt bona interpretació i molt bon argument, m'encanta. Vaig anar a veure el drama, o sigui, una pel·lícula que està protagonitzada per l'actriu que està tota, des de fa 5 anys sempre en boca de tots, Zendaya, l'actriu que diuen millor vestida, amb el millor estilista, bueno, l'estilista que més cobra, no sé si això vol dir és el millor o no.
11: Bueno, és clar.
0: I el Robert Pattinson, que des de que va deixar de fer el Crepúsculo, que vaya trunyo de pel·lícules, la veritat no ha parat de treballar i de fer coses molt, molt interessants. Aquí són com una parella, són una parella que els dies abans de casar-se i després, bueno, es desvetllen una sèrie de secrets que influeixen...
11: Entre ells dos?
0: Sí, que influeixen a la seva relació. A mi m'ha agradat, m'esperava més Zendaya, però m'ha agradat molt ell. Molt. La podeu... Vaig anar aquí a Los Cines perquè el tenia aquí al cantó i sabia que l'estrenaven. Dic, mira, vaig aquí, la gaudeixo. Evidentment, trobo a faltar que hi hagi gent perquè és una posició laboral i treuen feina les màquines. I les màquines, recordem que no cotitzen ni RPF ni punyetes.
11: Mm-hmm.
0: I la gent sí. Evidentment, vas treure't el tiquet... amb la màquina, i sí, que abans us he escoltat i dic, a veure, jo sóc anti tenir que pagar un supermercat a una màquina, que la màquina a mi no m'ajuda al RPF ni a la meva jubilació, ni a ningú, llavors potser ens tenim que posar una mica les piles i dir, no, fem cua i ja
11: i
0: està.
11: Paguem la persona,
0: sí, perquè necessitem llocs de feina, i cotitzar. Mm-hmm. I cotitzar.
11: Mm-hmm. Escolta'm, que te quedes, perdona, te quedes amb sorpresa com arribes al cinema i te trobes aquesta maquinatge, eh?
0: Bueno, com que a Barcelona ja hi és, o sigui, ja
11: però tu ja l'havies,
0: sí.
11: Però la primera vegada que quedes sobtat, eh?
0: Sí, però això és com, per exemple, a l'Hospital de Calella. Tu arribes també, que això està bé, però està molt bé perquè després també tens gent allà que t'ajuda, però està molt bé per l'hora d'arribada. jo crec que és un,

0: és un abans, i a part també hem de pensar que en els llocs tipus hospitals juguen molt amb les nostres dades personals, llavors així ningú escolta ni sap, ni hem de parlar de, per exemple, abans si has de dir el nom, no, perquè has de dir el nom. Però també els cognoms tampoc, perquè potser algú està per allà i diu, ai, què fa aquesta aquí,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: I una mica d'intimitat en aquestes coses les trobo molt bé, molt coherents.
1: Ja toca, eh? Ja
0: però
1: toca.
0: Sí, són dades, o sigui, personals. Ni hem de passar, si no portes la targeta, ja, ho típic que el DNI, perquè si hi ha gent aquí al voltant meu, han d'escoltar el meu DNI, vull dir, no m'agrada. I això sí que ho trobo bé. Però no trobo bé que llocs on tu vas a pagar, on tu pagues, realment no tinguis ningú que estigui allà ni per assessorar-te, ni per dir-te, ni per... No, la maquineta que no cotitza, recordem que no cotitza res, no cotitza res. I això són llocs de feina.
1: Aquí està. És el gran problema.
0: Són llocs de feina. Doncs a mi m'ha agradat la pel·lícula, no és una pel·lícula d'aquestes de cinema, de... No, ara n'hi ha, ara venen, que ve l'estiu, venen moltes d'aquestes que s'han de veure al cine per gaudir realment.
1: Però són fantàstiques,
0: però,
1: si ves aquestes sí, així amb molta...
0: Però és una pel·li petita...
1: De petit pressupost,
0: però que ha anat bastant bé, perquè els dos, la veritat, treballen molt bé, on són ells dos, però jo m'esperava potser... més el personatge de la Zendaya, que donés més, i el que m'ha realment va enganxar moltíssim per molts matisos que té el seu personatge és en Robert Pattinson. Anem a escoltar el tràiler, que la veritat comença, fins i tot té una música adient, i després ja es veu com es va desenvolupant.
2: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
3: ¿En el discurso?
2: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
3: Sí.
2: Vale, ¿y de la primera cita?
3: Sí, claro.
2: ¡Mierda!
3: No es obligatorio hablar.
4: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
2: ¿Amor?
4: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
2: Las dos, creo. Es muy raro.
4: ¿A los 30?
3: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
5: Desagradable, tío.
4: Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
5: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
4: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
5: Un perro.
4: Había cervezas y porno.
5: ¿Lo dejaste toda la noche?
4: Sí.
5: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
4: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
3: Vamos a pedir un Uber.
4: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo.
3: Para de pedírmelo.
4: Sé que lo estás pensando.
3: ¡Mierda! Pues ahora sí.
4: ¿Cómo puedes confiar en ella?
3: Eres una hipócrita de manual.
4: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
3: claro
4: mental.
3: Claro que sí. Dijiste que era lento. El amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
4: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él?
3: No lo sé. Un poco de drama.
1: Malo. Mucho drama, ¿no?
0: Mucho drama.
1: Mucho drama.
0: Sembla, comença com una tonteria i no és una tonteria, realment.
1: Sí, ho trobava comentant, no? Que deu ser com d'humor, no?
0: I després també hi ha una cosa, que nosaltres el pensament va a mil per hora. Ens diuen una cosa i tu, i més la teva parella, o la que estarà la teva parella, i tu comences a rumiar, i això és dolentíssim. Mm-hmm. Perquè... té conseqüències. Sempre quan... ens passem la vida rumiant massa, jo crec, també.
1: Pensant massa.
0: Parlaré d'una sèrie, d'una minissèrie, la veritat, però no he portat ni el trailer ni res, però crec que és molt bona. Es diu Su peor pesadilla, està a Sky Showtime i tracta sobre la desaparició d'una noia, d'una nena, no. Però està molt bé, o sigui, la... no és tal i com nosaltres ens creiem, no és, però no puc dir res perquè si no...
1: Ja desvetllaria.
0: Però està molt bé, o sigui, una dona deixa la seva filla amb qui... amb la que tenia contractada.
1: Per... La Nurse o la...
0: Sí. Nurse no seria una infermera, però sí, la seva babysitter. Babysitter. Sí, aquestes paraules angleses sí. Que les portem cap aquí.
1: Que en doncs... espanyol no sabem com posar-li un nom,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, cangur. Cangur.
1: Cangur. Sí, ai, fantàstic, Dani.
0: Doncs, i quan la passa a recollir, l'altre li diu que no, no, ja no l'ha portada.
1: Ah, quin xou, no?
0: Comença aquí una veritable... És que no saps què creure't, qui creure't, qui no creure't. I comencen a sortir una sèrie de coses. No te l'esperes que vagi així, no t'esperes el guió, que va donant dos o tres girs molt bons, i no t'esperes enterar-te de depèn quines coses. Llavors, la recomano, està Sky Showtime, són 8 capítols, és curta, és molt entretinguda, molt, molt, molt entretinguda, i realment jo crec que és una de les que Netflix aviat la compraré, la tindrà a casa seva. A casa seva, perquè ha agradat molt i la crítica l'ha posat molt i molt bé. Ara anem a parlar sobre El Homenaje, sèrie espanyola que està a Sky Showtime també, amb l'Eusebio Poncela, abans la seva última interpretació, Ángela Molina, el Zapataki. Llavors, és una família de molts diners que estan celebrant l'aniversari del patriarca i passa X cosa, que és una explosió. Rom. I a partir d'aquí surten... Hi ha una mort... i surten molts i molts draps bruts dels protagonistes. I realment, a veure, no és que sigui bona, és entretinguda. Veus els actors, veus un Ángela Molina, que sempre és un espectacle a veure. Veus l'Elsa Pataki, que està treballant aquí o està treballant als Estats Units, amb personatges de vegades que són molt bueno, que ja te'ls peres, moltes coses. Però no deixa d'estar bé que hi hagin sèries també de produccions espanyoles a plataformes internacionals.
1: Sí, sí, sí.
0: La veritat, per veure-la, la veus, la gaudeixes i és curteta. Realment és molt curteta. Val la pena? Sí, val la pena. És un 10? No, no és un 10. Ja ho dic directament. Perquè són coses que ja has vist, ja has escoltat, personatges que són molt estereotips, llavors dius... no hi ha res que em doni cap sorpresa, no hi ha matisos d'aquests que diguin m'enganxa, però tenim el Luis Tosar.
1: Mm-hmm. Bueno, és allò que tu dius, són actors coneguts, ells ja m'he disfrutat ja de veure'ls.
0: Jo ja per veure el Luis Tosar la veig, però bueno, mentrestant anem a escoltar el tràiler de la sèrie y después diré sin sentirse más.
6: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
7: ¡Por la familia!
8: Usted conocía muy bien a la familia Novak, ¿no es cierto?
9: Diría que mejor que nadie.
8: Entonces no le importará contarme qué pasó exactamente justo antes de la explosión.
9: ¡Bum!
10: Papá ha escrito sus memorias y su biógrafo sabe mucho de nosotros.
11: Y tú estás cagada de miedo.
6: Si hay alguien a quien le debo todo lo que soy, es a mi esposa.
12: ¿Quién se cree que es?
13: Soy uno que viene de la nada.
6: Ella logró criar a estas tres maravillosas personas.
14: ¿Tú qué sabes de mí? Si no me conoces de nada.
6: A las que orgullosamente puedo llamar mis hijos.
15: ¿Qué te parecería si empezases a decir la verdad?
9: Esa noche todo cambió, pero no para mejor. Los Novak nunca daba puntadas sin hilo.
16: Pues tenemos de ese hilo.
9: En ello estamos, detective.
6: Necesito que sepan la verdad de todos nosotros.
17: A mi hija le ha pasado algo, estoy segura.
18: No se fíe de él.
19: ¡Ay, joder!
20: ¿Qué crees que vas a conseguir con eso?
21: Destrozarme la vida.
7: ¡Eres patética!
9: El poder no se hereda.
12: Se protege.
6: Gracias por venir, porque esta va a ser una noche muy especial.
13: ¡Olvídate de esta familia!
0: Doncs fins aquí ja heu vist que ja trenca.
1: Sí, sí, sí.
0: N'hi ha molta, ja. Made in Spain total. I ara anem per la pel·lícula que jo vull que veieu, que és La Desconocida, basada en un llibre, protagonitzada per la Candela Peña, ja era hora que es fes cine, amb l'Anna Rujas i amb Pol López, un actor meravellós que l'he vist aquí, l'he pogut gaudir aquí al Teatre Nacional, m'encanta. I tracta sobre una dona que la troben en un contenidor de Barcelona, lligada, viu, viva, viva, que no recorda el seu, la seva identitat, i llavors el cas el porta la protagonista, que és l'Anna Ripoll, que és la Candela Peña.
1: Aquesta també està en la plataforma, Dani?
0: Aquesta estarà a Netflix la setmana vinent. La Desconocida, no us la podeu perdre. No us la podeu perdre, ja us ho dic. I junt amb un oficial, que és en Pol López, doncs intenten descobrir per què l'intenten assassinar i que recordi, a veure què recorda. Suspens.
1: Ah, tant, anava a dir suspens.
0: Suspens, interpretacions. Hospital, a mi el tema hospitals també m'agrada molt, o sigui, no és per... És un defecte laboral.
1: Esclar, és un defecte laboral.
0: Però m'agrada, i m'agrada que hagin apostat per una producció espanyola, per un llibre que és d'aquí. I res, he portat el tràiler, jo només he pogut veure el tràiler, sí que sé que hi ha crítics que ja han valorat perquè hem vist algú, i s'estrenarà també a petits cinemes, eh? O sigui, a Netflix i a petits cinemes també s'estrenarà.
1: Petits cinemes, per exemple?
0: Vull dir, no s'estrenarà a cinemes de tot arreu, a lo grande, sí. Però sí que estarà a sales, sales de diferent... De Barcelona, de Girona... La Desconocida, el que passa que, clar, tenint la casa...
1: Això és un problema.
0: Això és un problema. Tenint la casa, qui vol moure's? Aparcar. Que ja és un...
1: Això ja és,
0: un
1: ja és, un, això ja és bueno, fora de la corrella.
0: Aparcar, pagar, gastar benzina. És que són moltes coses.
1: Pagar l'entrada.
0: Pagar l'entrada.
1: I si tens un caprici de picar alguna
0: cosa. I si tens un capullo al cantó que dius on deixa gaudir la pel·lícula.
1: Perquè està menjant les crispetes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, hi ha moltes coses. Llavors, de vegades dius, quina mandra al cinema. Però, bueno, la tindrem a Netflix la setmana vinent, La Desconocida. Anem a escoltar el tràiler.
16: Parece que estuvieron torturándola 2 o 3 días.
18: Tu nombre, ¿lo sabes?
19: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
20: ¿Podría ser trata?
21: Ripoll, me alegro que hayas tornado, pero no creo que igual es una mica más aviat.
18: ¿Lo has visto?
21: No, te estaba esperando.
19: No va a buscar nadie.
22: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
23: Y que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
24: Se han encontrado en Barcelona.
25: Creo que puedes saber algo de Lucía.
24: Es casualidad.
26: ¿Eres Ripoll?
22: Sí. ¿Y tú?
26: Quique Zárate.
22: Pero tú no eres el de la solicitud de cooperación.
26: ¿Nos ponemos a trabajar?
19: Tengo mucho miedo. No sé si es miedo a no saber quién soy o a otra cosa.
27: Buenos días. Tengo que llevar la radiología.
22: Tenemos que esconderte.
19: ¿Dónde?
22: No es seguro si te lo digo.
19: ¿Crees que escondo algo?
22: Alicia Arone.
26: El dueño del gimnasio me dijo que se matriculó un par de meses atrás.
24: ¿Dónde coño está Lucía?
22: ¿Estás ahí, Lucía? Si no me hablas, claro, te voy a poder ayudar.
19: ¿Sabéis quién soy?
1: I fa una mica de por, això, eh?
0: Ah, està molt bé, està molt bé. El llibre està molt bé, la pel·lícula estarà molt bé. Recordeu que s'estrena la setmana vinent a Netflix. El divendres podeu gaudir per la nit, si voleu, per veure-la, i és peliculón. I torno a portar el tràiler perquè és la peli que ja s'estrena a lo grande i tornem a parlar-ne. El dia de la revelació, dirigida per el gran Steven Spielberg, amb Emily Blunt, Colin Firth, bueno, Josh O'Connor, o sigui, la crem de la crem de l'establishment que hi ha ara a Hollywood i a la resta dels països. Recordem que tracta sobre i si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase. Doncs tenim el tràiler perquè s'estrena aquesta pel·lícula i el 12 de juny és la primera de les grosses, de les que ve grosses, grosses a l'estiu. El tema alienígena, sí, el tema alienígena està, és un tema molt recurrent però que fa estiu. Festiu. Sí. Steven Spielberg ha estat treballant durant any i mig amb aquesta pel·lícula, amb el guió, i sobretot triant molt bé els actors perquè han de tenir unes característiques per depèn quines escenes i perquè et creguis les coses i perquè et creguis sobretot les coses. I realment, escoltarem el tràiler, em despediré de tota l'audiència, vull que la setmana vinent veieu La Desconocida, vull que aprofiteu Netflix, els que el tingueu, i pugueu veure The Borrowers, Jubilación Rebelde, perquè està molt bé, i re, el dia 29 us espero per veure també que em digueu que us ha agradat la pel·lícula de la Candela Peña, La Desconocida. Mm-hmm. Aquí anem a, ho deixem aquí, anem a escoltar el trailer d'aquesta pel·lícula, que és la primera de les grosses que s'estén aquest estiu, El dia de la revelació, dirigida pel gran Steven Spielberg.
1: Aquell no té desperdici.
0: No té desperdici, i ni el tràiler. O sigui, no té desperdici res. No té desperdici res. Jo aquesta tinc unes ganes de veure-la en un gran cinema.
1: Vinga, va.
0: Oh! Dani. En fi, un plaer, com sempre, Rosa Maria, ens veiem la propera.
1: Molt bé.
0: I anem pel l'últim tràiler.
1: Vinga, doncs gràcies, Dani, per estar aquí, per explicar-nos quelcom, perquè si no, nosaltres, si no ens ho fessis una mica de pista, va ser que no, ens perdríem bones és pel·lícules. Que,
0: i sèries, i sèries, perquè per buscar-les, de vegades, per cercar-les, és una mica engorrós.
1: Vinga, Dani, moltes gràcies, bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu.
2: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es...

0: millones de personas.
1: ¿Cuál es?
2: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
3: ¿Qué vas a hacer?
2: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
4: La gente sigue buscando, enfrentándose a lo desconocido.
5: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
4: Ansía la verdad.
1: ¿Crees que podría haber otros?
6: ¿Por qué él iba a crear un universo tan inmenso? Solo para nosotros.
7: Ara i aquí.
8: Ràdio Tordera.
9: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
10: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
8: 107.1 FM. Tordera.
11: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
12: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
11: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
12: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
11: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
13: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.

0: Gràcies. Bé, nosaltres en aquest espai de fons avui tenim una bona companyia, una tordarenca, no sé si ho dic bé, no? Perquè ara resulta que... Txell Planas, bon dia.
1: Bon dia.
0: És allò que diuen que s'ha de dir a on te neixes, i ara tothom serà de Girona, de Calella, vull dir, ningú serà de Tordera, ja, eh? No. Vull dir que tot va canviant.
1: Tordarenca de naixement, sí.
0: Molt bé, Txell. Ell ha dit que la Txell és infermera de dermoestètica i tenim moltes coses per poder anar parlant, Txell.
1: I tant. Sembla
0: mentida.
1: Que ve la calor,
0: sí.
1: Eh? Ens hem d'anar preparant.
0: I sí que vas fer la puntualització que la gent... Potser anys enrere, el sol no hi teníem tant de respecte, però cada vegada, donat les circumstàncies... La pell, vinga, parlant de la pell.
1: La pell i el sol. M'acosto.
0: Sí, sí.
1: La pell i el sol. Bueno, ara que venim en època de calor, doncs ens hem d'anar preparant per tenir una pell que aguanti les calors que vindran, perquè es preveu un estiu...
0: Què dius ara? Ai, ai,
1: duret a nivell de calorades. Bueno, llavors... molt bàsic per l'estiu és la protecció, òbviament, no? Primer de tot, sempre portar gorres, ulleres de sol, protegir-se a nivell físic, no? Que no, la sombra, tot això ens previndrà de tenir un cop de calor, sobretot pacients amb malalties cròniques, immunodeprimits, no? Són gent vulnerable, gent gran, nens també amb altres malalties, doncs també s'han de protegir molt del sol. Molta hidratació, que això també...
0: Molta aigua.
1: Molta aigua, moltes cremes de verdures, aliments frescos de temporada, molta fruita, i això és una cosa molt bàsic. Que això ja és per tot l'any, gairebé, com aquell qui diu, no? La bona alimentació... Llavors tenim la protecció solar, que també és una cosa que hem de fer tot l'any, no només a l'estiu.
0: Ah, well.
1: Sí, perquè el sol està sempre, la radiació està
0: sí,
1: sempre.
0: Sí, però
1: no?
0: Sembla que diem l'hivern, mira que ens toqui el sol, no?
1: Sí, però sempre està indicat una protecció, un factor de protecció 30 durant tot l'any. I després durant l'estiu, doncs òbviament si vas a la platja, vas a fer esports a l'aire lliure, vas a la piscina, doncs fer servir la protecció solar 50.
0: Val. En aquest cas sí que m'he agafat amb el tema que dius, doncs, de portar gorres, el sombrero, també cal això, amb gent que tingui algun tipus de patologia que hagi passat, etcètera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, són mesures físiques molt fàcils de fer i que ens protegeixen tant de la calor i de la deshidratació.
0: Molt bé.
1: El que dèiem, gent vulnerable, no? Malalties, gent gran, que ja la gent gran de per si veuen menys, llavors exposar-se moltes hores al sol tampoc... seria bo per ells.
0: Sempre tenim la costum de dir que tinc sec quan ja estem realment, i no deu ser així, això, no?
1: No, quan ja tenim la sensació de set és perquè ja ens estem deshidratant. Ja hem arribat al punt de deshidratar-nos. Llavors, està bé que ens hidratem en aquell moment, però hem de fer una prevenció per no arribar en aquest punt i anar bevent molta aigua, begudes, líquids, durant tot el dia, de manera regular. Almenys a l'estiu, 2 litres al dia.
0: Què dius,
1: aniríem
0: ara?
1: Aniríem bé.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
1: perquè suem més, sí. No? Perdem molt més líquids, llavors necessitem repostar.
0: Aquest tipus de dermoprotectors que són com tipus maquillatge, els recomanes tu?
1: Hi ha diferents tipus de protectors solars. Hi ha els que són més físics, que són minerals, i aquests porten... La part de maquillatge sempre genera una capa extra, val? Però això seria més una part més estètica dels protectors. El que és important és el factor 30 mínim, i llavors el que dèiem, els minerals, que són diferents dels químics. L'acció és una mica diferent.
0: Com ho podem comprovar a l'hora de comprar-ho, això?
1: Bé, sempre ens posarà si és un protector mineral, químic...
0: Val.
1: Llavors, el que és molt important també és mirar l'INSI. Sabeu el que és l'INSI?
0: No, endavant.
1: És l'etiquetatge. L'etiquetatge dels productes que hi ha en tot protector, inclús, els aliments també porten el seu etiquetatge,
0: sí.
1: No? Però a nivell de cosmètics i de protectors solars, l'INSI és tots els ingredients que porten, i com més al principi surten, vol dir que més concentració hi ha d'aquell producte.
0: Ah, molt bé.
1: No?
0: Molt
1: llavors
0: bé.
1: Els minerals solen ser d'òxid de zinc, de diòxid de titani. Si estan com més abans millor, perquè clar, vol dir que hi ha més concentració. També solen portar aigua, aquests de base.
0: Val, val. És a dir, porta aquesta paraula, INCI?
1: No, no, això és la paraula tècnica, tècnica, que li donem a l'etiquetatge d'aquests productes.
0: Però després, quan nosaltres ho mirem, hem de mirar tot això que tu dius que porti, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga, parla més coses de la pell.
1: Bueno, els altres factors de protecció solar, els químics, també el que fan és absorbir les radiacions solars i el transformen en calor. Llavors, els minerals el que fan és rebutjar una mica la radiació, no l'absorbeixen, però els químics sí que l'absorbeixen i la transformen en calor.
0: Mm.
1: Bueno, actuen diferent.
0: Escolta'm, Meixell, si volem quedar-nos a morenos, resulta que si ens posem aquesta protecció no acabarem mai de posar-nos a morenos.
1: No, això no és pas veritat. El que fa els protectors és protegir-te de les radiacions. Òbviament, bueno, cada persona té un tipus de pell, no? Hi ha l'escala de Fitzpatrick, és una mica difícil de dir, que són els diferents tipus de pell. Des de la més blanca, no? una pell molt blanca, amb pigues, amb els ulls clars, que no es posen mai morenes.
0: Mm-hmm,
1: no?
0: Per vull més dir, que estiguin al sol, ja no...
1: Es cremen molt fàcilment. Llavors, sobretot aquesta gent ha de portar un protector i quan vagi a la platja, piscines, esports, tot això que dèiem, cada 2 hores reaplicar-se, si és el químic, sobretot.
0: I això que diuen, que no se'n va amb l'aigua, què? No, malament això... anem, no?
1: Bueno, s'ha de veure que sigui apte per l'aigua, però sobretot es recomana que un cop sortim ens ho reapliquem, perquè va, vulguis que no, amb l'erosió de l'aigua, doncs perdem.
0: Sí,
1: perdem,
0: jo sempre ho he pensat, que diu, no, vull dir, notes que realment se'n va, no?
1: Sí.
0: Vull dir, amb els nens, amb els infants, què hem de fer, a veure?
1: Amb els infants, sobretot si són nens amb pells atòpiques, doncs que siguin protectors minerals, sense perfums, sense que siguin el més naturals possibles.
0: Són diferents els protectors per nens que per als adults?
1: Minerals i químics poden ser per ambos, però els nens és més recomanat els minerals, sobretot bueno, perquè no s'absorbeixen i són més tolerables.
0: Uh-huh. A tot el cos s'ha de posar?
1: Sí. Sí, sí.
0: Però, per exemple...
1: Home, no... si vas al carrer i vas al vestit, no, t'has de protegir on s'exposa, els braços, la cara... Llavors ja portes la roba que et protegeix d'alguna manera, no? Uh-huh. Però clar, si vas a la piscina a fer un partit de futbol, doncs tot això t'has de protegir bé, també.
0: Uh-huh. Uh-huh. Molt bé, explica'ns més coses, Txell, de la teva professió, que realment m'has dit que t'encanta, eh?
1: M'encanta, sí.
0: I en el teu despatx, que a banda de la pell, ara, que molta gent segurament deu venir a demanar-te consell, no?, sobre el que té que fer.
1: Sí, sobretot, clar, a part dels tractaments que puguem fer a la consulta, no?, sobretot per ara de cares a l'estiu anar preparant, és molt important també la rutina que es faci a casa de cures de la pell. Això és, molta gent a vegades em ve amb 1000 productes, no? Ara em poso aquest, però també aquest per les taques, ara aquest perquè em falta hidratació, i al final tenen un batibull de productes que
0: al final potser
1: no fan res. I a vegades, com menys coses, millor. Menys és més en aquest,
0: sí,
1: en aquest
0: sempre
1: camp.
0: Sempre en tot, això?
1: Sí, llavors, sí que és molt important a casa, doncs, complementar i tenir els productes adequats, no? I fer-te la valoració personalitzada i depèn dels problemes que tinguis, sigui d'acné, de taques, ajustar la rutina, no? I l'ordre també és important.
0: L'ordre, què vols dir amb l'ordre?
1: L'ordre, primer el que fem és netejar-nos la cara, no? Quan ens llevem, ens rentem la cara.
0: Sempre llevar-nos rentant amb aigua sola o aconselles alguna altra cosa?
1: Al matí l'ideal és una neteja amb una base cremosa.
0: Uh-huh.
1: Vale? Amb un cotonet, vas passant per tota la cara, treus la brutícia, perquè durant la nit, doncs, totes les toxines...
0: Sembla,
1: no?,
0: mentida, surten... això de la nit, m'has deixat parada,
1: sí, sí.
0: De veritat.
1: El cos es regenera durant la nit, el cervell també, llavors, bueno, surten totes les toxines. I per això necessitem netejar-nos la cara al matí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Què més? Després, el segon producte que ens hauríem de posar és un tònic.
0: El tònic.
1: Vale. El tònic prepara la pell per després absorbir millor els productes. Estabilitza el pH de la pell. Vale? I això fa que la pell accepti millor tot el que li posem després.
0: Ah, molt bé. És que sembla que això del tònic sempre ha de ser la nit, per si t'has maquillat una mica i tal, t'ho treus i darrere el tònic. Mm-hmm. No sé si molta gent t'ho ha comentat. Jo, a la meva... la meva mentalitat de sempre és això, de la nit i prou, però tu el dematí no, dius que també, molt bé, sí.
1: Llavors podem aplicar algun sèrum una mica de reforçant, doncs, depèn del que necessiti la pell, seria un sèrum d'elastina o d'àcid hialurònic, no? Que això també donarà una homogeneïtat i una hidratació extra, i llavors ens posem la crema hidratant o el final protecció solar.
0: Val.
1: Sempre.
0: I això és que la protecció és com ja realment vens a dir, ja aixeca que està la pell neta i preparada per absorbir bé, la protecció, perquè si no, tampoc la pell l'absorbeix segurament prou bé, no? Mare meva, no?
1: Clar, bueno, el que dèiem, els químics és el que absorbeix, si és pues, de base mineral, doncs serà més de... com una capa, no? Que tenen, són de consistència més, poder més espessa, donen un color una mica més blanquinós, segons com, o a vegades poden portar una mica de maquillatge, llavors ja fa servir com de base de maquillatge.
0: Mm-hmm. Escolta, per posar-nos aquest tipus de protecció, o no protecció, no ho sé, tu m'ho explicaràs, que ets un especialista, que et quedes moreno, és a dir, que ja t'atenyeix la pell, és a dir, que t'ho poses i quedes moreno, això amb què?
1: Bueno, això al final és el que deia, més estètic, no? Donar el color de la pell quan t'ho treguis, quan t'arrentis la cara.
0: Però no perjudica això la pell?
1: No, no. Al final és com un maquillatge, no?
0: Sí, sí. És allò
1: t'ho trauràs perquè no t'ho deixaràs pas.
0: Sí.
1: Després a la nit... el que dèiem, la rutina torna a començar la nit abans d'anar a dormir. És important que ens dediquem uns moments d'autocura, sí, i d'automimo, que també són necessaris. Llavors, a la nit sí que es recomana una doble neteja. Què vol dir això? Que, clar, durant el dia hem estat exposats a molts factors externs, al vent, a canvis de temperatura, no? La pell es deshidrata, llavors necessitem un cuidado extra. Per tant, començaríem també per una neteja oliosa,
0: oliosa
1: o cremosa, vale? De base oliosa. Llavors faríem una altra neteja en base aquosa, que seria sabonosa, tipus Sindet, que això es pot comprar a la farmàcia, vale? Et fa com un, bueno, un sabó, no? Especial per la cara. I després el mateix, el tònic, el sèrum, si volem afegir algun altre producte que necessitem més de la nit que t'hagin recomanat, doncs també diu, pots posar, i al final pues, la crema nocturna. Al matí ens posem un tipus de crema i al vespre la nocturna.
0: A quina edat és això, començar a posar-te doncs, per exemple, la crema nocturna o la crema hidratant de dia? No sé, perquè si són d'una edat jove, dius, sí, que això ho necessiten. I això ho necessiten més les persones que ja són grans, no?
1: Bé, sempre podem fer una prevenció. Jo, part d'infermera dermostètica, soc familiar i comunitària, soc especialista, llavors la prevenció també és un punt molt important per prevenir qualsevol tipus de malaltia, no? Llavors, he perdut una mica.
0: L'aloe vera?
1: L'aloe vera. L'aloe vera és cicatritzant, és hidratant, va molt bé per quan tens alguna cremada superficial perquè calma, dona una sensació refrescant, i també ens va molt bé.
0: Aloe vera més bicarbonat. I aspirina.
1: Aspirina, carai, que estem barrejant moltes coses, Rosa.
0: Mira, és que m'ho han comentat uns companys meus, diu, pregunta-li això de l'aspirina, perquè
1: es agafen
0: tres aspirines, l'aixafen i posen aloe vera i després ho posen a la cara i al coll.
1: Bueno, això que són remeis caseros, no, diguem, sí, una mica. Bueno, això s'hauria de contrastar a nivell científic, si hi ha algun estudi que ho avali.
0: Com ens hem de preocupar en la pell si hi tenim, doncs, que surt alguna piga, alguna cosa, hem d'anar doncs, a valorar què és tot això?
1: Bé, si tenim... una cosa són les pigues, no?, de naixement, però si tenim pigues noves a la pell, que van creixent, que tenen un aspecte una mica rugós, que molesta, que pica, que fa...
0: Ah, fa passió.
1: No? Bueno, si són lesions que van canviant o que es van extenent, s'ha de valorar, perquè a vegades s'ha de treure i s'ha d'analitzar. Això un dermatòleg pot fer aquesta valoració, o el metge de capçalera. Actualment hi ha dermatoscops que també es pot fer una valoració de la lesió i ells decideixen.
0: Bé, normalment aquest tipus de problemes per l'exposició massa seguida al sol, sense protecció?
1: Home, cremades solars a l'estiu en trobem, eh?
0: Sí, en trobem.
1: En trobem, sí, sí. Mira, fa una setmana en vaig tenir una, molt important. Llavors, és molt...
0: Què feu quan hi ha una cremada solar important?
1: Bé, clar, depèn, si hi ha butllofes i així, llavors ja és una cremada de segon grau. Si és de primer grau, que és, et poses molt vermell, és molta hidratació, tant de after sun, refrescar, aloe vera, cicatritzant, molta hidratació de líquids, perquè vulguis que no, tens molta calor al cos, clar. Llavors també ho necessites, i esperar, però clar, no exposar-te de nou fins que el teu cos s'hagi recuperat d'aquesta lesió. No deixa de ser una lesió, una cremada.
0: Jo realment quedo parada molta gent que se'n va a la platja i dina i sopa i fa de tot allà, i sempre penso, han d'agafar una cremada, però al·lucinant aquesta gent, eh? I amb mainada.
1: Clar, és important a les hores del migdia evitar, perquè és quan el sol està més perpendicular i més directe, va, no? I és més intens, llavors la calor i la perill de deshidratació de cop de calor és important, sobretot amb nens també. Clar. Sobretot la protecció solar, gorres, allà sí que... No, els nens hi ha aquests tipus banyador que són amb mànigues, no? Com samarretes, que està bé que portin també.
0: Què més ens explica, Txell, sobre la pell que jo no t'hagi preguntat? A veure...
1: Bueno, podem fer diferents tractaments a nivell de prevenció també, com dèiem. A partir dels 30 anys és quan la pell comença a envellir, no? I aquí és on hem de començar a fer una prevenció més exhaustiva, no? Quan ets més jove, doncs, bueno, amb una crema hidratant, no? La bona neteja és suficient, però clar, a partir dels 30 anys doncs, hem de ser més curosos, no? Amb les rutines facials i les rutines a casa, i la crema corporal també, no ens oblidem del cos, ja. No?
0: En aquesta època, en la teva consulta, és bo, doncs, que en aquest cas, doncs, com venim i preguntem què hem de fer, fas una sèrie de recomanacions, doncs, com veus que tenen la pell aquella persona que et ve a visitar?
1: Clar, jo faig una avaluació d'infermeria molt exhaustiva, faig una anàlisi de la pell, valoro les estructures, no? La densitat... si hi ha marques d'acné antigues, o si hi ha un acné actiu ara mateix, taques que siguin del sol o perquè són per raons hormonals, hi ha diferents raons per les taques també. Bueno, es fa com una valoració detinguda, no? I a partir d'aquí valorem també què s'està posant a casa, perquè potser el que s'està posant no és el més adequat, o sí, o ho deixem, vull dir, no s'ha pas de canviar tot a vegades, eh?
0: Clar.
1: I a partir d'aquí, doncs, formulem un tractament personalitzat.
0: Val. Sempre aquest tractament és en productes naturals o farmacèutics?
1: Bueno, són productes de laboratori, perquè, òbviament, com a sanitària no puc comprar els productes a qualsevol lloc, no? Llavors són productes que tenen un aval científic darrere i uns estudis que avalen aquests productes, no?
0: Val.
1: Per casa, a mi sí que m'agrada una línia molt natural.
0: Bé. No? Fa el mateix efecte?
1: Actuen diferent, però al final el que volem és el resultat, no? Hi ha persones, pues, que es tiren més per un costat que per l'altre. Tot és respectable i tot és funcional. Al final, el que hem de mirar és que el producte sigui adequat per la problemàtica del pacient.
0: Les arrugues, va, per anar acabant, que han sonat els horaris, les arrugues. Bueno, és allò que, com estàs amb una edat, et preocupes de les arrugues, de les línies aquestes d'aquí sota el nas, que, com en diuen d'això, ara no me'n recordo.
1: El nas ojesniano.
0: Sí, sí.
1: I les línies de marioneta són aquestes,
0: sí,
1: d'aquí.
0: Sí, que en diuen... el sol també influeix.
1: El sol influeix molt amb l'envelliment prematur. Com més el sol prenem i menys ens protegim, a part del risc de càncer a llarg plaç de melanomes, l'envelliment, el fotoenvelliment hi és, i molt més ràpid. Llavors, per això és tan important la protecció solar, també.
0: Val. A més, es posa una protecció solar d'uns 50. A més, si estem a aquesta edat, doncs, que ja surten les rues, es pot posar alguna a més per a la prevenció?
1: Sí, hi ha diferents. El Dermapen, per exemple, és una tècnica que fem servir, que és amb microagulles, i es formen uns canals a la pell amb aquestes agulles, entra el producte una mica més profund i això regenera el col·làgen i es fa que hi hagi una firmesa de la pell millor. I també és un tractament preventiu. A partir dels 30 anys també estaria indicat fer aquest tractament més preventiu.
0: Txell, si volem apropar-nos a tu perquè ens acabis, doncs, segons la nostra pell, què hem de fer? Hem de trucar? Doncs tens una pàgina? Explica'ns-ho.
1: Em podeu trucar al telèfon 646-91-22-65, em podeu enviar un WhatsApp per qualsevol consulta, us respondré amb molt de gust, i llavors, si voleu venir presencialment, jo estic a la clínica Doctor Herr de Girona, que és al carrer Ultònia número 3.
0: Carrer? Com així?
1: Ultònia. És allà a la plaça del Lleó.
0: Ah, val. Així és un referent més interessant. Sí. Txell Planas, moltíssimes gràcies per
1: moltes
0: estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Anirem parlant de coses que realment són molt interessants i que a vegades no hi donem la importància que cal, eh?
1: No, i tant. Eh? Perquè passen desapercebudes. Sí. Sí.
0: Gràcies, fins la propera. Bona setmana. Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Mestres i famílies es mobilitzen a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Els manifestants es concentren aquest matí davant l'Ajuntament per expressar les seves reivindicacions i fer lectura de manifest.
1: Bona, sóc la Mireia, la presidenta de la Federació Iglesias. Ens hem organitzat amb famílies de l'escola, amb AFET i amb artesanes de Tordera per organitzar aquesta manifestació, perquè volem una educació per als nostres fills que sigui digna.
2: Perquè al final, si deixem el professor, no n'hi ha ningú tipus d'inclusió. Inclusió no és ficar un nen neurodivergent en una aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
0: Parlarem avui també que el català tenyeix xarxes d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rossinyol. La primera edició del programa impulsat per l'Ajuntament i la Universitat de Girona vincula joves universitaris amb infants nouvinguts per afavorir l'acollida i l'aprenentatge lingüístic. Pere García, regidor de l'Ajuntament.
3: Quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Tordera organitza avui una passejada ambiental per la vall de Sant Ou per descobrir els seus serveis ecosistèmics, una durada de 2 hores de passejada amb la gent major d'incendis del cos d'agents rurals. El tordarenc Sergi Fonseca ens parlava de l'activitat. La regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
4: I farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals que...
0: Mor en estranyes circumstàncies un home sospitós d'assassinar un tordarenc copropietari del Club Rosa fa 20 anys. Segons el Punt Avui, els Mossos investiguen els punts foscos de la seva mort, que es produeix 20 anys després del crim pel qual va ser sospitós. L'infantil A de l'Atlètic Club Tordera es proclama campió de Lliga després de guanyar el seu darrer partit, conquisten la primera divisió infantil i posen rumb cap al play-off d'ascens a divisió d'honor. Parlem del temps, també. Informació meteorològica que ens apunta en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent i la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà, les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Un informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística, Pere García. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Com dèiem, mestres i famílies es mobilitzen avui a Tordera sota el lema l'enterrament de l'educació pública. Una comitiva de manifestants que ha sortit a primera hora d'aquest matí des de l'escola Ignasi Iglésies, direcció aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera, on està previst la lectura d'un manifest. Una concentració que també serveix per denunciar la supressió d'un dels grups d'I3 de l'escola Ignasi Iglésies de cara al curs vinent. Cal recordar que tant avui com demà hi ha vaga a les escoles públiques de Tordera convocades pel

0: en un aula ordinària. Al final necessiten mans, necessiten recursos. I jo, com a mami atípica, estic acollant el professorat perquè així sigui.
1: Estan ja a direcció aquí a la plaça de l'Església, un cop arribin i connectarem en directe. Una jornada on també us expliquem que Tordera celebra amb èxit la primera edició del projecte Rossinyol. Es tracta d'un projecte que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística, Pere García, ha destacat el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions.
2: A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària, que està aprenent català i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, en vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'explica, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: És la primera edició que s'ha celebrat a Tordera, està impulsada per l'Ajuntament de Tordera a través del Pla Educatiu d'Entorn i es desenvolupa en col·laboració amb l'equip d'impulsors del projecte Rossinyol a la Universitat de Girona.

0: Aquesta tarda el Parc de l'Amistat serà el punt de sortida d'una nova passejada ambiental sota el títol Els serveis ecosistèmics de la Vall de Sant Ou, activitat que tindrà una durada aproximada de 2 hores. La caminada anirà a càrrec de Sergi Fonseca Riera, agent major d'incendis del cos d'agents rurals de la Generalitat, que guiarà els participants per aquest entorn natural, tot explicant els beneficis que ofereix l'ecosistema de la vall. L'experiència es complementarà amb una visita i berenada d'estiu a Can Saleta. Ho explicava la regidora d'Educació Ambiental, Nadia Cantero.
1: Farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la Vall de Sant Ou. Anirem per carrer, quedarem tots a la Pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona i un cop arribem a Can Saleta doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals.
0: La mort d'un veí d'anglès en estranyes circumstàncies ha tornat a obrir vells fantasmes d'un crim sense resoldre a Tordera. Segons publica el Punt Avui, un home de 55 anys va ingressar fa uns dies a l'Hospital Trueta de Girona després que una ambulància el recollís estès a terra al carrer Assal, amb una greu ferida traumàtica a la part posterior del cap. Malgrat rebre atenció mèdica, va morir divendres a la matinada. L'home mort va ser protagonista d'un dels casos més foscos de Tordera, quan la Policia Nacional de Lloret de Mar el va detenir el 2006 juntament amb dos individus més per al presumpte assassinat d'un torderenc copropietari del Club Rosa de Tordera, que va ser trobat agonitzant i lligat a la zona boscosa de Can Burgada. El torderenc va morir a l'Hospital Trueta a causa d'un traumatisme cranial provocat pels cops d'un objecte contundent. El Punt Avui explica que, segons el relat d'un testimoni protegit, l'home, que ara s'ha trobat mort, hauria traslladat amb el seu cotxe els dos presumptes agressors fins al bosc on van deixar lligada la víctima tordarenca. Tot i això, el jutjat d'Arenys va exculpar els tres homes arran de la manca de proves i va dictar el sobreseïment de la causa. Un any després, l'Audiència de Barcelona va reobrir el cas a instàncies de la família de l'assassinat per noves diligències que no van permetre portar ningú a judici. El 2010 es va tornar a sobreseure. Avui, més de 20 anys després del crim, el delicte ha prescrit. La mort ara d'un dels sospitosos d'aquest cas tordarenc ha reobert el cas i els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació.

L'equip infantil A del Club Atlètic Tordera ha tancat una fase regular impecable, proclamant-se de forma brillant campió de Lliga de la Primera Divisió. Amb aquesta fita matemàtica, els joves tordarencs no només s'enduen el títol de la regularitat, sinó que aconsegueixen el bitllet directe per disputar els play-offs d'ascens a la màxima categoria de futbol base català, la Divisió d'Honor. L'equip dirigit per Carlos Casado va guanyar els primers 15 partits de manera consecutiva, només a perdut 5 partits i ha empatat un. L'eliminatòria definitiva de play-off d'ascens a Divisió d'Honor es disputarà sota el format de partit únic el proper dissabte a 4:45 de la tarda contra el Sant Andreu, l'equip que més punts ha aconseguit de tots els grups. Cal destacar que la fase final d'enguany tindrà lloc a la seu de la delegació de Girona. Això suposa una magnífica notícia per tota l'afició tordarenca, que es podrà desplaçar amb més comoditat.

0: I anem a continuació a connectar amb la plaça de l'Església, on estan arribant ja els manifestants.
1: Doncs, com ja hem explicat, des dels serveis informatius s'ha organitzat o s'ha impulsat per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias, amb la participació de les escoles públiques del nostre poble. I el que estem veient, doncs, és ara mateix l'arribada d'aquest grup que ha sortit des de l'Escola Ignasi Iglesias. En el grup que veiem de persones que s'han agrupat aquí a la plaça, veiem pràcticament el grup del referent de l'Escola Ignasi Iglesias. En principi no acabem de veure mestres o pares d'altres centres. En principi estava previst que hi hagués també, doncs, participació de famílies i mestres de les escoles públiques de Tordera, tant de Serra de Miralles com també de la Raureda, que doncs ara mateix no veiem en aquí. Sí que veiem, però, una àmplia representació de mestres, famílies sobretot, que representen l'Escola Ignasi Iglesias, on també, doncs, han vist aquest curs la trista notícia del tancament d'una línia d'I3, una de les reclamacions que també es poden veure. No sabem si es produirà algun parlament, imaginem que sí, que aniran, en tot cas, verbalitzaran aquí a la plaça aquesta mobilització, que, com dèiem, ja havia estat convocada prèviament i que coincideix també amb aquesta vaga general que hi ha d'ensenyament al país, convocada per avui i també per demà. Insistim, som en directe a la plaça de l'Ajuntament, on acaba d'arribar aquesta mobilització de mestres i també de famílies. De fet, la mobilització ha estat impulsada per l'AFA de l'Escola Ignasi Iglesias i és la que, amb aquesta representació d'una tomba, doncs ha encapçalat aquesta manifestació. Anem, en tot cas, a conèixer més detalls amb alguns dels participants. Hola, bon dia. Heu fet aquesta mobilització, sí. Heu sortit des de l'escola, arribeu fins aquí. Al principi el pla és aquest, oi?
2: Al principi el pla és aquest i ara parlaran les companyes una mica i explicar per què ho estem fent. És més que res per defensar l'escola pública i el tancament de la línia D3 a l'Escola Ignasi Iglesias de Tordera.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs parlàvem amb una mare, com dèiem ara, doncs hi haurà aquests parlaments que s'han preparat aquí i que nosaltres, doncs, també donarem en directe pels nostres oients de xarxes socials i també des de la ràdio.
3: AFAS, professorat, AFET, artesanes per defensar l'escola pública. Diem prou. Deixem els mestres i a les mestres fer de mestres i a l'alumnat aprendre. Donar l'esquena a aquest problema és deixar els nostres fills i filles desprotegits. Volem una educació digna i de qualitat, perquè aquests nens i nenes, nois i noies, són el nostre futur de demà. Perquè la inclusió no és posar un infant a necessitats educatives especials en una aula ordinària. Això és abandonar el professorat, a l'infant i a les famílies. Senyor Illa, senyora Niubó, la inclusió s'aconsegueix amb què, profes? M.
4: Mans.
3: R.
4: Recursos.
3: B. Baixa.
4: Vetlladors i vetlladores.
3: P.
4: Personal educatiu.
3: Necessitem personal de necessitats específiques, no policies, no ordinadors, no tablets. Mans. Calen més professionals per atendre com cal a l'alumnat, PAE, TEI, mestres d'educació especial, TIS i altres professorat de suport. Donar recursos no és donar ordinadors, és escoltar que necessita cada centre per atendre bé els nostres fills i filles. Cuidar de qui cuida, guia i acompanya. Des de Tordera dient no, no és suficient. Gràcies a les famílies, a les escoles, a artesanes, a AFAS, a AFET i a tots per la feina feta. Han sigut dues setmanes de córrer, córrer, córrer, però no us abandonem. Seguim aquí, perquè l'escola és de tots i per a tots i la tenim que defendre entre tots. Moltíssimes gràcies.
5: Brava. simplement de part de totes les mestres, tots els mestres, tot el personal d'atenció educativa que treballem a les escoles, famílies. Portem nosaltres molt de temps que vam decidir no mirar cap a un altre costat i defensar l'escola pública. Gràcies, moltíssimes gràcies, perquè la mobilització d'avui confirma que us tenim al nostre costat. És una lluita, és una defensa compartida. Així que, simplement, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi, per el vostre suport. Sempre. Gràcies.
1: Qui parlava ara era el director de l'escola, Ignasi Iglesias, que també doncs, ha intervingut en aquests parlaments d'aquesta mobilització motivada pels pares.
3: Teniu els meus fills més que jo entre setmana. Teniu els meus fills molt més que jo entre setmana. Sé el patiment. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
1: Doncs han fet ja els parlaments per part de famílies, per part també del centre, i no sabem si encara hi haurà un tercer parlament en el que, doncs bé, s'insisteixi en aquestes reclamacions que s'han fet públiques arran de la situació a les aules i també en l'atenció dels infants per part també de amb necessitats especials i també doncs, amb els ràtios i també amb aquesta línia d'I3. Sembla doncs, que no hi haurà més parlaments. Nosaltres que hem seguit en directe aquesta arribada de la mobilització de pares i mestres aquí a la plaça de l'Ajuntament, on ha acabat aquest recorregut amb doncs, també l'atenció d'alguns veïns, també regidors de l'equip de govern i de l'oposició que també han participat d'aquesta mobilització i que els han acompanyat fins aquí a la plaça. Les consignes les hem anat seguint. En principi veiem doncs, algunes que fan referència doncs, al lema de fet de la vaga i també de totes aquestes mobilitzacions, de la defensa de l'educació pública. També doncs, es parla dels més petits, de la lluita per una educació pública de qualitat, aquesta pancarta que de fet ja hi ha habitualment penjada a les portes de l'escola Ignasi Iglesias, i docents, AFES i famílies defensem l'educació pública. Segurament aquest és el lema, de fet era la pancarta que obria aquesta mobilització en un recorregut que han fet doncs, tots els participants que han sortit des de l'escola Ignasi Iglesias amb aquesta primera pancarta on les famílies, concretament també les AFES, han volgut donar suport a totes aquestes mobilitzacions i també aquestes manifestacions que els docents han anat donant a conèixer arreu i que també en el nostre poble s'han doncs, fet palesa amb aquesta trobada, com dèiem, de les AFES, que s'ha vehiculat a través d'aquests doncs, parlaments i d'aquesta concentració que ha arribat doncs, fins a la plaça, sortint des de l'Ignasi Iglesias pel camí ral i fins a arribar aquí. Insistim també en el fet de que ens constava que havien de venir també altres escoles i intentarem també confirmar, en tot cas, si arribaran des d'altres indrets, com seria el cas de Sant Pere amb l'escola de Roureda o també des del centre Vila de l'escola Serra de Miralles.
3: Començarem la marxa pel tron de ferro on posarem la nostra pancarta perquè sigui visible. Vale? Comencem, mira.
1: Intentarem parlar amb la portaveu. Perdona, vull dir, una pregunta. Vosaltres sou de l'AFA de l'Ignasi Iglesias?
3: Jo personalment no, jo sóc una mama típica, ella sí que és Mireia de l'AFA, i això només és per donar-li suport als nostres profes, que realment ho estan patint i ho passen molt malament.
1: Mm-hmm. Ets de l'AFA?
6: Sí, soc la presidenta.
1: Quina valoració fas d'aquesta concentració o mobilització que heu fet?
6: M'hauria agradat que hagués sigut més gran, sí. Ja que estaven convocats tots els centres, ens van dir tots els centres que vindrien, els instituts públics també, m'ha pensat que vindria més gent, però bueno, no passa res. Nosaltres estem defensant els drets de tots els nens i el que volem és això, una educació de qualitat i digna.
1: Heu parlat novament per al cas de la I3, perquè és el que dius, eh? Més o menys hem vist que bàsicament la mobilització ha sigut de famílies i de mestres de l'Ignasi Iglesias, on a més de la situació d'ensenyament també insistiu amb, amb la línia que suprimirà de cara al curs vinent. Hi ha novetats en aquest aspecte?
6: No ens han donat cap resposta, hem fet molts escrits amb famílies, l'AFA, tenim l'escrit que ens va fer en Pere d'Educació i l'alcaldessa, res, ens han ignorat completament.
1: Ho heu acabat aquí a l'Ajuntament. Volíeu enviar també un missatge a l'Ajuntament o era un missatge a la ciutadania amb aquesta concentració d'avui?
6: És un missatge a la ciutadania perquè no només defensem el que t'he dit, els drets dels nostres nens de l'Ignasi, sinó de tots.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
6: Gràcies a tu per venir.
7: Vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs parlàvem amb membres de l'AFA i també de famílies que avui doncs estaven aquí, ens confirmaven el que havíem dit, que en principi estaven convocats també altres centres públics en aquesta mobilització, finalment doncs no han assistit. Nosaltres doncs que intentarem també captar a nivell institucional la valoració que pugui fer el regidor d'ensenyament, en Pere García, el regidor de l'Ajuntament, que també, doncs, com altres membres de l'Ajuntament, han assistit en aquesta mobilització i també volíem conèixer doncs, una valoració final d'aquesta mobilització que avui doncs, ha viscut el nostre poble.
8: Bueno, doncs, gràcies també a Ràdio Tordera per ser-hi, no? I al final doncs, avui el que hem posat de manifest és que hem de treballar junts, no? Des de l'Ajuntament, les famílies, els centres educatius, doncs, per poder donar resposta a aquestes necessitats que es plantegen des de les escoles públiques i, evidentment, doncs, traslladar totes aquestes demandes al departament, que escolti quines són les demandes reals dels centres i que la diversitat que tenim als centres i la complexitat doncs, requereix doncs, recursos per poder atendre més i millor doncs, a tots els infants. No? I, per tant, doncs, també no donar l'enhorabona doncs, a l'AFA de l'Ignasi Iglesias per organitzar una trobada com la que hem viscut avui.
1: Molt bé, gràcies, regidor.
8: Gràcies.
1: Doncs en Pere García, el regidor, i també intentarem parlar, ja per anar acabant, també amb els mestres de l'escola Ignasi Iglesias, que estan doncs, en aquests moments fent fotografia i també perquè ens valorin una miqueta aquesta trobada, aquesta reunió de concentració reivindicativa per part dels mestres. Els veiem ara doncs, fent fotografies de record d'aquesta trobada i nosaltres doncs, ja intentaríem amb aquest darrer testimoni per part dels mestres doncs, que acomiadar aquest directe que hem fet amb l'arribada d'aquesta mobilització organitzada per l'AFA, doncs també al punt de vista. Acabaríem, si pot ser, amb la valoració final. Escoltàvem el Parlament del director de l'escola Ignasi Iglesias, suposo que agraïts per també el suport rebut per les famílies. No?
9: Més que un Parlament, és simplement l'agraïment. L'agraïment, com hem dit, al suport a les famílies. És una lluita en defensa de l'escola pública que agraïm moltíssim i que és molt important que les famílies estiguin al nostre costat. Nosaltres, com he comentat, no? Portem mesos en els quals ja tota la comunitat educativa decidim no mirar cap a una altra banda, defensar una escola pública de qualitat amb més recursos, el que necessitem. Esperem, tenim la confiança que aquestes negociacions que s'estan portant a terme doncs, arriben a bon port i puguem aconseguir tot allò que estem demanant en defensa, com diem, de l'escola pública.
1: A més, també hi havia la reivindicació afegida de la desaparició de línia I3. Imagino que no hi ha novetats respecte a això.
9: D'això, malauradament, tira tot endavant. No s'ha pogut revertir la situació, però continuarem lluitant perquè no es tanquin línies en un futur. No es tanquin línies per tenint en compte també doncs, la matrícula viva que hi ha a molts municipis i Tordera és un d'ells. Per tant, malauradament, sembla ser que aquest any no hi ha volta enrere en aquesta decisió, però esperem que en un futur doncs, es plantegi no els tancaments de línies i disminució de ràtios, que és el que estem demanant també.
1: El tancament de línia ja té fet també els canvis que hi haurà de plantilla en l'Ignasi Iglesias. Quins efectes tindrà o que ja hagin confirmat?
9: Doncs, per exemple, això, un tancament de línia suposa que tenim una dotació menys per l'any vinent. Les dotacions van en nombre de diferents, van en funció de diferents dades, però en el nostre cas és una disminució d'un mestre menys, una disminució de plantilla i no poder portar a terme el projecte educatiu tal i com tenim establert. Per tant, ja ho tenim confirmat, de fet quan va sortir la plantilla ja es va recollir aquesta disminució.
1: Molt bé, gràcies, Albert Rojo, director de l'Escola Inés Iglesias.
9: A vosaltres, per ser-hi sempre, a totes les mobilitzacions que fem. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Parlàvem amb Alberto Rojo, com dèiem, el director de l'escola, que també ens acabava de confirmar a l'última hora. Aquí ja la mobilització ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament, on, com dèiem, a les 9 del matí s'han concentrat famílies, mestres i també alumnes a les portes de l'escola Ignasi Iglesias. Finalment, no hi ha hagut participació d'altres centres públics de Tordera. Ens explicaven des de l'AFA que també estaven convocats l'escola Serra Miralles, la Roureda i de l'Institut, finalment. Només ha estat l'escola Ignasi Iglesias i tot el col·lectiu de famílies, mestres i treballadors els que s'han reunit aquí a la plaça. Nosaltres acomiadem aquí aquesta retransmissió. Gràcies per la seva atenció.
0: Gràcies, Albert. Anem a parlar del temps. A continuació, la previsió que esperem per aquest dimecres, per les properes hores, els detalls amb en Joaquim Serra.
7: Avui la jornada torna a venir marcada pel temps estable i assolellat a tota la comarca i, a més, amb unes temperatures que tornaran a ser elevades, fins i tot més que no pas ahir. Tot i que les mínimes han baixat un palet en la major part de la comarca, en zones altes de la serralada litoral han pujat, i això denota aquest aire més càlid que tenim al damunt i que aquest migdia tarda abraçarà tot el Maresme, màximes que arribaran als 32 graus a la zona més interior de la comarca, i en canvi prop de la costa quedaran entre els 28 i els 29 graus les temperatures al centre del dia, amb vent que aquesta tarda serà moderat de garbí. Almenys aquesta tarda, a prop de la costa, la temperatura refrescarà una mica gràcies a aquest vent, però, no obstant això, doncs tindrem temperatures plenament estiuenques. Ahir parlàvem de la possibilitat d'un canvi de temps de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, que ens portaria una baixada de temperatures. Doncs bé, no només no es produirà aquest canvi de temps, sinó que probablement de cara a la pròxima setmana, a la recta final, podríem tenir temperatures realment d'onada de calor important. Ja ho acabarem de concretar, però és molt probable que de cara a la recta final de la setmana vinent tinguem màximes de l'ordre dels 36-37 graus a l'interior de la comarca, i a prop de la costa podríem fregar els 35. Per tant, ja anirem veient com evoluciona, però tot apunta que la calor continuarà sent la protagonista al llarg de les pròximes setmanes. Un estiu que ha començat amb contundència i que de moment res sembla que hagi de portar-nos un descens de temperatura. D'entrada, de cara a demà, fins i tot les màximes podran pujar una miqueta més en una nova jornada que es presenta estable i assolellada, i el mateix esperem per demà passat dissabte. Això sí, dissabte baixen una mica les temperatures, hi haurà més núvols. No descartem alguna gotellada puntual de cara al vespre cap a la zona interior del Maresme, però en general s'espera un cap de setmana que tornarà a ser força tranquil, tot i que, com hem dit, amb temperatures una mica més baixes.
10: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre Ajuntament. Avui, com poden comprovar, ens acompanya el regidor de Junts, Pere García, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Entre d'altres, regidor de Cultura, Educació, Política, Lingüística. Regidor, aquests dies l'educació és notícia, no només a Tordera, sinó arreu de Catalunya, la mobilització dels mestres de l'educació pública per millores en el seu sector, en tots els sentits. I aquí a Tordera també tenim aquest extra de, novament, una retallada de línia d'I3 al nostre poble. Si l'any passat va ser la Roureda, aquest any és l'escola Ignasi Iglesias. Un sector educatiu, doncs, que està en debat, des de la perspectiva com a regidor d'Educació, com valora tot aquest seguit de mobilitzacions que hem viscut les darreres setmanes i que continuen precisament aquesta setmana?
1: Ja ho dèiem al ple fa pocs dies, no?, que és un orgull, no?, que es parli tant d'educació en aquest moment, perquè creiem que és important que s'hi doni valor, no?, al paper de l'educació, i de veure com aquesta educació a les escoles ha anat canviant moltíssim en els darrers anys, no? Amb tota la diversitat que hi ha als centres, amb les diferents metodologies, els canvis de normativa, tota la burocràcia que acompanya tots aquests processos i el nombre elevat d'alumnes per aula, no? Tot això ha fet, no?, doncs que els centres i les direccions es trobin en un moment, doncs, de dir prou, no?, d'aturar-se, de reivindicar el seu paper com a mestres, perquè moltes vegades toca, doncs, acompanyar moltíssimes situacions de moltíssima diversitat i calen mans per poder atendre bé a l'alumnat i dedicar-se a fer de mestres, que al final és el que els agrada, no?
0: La veritat és que hi ha moltes reivindicacions sobre la taula, però a nivell d'aquí Tordera, amb el tema del tancament de la línia D3, doncs s'argumenta, no?, que potser seria una oportunitat això per reduir ràtios, i és el contrari. L'any passat ja dic que es va retallar una línia D3, aquest any s'ha tornat a retallar en una altra escola. Temen que això sigui ja una conducta que podem viure de cara als propers anys, que el Departament d'Educació ens vagi tancant línies d'I3 a les escoles públiques?
1: El que és cert és que el Departament utilitza unes dades molt objectives, no?, que és el nombre de naixements que hi ha al municipi, i aquesta dada és cert, doncs, que en els darrers anys ha anat baixant. Sobre el paper, no?, distribuir aquests alumnes en les diferents línies del municipi, doncs ens dona aquesta ràtio d'uns 6 grups al municipi, i nosaltres el que sempre hem defensat és que hi ha d'haver prou marge perquè les famílies puguin escollir quin és el projecte educatiu de les escoles de Tordera que més els encaixa per la seva manera de ser, per la seva filosofia, per la proximitat, i que a més de poder escollir projecte educatiu, doncs tinguem la capacitat, doncs, de, escolta, si s'obren línies, doncs aprofitem-les per resoldre aquestes altres demandes que tenim sobre la taula. Tenim unes escoles a Tordera que estan preparades, no?, tant Roureda com Ignasi Iglesias estan preparades per tenir dues línies a la seva totalitat. No perdem infraestructura, no perdem professionals, aprofitem-ho per abaixar les ràtios i per poder anar millorant progressivament l'educació d'aquests infants i joves, garantint-los més estones de proximitat.
0: Perquè aquí a Tordera tenim també aquest problema de la matrícula viva, que no se'n parla gaire, no se sent gaire parlar, però que aquí a Tordera és una realitat en els darrers anys de bastant, bastant important, no?
1: Sí, la matrícula viva es tracta, no?, de famílies que van arribant al municipi al llarg del curs i que els centres educatius han d'incorporar en el seu dia a dia, amb l'esforç que també suposa això als centres, no?, perquè una classe que ja té la dinàmica del curs, del grup, del seu tutor, doncs té una nova incorporació que s'ha d'adaptar, s'ha de treballar, s'ha de fer una bona acollida a aquell alumne i a aquella família, que tampoc sabem si és una rebuda que serà per 2 mesos, si durarà tot el curs, o si seran uns dies, no?, perquè a vegades també ens passa que de la mateixa manera que arriba gent al municipi, en marxa del municipi. Llavors, és un procés constant de les reunions que hi ha tècniques, no?, de matrícula viva, doncs de revisar els casos, de poder atendre també les peticions de les famílies de m'agradaria en aquest centre o preferiria aquest altre, no? Resoldre temes de transport escolar, també, que és un dels temes que a Tordera és important de tenir en compte a l'hora d'escollir centre, no? I per tant, doncs, hi ha aquest moviment que genera que un grup que potser a I3 comença amb menys alumnes, a mesura que aquests alumnes es van fent grans, van rebent incorporacions al llarg dels anys i les ràdios es van augmentant.
0: Bé, veurem com es va desenvolupant la situació, però segurament que en seguirem parlant. Aquests dies, regidor, sentíem que s'havien atorgat diverses subvencions en l'àmbit educatiu per reforma d'escoles. No sé si aquestes subvencions arribaran també a Tordera, si han arribat, i quina és la previsió d'aquests diners on es poden destinar.
1: Sí, el departament el que ha fet és que les inversions que li tocarien fer com a departament, perquè quan es tracta d'inversions als centres educatius públics, qui en té la competència i qui les ha de fer és el departament, l'Ajuntament ha de fer aquelles tasques de manteniment, doncs el que ha fet és crear una línia de subvencions, perquè des del mateix departament no tenen capacitat tècnica, no? Doncs per fer projectes i atendre i arribar a tots els municipis de Catalunya, i una mica com que ens traspassen aquest encàrrec en els ajuntaments, que coneixem bé les necessitats dels nostres centres, i a partir d'aquí, doncs, hi ha uns barems que ara em sembla que hem sabut que rebrem uns 125.000 euros per millorar centres educatius públics, i també incorpora, no, quins són els criteris, doncs, per definir els centres. En el cas de Tordera, aquesta subvenció serà gairebé per dedicar-la a l'escola Serra de Miralles, perquè és l'escola més antiga del municipi, la que encara té necessitats que tenim detectades per millorar, i bàsicament, doncs, estem ara començant converses tant amb la direcció com amb les famílies, com amb la part tècnica, no, de l'Ajuntament, per poder establir quin és el full de ruta, quines són les inversions més necessàries, i a partir d'aquí, doncs, pressupostar-ho i tirar-ho endavant i que sigui una realitat el més aviat possible.
0: Hi ha algun termini d'execució d'aquests treballs?
1: Sí, tenim fins al 2029, hi ha marge per fer-ho, però és evident que, sabent que tenim recursos per poder invertir en els edificis de Tordera, ho volem avançar com més aviat millor.
0: Regidor, aquests dies també hem conegut la bona notícia que l'Institut Lluís Companys oferirà el curs vinent un nou grau bàsic de comerç i màrqueting, però continua aquesta lluita per intentar aconseguir tenir un nou cicle formatiu de grau mitjà al centre. El mateix director ens ho deia, no? Estem picant pedra, però no s'aconsegueix. Sé que des de la regidoria d'Educació també hi ha aquesta voluntat i s'està treballant en aquest sentit. Ho aconseguirem al final, ho dic perquè portem molt de temps batallant, i entenc que també els municipis veïns, instituts veïns, també, clar, hi ha aquesta competència sana, no?, de que tothom vol tenir aquests estudis.
1: Clar, era el que dèiem, apostar per la formació professional avui en dia és una aposta valenta, i seguim defensant que com a municipi mereixem tenir més oferta educativa, no?, en aquest sentit. Per tant, des de l'Ajuntament celebrem que tinguem aquest cicle formatiu de grau bàsic més encarat, no?, aquesta part de serveis comercials. Per tant, això ho celebrem, i evidentment que traslladem al departament la necessitat de poder continuar ampliant aquesta oferta educativa. Hem intentat posar totes les facilitats possibles en quant a infraestructura, en quant a suport, des de l'institut estan molt, molt oberts a remengar-se,
0: sí,
1: pel que calgui,
0: adaptar-se, sí.
1: I perquè creiem, no?, doncs, que hem de donar oportunitats educatives, doncs, a tots aquests joves que acaben amb 16 anys al municipi, doncs, que puguin tenir diferents vies en el municipi per poder continuar estudiant, perquè és cert el que dius, no?, que tenim certa competència positiva en municipis del voltant, però ens agradaria poder marcar-nos, no?, com a punt educatiu també al nostre municipi, i que poguéssim atraure, doncs, estudiants també d'altres poblacions veïnes.
0: Clar, és que si mirem la població de Tordera, pràcticament 20.000 habitants, sembla que per població i per quantitat d'alumnes, potser, no?, faria falta més educació professional.
1: Faria falta, perquè tenim detectat, no?, que alumnes de Tordera o joves que viuen a Tordera es desplacen. Per tant, nosaltres apostem per un model educatiu de proximitat, i creiem, doncs, això, que nanos de 16 a 18 anys, si ho tenen més accessible en el seu municipi, és més fàcil que puguem garantir-ne l'èxit, que puguin continuar estudiant, que no que els posem ja amb 16 anys, doncs, a buscar-se un bus, aquestes combinacions, que a vegades en aquestes edats ja frena una mica.
0: Bé, entenc que les converses estan obertes, que continuaran també el curs vinent i que bé, la voluntat és això, no? I fins i tot potser a fer el cicle superior del cicle mitjà que actualment hi ha.
1: Exacte. No? La part aquesta de donar continuïtat, no? També el cicle mitjà també és sobre la taula. Aquesta porta és la que potser està més oberta en aquests moments també, perquè és cert que tenim nanos que acaben el cicle formatiu de grau mitjà i han de poder continuar els seus estudis, no? Aquest itinerari. Per tant, aquesta també és una lluita amb la que hi treballem.
0: Regidor, presenten ara aquesta guia de Consell d'Infants, el Gaudeix Tordera. Com es presenta aquesta edició? Quines novetats presenta?
1: Doncs aquesta guia és el resultat, no?, d'aquest projecte que hem fet amb el Consell d'Infants. El Consell d'Infants el reunim 3 o 4 vegades al llarg de l'any i els hi vam encomanar, no?, que ens fessin una llista d'aquells espais, d'aquelles activitats que creien que era important que la gent de Tordera conegués, o si arribava això una família nouvinguda, doncs que havien de conèixer, i hem tingut moltes sorpreses, perquè és cert que la gent els nanos del Consell d'Infants, doncs, coneixen moltes coses de Tordera, ho han treballat també amb els seus grups classe, i a partir d'aquí, doncs, hem pogut fer una guia, un llibret que hem repartit a tots els alumnes de 5è i 6è del municipi, també amb propostes d'activitats, doncs, de participar a l'aplec de Sant Pons, activitats de festa major, buscar diferències, i després també una llista de tots els parcs que hi ha al municipi, als barris i a les urbanitzacions, perquè tothom se'l pugui sentir seu, perquè Tordera és el tot del municipi, no és el conjunt. I avui, per exemple, que hem fet Consell d'Infants, doncs estaven els nanos il·lusionats de veure aquest producte final acabat i que queda un testimoni també, tant en paper com en digital.
0: La valoració entenc que és molt positiva d'aquest Consell d'Infants, perquè cada any, doncs, hi ha propostes i que són propostes que aporten al municipi un plus, no?, a nivell de coneixença, a nivell d'involucrar precisament els més petits, doncs, en la vida pública del municipi. Entenc que això, la voluntat és que tingui continuïtat i intentar fins i tot potenciar-ho.
1: Sí, així és, perquè el Consell d'Infants dona aquesta oportunitat als consellers i conselleres, no?, de 5è i 6è, de formar part d'aquesta taula de plens, de treballar les propostes amb els seus grups classe, de parlar davant d'un micròfon, no?, de fer valdre, no?, la seva opinió, i de la manera que els estem treballant últimament, que els fem treballar una estona junts, després exposen el que han treballat, ho recollim, a la propera sessió tenen un altre encàrrec, doncs anem fent com una mica el seguiment i ells acaben veient, doncs, que allò que diuen acaba plasmat en un producte o en una idea, no? I de cara a l'estiu, per exemple, avui també han votat, doncs, una activitat que els agradaria fer com a municipi, i des de la part de l'Ajuntament entomem aquest encàrrec per fer-lo realitat.
0: Parlem de més coses. En Pere és el regidor de Política Lingüística, una regidoria de nova creació aquesta legislatura, amb l'objectiu això, de potenciar el català, de fer valdre el català, i em sembla que properament volen engegar una campanya Parlem en Català. En què consistirà aquesta campanya?
1: Des d'aquesta comissió i des de la regidoria és cert que anem treballant de manera coordinada, perquè creiem, doncs, que hem d'assentar molt bé les bases del que volem que sigui aquesta regidoria, que alguna vegada hem dit que ens hauria agradat avançar més ràpid del que ho hem fet, però creiem que els passos que hem anat fent ens donen aquesta estabilitat de tenir clar que, per una banda, com a ajuntament hem de tenir clar la part interna, no?, de l'ajuntament, de portes endins, quins drets i quins deures tenen els nostres treballadors i quins deures té la ciutadania també. Per tant, vam aprovar el RULC, no?, aquesta modificació del RULC, de com enteníem que havia de ser el català a l'Ajuntament. També hem començat a fer formació pels treballadors i treballadores que fan atenció al públic de manera directa, doncs, perquè convidin a parlar en català els usuaris, que no tinguin que no tinguin prejudicis, no?, davant de la persona que tenen al davant, de que no sàpiga parlar català, perquè tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci s'està fent moltíssima formació, no?, en català, i hi ha molts aprenents de català que ens reclamen, no?, espais on no se'l jutgi i puguin parlar lliurement català. Llavors estem en aquesta fase també de formació en els treballadors, i de cares en fora doncs també tenim feina doncs amb l'àmbit esportiu, amb l'àmbit del comerç, amb l'àmbit de l'educació, no? Per tant, engeguem una campanya que es diu Aquí parlem en català, i aquesta campanya l'hem personalitzat doncs també en els diferents espais. A la ràdio parlem en català, als clubs esportius parlem en català, i d'aquesta manera i amb les complicitats doncs de cadascun d'aquests espais doncs poder generar com més interaccions en català millor, perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
0: Malgrat això, hi ha aquesta normativa lingüística que també és d'aplicació i que entenc que l'Ajuntament aquí el que ha d'intentar és informar, sigui a comerços o sigui a entitats o el que sigui, d'aquesta normativa, no? I que s'ha de complir.
1: Sí, en aquest sentit estem treballant una documentació, una informació que puguin donar des de les àrees de comerç i emprenedoria doncs a tots els establiments del municipi, de quina és la normativa que està publicada en relació a la política lingüística, i a partir d'aquí doncs donar tot l'assessorament i acompanyament que calgui doncs per si algun establiment ha de fer algun canvi o alguna millora, doncs poder posar-nos també a la seva disposició. Això creiem que és important, no? I també en quant a les entitats del municipi, a la propera convocatòria de subvencions també incorporarem el tema del català amb referència doncs a que no perquè per participar en aquesta convocatòria doncs també s'ha de tenir aquesta mirada lingüística, i de la mateixa manera que hem de tenir una mirada cap a la perspectiva de gènere, no? Cap a la igualtat en aquest sentit, i cap a una conducta respectuosa amb qualsevol activitat, no? Per tant, la idea d'aquesta regidoria és una idea transversal que l'hem de poder aplicar en qualsevol espai, i amb això estem treballant.
0: M'agradaria conèixer la seva opinió sobre una crítica que va fer Junts a nivell de Parlament amb el procés de regularització, que els hagués agradat que potser el català hagués sigut un requisit o que aparegués com a punt positiu les persones doncs que volguessin aprendre el català. Sí. Què en pensa vostè? Creu que hagués sigut positiu doncs que el català tingués un paper més rellevant en tot aquest procés de regularització que estem ara en marxa?
1: Clar, estem parlant d'un procés de regularització que afecta moltes persones, i per tant per nosaltres era important que aquest punt hi fos, perquè generava una nova oportunitat pel català doncs d'extendre's encara més, no? Perquè estem parlant doncs que volem que aquestes persones que es poden acollir doncs al procés de regularització s'integrin especialment a Catalunya, i no entenem la integració sense la llengua, no? Llavors la nostra postura anava en aquest sentit, doncs per sentir-nos plenament catalans doncs també necessitem la llengua més enllà d'altres condicions que es demanaven, no?, en aquest sentit.
0: Per sort, com comentava vostè, la gent que vol aprendre català a Tordera cada any va a més, vull dir, tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci, vull dir que hi ha molta demanda.
1: Hi ha molta demanda, i cada cop també treballem de manera més coordinada entre tots aquests agents que fem possible l'aprenentatge del català, no? A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària que està aprenent català, i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals, i divendres passat, per exemple, em van fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Tornem una miqueta, agafant la branca de cultura, tornem a l'educació, parlant de la biblioteca. No sé si enguany també es tornarà a habilitar aquest equipament per als alumnes que estan preparant la selectivitat. No sé si hi haurà horaris especials de cara ja aquest mes de juny que comença ja la selectivitat.
1: Sí, sabeu que la biblioteca, des de fa ja uns mesos, doncs tenim tota la plantilla en marxa, hem pogut recuperar el seu horari habitual, no?, oberts fins i tot els dissabtes. Per tant, això ja dona moltes franges perquè els estudiants puguin apropar-s'hi i tenir el seu espai d'estudi. I a més, doncs, els dies de la selectivitat, sí que aquells 3 dies la biblioteca està oberta ininterruptudament, no?, perquè al migdia, doncs, també, com que Tordera també seu, no?, de la selectivitat, doncs els estudiants que arriben, doncs, puguin tenir un espai per estudiar, un espai per anar a dinar. Habilitem la sala polivalent també com a espai d'estudi i de menjador. Per tant, és un aspecte positiu, no?, que tinguem la biblioteca també a prop de l'espai on es celebra la selectivitat.
0: I el Teatre Claver també tanca temporada, ara aquests dies hi ha les mostres de l'Escola de les Arts, s'ha tancat també la programació estable, el teatre escolar, l'Art de ser espectador, aquesta programació, bé, un equipament també consolidat i que cada any, doncs, totes aquestes campanyes acaben amb un èxit rotund. Com ho valora el regidor de Cultura?
1: Sí, de fet és això, el mes de maig sempre és com un mes de tancament, no?, ni tant a nivell educatiu, no?, com a nivell cultural. Llavors, totes aquestes mostres que hem pogut gaudir d'educació i cultura amb els centres que participen en el projecte han funcionat molt bé. L'escola La Roureda ja és el 10è en curs escolar que hi participa i, per tant, es veu tota aquesta trajectòria de la immersió, no?, de la part d'expressió corporal i dramàtica en els centres educatius. I per tant aquesta vessant molt positiva. L'Escola de les Arts, amb totes les seves disciplines, doncs també ha tancat un curs amb un projecte renovat, no?, i amb molts alumnes, per tant també en positiu. L'Art de ser espectador, ja sabeu que és la campanya que més èxit té del Teatre Claver, en la que més de 10.000 alumnes, doncs, passen pel teatre. I és cert que és tancament, però també la mirada oberta cap a l'estiu, no? Ja estem a punt d'anunciar l'altre Claver, Festival Multipolar, totes aquestes propostes d'estiu, doncs, que també ens donen un aire diferent i més fresc a la programació, i amb una programació, doncs, més de tu a tu, no?, més de proximitat.
0: Ja per acabar, la cultura, com sempre, és un element clau. Com es pot millorar la cultura a Tordera? Sé que és difícil, perquè es fan moltes activitats, hi ha molts fronts oberts, però evidentment estem a un any d'unes eleccions municipals, en ment del regidor Pere García, com es podria millorar a nivell cultural al municipi?
1: Mira, nosaltres creiem que educació i cultura han d'anar de la mà. Són dues regidories que, perquè realment puguem tenir incidència en la nostra ciutadania, en la societat, necessitem que aquestes dues regidories treballin plegades, tal com ho estem fent, i més encara, no? Llavors, hem iniciat aquest any un pla pilot, en el que joves que estan en els centres educatius, que no fan cap extraescolar, que poden tenir algun talent a nivell artístic, els hem proposat que entrin al Teatre Claver, no? I els hem incorporat, doncs, en grups de belles arts, en grups de teatre, en grups de dansa, i hem aconseguit que famílies que no havien accedit mai al teatre, a la cultura, doncs per primera vegada ho estan fent. És una feina lenta, no?, perquè tots els processos també artístics i culturals tenen aquest, necessiten, no?, pòsit, i amb això estem, no? Creiem que és una experiència molt positiva. Fem una valoració molt positiva d'aquest primer curs i creiem que això, en els propers anys, anirem veient, doncs, que aquest curs ho hem fet amb 50 infants, doncs aquests 50 infants que han format part d'aquest projecte els anirem cuidant, no?, els anirem cultivant a nivell cultural, i podrem anar-los convidant a que participin de moltes d'altres propostes culturals que hi hagin al municipi. Altres idees, evidentment, que pel cap del regidor de Cultura en passen moltes, que estem en un procés que hem consolidat, i era el gran repte, no?, d'aquest mandat, consolidar un bon equip a la biblioteca, perquè veníem d'una època convulsa, doncs, per tant, reforçar aquest aspecte era essencial i creiem que ho estem aconseguint. Ordenar el Teatre Clavé també era una cosa important, i a partir d'aquí, doncs, aquests dos grans equipaments culturals que tenim de referència, si poden tenir aquesta mirada encara més oberta cap al municipi, doncs crec que ens ajudaran molt a treballar la cohesió i a treballar el futur del nostre poble.
0: Perfecte, regidor, deixem aquí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio també per donar-nos aquest espai.
0: Per acompanyar-nos i fins a la propera.
1: Gràcies.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.